0: Quan vas ser arribar ahir? Perquè tindries 14 o 15 anys, sols?
1: Sí, tenia 15 en aquell moment. Sí.
0: I com va ser arribar ahir a tocar en l'orquestra?
1: Allò va ser... aquella era la primera edició d'aquest programa. Perquè la Concertgebouw és una de les orquestres també més reconegudes del món, sí, diria, d'Europa, sí, sí, i del, sí, món. Sí, sí. I es decidiren fer un programa per joves músics d'Europa i perdonar-los un poc una xicoteta espenta cap al món de la música. Bé, sí.
0: Has tocat en escenaris, jo que sé, com el Carnegie Hall, és a dir, el Concertgebouw, és a dir, has tocat en escenaris que tu, quan arribes allí, pensaries, com és possible?
1: Sí, sí, és molt impressionant, és molt impressionant i és molt emocionant.
0: Bueno, anem ara a l'actualitat, que formes part... de esta orquestra que ara sona. Esta.

0: Belén, estem escoltant exactament, a veure, està acompanyant el cantant, el tenor, vale? Perquè és una orquestra, la Greischer Philharmoniker. Pronuncia-ho tu, així no jo m'ho ensenyé.
1: La Greischer Philharmoniker.
0: La Greischer Philharmoniker. Aleshores, és una orquestra que pràcticament el repertori el que fa és d'òpera.
1: Exacte.
0: Té una, sí, un apartament de sinfònic, que després sí escoltarem, una obra de Dvořák, però la gran part és d'òpera. I com, sí, des de quan formes part d'esta orquestra?
1: Oficialment forme part de l'orquestra des d'ara a setembre he començat.
0: Sí, sí. I ja tens el repertori. Quina és l'òpera? Esta és la Cavalleria Rusticana, ¿vale?
1: Sí.
0: De Mascagni. Sí. I quin és el repertori? Quina és la que estàs treballant, per exemple, ara? Quina aneu a fer?
1: Bé, doncs pues, ara hem començat en una òpera de Berlioz, Faust.
0: Faust.
1: I, però ara, este meset següent, comencem a assajar repertori, òperes i ballets, perquè també es fa produccions de ballet, com La Bohème, Romeo i Julieta. Toquem també Electra de Strauss, toquem Rusalka de Dvořák.
0: Sí. I quin és el dia a dia? És a dir, tu quan vas a assajar, quina és la rutina que fas totes les dies en l'orquestra?
1: Bé, doncs pues no... Bé, sí. He d'estar allí almenys 15 minuts abans, sí, per calfar un poquet, evidentment, i això sobretot quan els assajos són de matí i no has tocat necessàriament res abans.
0: I... Però assagen totes les dies?
1: No tots els dies. És un horari canviant. Ah. Doncs he d'estar molt atenta de veure, pues, avui a 7 hores de matí, o avui a 7 sí hores de vesprada, o avui de matí tinc un assaig, però de vesprada tinc una funció. I també si algú es posa mal en algun cas, pues, s'ha de cobrir també i he d'estar també atenta a això.
0: A veure, tu, com toques el violí, tu pràcticament lliuraràs poc, perquè si el repertori...
1: Exacte, sí.
0: Si l'òpera... Tu poc, n'hi ha instrument que lliura, segons sí, el repertori sí que siga, no? Tu això no sí és... Quina plantilla és la que té la Greischer?

0: l'harmoniquer?
1: Bé, doncs pues, tots els instruments de corda.
0: Sí, però és una plantilla molt... És a dir, sou 80, 90, 50, 60... És gran.
1: No, és gran, sí. Perquè si ho penses, també el que fan és que per les òperes tenen com, no en la corda, però en els vents tenen com dos distribucions, dos plantilles.
0: Sí.
1: Per en el cas de que algú passarà qualsevol cosa, sí, pues que algun altre personatge s'ha també aquest repertori i que puga en l'últim moment anar a tocar.
0: I Gisha Gratger suposo que també tindrà el seu cor respectiu quan fa tanta òpera.
1: Sí, exacte, sí. Tenen un cor, tenen un cor de xiquets, tenen una companyia de ballet, també.
0: I quina és... què és el que més t'agrada de Gratge? De Gratge, que és la ciutat.
1: Què
0: és
1: de
0: el
1: la
0: que
1: ciutat.
0: Més, de la ciutat, què més és el que més t'agrada?
1: Bé, doncs pues jo sempre dic... que com vinc d'Alzira, que és una ciutat, però no és una ciutat molt gran,
0: sí,
1: que encara té un poc de sentiment de poble,
0: sí,
1: dic que m'agrada molt perquè encara que Graz siga la segona ciutat més gran d'Àustria, per darrere de Viena, evidentment, sí, té un centre que, sí, és evidentment està el centre històric, però després té un centre que engloba també on està l'òpera, on està la Universitat de Música, que és un poquet més gran,
0: sí,
1: però que pots arribar a tots els llocs
0: està
1: caminant
0: bé, està
1: màxim,
0: gran...
1: màxim 20 minuts.
0: Oh.
1: 15-20 minuts.
0: Oh, molt bé. És també molt imperial, com Viena?
1: No tant.
0: I el menjar t'apanya? És a dir, allí el menjar bé?
1: Bé, sí, me cuina jo.
0: Oh.
1: Sí, perquè, bé, no, jo sempre dic que no n'hi ha res comparable a l'Horta de València, però bueno.
0: Home, i més l'Horta de la Ribera, i més l'Horta de la Ribera.
1: Clar, jo és que tinc molta sort, sí, això dic sempre.
0: La veritat que sí.
1: Però sí, però ja t'hi dic, mos apanyem el que n'hi ha i que no mos morim de fam tampoc, vull dir que
0: quan estàs
1: que és un
0: ahí,
1: país que quan, tracta bé.
0: Quan estàs ahí, què és el que més trobes a faltar d'ací de casa?
1: Jo dic que el menjar. Sempre ho dic.
0: El menjar
1: una... Sí, sí.
0: El menjar d'una bona cassola, una bona paella, no? Una bona fideuà.
1: Sí. Jo el primer que li demané a la moia ja quan tornes que me faci una paella.
0: Vale, jo sé que fa poc ja has marxat ahir i ara tornaràs quan?
1: En vacances de Nadal.
0: En vacances de Nadal.
1: És la idea, sí, sí.
0: Clar que sí. Bé, anem a escoltar l'orquestra, però ara sí que és simfònica, la peça que anem a escoltar. Escoltem.

0: Belén, estem escoltant Di Mitza Hetze, és de Borsak. Mm-hmm. Opus 108. Té una part de l'orquestra que sí que feu, és una orquestra que es dedica a òperes, però sí que n'hi ha algun moment de l'any que feu simfònic.
1: Sí, exacte.
0: I això simfònic quan és després ja de Nadal?
1: Ara mateix acabarem de fer un, la setmana passada, i bé, està repartit més o menys un cada mes i mig, sí, alguna coseta aixina. Sí, vull dir que és durant tot l'any.
0: Sí. I qui és el director titular o són convidats? Ahir n'hi ha un director titular?
1: Hi ha un director titular, que és Vasilis Christopoulos, un home grec, i també hi ha com altres directors que estan, diguem, per davall d'ell, que fan les produccions un poc així més xicotetes, o musicals per a xiquets, o...
0: Sí. I abans d'anar-se...
1: I també venen convidats, sobretot per als simfònics. Mm. Perquè, clar, l'òpera, l'estar fent funcions durant 3 mesos, no pots tampoc mantindre un director convidat tant de temps.
0: Tu ja has fet... ara estàs ja en plantilla, però abans ja havies interpretat en eixa orquestra, havies estat en eixa orquestra fent òperes?
1: Havia tocat un parell de vegades en ells, sí, perquè per plantilles un poc més grans necessitaven gent i és comú que criden gent de la universitat, perdona.
0: I com és estar allí al fosso?
1: A mi m'agrada.
0: Sempre en poca llum.
1: A mi m'agrada, perquè... és un poc més relaxat.
0: Sí.
1: Evidentment, has de seguir donant tot.
0: Clar.
1: Però és un poc més relaxat perquè no...
0: Perquè no es veuen.
1: No et veu directament. Clar. I inclús on estan els violins, els primers 10 segons, estan com pegadets a la paret més propera al públic. Per tant, a vegades et pots girar i veure què està passant a escena. I a mi és una cosa que m'agrada molt, la combinació de les arts, no? Del cant, de la música o en la dansa.
0: És la més completa. Jo estic ahí a favor, el que Wagner deia, no? És l'art més complet. Sí. Jo també estic en això. Doncs jo ja... Moltes gràcies, em queda donar-te les gràcies, perquè a banda d'estar, que ja tens prou d'estudiar allí, en Graz, tens altres projectes que no tinguin res a veure en l'orquestra o en l'estudi, que ja tens prou, eh?
1: De moment no, perquè ja no, de moment estic centrada així en l'orquestra, perquè també encara així en... Bé, crec que en tots els jocs, però quan guanyes una plaça tens un període de prova.
0: De prova, sí.
1: Clar, i sol durar un any, una temporada, diguem.
0: I quan acabes és quan diuen, sí.
1: Exacte, i quan acabes ells poden decidir si han vist que t'has integrat bé en l'orquestra, si han vist que t'ho has preparat tot bé.
0: Clar.
1: I és ahí quan ja es formalitza del tot, al 100%, la incorporació a l'orquestra. Per tant, ara mateix...
0: I també tinguem que dir als nostres oients que les proves són dures per entrar.
1: Sí. Totes les proves són dures.
0: Doncs moltes gràcies, Belén.
1: Moltes gràcies a tu, Imma.
0: Jo només es demanaria que no siguis tan tímida, que n'hi ha un programa que diu perquè tu vales, no? Jo te dic això.
1: Sí, el programa és sí.
0: Així que moltes gràcies per atendre'ns i per saber que n'hi ha valencians per el món treballant, estudiant, gent molt capacitada i molt bona de la terreta, exactament, de la Ribera, com eres tu, de la capital, d'Alzira.
1: Quan te'n vas fora, és ahí quan et dones compte de quanta gent de València n'hi ha, però que no caben.
0: Correcte. Això és el que vulguem transmetre a la gent, que siguem uns grans exportadors de músics professionals i molt bons.
1: Sí.
0: I sempre érem bons en el vent i en la percussió, però des de ja fa temps en la corda. Així que moltes gràcies, Belén. Una abraçada molt forta des d'ací, des de la teua terra.
1: Una abraçada també.
0: Vinga, adéu.
1: Vinga, un beset, ciao.

0: Agenda musical.
1: I després de conèixer un poc millor la trajectòria de Belén, és que estic supercontenta de veure que n'hi ha tanta gent jove per ahir i tan bona. La veritat, que admire a tota la gent esta. Jove, que se'n van, que busquen el futur. Bé, tornem a l'agenda, perquè estem en la secció de l'agenda. Mirem també cap al present i cap als pròxims dies, perquè tenim una agenda molt completa. Per exemple, avui a les 11, concert Son Patrimoni per l'Associació Musical Canalense en la plaça del Calvari de Canals, a les 11. Avui també se celebra la 31a edició de Trobades de Bandes de la comarca Els Ports i l'Alt Maestrat, a partir de les 11, al poble de Catí. Avui també concerts Son Patrimoni per la Unió Musical de Bigastro, a partir de les 12 del matí, en l'Auditori Municipal Francisco Grau de Bigastro. I d'Alacant, del sud d'Alacant, viatgem cap a Xàtiva. Avui, concert d'intercanvis de l'Orquestra de la Societat Musical La Nova de Xàtiva, a les 12, a l'Espai Cultural de La Nova de Xàtiva. I de Xàtiva al Camp de Morvedre, perquè avui se celebra la 11a gala de la música al Camp de Morvedre i fan els lliuraments dels Premis Orfeo, a partir de les 6 de la vesprada, a l'Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt. Seguís amb més concerts. Concerts Son Patrimoni a carrer de la Unió Artístico-Musical d'Almàssera, avui a les 7 de la vesprada al Centre Cultural d'Almàssera. I d'ací no res, a les 11:30, avui també la Banda Simfònica Municipal de València farà el concert extraordinari Dia de la Comunitat Valenciana, a les 11:30, a la Sala Iturbi del Palau de la Música, amb la participació d'Enric Lluna com a clariner solista i el grup instrumental de l'Associació d'Estudis de Cant Valencià i la Rondalla de l'Orrat Penat. I seguim amb més concerts. Avui, diumenge, a les 7 de la vesprada, tornen els concerts d'Orgue Alboraia, esta vesprada, amb dos protagonistes molt joves, el valencià Marc Balaguer i la ucraïnesa Sophie Nakonekna. I ja se n'anem cap al dijous. El dijous, dia 8 d'octubre, concert Son Patrimoni per la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. Serà a les 10:30 a la plaça d'Espanya de Xilxes. I acabem en esta agenda amb el concert que farà el dijous, dia 8, l'Orquestra de València.

farà un concert per a commemorar el 9 d'octubre amb obres de Manuel Palau, Eduardo Montesinos, Manuel de Falla i Maurice Ravel. Serà a les 5 de la vesprada a la sala Iturbi del Palau de la Música.

Esteu escoltant la marxa 9 d'octubre del mestre Fernando Bonete, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la batuta del mateix mestre Fernando Bonete. I escoltant esta marxa del 9 d'octubre, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, perquè tornem en uns minutets i seguim amb més protagonistes en el programa d'avui, Fent Banda.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Punt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5.
2: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?
5: Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu,

0: I seguim fent banda i seguim amb la secció Avui en qui parlem. I pareix que jo hauré ja fet aposta el que va passar ara. Perquè anem a parlar en un altre alzireny. És a dir, hem parlat en Belém, Clari, que és d'Alzira, i ara tinc que ser un compositor o una altra persona d'Alzira. No ho ha fet aposta. Són els astres que s'han alineat. I avui, a Fent Banda, tenim el plaer de conversar amb el compositor Javier Quilis, músic i creador d'Alzira, amb una trajectòria vinculada a la composició orquestral, la música audiovisual i les noves tecnologies aplicades a la música. La seva música ha traspassat fronteres i ha rebut reconeixements internacionals com el primer premi de Henry Holdsmith Awards o la Hollywood Music in Media Award. Amb una manera molt personal d'entendre la composició, Javier Quilis combina la sonoritat sinfònica amb elements del pop, el jazz, el musical i la música electrònica, i ha posat la seva música al servei tant del cinema com de la publicitat, com dels seus propis projectes discogràfics. Avui volem conèixer millor el músic, el compositor i, sobretot, la persona que hi ha darrere de totes aquestes músiques. Javier, moltes gràcies.
1: Hola, molt bon dia, Imma.
0: Molt bon dia. I ve acompanyada de la seva neboda, Meritxell.
1: Sí. Músic, hola, també.
0: Músic, també. Músic, també, no. Músic que forma part de l'orquestra de l'Escala de Milà. Mm. I també és d'Alzira. Mira, ja tinc experts de punta. O de Carcaixent. Què diguem, d'Alzira o de Carcaixent? O mig-mig.
2: A veure, jo d'Alzira, però he estudiat sempre a Carcaixent, aleshores em sent com... més com...
0: No és d'Alzira, és d'Alzira.
2: Però jo soc d'Alzira de tota la vida, home, vull dir-ho. M'ha criat ahir i he estat sempre ahir, aleshores.
0: Molt bé, moltes gràcies per haver vingut ací.
1: A vosaltres.
0: I la primera pregunta per a Javier és... Qui és Javier Quilis quan està davant d'un ordenador, d'un piano o treballant en una composició?
1: Doncs te diria que Javier Quilis és una persona comú, sempre dic, és un autèntic melòmano. Jo crec que he tingut sempre dic, molta influència dels meus germans, de que es posava música sense 8 anys i tal, i això sempre ha creat en mi una cultura musical. I durant el pas del temps, aquesta afició melòmana d'escoltar s'ha desenvolupat

0: i s'ha convertit en voler jo crear la meua pròpia música. I per a mi la música, sempre dic, és com una forma d'expressar-me. És la meua forma d'expressar-me, de voler contar coses.
1: És a dir, que això s'ha convertit en la teua professió, però que això és la teua vida, i aleshores no és ni com una professió. És.
0: Jo no l'entenc. Està ahí. No l'entenc com a... O sigui, no entenc la meua vida com una professió, sinó com una necessitat. Uh-huh. Necessitat de voler contar coses, de voler expressar-me, de voler crear, i això ho faig mitjançant la música.
1: Molt bé. I quan comences tu a estudiar música?
0: Doncs jo crec que com un bon valencià vaig començar des de ben xicotet. El que sempre dic és que jo no tinc una carrera musical, és a dir, jo no tinc la carrera de música...
1: La titulació,
0: feta, la titulació oficial. Perquè sempre el que jo volia realment era... crear, no? I sempre quan estudies música normalment sempre ve vinculat a estudiar un instrument, el sí. que siga, el piano, la flauta...
1: Però tu vas començar en algun instrument?
0: Sí, jo tocava el violoncel. Uh-huh. Instrument al que continuo tenint-li una autèntica predilecció, em sembla un instrument meravellós.
1: De vegades en quant encara l'agafes?
0: No, el tinc a casa, eh? Vull dir, me fa...
1: És allà en un raconet.
0: Tal qual. Però és un instrument que m'encanta, i de fet és un instrument que procure sempre utilitzar-lo, sempre quan faig alguna producció, un nou disc o el que siga, sempre procure dedicar-li un tema, quan dic jo, al meu xiquet, al meu instrument.
1: Al teu instrument, és a dir, que tu vas començar la societat musical d'Alzira.
0: Sí, efectivament.
1: Igual que tu també, no?
0: No.
1: Meritxell, tu no?
2: Jo des del principi a Carcaixent, perquè jo volia tocar...
1: la lira carcaixentina?
2: Exacte, sí. Jo comencé en la lira carcaixentina i després vaig passar al conservatori mestre Bert, perquè jo volia tocar l'oboe, aleshores era allà on podia tocar-lo, des de ben xicoteta.
1: Sí. Doncs, Javier, tu es defineixes com músic autodidacta.
0: Tal qual.
1: Per a tu què significa això d'autodidacta?
0: Bueno, el que te deia, no vull tindre el síndrome de l'impostor, és a dir, jo no tinc una titulació com a tal, no he estudiat composició, no he estudiat orquestració, però sí tinc moltíssima curiositat. I des del meu punt de vista crec que esta és el fer o el compondre de música és una feina que és un ofici que se pot aprendre.
1: Sí.
0: No? Aleshores el que sí que faig evidentment és anar de vegades a rebre classes de gent que sap, evidentment estudie moltíssimes partitures, m'agrada veure ostres què fan, com combinen els violins quan l'orquestra o la corda està fent això, que estan fent els metalls, és a dir, soc curiós.
1: No has anat, diguem, que a una educació reglada,
0: okay.
1: Vale? Però sí que has anat a classes i t'has interessat i has estudiat el que seria el món de la composició.
0: Efectivament.
1: I tu com comences a fer les teves primeres composicions?
0: Ostres, doncs quasi diria que va tot vinculat un poc a la tecnologia musical. Recorde ja de xicotet, sempre he dit, hi ha una cosa que va canviar la meua vida per complet, i va ser quan els meus pares, precisament en un viatge a Andorra, en compraren un teclat xicotet de xoguet, que es deia un Casio. Jo crec
1: un Casio.
0: És que tenim certa edat.
1: El teclat este minudet que era un Casio, no?
0: Efectivament.
1: I anaven a Andorra perquè aleshores estava allí més barat.
0: Efectivament, i de fet estaria per dir-te que ni siquiera hi havia aquest tipus de xoguet encara així a Espanya. I quan els meus pares me compren això, jo tindria que 7-6 anyets, una cosa així. Vull dir, allò em semblava al·lucinant com podies... Era monofònic, vull dir, no, ni siquiera tal. Però com podies anar tocant una tecla i podies tu crear-te les teues pròpies melodies.
1: Sí.
0: Jo crec que li vas donar els viatges als meus pares des d'Andorra cap a València tot el rato tocant a Cabrín fins al gorro. Però jo vas dir, ostres, que guai que jo puc crear com... el que jo vulga, no simplement recrear alguna melodia o alguna peça, sinó que també puc fer-me jo la meua pròpia composició. I aleshores això va anar desenvolupant en després comprar-te pues, sintetitzadors, teclats i tal, i sempre dic, avui en dia, i gràcies a la informàtica, avui es poden fer coses al·lucinants des de casa.
1: De tot això anirem parlant. Uh-huh. M'has fet recordar el viatge d'aquestes cap a Andorra, que anaven a comprar sucre.
0: Tal qual, formatge, bueno, això era típic.
1: I electrònica, i molt bé. Bé, als 15 anys...
0: Sí.
1: Ja feis les primeres maquetes.
0: Sí.
1: Aquesta paraula que ara ha desaparegut pràcticament, les maquetes.
0: Tal qual.
1: Encara tens alguna guardada?
0: Sí, sí, en alguna cinta de casset, que també és una cosa que ja és totalment arcaica, però sí, sí, sí, recorde amb molta estima. Bàsicament en aquella època feia coses per a l'institut, de sí. Vamos a hacer un recital de poesia, recorde un que se va fer sobre la figura de Hernández, el poeta...
1: Miguel Hernández,
0: ah. perdó. I res, aleshores em digueren, ostres, podies musicalitzar alguna de les poesies d'ell i tal, i res...
1: I tu anaves ahí fent...
0: No, me feia molt de comboi, anava a crear les primeres bandes sonores d'aquella època.
1: No tenim una maqueta, tenim millor. La gravació que tenim és molt millor.
0: Sí.
1: I anem a escoltar-la perquè parla d'un monestir que està al Zira. Quin monestir és el que està al Zira? El de la Murta.

0: El violoncel és bonic, però la flauta també. El oboè està clar.
1: tots els instruments...
0: Ja ho crec que sí. És un tema, el Monestir de la Murta, és un tema del teu primer treball discogràfic. És un somni fer realitat?
1: Absolutament.
0: És el títol del treball?
1: Res, el títol estava pràcticament clar perquè la il·lusió que tenia la meva vida era gravar música amb una orquestra real. I serà el meu somni, no?
0: I vas agafar una orquestra real, professional. Per què la de Budapest?
1: Mira, és prou senzilla la resposta. I hi ha moltes orquestres, o sigui, evidentment estem a València, o sigui, hi ha moltíssimes orquestres i fins i tot en Espanya, però orquestres especialitzades en gravacions de música de cinema, audiovisuals, ja no hi ha tantes així. Mm-hmm. Aleshores, bueno, em feia convoy i ser fora i provar i resebarellar en algunes ciutats, com recorde Bratislava, Praga, i en este cas triarem Budapest, i la veritat és que no. jo em vaig tirar tota la, sempre ho dic, em vaig tirar tota la gravació plorant.
0: Era el que anava a preguntar-te, quan vas estar allí per primera vegada i vas sentir la teva música, igual que estàs sentint-la, igual que està emocionant-te ja...
1: Evidentment.
0: És així.
1: És que va, és una meravella.
0: Ja ho crec que sí. La setmana passada estaves en el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Sí, bueno, vaig anar de turista.
0: De turista.
1: Honestament, vaig anar de turisteo. Ah. Però me va pillar tot el festival així. I, de fet, vaig estar parlant en companys i tal, relacionats un poc amb l'indústria de la música. Oye, estoy por aquí i es veig, érem, i molt guai. Bueno, i ara jo és un altre nivell.
0: Un altre nivell.
1: Un altre nivell.
0: Seguim en la teva trajectòria i hi ha un moment, suposo, de la teva vida... que tu vas veure un ordinador i vas dir, buf, així se poden fer moltes coses.
1: Efectivament. Sempre he sigut una apassionada.
0: Jo, per exemple, perdona, recorde en l'institut, sí, allà en 14 anys, que era, començava a posar l'assignatura d'informàtica.
1: Sí, era una de les optatives.
0: Per a mi era tot un descobriment que jo no vaig anar ahir a parar. Perquè vaig dir, jo no... Ahí són cerebritos, molt... I jo
1: a
0: no.
1: Teatre, a anar?
0: Ah, jo estava aixativa. Aixativa. Allí fent el bup, que es deia el bup.
1: No? Igual.
0: I vaig dir no. I tot el que ha dit que no, la vida t'ha portat que sí, que tens que anar per ahí, no? Quan tu vas descobrir eixe món de la tecnologia.
1: De fet, jo fins i tot, jo me passa un poc igual que tu, i vaig arribar un poc tard al meravellós món de la informàtica.
0: Sí.
1: Però és que, clar, quan vas descobrir les possibilitats

0: habilitats que tenia de poder fer música i música amb una qualitat considerable des de casa. És a dir, la possibilitat en este cas del que jo faig habitualment de recrear en maquetacions, orquestres virtuals i que ho escoltes i evidentment no sona com una orquestra real.
1: Però sí que tindràs unes bones llibreries de sons que pots treballar molt bé.
0: De fet, avui en dia, moltíssims projectes per a sèries, tal, anuncis, quan no hi ha de vegades pressupost per a gravar en una gran orquestra, se grava en llibreries de so i el resultat ningú et va dir... O de vegades se fan combinacions híbrides, és a dir, se grava una xicoteta secció de corda real i se implementa o se suplementa amb llibreries de so.
1: I quan tu vas dir... És que és el que m'agrada, el que disfrute. Quan vas descobrir aquella banda sonora d'alguna pel·lícula que tu vas dir, jo vull saber el que fa esta gent, no? Per a quadrar la imatge, el so i tot. Sí.
0: També, igual que m'agrada la música, m'agrada el cinema i jo he crescut en una generació on des de totes les bandes sonores de John Williams, Star Wars, Indiana Jones, E.T., després compositors, sempre tinc debilitat personal per un compositor que s'anomena John Barry, que és el compositor de Memòries d'Àfrica, una banda sonora que encara m'emociona cada vegada que l'escolta, que es diu Bailando con Lobos, la sèrie de Kevin Costner, perquè a més és una melodia molt senzilla, no és, diguem, tècnicament i musicalment una cosa molt complexa, però és que té una emocionalitat i sobretot quan
1: ho veus les imatges. Directe a l'ànima.
0: Uau, directe. I de fet, crec que és una clara influència de la música que jo faig, perquè si jo no faig música massa complexa musicalment o tècnicament parlant, pues intento fer una música que tingui una melodia que pugui recordar i que vagi, diguem, directe un poc a l'ànima de les persones.
1: Doncs a mi va directe a l'ànima, a la meua... Este tema que anem a escoltar, que crec que és un tema molt important, que ara ens explicaràs per què vas compondre el tema per a l'Alzheimer. Escoltem.

0: Estem escoltant el tema per a l'Alzheimer del compositor Javier Quilis, un treball que ha guanyat un premi. Quan vas compondre este tema? Per què el vas compondre?
1: Mira, este tema va sorgir originalment per un curtmetratge que s'anomenava així, Alzheimer, i que parlava un poc de, dels efectes de la malaltia a través de records i com cada vegada els records se van oblidant fins que al final queda una persona que està en una, recorda que estava en una caïra i en una mirada totalment perduda. I el director, que era Manuel Camacho, va dir: m'agradaria que feres la banda sonora. I aleshores va sorgir este tema, que en una versió molt reduïda, però me va agradar amb un tu i vas dir: això en un futur vull desenvolupar el tema un poquet més i fer-lo una peça musical. I bueno, ahí està el violí, una càrrega emocional brutal.
0: Sí. I va guanyar un premi?
1: Sí, als Estats Units, el Hollywood Music and Media Awards.
0: Va ser en el 18, en el 19, una cosa així?
1: En el 18.
0: Suposo que aquest premi per a tu va ser important.
1: Sí, va ser... Bueno,
0: Perquè els premis ajuden, és a dir, tens alguns, no? Però diguem que el que fan és donar-te força per a continuar.
1: El que fan, per a, en el meu cas concret, el que me serveixen els premis és un poc per a dir: val, el que estic fent està bé, no? El poder continuar i saber que això a algú li agrada, no? Però sempre dic, i crec

0: que ho hem comentat al principi de l'entrevista, que jo sóc la persona més feliç del món simplement fent música. M'encanta el procés de crear-la. Si després això té algun tipus de repercussió, genial, però si no, jo fent música sóc superfeliç.
1: I ho transmitixes.
0: Sí, gràcies.
1: Un tema molt bonic, profund, important, perquè és una enfermetat que la pateix igual el malalt, però els que acompanyen. És que acompanyen.
0: Malauradament, he viscut aquesta enfermetat a través de ma mare.
1: Sí.
0: I sempre dic que este tema li el dedique a ella. I recorde, ara que estic escoltant, no, me ve el record de la sessió de gravació i de quan va gravar el violinista este solo. I...
1: el que diria,
0: és impossible no emocionar-se. I de fet, recorde que el violinista va dir, deixa'm escoltar-la diverses vegades, diu, perquè és una música que té una càrrega tan emocional, sí, tan intensa, diu, que vull fer-ho bé, no? Sí. I això va ser un orgull per a mi.
1: Així és, i ho fa molt bé. Bé, com és... Què és més complicat? Compondre una peça pròpia, és a dir, posar-li música, tu fas una peça pròpia, o posar-li-la a una història que ja et donen?
0: Jo crec que sempre és un poc més complicat el compondre per a un audiovisual, sigui el tipus que siga, sigui un anunci, sigui una pel·li, sigui X un documental. Per què? Perquè ja tens una acotació. Mm. És a dir, per exemple, si anem a composar música per a un curtmetratge que ocorris a l'edat mitjana, doncs ja te van acotant quin tipus, el millor, de sonoritat necessita, sí, la pel·lícula. També moltes vegades el director o la persona que et contrata determina si vol que la música estiga molt present, mm, o al contrari no, simplement consiga una música de fons perquè no vol donar-li tant protagonisme. Aleshores, sempre que es composa per a un audiovisual, diguem que tens sempre un poc més d'acotació, mentre que quan fas música, que dic jo, lliure, sí, sense, o música de concert o el que siga, eres lliure tu per a portar la música per on tu vulguis.
1: Quan tu tens aquesta imatge o aquesta història, no? Què pesa més? L'emoció que tu vols donar-li? La història o la imatge que en aquest moment tan...
0: Torna a dir-te, quan fas audiovisual no eres tant tu de vegades el que determina, sinó que ben posat. És a dir, abans estàvem parlant de Bailando con Lobos, doncs, i m'imagina, no?, la conversa amb el director, quan apareixen les boniques imatges, apareixen els búfalos per allí, menetxen, sí, i tal, potser sí, sí, el director li haurà dit al compositor, mira, si tens carta lliure, perquè no hi ha diàlegs, i la música serà la protagonista. Doncs ahí tu, en la teva façana, en la teva faceta de compositor, dius, vale, així sé que puc obrir la música, puc fer el que jo vulga, perquè sóc jo el protagonista, però potser en una altra escena més on hi ha diàlegs o escenes d'acció, la teua llibertat és molt més menor, no?
1: Seguim escoltant peces teues, obres teues, com esta, perquè ja s'arriba el 9 d'octubre, i n'hi ha una peça que tu has fet en honor al rei en Jaume. Esta.

0: A més, es celebra aquest any el 750 aniversari del seu falleciment.
1: Sí.
0: I bé, sempre dic als meus treballs discogràfics, sempre procuro dedicar una peça al meu poble, en algo que tinga que veure en el Cira.
1: És a dir, mai se han de perdre els arrels d'una persona.
0: No, perquè forma part també de qui soc. Aleshores, en el primer vas triar el tema del monestir de la Murta, i en este, ostres, a què faig? A un lloc, a una tal... I passejant un dia per les muralles del Cira, que encara queden, vas dir, ostres, la figura del rei Jaume primer, no? Em pareixia que té una intensitat, i també volia dedicar-li una peça, no només a la figura del rei, diguem, com a institució, sinó a la persona.
1: A la persona.
0: A la persona, no? Em semblava
1: molt interessant. Hi ha molt escrit del rei en Jaume.
0: Afortunadament.
1: Té molta història com a persona. Té molta història com a persona.
0: Ara, en el Cira, sí, hi ha, en estos moments, una exposició que s'ha portat un llenç de Pinazo, i estan, de fet, utilitzant esta música. I l'altre dia que vaig anar a l'inauguració, veure un quadre de Pinazo, que és la mort del rei Jaume I. A mi, esta música...
1: I aquesta foto me l'han passat, saps?
0: Uau!
1: Jo crec que sí, uau. Bueno, jo vull entrar per una problemàtica que existeix en els compositors i compositores dins del món de l'audiovisual, de les bandes sonores, que moltes vegades la relació entre el compositor i els productors. Ells demanen una cosa, després el compositor s'arrea hores fent feina, arriba allí i agafen d'ací a això, d'allà... És a dir, pràcticament no s'utilitzen moltes coses, o, algo més greu, te l'agafen, poden posar-ho en la IA, perquè n'hi ha uns contrats així, que perds els drets d'autor, i te ho poden canviar, i tu... No pots fer res.
0: Sí, és veritat. Mira, quan se fa alguna cosa per audiovisuals, jo dic, jo sóc responsable del que envie, però no sóc responsable del que s'escolta. Per què? Perquè després el director o la productora pot fer el que vulga. Editar, tallar, implementar. De fet, una de les coses que ja avui en dia se treballa i és un estàndard és que tu, quan entregues una banda sonora d'una pel·li, ja ni siquiera la volen tota sencera. Volen que li l'envies per estems. És a dir, enviem només les cordes, enviem només les fustes, enviem només els metalls, i jo després, conforme vaig a fent el muntatge, decidiré si tal volta tinc massa intensitat i aleshores suprimis que els metalls. És a dir, com fan una mescla...
1: Sí. I tu quan escoltes que dius, això és el que feia jo... Jo crec que un compositor o una compositora se queda...
0: És un poquet una llàstima, no?
1: Sí.
0: Perquè, com dic jo, ara, és com si farem una recepta i jo t'entrego ara la paella feta i tu després digues, no, però jo vaig a separar l'arròs del caldo, de la batxoqueta, de... No, és un poquet de, ostres, jo no t'he entregat això, perquè la gràcia, pensa que està en el conjunt, en la combinació de... Però bueno,
1: moltes vegades aquesta relació, és a dir, aquesta parlar, no?, entre el director, el compositor, crec que aquesta... Aquesta comunicació té que estar sempre present.
0: Tal qual. I recordo ara haver vist un documental de John Williams, on John Williams se sentava en el piano amb Steven Spielberg per a la música de T, i ella anava a tocar-li, mira, esta és la idea que jo tindria per al tema quan està a les bicis, tal. I això...
1: I el director confia.
0: Efectivament.
1: Eixa és la paraula.
0: Acabes de posar la paraula clau, la confiança. Abans... tu podies tocar-li una maqueta a piano, però no podies fer-ho en ningú ordinador perquè no existia, i aleshores el director confiava en que quan tu composaves una música orquestal anava a quedar guai. Avui ningú vol arriscar-se, també potser per una qüestió de pressupostos o de com funciona avui la indústria. Aleshores tot el món vol saber abans de, fins i tot abans de gravar en orquestra, vull que escoltar com sona una orquestra, encara que siga feta en l'ordinador, però vull tindre el control, no?
1: Sí. I ahí està la problemàtica també de la intel·ligència artificial.
0: I la IA, doncs, avui és una problemàtica.
1: Que no sabem on va, però podem dir que...
0: El que està clar és que va. Vull dir, no podem parar-la. No sé si això a la llarga serà beneficiós. Pensa que, com tot, no?, qualsevol mitjà es depèn de l'ús que li vulguis donar, no?
1: De tot el que has fet, de totes les bandes sonores que has fet, de tota la teua música, n'hi ha alguna peça

0: entre totes que per a tu és especial?
1: Wow, no sé, les composicions sempre són com xiquets, no? I sí, entenc que unes dicen millors, altres potser no te dicen tan perfectes, però hi ha una a la que jo li tinc molta estima, una estima personal, quasi diria, perquè està dedicada a la meua dona, no?
0: Que és esta que escoltem.
1: Sí.
0: Anem a ballar, sí, amb Carmina. Sí.

0: Carmina, tu no veus el teu home, però el teu home no pot parlar en estos moments. És d'una intensitat i d'una emoció el que estem escoltant. És a dir, ballar en companyia d'una persona, ballar la vida, perquè és ballar la vida. Pertany a l'últim treball que tu has fet, l'últim treball discogràfic, que és agrair.
1: Tal qual.
0: Agrair, que s'ha d'agrair molt.
1: Sempre dic que el... jo faig música perquè a vegades ves les xarxes socials i tal, i trobes que hi ha massa confrontació, massa odi, mal rotllo i tal, i sempre dic, ei, fas música un poc per contrarrestar això, no? Anem a crear, se poden crear cases tan boniques, i sempre dic que la vida pot ser una cosa tan meravellosa si la entens d'una determinada manera, no?
0: Si tots pensarem igual, no? Si tots pensarem igual. Tu dius unes frases que és agrair cada dia que estem així, agrair que pots continuar, que t'alces de matí, estàs siguent així, estàs així, no? I és un agraïment. Jo, tu escoltes, Sofia, tu estàs escoltant com jo esta peça i pot ser la banda sonora de qualsevol pel·lícula d'amor. Està diguem-me que la teva dona és especial.
1: Bueno,
0: jo no la conec.
1: Ho és, absolutament.
0: Sí, jo no la conec.
1: Absolutament.
0: Qui és la que canta? Jo sí que vull que me digues qui és la xica que canta.
1: Sí. Mira, és supercuriós, et comente, Imma. Este tema se va conservar... Per a que veges a vegades com la música se transforma o a vegades van sortir noves idees, esta cançó era instrumental. De fet, hi ha una versió al disc que està interpretada al saxo. I quan ja la tenien feta, va vindre a gravar un altre tema que es diu The Joy of Life, la cantant Pilar, una cantant argentina meravellosa. I quan va escoltar este tema al saxofó, va dir, jo això vull cantar-ho. Però, Pilar, si ni siquiera tinc lletra ni... Javier, no te preocupes, jo hago la letra, però jo vull cantar esta cançó. I ahí està.
0: I ahí està la lletra.
1: I ahí està. La va crear ella, Pilar López.
0: Acabes de nombrar una altra peça, que és el... Ara la trobaré. És que estic buscant-la, saps?
1: Sí, tranquil·la.
0: Estic buscant-la, el The Joy of Life, que és esta que escoltem ara, que després acabarem l'entrevista escoltant-la, que és el que m'has demanat. Però ja que l'has nombrat, és... Esta, no? El de jugar en la vida, el de disfrutar de la vida, no? Encara que n'hi ha moments molt durs en la vida i van en el procés de la vida. Hi ha una cançó molt bonica per ell, que és Dani Martín, que diu, que bonita la vida, no?
1: Sí.
0: Pues, me coneixi.
1: Jo dic que la vida no és una pel·li de Disney, vull dir, no és tot bonico. Evidentment passem ratos guais i passats molt desagradables i tal, però aquest és el camí, no? I com deies tu abans, el que hi ha que intentar és disfrutar cada dia. Cada dia és una oportunitat de ser feliç.

0: Sí.
1: I de, sempre dic, i de fer feliços els que ens envolten. Aleshores, ostres, alçar-se de matí, anar-te'n a passejar, pegar una volta, ara vinc d'un viatge, poder descobrir llocs, un passeig amb la teua dona, una conversa, una pel·lícula. Ostres, la vida, el que dic, pot ser autènticament una meravella.
0: Viure-la dia a dia, viure-la dia a dia. Dia a dia. En el Dèneu tens molts premis. Mm. En el Dèneu també tens el premi nominació, els premis Fimu Cinema de, sí, Tenerife,
1: de Tenerife,
0: en companyia d'un altre compositor gran, sí, que tenim a València, que és Josué Vergara.
1: Mm. Bueno, conec a Josué des d'ella fa molt de temps i sempre havien dit, ei, alguna vegada hem de fer alguna cosa junts, hem de compondre alguna banda sonora junts, i res, va sorgir este curtmetratge de Juan de Dios de Garduño, que es deia Lobisome, i res, i farem els dos. I va ser, a més, va estar també molt guai perquè Josué és un músic que li agrada molt la música electrònica, és síntesi i tal, i jo vinc un poquet d'una vessant més, diguem, orquestral. Aleshores, farem un híbrid dins de la banda sonora i va quedar, crec que, prou
0: bé. Va quedar molt bé. I què ha canviat des d'eixe Javier Quilis del primer CD? ¿Vale? És a dir, a Dream Come True, a este d'agraïment. Grateful és com està ben pronunciat?
1: Grateful. Sí. T'ho he dit abans, el primer disc va ser una cosa totalment emocional i t'he dit que vaig estar tota la gravació plorant, però en este ha sigut com una experiència molt més madura, i inclús et diria que l'he disfrutada més. A més, vas tindre sempre per a mi la sort de que m'acompanyaren. En el primer va ser impossible, però en aquest disc em va acompanyar tant la meva dona Carmina com en este cas també Mary Chey. I ostres, va ser com un procés, com una gravació molt familiar. També és que vingueren
0: perquè tenen que dir als oients que quan ens acompanya la família estem molt millor els músics.
1: Sí, i també quan
0: estem arropats,
1: tal qual. I tant el director que venia d'Espanya, que era Joan Martorell, com l'enginyer de so, Luis del Toro, quan formes un equip, una colla d'amics, ¿vale?, pense que això es transmet també en la gravació. No hi ha tanta tensió a vegades de voler fer les coses perfectes, sinó que tot va fluint. I esta última gravació de Grateful, jo la tinc molt bon record d'ella.
0: Meritxell, estàs molt calladeta ahí. És a dir, tu l'has acompanyat a alguns d'estos projectes. Sí. Tu també tens aquesta vena de compositiva?
2: No, jo en canvi no, jo tot interpretació, però sí que és veritat que quan anàrem a Budapest a gravar el segon disc, jo no havia estat mai en una experiència així, i el poder estar en tots allí en la cabina...
0: Vas tocar? Vas agafar el lobo, eh?
2: No, li vas dir a mon tio, perquè m'ho va oferir, i li vas dir, mira tio, com no he fet mai això, vull que anar amb vosaltres i disfrutar de lo que és això, i veure també... i estar en els músics, perquè a vegades me'n baixava baix en l'orquestra i els escoltava de prop i me sentava al costat d'ells i era com... Uau. O sigui, clar, és una...
0: Jo tinc que convidar-te a tu, perquè tu eres jove, molt jove, estar ja en l'Escala de Milà, l'Escala de Milà, que tota la gent pensa, l'Escala de Milà, l'Escala de Milà, i mira, per on... Tu estàs allí.
2: Sí.
0: Des de quan estàs allí?
2: Del 2024. Estic allí en l'orquestra de l'Acadèmia. I estem... acabem ara en desembre, però...
0: Abans diem la paraula, tota una eminència. Ella.
1: Ella, un jove.
0: Tenim uns músics, abans estàvem parlant amb Belén, 22 anys.
1: Una altra meravellosa violinista.
0: 22 anys. Escoltem ara este adagio, i parlem d'este adagio.

0: Este adagio. Quan vas compondre este adagio?
1: Doncs, mira, l'adagio es va composar, com t'he dit, en este nou disc vas voler fer coses diferents que no havia pogut fer en el primer.

0: i una volia fer una peça només o tan sols de corda amb el piano. No? I inspirat en tot l'educació del món en els adagios di Albinoni o de Samuel Barber
1: i tal. En
0: ostres, vull fer una peça amb una càrrega emotiva molt forta i tal, i això va ser un poc l'origen de la creació d'aquest adagio.
1: I actualment pots avançar en què estàs treballant?
0: Doncs, mira... No,
1: si
0: no,
1: pots dir alguna coseta.
0: Al contrari. Encara no he composat, diguem, res, però tinc com a oberts distintes cosetes. Una d'elles, m'agradaria fer un disc que s'anomenarà... De fet, això sí que el tinc pensat com Intimados.
1: Sí. És a dir,
0: fer un disc, ara que vinc de tota la part orquestral, m'agradaria fer una coseta que fora només piano i instruments solistes. En este cas, per exemple, per a oboe, per a un violí, una cello, una flauta... Només explorar aquesta vertient totalment intimista, molt nua, molt d'instruments sense gran grandiloquència. Intim, però directe.
1: I abans de passar al suggeriment de la setmana, que tu també vas a dir-lo, què li diries a aquell Javier Quilis de 15 anys que començava a fer les seues primeres maquetes? Ara què li diries, si el vegeres per ahí?
0: Que continuï lluitant per el que li agrada. Això és el que li diria.
1: Doncs...
0: I que val la pena continuar i no deixar-ho. Abans parlàvem dels músics, de la constància, no?
1: Sí. És que el músic té que tindre molta constància.
0: Sí. I de vegades...
1: molta disciplina.
0: I de vegades en la música hi ha moments desagradables. Ara veníem parlant en el cotxe, que a vegades els músics es presenten una prova i no t'agafen i... Però has de ser constant, sí. constant.
1: Jo li feia una pregunta abans amb el Nem, que era... que s'havia perdut, però clar, té 22 anys, tampoc es pot perdre molt, perquè encara té tota la vida, però que s'havia perdut pel camí elegint la música, no? M'agrada molt la contestació, perquè m'ha dit no m'he perdut res, és a dir, està contenta en fer el que he fet. Està contenta, no ha perdut res, està fent el que li agrada.
0: És que tant intèrprets com compositors com músics, jo crec que la música, jo sempre dic que és un regal de Déu, és una cosa... Em pareix increïble.
1: No? Ja ho crec que sí, un regal ben gran. Passem al suggeriment de la setmana, no se'n vagin perquè seguim parlant en Javier Quilis.

0: Estem en el suggeriment. El nostre suggeriment d'aquesta setmana es convida a fer un viatge en el temps. Es traslladem fins al Renaixement, de la mà de la Renaissance, una obra per a banda sinfònica composta per Javier Quilis i Carlos Riera Andreu. Una proposta que va més enllà del concepte tradicional de concert i combina la força de la banda sinfònica amb una orquestra virtual, sintetitzadors, narració, il·luminació i projeccions audiovisuals. Si s'heu donat compte, encara no hem parlat de ninguna peça de banda perquè la tenia reservada per ara.
1: Okay.
0: Així va vindre Carlos, vam explicar la peça, l'obra... I ja la coneixen, ja havien sentit algun fragment. Els nostres oients la poden escoltar completa quan acabi el programa, en el podcast, la busquen, en el YouTube també està, però quan acabi, la primera obra que sona és la Renaissance. Per a tu és molt diferent compondre per a banda que per a orquestra fent bandes sonores?
1: Entenc que la banda i l'orquestra tenen com textures diferents, però això també fa un atractiu, el fet de que, com tenen sonoritats diferents, també te permetixen possibilitats tímbriques distintes, no? I l'encàrrec, això va ser un encàrrec de la Societat Joventut Musical d'Albal i de Carles Riera, que és amic personal, i em deia: Javier, hem de fer algo diferent. No vull que me composes un paso doble i tal, vull que fem algo, recorde que deia, que lo pete, algo que sea diferente, tal, vale. I què podien fer? Ostres, podien fer una combinació de banda amb orquestra. Val, guai. Fem un brainstorming, no? I per què no fem una narració i contem una història ambientada en el Renaixement i que vaig a donar en part i ser narrador a distintes peces musicals? Vinga, endavant. I bueno, estarem treballant uns mesos.
0: I per què va ser la idea del Renaixement?
1: Perquè la Societat Musical Joventut d'Alba cada any dedica un cicle a una temàtica. Crec que l'any passat, no sé si eren els colors, i l'any estava dedicat a la Renaixença.
0: I com es treballa, com es fa això de compartir banda sinfònica en una orquestra virtual, en uns sintetitzadors? Com es fa tot este putxero?
1: Bueno, jo puc dir també, perquè estava tocant el oboe a sobre, va ser un repte molt interessant i va estar molt bé, perquè efectivament, hem de combinar la banda, la sonoritat de l'orquestra, el narrador, programacions, a més hi havia il·luminació, efectes especials, projeccions, era, com dic jo, ja no era una peça, era un show, un poc, i era un poc el concepte, que tingueres inputs des de tot tipus, tant visual, auditiu, i bueno,
0: bastant. I treure-li tot això que estem escoltant, tot això, perquè si hi ha sonoritats que trau un instrument de corda que és de vent, igual no arriba mai, i al contrari, no? És l'única vegada que has compost per a banda?
1: Composat algun pas doble, també. M'encarregaron un pas doble per a la unitat de música de la Guàrdia Civil, que s'estrenava més al Palau, però no faig excessiva música de banda, però no per res, eh?
0: Sí.
1: M'encanta.
0: I com és això de treballar a quatre mans amb Carlos Riera? Perquè ell, Carles, els dos parlàveu, jo faig això, jo vaig a fer així...
1: Carles no és simple, a banda de que és un excel·lent director i músic, és amic. Aleshores, crec que, a més, els dos tenim com una mateixa manera d'entendre la música. Sempre ens agrada fer alguna cosa diferent i tal, i per a mi va estar un autèntic plaer.
0: La vau estrenar el 25 de novembre del 2023 a la Societat Joventut Musical d'Albal. Com recordes aquell dia? És a dir, aquell dia... És nervis, tu també estaves, Meritxell?
2: Sí.
1: Estava tocant.
2: Súper emocionant, la veritat.
1: Sí, va estar... escoltar-la sencer, i sobretot voldria destacar l'esforç que feren els músics de la banda, perquè no era un repte fàcil, és a dir, anar en una sincronització...
0: Clar, perquè tot això t'ha quedat
1: tot clic-trac, que se denomina...
0: No? En claqueta.
1: En claqueta que portava Carles, i que els músics tinguin aquesta precisió, gent que tenia des de 20 i pico, però venia 20, crios, xicotets, de, no sé, 12, 13 anys...
0: Sí.
1: feren un treball admirable i després el resultat, bueno, jo, me quedé en el moment quan s'acaba l'obra i s'alça tot el públic, en peu, no? Perquè va ser molt impactant.
0: El que narra, perquè té narrador, Stephen.
1: Stephen, sí. Stephen interpretava a un personatge que és fictici, Lorenzo Di Fiore, un escrivent, però conta històries que sí són reals.
0: I aquesta història qui la va narrar? Qui la va escriure?
1: La crearem entre Carlos i jo. Crearem una guionització.
0: Sí,
1: O sigui, el que volíem és, ostres, de què anem a parlar? Mira, podem dedicar un tema dedicat a la pietat. Val, doncs anem a contar una història. Anem a contar que este personatge imaginari, Lorenzo Di Fiori, va conèixer a un artista que s'anomenava Leonardo da Vinci i que va anar al seu taller, no? I aleshores, així és un poc com anàvem creant distintes ambientacions. O, per exemple...
0: Ara van a posar-te la pietat, que és esta que escoltarem en res, és la pietat. Després tornarem.
1: Sí.
0: És una part, la pietat és una part de la Renaissance.
1: Efectivament.
0: Esta és la pietat.

0: Estaves comentant de la Pietat.
1: Sí, mira, de fet, ara estava escoltant al principi, sona com una part tenebrosa, sí. O de, perquè el que volíem era la impressió que tindria Leonardo da Vinci quan es troba en el bloc de mármol enorme.
0: Blanc.
1: En blanc, de, i d'ací, com fas, no?
0: Sí.
1: I aleshores, esta peça parla de com ell, poc a poc, va esculpint la Pietat a martellades, en el cincell i tal, i conforme va evolucionar la peça va creixent d'intensitat perquè cada vegada la Pietat va descobrint-se poc a poc, no? I parlo un poc d'aquesta història.
0: Que bonic és quan t'expliquen una obra, crec que haurien d'explicar-les més perquè la gent està més receptiva a l'hora d'escoltar-la. Esta

0: siguem molt deixats de la mà, no li donem...
1: Sí, de
0: en certes, sí, en certes coses no li donem la importància, i unes bones gravacions sempre són importants, jo perquè s'han d'escoltar.
1: Sí, soc molt meticulós i sempre dic que una bona gravació perpetua una gravació, clar, és a dir, sí, d'ací 10 anys, 15 anys, 20 anys o el que siga, tu podràs anar-te a l'Spotify, al YouTube o el que hi hagi aquest dia, però al estar ben gravat podràs tornar a gaudir d'aquesta música.
0: I el nivell de dificultat quan estigui editada perquè puguen tocar-la altres agrupacions musicals és molt complexa.
1: És complex, és complex. La il·lusió que sempre hem tingut, tant Carles com jo, era de poder-la portar a més bandes, a tal, però requereix d'un nivell tècnic també, perquè requereix de altaveus, una sonorització, microfonia, efectes, llums...
0: A mi totes aquestes coses em donen por. Quan jo tinc que fer un concert que està la microfonia...
1: Assusta, eh?
0: Sí.
1: Assusta.
0: Sí, perquè no saps mai el resultat. Mm. Bueno, tampoc ho saps en l'altre, però si la microfonia no funciona, si el mitjà auditiu no funciona, buf, te'n vens avall.
1: Jo crec, Ima, que igual m'entendràs perfectament. Segur que et passa que quan així tens convidats i se fiquen uns auriculars i se fiquen davant del micro i diran és que no me reconozco la voz o es resulta estrany, no?
0: Sí.
1: Doncs en una gravació, i per això el que comentàvem abans d'anar-se'n a gravar fora, per a un músic, quan fas un concert, estàs acostumbrat a tocar i escoltar-te en els teus oïts. Però quan te fiquen uns auriculars, una microfonia, és un entorn un poc diferent, no?
0: Doncs deixem sonar-hi a la Renaixença. Mm. Donar-te les gràcies per haver vingut ací, per conèixer a Javier Quilis.
1: Al contrari.
0: A la tua neboda també, a Meritxell. Estem ahí en contacte, Meritxell.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè és important, és a dir, saber que n'hi ha un músic d'Alzira, una músic d'Alzira en l'Escala de Milán, i de conèixer ixa ànima que té dins Javier Quilis. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, a la persona que, a més, ho ha fet possible.
0: A Sofia.
1: I un autèntic plaer estar ací amb vosaltres.
0: Moltes gràcies. I fins ací el programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en xarxes i en producció Ima Santana. Fent banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vos deixem escoltant la Renaixença del compositor Carlos Riera i Javier Quilis, interpretada per la Societat Joventut Musical d'Albal. Que passeu un molt bon diumenge i molt bona setmana. Després ve el programa al magazín Fora de Cobertura. Vos deixem en els nostres companys de Fora de Cobertura. Adeu.
3: En almas provenientes del infierno. Y en esas circunstancias, el peligro podía acechar en cada plaza, en cada calle, en cada esquina. Debías intentar evitar desplazarte mientras la luna dominaba los cielos. La inseguridad y el miedo eran los reyes de la noche.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: L'emoció no s'explica, es diu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem.
4: No ens faltes.
2: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
6: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
1: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5.
2: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeix

0: Existeixen els secrets ben guardats.
1: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
0: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En cas de forta tempesta, no circules amb vehicles per carreteres properes a la línia de platja. Abstinte de practicar qualsevol tipus d'esport nàutic i si disposes d'embarcació, procura assegurar l'amarratge en un lloc resguardat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 4 d'octubre de 2026, el moment de donar la benvinguda als col·laboradors habituals de diumenge. J. González, com estàs?
1: Donis, què tal? Muy buenos días.
0: Molt bon dia. Fernando Pena, com estàs?
2: Muy bien, aquí arrancando la mañana y tratando de sacar energía. Ayer terminamos por fin la obra de la calle Cuenca 4, de las nuevas instalaciones de Calma del Mar.
0: ¿Y qué tal?
2: Pues pude vivir en primera persona las tres reglas básicas de las obras que son.
0: Si va a demorarse, va a demorarse.
2: Sí, esa es una de ellas. Sí. Que siempre es más caro de lo que te dicen al principio y que siempre queda un rincón en el que te falta por limpiar. Es que es increíble.
0: Anem, Fernando, que lo importante, lo más grande ya está fet.
2: Sí. Contento y nada, la semana que viene arrancamos. Vamos a darnos un día más para limpiar por la regla número 3, porque es que nos pasamos ayer todo el día y este fin de semana también toca. Y nada, mañana arrancamos en calle Cuenca 4 y a los pacientes les empezaremos a recibir a partir del martes, seguramente.
0: Enhorabuena.
2: Muchas gracias.
0: Esther Pesaro, ¿cómo estás?
3: Pues molt bon dia, molt bé. En ganes d'estar així un diumenge més i un poc així a regulinxi per veure l'horatge que està fent.
0: Sí, és que de veritat que...
3: Aquí m'ha anat a ploure en octubre.
4: Bueno,
5: és sorprenent.
0: Òscar Rueda, com estàs?
6: Bon dia, bé.
0: A banda de sorprès per l'aigua?
6: Estic bé. No, sorprès no. Sí que és de veres que, bueno, torna la preocupació. Ja sabem així que mai plou en... o moltes voltes plou sense coneixement, que és aquesta frase que tenim nosaltres, però també fa falta que plogui. A mi se m'ha secat aquest estiu una llimera,
0: vaya,
6: precisament per falta de pluja. Mira que la regava totes les setmanes, però ha sigut un estiu molt sec i ara veurem com és la primavera d'hivern.
0: A veure què passa. Amics de Fora de Cobertura, amics de Punt Ràdio, sumari i comencem. Començarem en el primer convidat del dia. Ell és gimnasta i comediant Wilbur. Tot el món el coneix i el tindrem avui en Fora de Cobertura, perquè ve a la Rambleta el pròxim dia 10 d'octubre. Nostra història en pindoletes, la batalla del Puig en Òscar Rueda, i parlarem d'un llistat de curiositats sobre la pluja. Ens prepara J. González alguna sorpresa, estic segur. D'estètica i salut i tractaments post-vacacionals o post-estiuencs, no, Esther?
3: Així és.
0: Molt bé. Jeff Toussaint, l'hipnotista, estarà en l'Olimpia el dia 9 i també parlarem avui en ell, de psicologia i de infidelitat o falta de respecte. Mos va a parlar Fernando Pena.
2: Hablaremos de eso. Yo quizás aconsejo no escucharlo con tu pareja, esa sección, porque puede llevar a conflicto, pero...
0: Anem bé, comencem bé. Molt bé, Fernando. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia i tornarem el convidat, la convidada especial en este cas, que és Emiliana Artagaitia. Influencer que estarà amb nosaltres durant tota la segona hora, així, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Fins a arribar a les 12, moment en què donarem pas punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Ara són les 10 i 10 i arranca Fora de Cobertura.
7: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: El nostre primer convidat fa coses que, si les intentarem nosaltres, acabaríem probablement contant-les en urgències. Ell es convertís en un espectacle d'acrobàcies, humor i un personatge que pareix haver negociat unes condicions especials en la gravetat.

0: per recordar-nos que se pot fer riure i riure en tot el cos. El dissabte 10 d'octubre a les 6 de la vespre, pensa en Wilbur, en la Rambleta. Nosaltres anirem a veure't, però lo de imitar-te o intentar les acrobàcies ja ho dissem per a quan siguem majors, val?
1: Vale, perfecto. Nos vemos por ahí. Un abrazo, peña.
0: Fuerte abrazo. Adeu.
1: Chao, chao.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: La batalla del Puig està estos dies més viva que mai, Òscar Rueda.
3: Efectivament, bon dia. Estem acostant-nos al 9 d'octubre i tot el que és acostar-se al 9 d'octubre torna pues, a fer-nos pensar, no?, en aquells aconteniments, en aquelles batalles bueno, i totes aquelles iniciatives que el rei Jaume I, del qual, a més, enguany se commemora el 750 aniversari de la seva mort, totes aquelles batalles que el rei Jaume I va protagonitzar. Sempre s'ha dit, i així ho hem repetit moltes voltes, que si Jaume I no haguera volgut, doncs molt probablement el poble valencià no existiria com a tal, no? Perquè ell va tindre en la seva mà decidir què és el que feia en este territori. Ell anava darrere de la conquista del Regne de València des de feia ja molts anys. Ells, bueno, els mandataris de la Corona d'Aragó, ja en els anys 30 del segle XIII, hi ha una reunió molt significativa en Alcanyís, en la ciutat aragonesa d'Alcanyís, en la que, bueno, se presenta el Regne de València com un territori que convé conquistar. Hug de Fullalquier, que era el maestre de l'hospital en aquell moment, fa un parlament que el propi Jaume I arreplega en el seu llibre dels Fets i reflexiona d'esta manera. Vaig a llegir-ho en la llengua original, més o manco en la que estava escrit. Senyor, puigdeus vos han fet guiat el fei de Mallorques en aquelles illes? No començarets vos ni nos de sa en aquell regne de València, qui ha estat de cara a tots temps i de front a vostre llinatge i tots temps s'ha empunyat d'haver aquell i no l'han pogut haver? Ell se referia a que els seus antepassats havien intentat en diverses ocasions conquistar el Regne de València, però mai havien pogut. Jaume I venia de conquistar el Regne de Mallorca i, per tant, pues, estava ja... Bueno, ell també havia calfat, no?
0: Com Wilbur.
3: Com Wilbur. Ja tenia la mà pues, suficientment preparada per a intentar la conquista del Regne de València.
0: Però, Òscar, per a sorpresa meua i de molta gent... Després d'ahir, estàvem en el sopar de Germanor de l'Or Ratpenat, i me digueres, bueno, és que Jaume I no va vindre a la batalla.
3: A la batalla, no. ¿Vale? Anem a explicar-ho. La conquista del Regne de València costa prou. Clar, nosaltres sempre tenim la data icònica del 9 d'octubre de 1238, però això és l'entrada triomfal en la capital, que supon que s'havia destronat al rei Moro, al rei Sallan, que fou l'últim rei de València de l'època islàmica, i l'entronització, per dir-ho així, de Jaume I com a rei de València. Però moltes poblacions se conquistaren abans. Per exemple, Burriana, en 1233, que era la primera que s'havia planificat en aquesta reunió d'Alcanyís que es devia conquistar. Si bé Blasco d'Alagó se va avançar per el seu compte i va conquistar Morella en 1232, el que va irritar prou a Jaume I. I bueno, pues, després d'una sèrie de campanyes, ja en l'Horta de València, perquè Burriana assegurava la possessió de tota la plana i obria el pas a l'Horta de València, que seria pues, la comarca que estaria més al sud, els aragonesos ja havien conquistat alguns castells, com per exemple Foios, que s'havia conquistat en 1235, i necessitaven una plaça forta per a preparar la conquista de València. Ells conquisten una xicoteta muntanya o tossal, el Puig, d'ahí ve el nom, que en aquella època se deia el Puig de Cebolla. De fet, encara hi ha una partida en l'Horta del Puig i un camí, que es diu el Camí de Cebolla, crec que és el nom originari de la localitat, el Puig. I des d'aquesta localitat, bueno, pues, se planteja un quartell, i el que fa Jaume I és tornar a Aragó per a demanar reforços. És a dir, no és que Jaume I se n'anara corregent o que vinguera de vedet, sinó que una vegada plantejat aquest quarter o aquesta fortificació, Jaume I se'n torna a Aragó.
0: Ara vinc.
3: Vosaltres quedeu així, resistiu, no, que no correga la veu i anem a portar més gent per a fer l'assalt final a la capital del regne.
0: I si pregunten per mi, ara vinc. M'he anat a un recau i...
3: Pues algú se n'ha anat de la boca, no? Perquè... El rei Sallan, bueno, en seguida s'entera de que Jaume I se n'ha...

0: havia anat i aprofitat la situació per atacar el castell del Puig. I d'aquesta situació és quan apareix lo que s'ha vingut a anomenar la batalla del Puig. No acaba d'estar clar quan va ser. La major part dels historiadors convenen en que fon en agost de 1237. I en eixa batalla, que d'alguna manera pues les tropes aragoneses queden una miqueta desprevingudes, inclús sense el rei present, pues acaba sent, per fer-ho curt, una victòria total dels aragonesos sobre els valencians, en este cas, comandats per Sallan, i això pues obriria de manera directa les portes de la capital, que cauria un any més tard. Eixa batalla ha sigut mitificar, òbviament. Ja diem que Jaume I no estigué. Hi ha moltes, representacions pictòriques de la batalla del Puig on se representa Jaume I. Jaume I no estigué. El que realment va comandar les tropes aragoneses fou Bernat Guillem d'Entença. Sobre això també hi ha un poc de mareig, perquè alguns diuen que, que era son tio per part de mare. Realment pareix que era cosí, era nebot de son tio, per tant, cosí d'ell per part de mare, Bernat Guillem d'Entença, que va morir en la batalla i que ell d'alguna manera és el que fon l'héroe d'eixa combat en l'Horta de València, al peu del Puig. I també pues, en eixa miraculosa aparició de Sant Jordi, que diuen algunes cròniques, no?, molt commemorar més tard. Hem de pensar que Sant Jordi ja era el patró d'Aragó, de la Casa Real d'Aragó, com de moltes altres cases reals i territoris europeus. I eixa aparició mítica de Sant Jordi també col·laborà a donar eixa aura llegendària a la batalla del Puig.
1: Ja farme saben aura en aquell moment.
0: Exactament. Sí. Era una altra manera, era una manera més bel·licosa, no?, de... I a partir d'ahir, pues, si vols, Donís, contem dos anècdotes curioses.
1: Per favor.
0: Una és per què se li diu la muntanyeta de la Patà, a la muntanyeta on està el castell del Puig, i la segona, l'aparició de la Mare de Déu del Puig, no?, que és la que fa realment que el nom històric de el Puig de Cebolla passi a ser el Puig de Santa Maria. La muntanyeta de la Patà, és... com el seu nom indica, una muntanyeta que està en el Puig. En aquella època destacava molt més que en l'actualitat, perquè hi havia molt poques edificacions construïdes i, per tant, és lògic que els aragonesos volgueren controlar aquest punt, aquest tossal, perquè dominava pràcticament tota l'Horta Nord. Aquest castell havia sigut, el castell que hi havia en aquesta muntanya, havia sigut destruït pels musulmans abans de retirar-se, no?, en aquesta conquista prèvia de l'Horta per part de Jaume I, per intentar impedir que els cristians poguessin utilitzar-lo com a base d'operacions. Però Jaume I el va reconstruir. I, a més, pues, diuen que el mateix cavall de Jaume I va pegar una forta cos contra la roca i de la muntanya va brollar aigua. O sigui, que va pegar aixina una patà, no?, el cavall de Jaume I, i això pues, va fer nàixer una font. Està clar que no és una cosa que es puga comprovar històricament ni en ninguna crònica, però és la tradició oral que sempre ha existit en el Puig, i d'ahir ve ixe sobrenom de la muntanyeta de la patà. I respecte al tema de la Mare de Déu del Puig, segons la tradició, Sant Pere Nolasco, que era el fundador de l'Orde de la Mercè, l'Orde de la Mercè, el seu comès fonamental era rescatar cristians en les zones controlades pels musulmans, sobretot aquells que havien sigut esclavitzats o que havien sigut detinguts. Per tant, és prou factible que estiguera acompanyant a les tropes aragoneses en aquesta conquista del Regne de València, precisament per a ajudar als cristians que pogueren estar en aquestes terres. Segons aquesta tradició, durant diverses nits, en aquests moments previs a la batalla del Puig, començaren a observar-se unes llums misterioses, unes llums que apareixien i desapareixien. Això, pues, si fos en l'actualitat, Iker Jiménez segurament estaria intentant endevinar què podrien ser. La tradició parla de 7 estreles. En moltes representacions d'eixe milacre se representen 7 estreles en el cel.
1: Osa Major? La Osa Major?
0: Estaven indicant, no deu ser l'Osa Major, perquè estaven indicant un lloc concret, en el Puig,

0: escarbaren en aquest lloc concret, aparegué una campana soterrà i baix de la campana se troba la imatge de la Mare de Déu juntal Jesuset. I eixa Mare de Déu, la Mare de Déu del Puig, que tornava a la llum, pues, bueno, d'alguna manera pues, seria una senyal més per a aquestes tropes cristianes de que estaven en una empresa, anem a dir-ho així, divina de conquista d'un territori que havia sigut cristià, perquè aquesta imatge la van soterrar els cristians en algun moment anterior, segurament per a que no fos destruïda, dins d'una campana, i ara ells la retrobaven i, per tant, d'alguna manera s'interpretava com una senyal del cel de que era seua la victòria i que, per tant, devien fer aquest atac final a la ciutat de València. Bueno, pues estas son las tradiciones que de alguna manera pues donen carácter antic y sobre todo mític, ¿no? A los orígenes del regne cristià de València. El regne de València ya existía, pero es en ese momento cuando se le dona la seua entidad definitiva.
1: El regne cristià, en este cas. Saps si va ploure el dia de la batalla?
0: O... No està clar. Podem preguntar-ho als nostres meteoròlegs a veure si està registrat, però no està massa clar si va ploure o no. Si era en agost, no crec jo que plouera massa. A més bé, passarien més calor que...
1: Bueno, una tronadeta d'este festiu, igual...
0: Tal volta, no tal sé. Volta.
1: Però sí que està plovent estos dies. Per això, J. González ha portat... Gràcies, Òscar, primer que res.
0: Gràcies.
1: I per això, dia que J. González ha portat un rànquing de curiositats, un llistat de curiositats sobre la pluja.
2: Dissabtes i diumenges, amb bona companyia. Donís Salvador.

0: Bueno, això
1: lo que diem és més blanquets o les pigues, no?
0: Sí, però, sí. El més blanquets ho tenim que fer així, no? I després, sí, eixes taquetes, eixes pequetes que eixen en l'estiu, que quasi totes són per la llum del sol i perquè no s'hem protegit lo màxim que podíem, eixes sí que mos la va llevar el làser. Sempre en molta protecció després, perquè te va cremar la pell. I si després no fiquem una protecció i evitem el sol lo màxim possible, mos va quedar marca. I entrem en un bucle en el que no anem a poder eixir d'ahí. Entonces, si te vas a fer làser, molt important després no és posar-te al sol, intentar dur gorro, sombrero, inclús protecció solar. Això sempre. El número 3 és el microneedling. A mi m'agrada moltíssim. És com si fos un bolígraf que té unes microagulles que el que fan és canalitzacions en la pell. Per tant, tot el que li fiques darrere d'este tractament va penetrar el doble. Així se pot fer pues, moltes coses, des d'hidratar millor la pell, aconseguir més col·làgeno, que estiga més tersa, inclús pot ajudar en algunes taquetes si són molt superficials, en la irregularitat de la pell o els poros, perquè diguem que el que fan són les canalitzacions i el que tu li vagis a aplicar després, segons el teu problema, ho va millorar. En el número 2 tenim un tractament d'hidratació i bioestimulació, que això és superimportant, pues arribem en la pell més seca, més castigada i el que volem és donar aquest toque d'hidratació, de pell rellena, que és algo que a les dones ens encanta, no? Que se veja la pell més jugosa, que no se veja tan tirant. I això és poc agressiu i funciona molt bé. A més, n'hi ha una combinació que és relativament nova des de fa uns mesos, que se fa en una neteja i acaba en una hidratació profunda d'àcid hialurònic, que me pareix ideal i que a quasi tot el món li va anar bé. I és una gran opció. He dubtat molt en aquest tractament en ficar-lo en el número 2 o el número 1.
2: O sigui que el número 1 també és d'importància capital i està com a mínim a l'altura.
0: El número 1 és més agressiu que el número 2, per això he tingut dubtes, però és que el número 1, jo sóc tan fan, sóc tan fan del número 1 que l'he deixat. El número 1 és el peeling químic que se fa en àcids. Entonces, això...
2: Ojo, cuidado, no?
0: Ojo, cuidado, això se fa en una clínica, òbviament. Clar, això tot són tractaments de cabina, no te ho fas tu en casa. Però és de veres que és que el peeling val per a tot. Engloba un poc tot. Te fa una exfoliació profunda. Si tens unes xicotetes marques van fora, tant siguen d'acné com siguen solars, te va llevar la irregularitat de la pell, la textura la va millorar.
3: ¿Y este era a cualquier edad eso? ¿O estamos hablando ya a partir de los 30, 40, 50?
0: Sí,
3: ¿una persona entre 20 y 30, por ejemplo?
0: Una persona entre 20 y 30, el número 2, que es la hidratación y demás, perfecto. Uh-huh. El peeling depende de lo castigada que esté la piel de la de 20 y 30. En cambio, el número 3 y el número 4 los pondría a partir de, o sea, el microneedling y el láser los pondría a partir de los 30 años porque de normal no suele.
2: O sea, que así os recomendarías, damos de milagre, ¿no? No, vull dir, bueno, perquè a partir dels 30 dic que...
0: Tinc que dir que, per exemple, així com la hidratació mos vindria bé a tots, a una pell sensible no li podries aplicar el peeling químic, clar, que és la meva primera opció. Vull dir, va molt bé perquè te va millorar la pell de manera important. En quant a arrugues fines van anar fora. Però també tens que ser conscient de que vas a estar uns dies descamant-te, pelant-te, i no te va fer gens de gràcia que la gent te veja aixina, millor estar en casa, no te pot pegar el sol. molta protecció solar, te va descamar.
2: De cara a un pont, no? De cara a un pont.
0: De cara a uns dies en casa.
1: Ara el pont d'octubre, no? Que tanques en

0: y tú sabes que a tu ex le sigue gustando.
1: Uau.
0: Y por eso te ha dicho ir a ese restaurante en concreto.
2: Anem a veure, visa la teua relació i...
1: Sí, sí, sí, ja súper, súper.
2: No sé, ¿quién es el diagnóstico, Fernando?
0: El diagnóstico es un poco lo que hemos planteado, que estas son cosas que hay que hablar con la pareja, que cada pareja pues tiene su filtro más o menos abierto o cerrado, y que una cosa es la conducta y otra el pensamiento, y que son cosas que tiene que hablar la pareja, porque cada pareja pues tiene su límite, ¿no?
2: Gràcies, Fernando Pena. Ha sigut, la veritat és que una secció molt interessant, eh?
1: Sí, molt entretinguda.
2: Seguim en Fora de Cultura, a l'altre costat del fil telefònic està Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carolina. Quin pla tenim per avui?
3: Pues voy a no hablar de l'arròs al forn, però en carabassa.
2: Ui, que bo, que bo, que bo, que bo. A veure, i això és típic d'alguna zona en concret? O
3: pues la veritat és que te tinc que dir que la zona on més se sol fer és en Vilafamés, en Castelló. En les demés, en València i en Alacant, el sol fer cada volta se sent més, la gent ho coneix més, però no és un arròs que se sol fer en les altres comunitats.
2: I així,
3: les altres,
2: Carolina...
3: provincies, perdona, les altres provincies.
2: Sí, tantes. Sí, val. Així, això consisteix en fer l'arròs al forn dins d'una carabassa com a recipient, com a continent, o a posar-li com un ingredient més al plat?
3: Pues a veure, te conte. És un plat que està inspirat en el tradicional, el que se fa en la cassola d'arròs, sí. En la cassola de fang de tota la vida. Pues, i és un plat, pues, un innovador... y es un variant de este plat. Lo único que cambia es lo que es la forma de lo que es la vamos, lo que es la carabassa que le dona y le aporta un altre sabor diferente a lo que es el arroz al forn, que está molt bo.
2: ¿Parlarían de algún ingrediente más a banda de la carabassa, Carolina, o este?
3: Pues la veritat és que no, els ingredients són els mateixos, que és lo que te volia dir. Sí. Lo que és el conjunt de la costella de cerdo en la carabassa que tira a dolç dona un sabor espectacular. Per això mateixa li aporta un sabor diferent a lo que és el tradicional.
2: I però a més la cuina seria exactament igual.
3: Perdona, Donis.
2: La cuina seria exactament igual, no?
3: Exactament, exactament. Es cuina igual. O sea, s'ofreixen les costelles, la botifarra de carn, s'ofreixen tot. Que després se posa en la cassola, ja t'he dit, en vez de la cassola de fang, en lo que és en la carabassa. I se posa al forn, com sempre s'ha fet.
2: Moltíssimes gràcies, Carolina Quilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bon diumenge. Amics de Fora de Cobertura, anem a buscar el boletín informatiu i ràpidament tornem amb més Fora de Cobertura. Fernando Pena, gràcies.
0: Aquí seguim.
2: Esther Baixauli, gràcies.
1: Gràcies.
2: Òscar Rueda, gràcies.
0: Gràcies, fins ara.
2: Tornem en uns moments. Gràcies.

0: Sí.
1: Jo m'acordo d'això, també.
0: Jo també, jo estava també.
2: Bueno, pues això te demostra que rànquing se fa.
3: Això és una llegenda, plou molt, però és una llegenda urbana.
4: Una llegenda urbana, com a tots els meus rànquings, Donís.
2: Sí, una llegenda urbana.
3: Tot. Mira, no, el rècord en una hora és 184,6 a Torís, que això és molt. Això és molt. 184,6 que va superar l'anterior de Vinaròs del 2018, que devien ser uns 180 o 170. Però és que 184, és que és... bueno, ja sabeu el que va passar. És que... ja està, saps?
2: Clar,
3: 600 litres, no. No, 180, no. I en el... este és en una hora, en mitja hora també el tenim nosaltres, i en 24 hores qui el té...
0: nosaltres. Sí.
3: És l'oficial.
0: És curiós.
2: La de 24
3: hores...
2: era previsible.
3: El Mediterrani, la Comunitat Valenciana, el Mediterrani en general, però la Comunitat Valenciana en particular, és una caixa de sorpreses en això de l'horatge i el clima, i així es donen molts rècords de precipitació.
2: Però és molt curiós que tenim tants dies de sol a l'any.
0: Exacte.
2: Sí, som els que més pluja tenim.
0: Exacte.
3: No, rècords. T'estic dient rècords. No t'estic dient còmput total de pluja.
2: Rècords, va, sí, rècords.
3: Rècords, t'estic dient rècords.
0: Que perquè... quan plou, plou molt.
3: Clar, quan plou, plou molt...
2: plou i després... poc, però per lo poc que plou, plou prou.
3: I després passen molts mesos sense ploure. Això de Cádiz a Grazalema, sí, plou molt. Plou molt perquè entre les borrasques i es troben allà a la serra i de seguida les borrasques que entren pel golf de Cádiz, però el màxim està a Galícia, entre les Ries Altes i les Perrois, o, bueno, no ho recorde, hi ha com dos màxims, un que està entre Navarra i País Basc, entre Guipúscoa i Navarra, i l'altre seria entre les Ries Altes i les Ries Baixes, que també hi ha una zona de muntanya i allà també plou molt. O sigui, estarien el top estos dos.
2: O sigui, de moment, tranquil·lets, alguna ruixonet cap a l'interior, però...
3: Sí, a veure, esta pròxima nit i matinada, tempestes, però ja seria la típica tempesta que avança de l'interior cap a la costa, no seria la possibilitat d'aiguats que hem tingut estos dies, i de fet les pluges tan abundants que vam tindre ahir, per sort van caure... Va estar 12-13 hores plovent en punts del Baix Maestrat. Clar, sí, es van acumular molts litres, però no va ser de manera molt torrencial. I estos dies canviarà la dinàmica.
2: I això, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una volta més.
3: Adéu.
2: Seguim en Fora de Cobertura, tenim rànquing.

Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dilluns 5 d'octubre. Arrenquem una setmana decisiva en la política i la pregunta que totes ens fem en este primer dia és: hi haurà o no hi haurà avançament electoral? Avui podríem conèixer la decisió del president del govern espanyol després d'haver estat tot el cap de setmana consultant el seu nucli dur. La caiguda dels decrets de la vivenda divendres ha sigut el detonant del que podria ser un moviment definitiu en mans només del cap de l'executiu espanyol. De moment, Pedro Sánchez manté la seva agenda. Des del Partit Socialista hi ha veus que aposten per eixe avançament electoral aprofitant la mobilització social. Podem s'oposa i demana primer solucionar el problema de la vivenda amb nous decrets més negociats. Des del Partit Popular li demanen directament que fixe ja la data per anar a les urnes. El bloc a l'esquerra del PSOE, mentrestant, mou fitxes, Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han acordat accelerar la seva refundació i posar-li nom: Front Ampli. El 17 d'octubre presentarà en el candidat o candidata a les generals. De seguida repassem totes les claus. Anem ara amb més assumptes que repassem en el sumari. Les acampades per una vivenda digna s'estenen a altres ciutats. A València ja han passat la segona nit a la plaça de l'Ajuntament i ja en són vora 350 les tendes muntades. I a Alacant protesten a la plaça de la Muntanyeta. Sofia Riego, bon dia.
2: Bon dia. En la de Sol a Madrid complixen ja 10 dies i després de les manifestacions de dissabte creix el clam per una vaga general. En moltes capitals espanyoles les mobilitzacions han tornat a ocupar els carrers este diumenge. Han hagut convocatòries a Bilbao, a Oviedo, a Almeria, a Badajoz, Salamanca i a Conca.
1: I a Ceuta, d'èxit, ha qualificat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el desallotjament de la platja del Trampolín, que ha tancat esta nit.
2: Ho ha dit en un vídeo publicat en la xarxa social X. L'operació ha culminat amb el trasllat de 1.100 migrants des d'esta platja fins als espais reglats d'acolliment. Quasi 600 d'aquestes persones han optat per tornar voluntàriament al seu país d'origen, en saber que no podran sol·licitar la protecció internacional d'asil.
1: I de l'exterior ja tenim resultats de la primera volta de les eleccions al Brasil.
2: Lula da Silva i Flavio Bolsonaro es disputaran la presidència del país en una segona volta després que cap dels dos candidats hagi arribat al 50% dels vots necessaris per a guanyar la primera. El fill de l'exmandatari d'ultradreta, Jair Bolsonaro, s'ha fet amb el 47%, mentre que l'actual president, el dirigent progressista Lula, n'ha aconseguit el 45%.
1: I en els esports, la Unió Esportiva Tavernes jugarà la Copa del Rei, que sorteja avui la primera eliminatòria. Els de la Safor entraran en el bombo juntament amb altres 8 equips valencians. Pel que fa a l'oratge, estem molt pendents, torna la calor, però també hi haurà previsió de tronades, temperatures elevades i tempestes de vesprada que ja este dimarts, demà, seran generalitzades. Les màximes es quedaran en 30 graus dimecres i a partir de dijous hi ha descens tèrmic. Atenció, perquè l'1-2 ha obert el risc groc per pluges a l'interior de les províncies de València i Alacant, i també ha plogut molt esta nit al nord de la província de Castelló. De seguida els ampliem. Així és com es presenta avui el dia. Són ja les 6:04 del matí. De seguida aprofundim en tots aquests assumptes i alguns altres. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyarem, com sempre, fins a les 7 del matí, així, en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí, a Punt Ràdio. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
3: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
0: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran.
4: con ells.
5: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
4: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

0: Pedro Sánchez ha de resoldre avui eixa gran incògnita, eleccions anticipades o continuar la legislatura. De moment, la seva agenda es manté amb normalitat. Avui està previst que estiga a Madrid en un acte a partir de les 9:30. N'estarem pendents de tot el que diga. El PP li demana que convoque ja eixes eleccions i els partits de Sumar han convocat per avui mateix una reunió per a l'anunciat front ampli, eixa marca que suposadament serà llançada ja el 10 d'octubre. Ens ho conta tot, Santi Hernández.
1: Queden hores. Pedro Sánchez hauria de deixar clar este dilluns si dissol les Corts i convoca eleccions o si continua la legislatura. Les dues opcions continuen obertes. Sánchez podria plantejar una nova proposta per a tirar avant les mesures dels decrets d'habitatge. De moment, Sánchez manté l'agenda i a les 9 del matí té un acte en un congrés i a les 11 l'executiva del partit. Podem apostar perquè no hi hagi eleccions i el PP exigís que convoque ja. Escoltem Jone Belarra de Podem i Miguel Tellado del Partit Popular.
2: Y la gente no está esperando elecciones, la gente está esperando soluciones. Hay acampadas en todo el país. Es la movilización social más importante desde el 15M.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Mentrestant, el bloc a l'esquerra del PSOE ha mogut fitxa. Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han acordat este diumenge accelerar la seva refundació i posar-li nom. Front Ampli. El nou espai presentarà el 17 d'octubre el seu full de ruta i també el candidat o candidata a les generals.
0: Este cap de setmana hem sentit també dir la seua als grups polítics valencians. Des del PP asseguren, Sofia, que a Sánchez només li queda una eixida.
4: Sí, la de convocar eleccions i deixar pas a un govern que s'ocupe, diuen, dels problemes dels valencians. Nando Pastor és el portaveu del PP a les Corts.
5: Que deje paso a un gobierno que de verdad se implique en solucionar las cuestiones importantes que afectan a esta tierra, como es el agua, como es la financiación, como es la reconstrucción, como es la bajada de impuestos, como son tantas y tantas cosas donde él lo único que ha hecho es poner trabas, obstáculos e impedimentos para que las políticas del PPCV, del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, sean más fructíferas, si cabe, con la ayuda del gobierno.
4: Per la seva banda, el PSPB ha demanat un ple extraordinari i urgent sobre vivenda. Asseguren que el PP de Pérez Llorca s'ha posat al costat dels fons Voltor en votar contra els decrets. José Muñoz és el síndic socialista.
6: Que se aplique la ley estatal de vivienda, que se limite el precio del alquiler. Exigiremos también que se eviten y que se prohíban los desahucios de personas vulnerables y exigiremos también que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana.
0: I paral·lelament a aquesta derogació dels decrets, l'acampada de València i la d'Alacant passen a hores d'ara la segona nit de protesta. Avui aborden el seu primer dia laboral amb les reivindicacions clares a la plaça de l'Ajuntament de València.
7: N'hi ha un problema de que n'hi ha una classe propietària rendista que extrau la riquesa que generen els treballadors.
8: El precio de la vivienda, que es una locura. O sea, yo ahora mismo tengo dos trabajos, voy a por el tercero para poder mantenerme.
9: La baixada de preus, que puguem permetre'ns viure en la nostra ciutat.
0: I també a la de la muntanyeta d'Alacant.
10: Acampada indefinida, perquè ha sigut un èxit. La jornada d'ahir va ser històrica. La resposta de la gent, tant l'ajuda.
11: La finalitat màxima d'això és convocar una vaga general.
12: Estem reivindicant el dret de la vivienda justa.
0: A Campades, el Pide a Viver, bon dia, després de les manifestacions de dissabte.
13: Bon dia, Alba. A València hi ha més de 300 tendes a hores d'ara i una xifra un poc menor a Alacant, però l'organització és la mateixa. En comissions i amb el suport de col·lectius socials, en el cas de València, tenen el sindicat de llogateres, l'associació veïnal Entre Barris o la plataforma d'afectats per la hipoteca. Hugo és de la Comissió de Comunicacions. Ha informat que avui emetran un manifest.
14: Ha crescut una barbaritat l'organització. Un gran logro organizativo lograr asimilar a toda esta nueva agenda y lograr colocarla pues de una forma tan buena como se está colocando. Estamos aquí preparando a posibles lluvias.
13: Tenen una zona de teletreball i una altra per a càrrega de telèfons i ordinadors amb plaques solars i cada dia en fan dos assemblees. Després de la de nit, un grup molt reduït de menors s'acostaren a provocar. Samuel és de la Comissió de Seguretat.
15: Han hecho el saludo nazi y han dicho Heil Hitler. ¿Qué más te puedo contar? Nos han tirado monedas, nos han dicho que nos duchemos, que trabajemos.
13: La resposta dels concentrats ha sigut esta.

0: Gràcies, Elpidia. Sobre la manifestació de dissabte, el sindicat de policia Jupola ha assenyalat que el dispositiu de seguretat va ser insuficient i ha apuntat directament la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Sofia.
1: Sí, Jupola ha assegurat que Bernabé és la responsable de les lesions que van patir nou policies en els enfrontaments amb manifestants que van ocórrer quan el recorregut va passar a l'altura de la ciutat de les Arts i les Ciències i es van produir al Darulls. Així ho ha expressat el portaveu de Jupola, València, Ivon Domínguez.
2: I creemos que la máxima responsable de ese dispositivo y de las heridas de nuestros compañeros es la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.
1: Des del sindicat han assenyalat que el motiu és que les ordres polítiques van primar sobre les operatives i també perquè el dispositiu va ser massa reduït.
2: Tan solo un grupo de UIP compuesto por poco más de 40 policías en un dispositivo absolutamente infradimensionado en el cual se les ha dejado a los pies de los caballos, ha tenido que soportar la violencia de miles de personas, poniendo en serio riesgo su propia integridad e incluso la vida de nuestros compañeros. Algo absolutamente intolerable en un Estado de Derecho.
0: Bé, avui està previst, n'estarem pendents, que les persones detingudes per eixos aldarulls en la manifestació per la vivenda a València passen a disposició judicial. Com els diguem, estarem pendents. Mentrestant, com dèiem, no només a València i a Alacant hi ha acampades, a la de Sol, a Madrid, la principal, es compleixen ja 10 dies. En moltes capitals espanyoles també les mobilitzacions han tornat a ocupar els carrers este diumenge.
1: Això era a Bilbao. Milers de persones han exigit contractes indefinits, la baixada dels lloguers, l'expropiació a fons voltors i que s'acaben els desnonaments. A Oviedo, Almeria, Badajoz, Salamanca i Conca, els sindicats d'inquilines també havien convocat marxes per a reclamar solucions d'habitatge i avui n'hi ha una altra manifestació convocada a Pontevedra.
0: Bé, en aquest context parlem d'eixos decrets de vivenda que, com saben, no s'han arribat a aprovar esta setmana i que aspiraven a congelar els desnonaments. Ens hem volgut fixar en el cas de Júlia Marchi. És una valenciana que esperava l'aprovació per tal de guanyar temps i trobar una alternativa habitacional, perquè si no canvia res, serà desnonada este dijous. Txelo Jimeno.
3: Júlia ha de preparar les coses per a deixar el que ha sigut sa casa en els últims 15 anys.
4: Mi madre vendió la casa conmigo dentro.
3: Amb un informe que acredita vulnerabilitat extrema.
4: No estoy bien, estoy muy preocupada. Yo no podía irme, yo no es que quiera quedarme aquí por hacer daño a nadie, es que no tengo a dónde ir.
3: Els compradors tenen altres propietats i no li han donat cap opció per a quedar-se.
4: Lejos de querer negociar conmigo y llegar a un entendimiento, hacerme un alquiler social, pues simplemente quieren echarme de casa sin darme una opción.
3: Els dos decrets de vivenda que finalment no s'han aprovat aspiraven a congelar els desnonaments, fet que li hauria donat a Júlia un temps valuós per a buscar una alternativa. La legislació actual els dona només uns mesos. Joan Marco és portaveu del Sindicat de l'Habitatge.
5: Una cosa és la legislació, però és que l'Estat els ha fallat. L'Estat ha fallat a Júlia. Ells estan donades d'alta com a demandants d'habitatge en l'Institut en ELEVA, l'entitat valenciana d'habitatge, i no funciona. Té un informe de vulnerabilitat. El propi judici no està funcionant, encara que l'advocada és increïble. L'està defendent a tope, sobretot perquè hi ha uns interessos molt grans.
3: Júlia té fins dijous per a trobar una solució que no la deixi al carrer.
0: Les protestes i acampades dels últims dies també han posat el focus en la proliferació d'infravivendes. A la Comunitat Valenciana, 4 de cada 10 famílies viuen en situacions de precarietat. És el cas de Patrícia, que viu amb la filla i la neta en una mateixa habitació. Ha parlat amb ella Sònia González.
6: Patricia Díaz explica que se'n va anar de Colòmbia fugint de la violència de gènere que patia la filla i vivia la neta. Ara, les tres comparteixen casa Sagunt amb l'ama del pis.
7: Bueno, aquí vive la dueña de la casa, digámoslo así, que es la que la alquila, y ella su arrenda a nosotros este cuarto y hay otro chico en otra habitación.
6: La convivència forçada obliga les famílies a coordinar-se al màxim i fer la vida en una habitació, acostumar-se a l'estretor. Vanessa Córdoba és la filla de Patricia.
8: por ejemplo, para levantarse cuando la niña, porque a esa hora también se levanta la otra chica para despachar a su bebé, entonces tiene uno que medir los tiempos de la cocina. A la hora de dormir, el cuarto es demasiadamente pequeño, entonces yo duermo en el piso, literal, en un colchón.
6: La família continua buscant un lloc on poder viure dignament, però segons la gigafactoria ha disparat els preus de les vivendes. Jaime Rey és de la parròquia El Salvador.
9: Como van a abrir la Volkswagen por aquí, pues ha venido mucha gente y hay menos oferta y pues todo más caro.
6: Segons Càritas, 4 de cada 10 persones al nostre país viuen en una vivenda precària.
0: La crisi de la vivenda preocupa a tota Europa, Sofia, sobretot a les grans ciutats. Hem volgut mirar cap allà per saber com gestionen aquest assumpte. Viena és la principal referència en la política de vivenda.
1: Sí, expedicions de tota Europa estudien el model austríac com el govern del País Basc. Denis Itacho és el conseller basc de Vivenda.
10: Ellos lo hacen por convicción, pero es que si decidiesen especular con el suelo tendrían que pagar unos impuestos de alrededor del 33%. Este país penaliza la especulación con el suelo y eso es algo que deberíamos de aprender.
0: Veiem dos casos més, un també a Europa, a Berlín, i l'altre als Estats Units.
1: A la capital alemanya, les protestes d'habitatge han sigut decisives. La candidata a l'alcaldia per Die Linke, el partit d'esquerres, ha guanyat les eleccions reivindicant la congelació de lloguers i l'expropiació. A l'altra part de l'Atlàntic, a Nova York, l'actual alcalde ha fet del preu de l'habitatge una de les seues prioritats. Des d'aquest octubre, els lloguers d'un milió de pisos estan sotmesos a regulació i queden congelats per als contractes d'un i dos anys, una mesura que afecta més de 2 milions de novaiorquesos.
11: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: Són les 6 i 17 minuts. A Ceuta, d'èxit, ha qualificat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el desallotjament de la platja del Trampolín. Ho ha dit en un vídeo publicat en la xarxa social X. L'operació ha culminat amb el trasllat de 1.100 migrants des d'esta platja fins als espais reglats d'acolliment.
1: Torres, responsable del comandament únic de la crisi de Ceuta, ha agraït a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a l'exèrcit, traductors i a totes les entitats que han participat en l'operatiu. Assegura el ministre que s'ha fet sense problemes de seguretat rellevants i amb un ordre exquisit, i que des del govern espanyol es continua treballant perquè torne com més pront i millor la normalitat a la ciutat de Ceuta. Quasi 600 persones emigrants marroquines d'aquest desallotjament han optat per tornar voluntàriament al seu país d'origen en saber que no podran sol·licitar la protecció internacional d'asil.
11: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
0: Catalunya acaba de viure un dels episodis més plujosos en 20 anys. La EMET ha desactivat l'avís roig a les 3 de la matinada, mentre que a la província de Badajoz ja l'ha baixat a taronja. El pitjor sembla ha passat, però els efectes del temporal són molt visibles, Sofia.
1: Així és, i deixa el pitjor balanç. El temporal que deixa 2 persones mortes i una persona desapareguda a Pineda del Mar, on les pluges s'han convertit literalment en rius als carrers. Alguns, com el Besòs, han arribat a un cabal de quasi 1.000 metres cúbics per segon a la desembocadura i han estat a punt de desbordar-se, i això ha activat les alertes. El perill per desbordament a la zona metropolitana minva progressivament. Salvador Illa, president català.
12: Este temporal de características tropicales está ya saliendo por el norte de Cataluña y entramos ya en una etapa distinta. De Barcelona para arriba, lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa.
1: Les línies ferroviàries han recuperat progressivament el servici, tot i que este temporal ha deixat una xifra rècord a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les telefonades d'emergències freguen els 10.000 i més de 1.400 intervencions dels bombers han hagut de produir-se en només 12 hores. 385 vols han estat cancel·lats. A Extremadura, l'aigua s'ha traduït en més de 1.000 telefonades a l'112, 59 incidències i 2 carreteres tallades en només 6 hores.
0: Així, a casa nostra també sabem que el Centre de Coordinació d'Emergències ha elevat a groc el nivell d'alerta per pluges i tempestes en les comarques de l'interior de les províncies de València i Alacant, però la nit ha vingut amb sorpreses al nord.
1: Sí, perquè l'alerta es va llançar a les 10 de la nit sense incloure el nord de Castelló, no estava previst, però al llarg de la matinada l'evolució de la tempesta ha fet que al litoral nord de Castelló les precipitacions irromperen amb força. A hores d'ara, en el dia d'avui ja s'han registrat pujat 96 litres per metre quadrat a Benicarló, 76 a Xert i més de 47 a Peníscola, tota la comarca del Baix Maestrat. Els bombers del Consorci de Castelló han avisat que s'estan produint precipitacions amb acumulats significatius i que durant la nit han estat molt pendents de servicis precisament relacionats amb l'aigua. S'han mobilitzat, per exemple, a un centre de persones amb discapacitat a Benicarló, on han hagut de buidar l'aigua que ha entrat, afortunadament, sense haver de lamentar cap dany personal.
0: Ansietat persistent, dificultat per a

centrar-se, insomni, fins i tot aïllament social. Estos són alguns dels efectes que les veus expertes assenyalen que tenen les reiterades alertes, com les alert en la població afectada per

0: Sants és Gato va al Camp de Túria. Al juliol va fugir el ramat durant els festejos taurins. A l'agost, un incendi forestal va arribar a les portes del poble i ara la forta pluja de dijous.
1: Podía salir y sabías lo que estaba cayendo, 100 y pico litros en un momento.
2: No tenim la por d'inundar, de que el poble s'inunde, perquè és impossible on estem, però sí que en la por de que esta aigua en les nostres clavegueres no siguin capaços de aglutinar-la tota.
3: Les alcantarilles no tragaven i l'aigua iba por totes les calles. La barrancada que bajava era enorme i la gent del poble pues està coberta de talla.
4: Agobiaos totalmente. No hacen más que pasarnos cosas, digamos, de gràcies.
5: Això són les notícies del matí, a Punt Ràdio.
6: Eixim a l'exterior, Lula da Silva i Fabio Bolsonaro es disputaran la presidència del Brasil en una segona volta després que cap dels dos candidats hagi arribat al 50% dels vots necessaris per a guanyar la primera. El fill de l'exmandatari d'ultradreta, Jair Bolsonaro, s'ha fet amb el 47%, mentre que l'actual president, el dirigent progressista Lula, n'ha aconseguit el 45%. La segona volta es farà el pròxim 25 d'octubre i, de moment, cap dels partits derrotats en esta primera volta li donarà suport als guanyadors. I mentrestant, qui inicia una carrera contra rellotge per a guanyar les eleccions de mig mandat és el president americà, Donald Trump. Per a estos comicis falten pràcticament 30 dies. Els sondejos apunten a una victòria dels demòcrates, cosa que complicaria molt la gestió del president a la Casa Blanca. És una crònica de Remei Blasco.
7: Avui falta just un mes perquè als Estats Units se celebren les eleccions de mig mandat, quan es renova la totalitat de la Cambra de Representants i un terç del Senat. Els dos òrgans del poder legislatiu amb competències tan importants com aprovar els pressupostos. La majoria republicana està en perill i els demòcrates van per davant en les enquestes. Going to benefit the Democrats. Amb un índex de popularitat del 32%, el més baix que ha tingut mai cap president, molts republicans preferirien que Donald Trump no els acompanyara en la campanya. En canvi, ell s'ha embarcat en una marató de mítings amb promeses excèntriques de difícil compliment, com donar $5,000 a cada ciutadà si guanya les eleccions.
8: You win with us and you get $5,000.
7: Encara que el seu nom no estarà en les paperetes, per a part de la ciutadania, el 3 de novembre es viu com un referèndum a les polítiques de Trump. No li perdonen l'encariment de la vida i sobretot els combustibles, conseqüència directa de la guerra de l'Iran, que va començar quan havia promès que no gastaria diners en conflictes externs. Si els republicans perden la majoria legislativa, Trump es quedarà sense marge de maniobra per a governar en la segona meitat de la legislatura.
6: Són les 6:23, tornem a casa nostra, que les festes de moros i cristians continuen com estan de l'1 al 4 de setembre o que siguin l'últim cap de setmana d'agost. Més de 10.000 persones estaven cridades a ir a les urnes a Castalla per a decidir entre aquestes dues qüestions en un referèndum que, atenció, ha requerit el permís del Consell de Ministres. Laura López.
9: Al carrer les opinions estan dividides. Mentre que molts aposten per la tradició, els festers que viuen fora demanen el canvi de les festes de moros i cristians de Castalla a cap de setmana.
10: El món està canviant i entonces, claro, les festes s'han d'adaptar un poquit igual a lo que el món demanda.
11: Jo no vull que es canvi.
12: La meva posició és més favorable al canvi.
13: Que se queden com estan.
9: Una consulta prèvia celebrada al juny entre els festers va resultar favorable al canvi de data per un marge molt estret, però no era vinculant, i l'Ajuntament va decidir demanar permís al Consell de Ministres per a fer un referèndum vinculant. Escoltem Jesús López, alcalde de Castalla, i Vanessa Felipe, presidenta de l'Associació de Comparses.
14: Ha obert aquest procés de participació a tot el poble per a que tots decidim quan volem que siguin les nostres festes.
15: Hi ha que tindre en compte que és una consulta popular, per tant, a diferència d'un referèndum que votarien únicament els censats, així voten totes les persones que estan empadronats en Castalla i els festers no empadronats.
9: Entre els partidaris de que no canvie res hi ha el sector de l'hostaleria. Abraham Prats és el president de l'Associació d'Hostalers de Castalla.
16: Econòmicament, pues, ells llevamos un poquet de sustento perquè tindre una setmana més o una setmana menys, pues, es nota un peliu.
9: El 8 d'octubre, quan acaba el recompte del vot per correu, eixirem de dubtes.
6: Eixirem de dubtes el 8 d'octubre. Estem pendents per si es donarà a conèixer el resultat provisional. Les urnes van tancar ahir aproximadament a les 8 de la vesprada. I anem ara a Onda, on a partir d'ara es cobrarà per accedir als principals atractius turístics. Això és el que arreplega la nova ordenança municipal. Anem fins a la delegació de Castelló, Sònia González.
9: Des de l'1 d'octubre s'ha de pagar 4 euros per a visitar el castell i 3 per accedir a la Torre de la Presó, el Museu Onda Natura i el paratge de la Cova de l'Algepsar. És una mesura

0: que l'Ajuntament impulsa per a millorar la conservació del patrimoni i la gestió de les visites. Maria Baila és la regidora de Turisme d'Onda.
1: Si no se paga una entrada, no es valore el patrimoni ni es valore tot l'esforç que fa ni tota la inversió. Era una demanda històrica dels turoperadors quan sentaves a parlar o a paquetitzar determinats productes de dir, mira, és que si no cobreu, nosaltres no podem vendre el producte.
0: Entre el veïnat hi ha opinions diverses, però la majoria estan a favor. I és que per als empadronats d'Onda l'accés continua sent debades. Molts diuen que aquesta xicoteta tarifa permetrà a l'Ajuntament millorar la gestió del patrimoni cultural, però alguns creuen que espantarà el turisme del municipi.
2: Crec que és prou simbòlic.
3: A mi, com jo no tinc que pagar...
4: Perquè en tots els puestos se pague.
5: És una forma de que el turisme deixe de vindre.
3: Hombre, claro que lo pagaría.
6: Una medida lógica.
7: Fuera un poquito menos, entendemos que se tiene que pagar para poder conservar.
8: A Punt Radio. Les notícies del matí.
9: Aprendre de viticultura i enologia en el millor lloc per a fer-ho. Les vinyes de la plana d'Utiel-Requena es posen estos dies a disposició de l'alumna de formació professional de l'Escola de Viticultura i Enologia Félix Jiménez, de la capital de la comarca. El curs ha començat i ells i elles treballen com si foren un mes de l'equip de producció. Ens ho conta tot, Cèlia Cereso.
10: La formació professional en viticultura comença en el millor moment de l'any, així ho explica Agueda Serrano, directora de l'Escola de Viticultura i Enologia de Requena.
11: Ara mismo estamos en época de vendimia y como tiene que ser, los alumnos tienen que empezar el curso vendimiando para luego elaborar sus vinos, que haremos en nuestra propia bodega.
10: L'ofici s'aprèn exercint-lo, així ho reconeix l'alumnat de formació professional.
12: Somos nosotros los que recolectamos la materia prima y llevamos todo el proceso, la recolección hasta luego su embotellado, ya ha pasado varios meses.
10: També aprenen a detectar el moment idoni de la collita. Laura García, alumna de l'FAP, ho explica.
13: Por pues análisis de azúcares y acidez y bueno, por cómo se ve la uva.
10: Ve la resta de procesos com el cribatge del raïm i tot tipus d'elaboracions vitivinícoles.
14: Esto es el bazuqueo, con lo que mezclas el mosto y la uva para que se añada más color.
10: Esta formació professional té un 95% d'inserció laboral en un sector amb molta demanda de treball. D'ací, a més, han eixit els enòlegs de renom estatal. En el sector cal relleu generacional, però el futur de la producció de vi a Requena està assegurat.
8: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
9: La qualitat dels rius europeus ha millorat durant els últims anys, però no al ritme necessari per arribar als objectius ambientals previstos per a 2030.
15: Espanya i Bulgària presenten situacions més crítiques al combinar valors elevats de contaminació amb tendències desfavorables en algun dels indicadors estudiats. Esta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per la Universitat Politècnica de València. Maria Parches és una de les investigadores principals.
16: España se encuentra entre los países con una situación más preocupante junto con Bulgaria. Aunque se ha reducido la carga de contaminación orgánica, sus niveles continúan siendo elevados y además las concentraciones de fosfatos aumentaron entre el 2015 y el 2021. Esta evolución aleja al país de los objetivos ambientales de 2030 y pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de control de nutrientes procedentes de vertidos urbanos, industriales y agrícolas, principalmente.
15: L'estudi constata una millora general de la contaminació dels rius europeus, però advertís de que el ritme és insuficient en gran part del continent.
9: Estem a les portes del 9 d'octubre, que se celebra este divendres, i els forts i obradors valencians fan l'agost ja amb la mocadora, una tradició molt arrelada en què reivindiquem el nostre propi dia dels enamorats i les enamorades.
15: Amb formes de fruites, hortalisses, la piruleta i el tronador, omplin estos dies tots els aparadors de les pastisseries a València. Treballen sense treva perquè tots tinguen la mocadora el dia de Sant Donís, considerat el Sant Valentí valencià. José Vicente Galán és gerent de la pastisseria Galán d'Albal a l'Horta Sud.
17: A la vegada anem en augment perquè n'hi ha molta gent jove que segueix en la tradició i que vol mantenir les costums valencianes. També n'hi ha molts que se regalen entre germans, de fill a pare, no sé, és un regal més que d'amor d'afecte, que és un producte molt artesanal, que se fa uno a uno. Ja de per si el massapà és un producte car perquè va molt carregat d'armela i l'armela és cara. Però després també n'hi ha que sumar-li la mà d'obra de boleta a boleta, de pintar-ho, de cuidar cada detall. Hem apujat el preu un 3-4%.
8: Això són les notícies del matí. Les coses són com passen. A Punt Ràdio.

0: Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
2: Són les 6 i 32 minuts. Avui podríem conèixer la decisió del president del govern després d'haver estat tot el cap de setmana consultant el seu nucli dur. Hi haurà eleccions avançades. La caiguda dels decrets de la vivenda divendres ha sigut el detonant del que podria ser un moviment definitiu en mans només del cap de l'executiu espanyol. De moment, Sofia Pedro Sánchez manté la seva agenda per avui.
3: Així és, des del Partit Socialista molts aposten per aquest avançament electoral aprofitant la mobilització social. Podem s'oposa i demana primer solucionar el problema de la vivenda amb nous decrets negociats. Des del Partit Popular li demanen directament que fixe ja la data per anar a les urnes. El bloc a l'esquerra del PSOE, mentrestant, mufitxa. Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els comuns han acordat accelerar la seva refundació i posar-li nom Front Ampli. El 17 d'octubre presentarà el candidat o candidata a les generals.
2: Les acampades per una vivenda digna s'estenen a altres ciutats. A València ja han passat la segona nit a la plaça de l'Ajuntament. En són vora 350 tendes muntades i a Alacant protesten a la plaça de la Muntanyeta.
3: I en l'acampada de sol a Madrid complixen ja 10 dies i des de les manifestacions de dissabte creix el clam per una vaga general. En moltes capitals espanyoles les mobilitzacions han tornat a ocupar els carrers este diumenge. N'hi ha hagut convocatòries a Bilbao, a Oviedo, Almeria, Badajoz, Salamanca i Conca.
2: I a Ceuta, d'èxit, ha qualificat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el desallotjament de la platja del Trampolín, que ha tancat esta nit.
3: Ho ha dit en un vídeo publicat a la xarxa social X. L'operació ha culminat amb el trasllat de 1.100 persones migrants des d'esta platja fins als espais reglats d'acolliment. Quasi 600 d'aquestes persones han optat per tornar voluntàriament al seu país d'origen en saber que no podran sol·licitar la protecció internacional d'asil.
2: I de l'exterior, el que destaquem són els resultats de la primera volta de les eleccions al Brasil.
3: Lula da Silva i Flavio Bolsonaro es disputaran la presidència del país en una segona volta, després que cap dels dos candidats hagi arribat al 50% dels vots necessaris per a guanyar la primera. El fill de l'exmandatari d'ultradreta, Jair Bolsonaro, s'ha fet amb el 47%, mentre que l'actual president, el dirigent progressista Lula, n'ha aconseguit el 45%.
2: Toca, quan són les 6 i 35 minuts, mirar al cel, saber què ens depara l'oratge avui després de jornades prou complicades. Antonio Sánchez, bon dia. Sabem que hi ha avisos cap al centre i el sud de la província, de casa nostra, de la Comunitat Valenciana.
4: No tenim cap avís ara mateix.
2: No tenim cap avís ara mateix.
4: No n'hi ha cap avís.
2: Ah, això és que ja s'han desfet. Perfecte. No tenim cap avís ara mateix, però no. Sí, ens ha comentat, mirant cap al nord, Sofia Riego, ara fa uns moments, que ha plogut molt esta nit.
4: Sí.
2: Sobretot en eixes comarques més al nord.
4: Sí, al Baix Maestrat han caigut 95 litres per metre quadrat, a Benicarló també a Xert, uns 72-70 litres per metre quadrat, i són unes tempestes que s'han deixat molta pluja en les últimes hores i que han caigut des de mitjanit fins a les 2-3 de la matinada.

0: Ha sigut una nit marcada per Isarina de tempestes, que ara mateix ja s'està desplaçant a altres zones i entrant més mar cap a dins, i sembla que afectarà a Catalunya i a Balears. Uh-huh. Ara nosaltres ens acomiadem d'esta zona de tempestes i veurem una situació un poc més estable, almenys molt pareguda al que vam tindre ahir, és a dir, alguns núvols, però en realitat una jornada marcada per cel assolellat i a moment de la nuvolositat ja de vesprada. Tenim encara un ambient molt inestable perquè tenim una dana a l'oest de la península. Esta dana a nosaltres no es afectarà de ple, però sí que es deixarà un augment de la possibilitat de tempestes, sobretot de vesprada, que és quan escalfa l'ambient, i ja més cap a l'interior, perquè esta dana es posiciona a l'oest. Si estiguera més cap al nord d'Àfrica, sí que faria un efecte crida del vent de llevant, del de gregal, i ens deixaria més pluja, però com esta situació no es dona d'esta manera, la pluja arriba més cap a l'interior i afectarà sobretot a Castella-La Mancha, a Extremadura, a Castella i Lleó, a Madrid, a nosaltres, les comarques un poquet més de l'interior. Que ara per ara ja dic que no tenim cap avís activat, però pot ser que en les pròximes hores sí que s'activen avisos a les comarques de l'interior centre, és a dir, al Racó de Mus, a la Plana Útil Requena, a la Vall de Cofrents a Llora, que sembla on es produiran aquestes tempestes esta vesprada o on és més probable que arriben. A la resta, avui una jornada amb valors molt similars en els termòmetres. Ara mateix estem entre els 15-20 graus cap a l'interior, al voltant dels 20-22 cap al litoral, i després de vesprada tindrem temperatures dins del que tocaria en aquesta època de l'any, màximes entre els 24-27 cap a l'interior, al litoral entre els 26-27 graus també, així que jornada estable per al que hem viscut este cap de setmana. Sí. I veurem que els pròxims dies tindrem alguns canvis, però ara per ara no cal preocupar-se per les tempestes.
1: Primer, per aclarir, abans d'acomiadar-te, sí. Així la confusió. És l'1-2, el Centre de Coordinació d'Emergències, qui ha elevat a nivell groc l'alerta per pluges i tempestes a l'interior de les províncies de València i Alacant. No és el mateix l'alerta que pot emetre el Centre de Coordinació d'Emergències. Suposa que també, Antonio, en previsió per eixa previsió de possibles pluges que tu comentaves. No és el mateix que l'avís que podria haver emet l'AEMET, que en este cas tu ja ens confirmes que no n'hi ha cap actiu.
0: No ho he vist. No sé si és perquè ja ha passat o pel que passarà. Mm-hmm. Perquè este matí Xavi, un company, també va comentar que teníem en la U2 un avi, uns comarques, però no. En principi, ara per ara,
1: AEMET,
0: que
1: és la que activa els avisos
0: meteorològics, no.
1: Estaríem parlant d'una alerta més a nivell de coordinació d'emergències que no meteorològica de l'AEMET. Pues moltes gràcies, Antonio.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.

0: Són les 6:39. Ja saben que Pedro Sánchez podria resoldre avui aquesta gran incògnita si hi hauran eleccions anticipades o no, o si, pel contrari, continuarà la legislatura. De moment es manté l'agenda amb normalitat. El PP li demana que les convoque ja i els partits de Sumar han convocat per avui una reunió per a anunciar que el 10 d'octubre llançaran la nova marca Front Ampli per a les eleccions generals. Eixe dia també podríem saber qui liderarà eixa nova marca. Ens ho conta tot, Santi Hernández.
1: Queden hores. Pedro Sánchez hauria de deixar clar este dilluns si dissol les Corts i convoca eleccions o si continua la legislatura. Les dues opcions continuen obertes. Sánchez podria plantejar una nova proposta per a tirar avant les mesures dels decrets d'habitatge. De moment, Sánchez manté l'agenda i a les 9 del matí té un acte en un congrés i a les 11 l'executiva del partit. Podem apostar perquè no hi hagi eleccions i el PP exigís que convoque ja. Escoltem Jone Belarra de Podem i Miguel Tellado del Partit Popular.
2: Y la gente no está esperando elecciones, la gente está esperando soluciones. Hay acampadas en todo el país. Es la movilización social más importante desde el 15M.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Mientras tanto, el bloc a la esquerra del PSOE ha mogut ficha. Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Els Comuns han acordat este diumenge accelerar la seva refundació i posar-li nom, Front Ampli. El nou espai presentarà el 17 d'octubre el seu full de ruta i també el candidat o candidata a les generals.
0: En este context i paral·lelament a aquesta derogació dels decrets, l'acampada de València i la d'Alacant passen a hores d'ara la segona nit de protesta. Avui aborden el seu primer dia laboral amb les reivindicacions clares tant a la plaça de l'Ajuntament de València...
4: N'hi ha un problema de que n'hi ha una classe propietària rendista que extrau la riquesa que generen els treballadors.
5: Se empezó la vivienda, que es una locura. O sea, yo ahora mismo tengo dos trabajos, voy a por el tercero para poder mantenerme.
6: La baixada de preus, que no... que puguem permetre'ns viure en la nostra ciutat.
0: Com a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant.
7: Acampada indefinida, perquè ha sigut un èxit. La jornada d'ahir va ser històrica. La resposta de la gent, tant l'ajuda.
8: La finalitat màxima d'això és convocar una vaga general.
9: Estamos reivindicando el derecho de la vivienda justa.
0: Acampades que arriben després de les manifestacions de dissabte. A València hi ha més de 300 tendes i una xifra un poc menor a Alacant, però l'organització és la mateixa en comissions i amb el suport de col·lectius socials. A València tenen el sindicat de llogaters, l'associació veïnal Entre Barris o la plataforma d'afectats per la hipoteca. Hugo és de la comissió de comunicació que avui emetrà un manifest.
10: Ha crecido una barbaridad la organización. Un gran logro organizativo lograr asimilar a toda esta nueva agenda y lograr colocarla pues, de una forma tan buena como se está colocando. Estamos aquí preparando a posibles lluvias.
0: Tenen una zona de teletreball i una altra per a la càrrega d'ordinadors i telèfons mòbils amb plaques solars. Cada dia han fet dos assemblees. Després de la nit, un grup molt reduït de menors s'acostaren a ir a provocar. Samuel és de la Comissió de Seguretat.
11: Han hecho el saludo nazi y han dicho Heil Hitler. ¿Qué más te puedo contar? Nos han tirado monedas, nos han dicho que nos duchemos, que trabajemos.
0: Y la respuesta de las personas concentradas ha sido esta. Esta no és l'única acampada que es fa al voltant de tot el país. A la de Sol, la de Puerta del Sol a Madrid, compleixen ja els 10 dies. També són moltes les capitals espanyoles que han fet mobilitzacions este diumenge. A Bilbao, milers de persones han exigit contractes indefinits, la baixada de lloguers, l'expropiació a fons voltor i que s'acaben els desnonaments. A Oviedo, Almeria, Badajoz, Salamanca i Conca, els sindicats d'inquilins també havien convocat marxes per a reclamar solucions d'habitatge. I avui hi ha una altra manifestació convocada a Pontevedra. A casa nostra avui estarem pendents del pas a disposició judicial de les persones detingudes en els aldarulls en la manifestació de l'habitatge que va ser a València el dissabte passat.
12: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
0: A Ceuta, d'èxit, ha qualificat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el desallotjament de la platja del Trampolín, ho ha dit en un vídeo publicat en la xarxa social X.
13: mi aplauso y mi reconocimiento a quienes han trabajado hoy en un operativo largo en el tiempo, pero que ha terminado muy bien. Vamos a seguir en ese trabajo. Hemos ido abriendo en Ceuta operativos y también espacios en las últimas semanas y seguiremos para que ninguna persona pernocte en las calles de Ceuta, porque nuestra voluntad no es otra que alcanzar cuanto antes la normalidad en Ceuta. Por tanto, hoy un día de gran trabajo y mi reconocimiento al respecto.
0: L'operació ha culminat amb el trasllat de 1.100 migrants des d'esta platja fins als espais d'acolliment. Quasi 600 migrants marroquins d'este desallotjament han optat per tornar voluntàriament al seu país d'origen en saber que no podran sol·licitar la protecció d'asil. Això a Ceuta, a Catalunya. S'acaba de viure un dels episodis més plujosos en els últims 20 anys. La EMET ha desactivat l'avís roig a les 3 de la matinada, mentre que a la província de Badajoz ja l'ha baixat a taronja. El pitjor del temporal ha passat, però el temporal, les pluges, deixen el pitjor balanç. Deixen 2 morts i una persona desapareguda a Pineda de Mar, on les pluges han convertit literalment els carrers en rius. Alguns, com el Besòs, han arribat a un cabal de quasi 1.000 metres cúbics per segon a la desembocadura i han estat a punt del desbordament. Un perill que ja ha minvat a la zona metropolitana, així ho explica Salvador Illa, president català.
14: Este temporal de características tropicales está ya saliendo por el norte de Cataluña y entramos ya en una etapa distinta de Barcelona para arriba. Lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa.
0: Les línies ferroviàries es recuperen progressivament el servei, tot i que este temporal ha deixat unes xifres de rècord a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les telefonades a emergències freguen les 10.000, més de 1.400 intervencions dels bombers en només 12 hores i 385 vols cancel·lats. A Extremadura, l'aiguat s'ha traduït en 1.000 telefonades a l'112, 59 incidències i 2 carreteres tallades en només 6 hores. A casa nostra, el Centre de Coordinació d'Emergències ha elevat a groc el nivell d'alerta per pluges i tempestes pel que poguera passar a l'interior de les províncies de València i Alacant. Però durant la nit els majors registres, els registres de pluja, s'han registrat més al nord. A hores d'ara, en el dia d'avui, ja s'han registrat 96 litres per metre quadrat a Benidorm, al Baix Maestrat 76, a Benicarló, perdó, al Baix Maestrat, això sí, a Xert 76. Els bombers del Consorci de Castelló han avisat que s'estan produint precipitacions que deixen acumulats prou significatius i que durant la nit han estat molt pendents de servicis relacionats precisament amb l'aigua. Han hagut de fer buidatges d'aigües que han entrat en un centre de persones amb discapacitat a Benicarló, afortunadament sense cap dany personal. I mentrestant, fem càlcul del resultat de l'episodi de pluges que hem passat els últims dies. Els danys són nombrosos al camp, sobretot a la comarca de la Ribera Alta, on estan a punt de collir el caqui. En alguns bancals, el 100% de la collita, entre 12.000 i 13.000 quilos, s'ha fet malbé per la pedra. Miguel Oliver és propietari d'un dels camps afectats.
15: Les pluges, verdaderament, són molt beneficioses, però si venen acompanyades de pedra, pues ja no. Entonces, així, ha hagut uns 80 litres d'aigua ja, però jo crec que la meitat han sigut de pedra. La mostra la tens ahí, està tot pedregat, està tot molt tocat.
0: Ara les asseguradores agràries hauran de respondre perquè també els cítrics s'hi han vist afectats. Alberto Pérez és el delegat d'Ava Asaja a Alberic.
16: En els puestos on no tenen escorregudes i coses d'aixes, què van a fer? Van a acumular-se moltes àvies inundant les parts baixes de la taronja, per exemple, que està el 30 o el 40% de la taronja en les faldes i és on més dany produeix.
0: El municipi d'Eslida, la Plana Baixa, va acumular més de 130 litres per metre quadrat en aquell episodi de pluges. Com saben, també és un poble molt afectat per l'incendi del mes passat, del mes de juliol, a la Serra d'Espadà, i això el fa completament vulnerable a possibles erosions. Ens ho explica Verònica Marc.
17: En efecte, les conseqüències de l'erosió ja són visibles a Eslida. Pistes forestals danyades, terra fèrtil arrossegada i aigua amb gran quantitat de cendra que acabarà als aqüífers o pantans. Víctor Bayona és president de la Societat d'Amics Serra d'Espadà.
18: Els accessos, pistes forestals, camins, han sigut afectats per l'aigua. Inclús alguns d'ells queden impracticables fins a que no se reparen. Estem perdent terra, sol, terra vegetal.
17: Les flames de juliol acabaren amb el mantell natural de la muntanya, retardant així la regeneració del bosc en les zones amb més pendent i sense bancals.
18: Ahí la pèrdua de la terra lo que farà és que la regeneració natural siga més dificultosa.
17: A més, l'aigua corria muntanya avall bruta, amb cendra i residus.
18: Sobretot, bueno, els aqüífers on s'abasteix les grans poblacions, i no només això, sinó també les fonts dels pobles, no?
17: Però es podrien haver evitat aquests efectes?
18: Tallar els arbres de manera controlada, també les restes, les branques dels arbres, fer pues, o triturar-les i fer mulch, també fer cordons en aquestes branques, perpendiculars a la línia màxima pendent.
17: Ara la faena es multiplica. No només ha de treballar en la regeneració, sinó també en els efectes de l'erosió en totes aquestes zones.
0: En els esports, avui se sorteja la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol, que es jugarà a finals d'octubre. 9 equips valencians coneixeran el seu primer rival en la competició del CAU. S'amplia la informació, Héctor Salvador.
19: La Unió Esportiva Tavernes jugarà la pròxima edició de la Copa del Rei després d'eliminar el Maracena de Granada. Amb l'1-1 de l'anada i el 0-0 del partit i la pròrroga, esta eliminatòria prèvia es va haver de decidir en la tanda de penals. Ahir, l'equip valencià va guanyar per 4-2. Este migdia, el Tavernes estarà en el bombo de la Copa, on en la ronda inicial s'enfrontarà un dels següents 5 equips de primera divisió: València, Villarreal, Llevant, Elx o Màlaga. Estes són les preferències del jugador del Tavernes, Àlex Magraner.
20: De sorteig, però ojalà mos quedarà el València o el Villarreal, la veritat. Són les dues primeres, però el València sobretot.
19: També se sortejaran els emparellaments del Castelló, l'Eldense, l'Alcoyano i el Castellonense. Raúl Pina ens acosta la resta de la informació de futbol.
21: En segona divisió, el Castelló ha perdut el lideratge després de no passar de l'empat a un gol contra el Ceuta. I Rasuero va avançar els albinegres només començar, però els visitants no li van perdre la cara al partit i van

0: van aconseguir l'empat en la segona part. Els orelluts van haver d'afrontar el duel amb 9 baixes, però el seu entrenador, Pablo Hernández, no creu que foren decisives.
1: Las sensaciones del equipo ya han sido las que han sido. Seguramente a lo mejor con otros jugadores hubieran sido las mismas, porque se veía, ¿no?, que era algo general, algo que se respiraba, ¿no?, cuando teníamos el balón, que no estábamos finos.
0: En primera federació, el Villarreal B va perdre la condició d'invicte després de caure 0-1 contra l'Eivissa al miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza amb un gol de Pedro Ortiz en les acaballes del duel. Tot i la derrota, el tècnic groguer David Albalda es mostrava satisfet del seu equip.
2: Al final té dol, sobretot per el resultat, però content en l'entrega dels xavals, dels jugadors i poc més a dir. Jo crec que és la línia a seguir.
0: En la Lliga F, València 0, Real Societat 1. Nerea Izaguirre va marcar l'únic gol del partit en el minut 23. És la sexta derrota de l'equip en les 6 jornades disputades que el mantenen cuer. I ara passem a la pàgina poliesportiva amb el bàsquet de la mà de Ximo Tamarit.
3: Passem a l'esport de la Cistella, segona jornada de la Lliga ACB, on el València Bàsquet va vèncer a Saragossa per 82-97. Partit molt igualat en els tres primers períodes, que es va desnivellar en el quart amb un parcial visitant d'11-24, que va permetre inaugurar el caseller de victòries de l'equip en la competició domèstica. El tècnic Xavi Albert ha valorat així el triomf.
4: Una gran mejora en la segunda parte, que nos ha permitido al final pues obtener un resultado que a priori más holgado de lo que ha parecido el partido.
3: TJ Sorge amb 21, Nikola Mirotić amb 17 i 5 rebots i Josep Puerto amb 16 punts van ser els millors de l'equip taronja. I acabem recordant que esta setmana torna la Lliga després de la parada de 2 setmanes per la disputa de la Lliga de les Nacions. Espanya jugarà demà l'últim partit contra Croàcia a Split, amb el possible debut del valencià Carlos Espí.
5: Sí, 53 minuts, a tocar de les 7. És el moment de conèixer la situació a les carreteres. Sonia López, bon dia.
6: Bon dia. Bé, a aquestes hores no tenim grans complicacions en la xarxa principal de carreteres. Encara és pront, però comencem a veure ja certa congestió a València, a la B30, ja saben, a la zona de Mislata cap a la 7, i també la incorporació des de la CB30, això és la Ronda Nord, a Paterna, cap a Quart de Poblet, per anar en direcció al port. I pel que fa al cap de setmana, a la sinistralitat, Alba, hem de lamentar 2 accidents mortals, han sigut a la província de Castelló. El primer dissabte de matí a Vinaròs, el conductor d'una furgoneta va morir després de col·lisionar contra un camió de transports de hidrocarburs que circulava buit. Va passar en l'encreuament de la Nacional 232 i Nacional 340. I l'altre sinistre va ser ahir de vesprada a la P7. Un motorista va perdre la vida després de patir una eixida de via quan circulava a l'altura de Castelló de la Plana en direcció a Alacant.
5: Sonia López, moltes gràcies.
6: Molt bé, adéu.
7: Acabas de descubrir que es una relación de mierda, pero date para arriba, oye.
8: ¿Y si hacemos un viaje?
5: Estem sentint part d'eixa sèrie. És una sèrie des de la Comunitat Valenciana i aconseguir que fins i tot viatge molt més enllà. És el camí de Connectors, això que sentíem, una productora nascuda a Ontinyent que s'ha convertit en la creadora de la sèrie Lo que sea por vosotras, una història que ja ha arribat a les plataformes i que ara prepara una nova temporada. Ens conta tot el viatge Vanessa Martínez.
9: 3 amigues, una revista dels 90 i un viatge per intentar recompondre una vida després d'una ruptura. És la història de Lo que sea por vosotras, de la xicoteta productora d'Ontinyent, Connectors. Ha aconseguit convertir una idea en una sèrie disponible en plataformes internacionals com Prime Video i Apple TV.
10: Vam buscar distribuïdores i al final una distribuïdora que està en Los Ángeles mos va contestar i ells són els que mos van posar pues, en Prime Video, en Tubi, en Apple TV.
11: Que aunque sigamos una productora independent, sempre intentem buscar esa qualitat de rodatge, esa professionalitat.
9: En estos moments estan rodant la segona part.
11: Ara mateix mos queden les últimes gravacions i jo crec que per a novembre, desembre podrà estrenar en plataformes.
9: Albaida, Ontinyent, Alcoi, són alguns dels escenaris. Rodar en terreny conegut té els seus avantatges.
12: Per exemple, jo soc d'Albaida i pues, tinc contactes, per exemple, en l'Ajuntament, vaig parlar en l'alcalde, per a que ens deixaren localitzacions.
9: Una sèrie feta així per a una productora decidida a demostrar que les històries locals també poden tindre vocació universal.
11: No volem abandonar la nostra comarca, que és el nostre segell d'identitat.

0: Apenes 4 dies falten per al 9 d'octubre i els forts i obradors valencians fan l'agost amb la mocadora, una tradició molt arrelada en què reivindiquem el nostre propi Dia dels Enamorats. Dolços de massapà en forma de fruites, d'hortalisses, la piuleta i el tornador que omplin estos dies els aparadors de les pastisseries valencianes. Ja saben que el dia de Sant Donís és considerat el Sant Valentín valencià. Hem parlat amb José Vicente Galán, ell és gerent de la pastisseria Galán d'Albal a l'Horta Sud.
1: Cada vegada anem en augment perquè n'hi ha molta gent jove que segueix en la tradició i que vol mantenir les costums valencianes. També n'hi ha molts que se regalen entre germans, de fill a pare, no sé, és un regal més que d'amor d'efecte. És un producte molt artesanal, que se fa un a un. Ja de per si el massapà és un producte car perquè va molt carregat d'armela i l'armela és cara. Però després també n'hi ha que sumar-li la mà d'obra de boleta a boleta, de pintar-ho, de cuidar...

Són ja les 6 i 57 minuts i ara toca recordar que tal dia com avui, però en l'any 1962, quatre joves de Liverpool publicaven al Regne Unit el seu primer senzill oficial. Una cançó molt simple, però que ho va canviar absolutament tot i que va marcar l'inici de la Beatlemania.

aquesta efemèride musical els destaquem eixa primera gran cançó, primer èxit de John Lennon, de Paul McCartney, de Ringo Starr i també de la resta de components dels Beatles. Ja saben, el grup musical més conegut de la història. Nosaltres destaquem sempre una efemèride musical, però també volem tancar amb música en valencià i és el que anem a fer ara mateix.

L'estrena d'avui ens arriba des del GMSI, Vida Ajornada, és el nou disc de Tarongers. El grup de punk rock acaba d'estrenar este àlbum que parla de precarietat, d'habitatge i de memòria històrica, però també de ràbia i d'amor. Musicalment aposten per guitarres, ja ho estan sentint, contundent, i per unes lletres alimentades per foc, que a vegades ens crema per dins. Dret a estimar, és això que sentim, és una cançó que reivindica estimar com un dret davant d'una precarietat que fa impossible, diuen des del grup, enamorar-se en uns temps marcats per la feina precària. Amb ells ho deixem per avui, es queden ara amb l'actualitat i l'anàlisi en Matí Directe. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Que tinguin molt bon dia. Adeu.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Oltina.
1: Hola, bon dia. La gent que s'aferra al poder es troba en una il·lusió tan gran que creu que cap revolta els pot tocar o perjudicar-los, i per això mateix provoquen els enfrontaments. Són paraules de l'escriptor i activista social James Baldwin. Una reflexió històrica que ressona amb una força incòmoda en ple segle XXI, especialment quan mirem l'actualitat d'estos últims dies. Quan els despatxos més influents actuen amb soberbia, oblidant la realitat del carrer, tant fa de quin costat, la distància es trenca. Les decisions preses des de l'altitud de qui es creu intocable acaben. Massa menut, encenent la metxa de la indignació, provocant revoltes i fractura social, encara que les ha originat, o el qui les ha originat es pense que no.

0: Però precisament per això, quan el soroll i la confrontació amenacen amb tapar-ho tot, la ràdio es fa més necessària que mai. Per a buscar respostes, per a escoltar totes les veus i per a posar o intentar posar llum on altres només volen encendre el foc. I encara que alguns que ni senten ni pateixen els parega un joc, això que està passant no ho és. Es juga amb la vida de les persones i també la integritat. Són les 7:01 en punt del matí, sintoniseu això amb la realitat que nosaltres al mateix temps sintonisem amb el carrer. Comença Matí Directe. A on? Així, a la Ràdio Pública Valenciana. Bon dia a tots.
1: Matí Directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Obrim la persiana de l'actualitat en este dilluns mirant fixament un escenari polític i social absolutament sacsat des d'este cap de setmana, baix la pressió generada per Pedro Sánchez, que li agrada més el teatre que a la Lupe. Eixa mateixa tensió es va traslladar estos dies al carrer i la incertesa institucional marca el rumb de les pròximes hores a tots els nivells. L'atenció a l'actualitat està totalment focalitzada en el Palau de la Moncloa. El president del govern, Pedro Sánchez, està exhaurint les últimes hores del seu període de reflexió, un mes, com els famosos 5 dies, cosa a la que li pareix li ha pres més gust que un monjo budista, per a decidir si esgota la legislatura o si anuncia una convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre o si presenta un nou decret o si ens planteja una recepta de coca al forn. Podeu fer apostes, perquè això és tot un paripé. Ell sap de sobre què va a fer, si és que va fer algo. De totes formes, esta decisió ha estat motivada per eixe sever revés parlamentari de divendres passat, quan el Congrés va tombar els dos decrets llei en matèria de vivenda i es va accentuar per la massiva resposta ciutadana del dissabte. El que Sánchez no s'esperava és que s'uniren criteris, perquè mentre el seu executiu venia a ser un sector que està en contra de la vivenda digna, tot el contrari, es va tornar en la seva contra. Bueno, desenes de milers de persones van eixir a defensar el dret fonamental a la vivenda de tots els colors en una convocatòria que transcorria en més de 50 ciutats de tot l'estat. A València, la marxa que va recórrer el centre des de la Porta de la Mar va transcorrer enmig d'una forta pressió social que denuncia, com és lògic també, un augment del 78% del preu del lloguer en els últims 5 anys, almenys en esta ciutat, i va registrar moments de tensió saldant-se amb 5 detinguts i 9 agents ferits. Els turistes deurien d'al·lucinar en veure això en esta pròpia ciutat. Els sindicats policials estan molt agraïts a la delegada del govern, que en la seva opinió els va posar als peus dels cavalls. Mentrestant, a Madrid, les plataformes de llogaters amenacen amb una vaga general, cosa que ens dona per a diferents interpretacions, i partits com Sumar i Podemos miren de reull un tauler electoral imminent sense peça de recanvi. D'altra banda, al nostre territori, la setmana comença també marcada per la celebració de la festivitat de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ja ha desplegat el programa oficial d'actes per a este 9 d'octubre, en un cap de setmana on l'orografia i l'arquitectura valenciana també han pres el protagonisme de la nova campanya de promoció de tot el món. I en clau estrictament municipal, la setmana comença amb la capital d'acte de lliurament dels honors i distincions de la ciutat de València, una cerimònia institucional on destaca la concessió excepcional de la medalla d'or a la ciutat de Ceuta per la seva dignitat i solidaritat. Hui vindrà el seu president, Juan Jesús Vives, qui a més parlarà en nom de tots els premiats. Són les 7:04 del matí. Al llarg d'este matí vos contarem el desenllaç d'una jornada clau on, si Sánchez pren el botó electoral, ho haurà de comunicar avui mateix per a complir els terminis legals del BOE. Però no sabem què va fer, només ell ho sap. Així que estigueu pendents de tota l'actualitat a l'instant, així, en A Punt Ràdio.
1: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: I amb aquest panorama, el del president Pedro Sánchez reflexionant, diu ell, sobre si convoca o no eleccions avançades, els partits a l'esquerra del PSOE comencen a preparar-se per a l'eventual cita amb les urnes. Sumar està sense líder després que Yolanda Díaz farà un pas enrere. Pren força el nom de la ministra de Sanitat, Mònica García. Però el lideratge és només un dels fronts que té oberts la plataforma. L'altre assumpte important és el conjunt de partits que es presentarien baix la marca Sumar, entre altres Compromís. Podemos ja ha dit que no. Amb aquestes dues qüestions damunt de la taula, avui els 5 ministres de Sumar es reunien telemàticament per a empastar una segona trobada presencial que faran, després de la qual realitzaran una roda de premsa avui mateix, mentre Pedro Sánchez esgota aquest període que s'ha donat este cap de setmana. El varapalo del rebuig del Congrés ha sigut fonamental. Hi ha tres escenaris: convocar eleccions per al 29 de novembre o presentar un nou decret o buscar alguna fórmula per a recuperar les mesures tombades pel Partit Popular, Vox i Junts. I atenció, perquè no prendrà una decisió abans d'escoltar l'executiva del seu partit, que també està pendent de veure el que decideix, encara que n'hi ha veus crítiques que li diuen ja que convoque les eleccions. I mentrestant, al carrer augmenta la pressió sobre la crisi de l'habitatge. Això sí que li agrada.
2: Que s'aturen tots els desnonaments, que se reforme la LAU per a evitar els abusos dels lloguers per habitacions i els lloguers compartits.
3: S'expropien ja les cases buides, s'expropien ja els fons voltors, s'expropien ja les cases que estan dedicades al turisme, que se baixen els preus perquè les treballadores no poden pagar els preus que estan demanant ara mateix, i també estem demanant que s'acabi d'una vegada per totes amb la compra per a l'especulació. I també estem, que és molt important, exigint la il·legalització de les empreses de desocupació, que ens estan assetjant diàriament en les nostres cases.
0: Algunes de les veus dels manifestants i reivindicatius després dels aldarulls en el Congrés Immobiliari del Palau de les Arts. Ells van anar a la plaça, per cert, de l'Ajuntament de València, on acampaven ahir migdia i decidien quedar-se allí de manera indefinida. Marta Ramada, bon dia.
4: Què tal, Sergi? Bon dia. I si és l'acampada que ocupa des de fa més d'una setmana la Puerta del Sol i altres places d'Espanya, ha trobat, com deies, la rèplica a València d'Alacant, on s'han instal·lat dos acampades, a la plaça de l'Ajuntament i a la plaça de la Muntanyeta, respectivament. A València, després de la manifestació de dissabte de matí, que va acabar amb incidents i càrregues policials al Palau de les Arts Reina Sofia, on finalitzava aquesta protesta, i se celebrava al mateix temps un congrés d'inversió immobiliària, unes 200 persones que havien participat en la marxa es van dirigir a la plaça de l'Ajuntament i s'hi van asseure de manera improvisada. Allí van tindre converses entre elles per a decidir com actuar i finalment van decidir plantar les primeres tendes de campanya al centre de la plaça. Això en un primer moviment per a imitar altres acampades que s'escampen cada vegada més a la resta de l'estat espanyol, no només a Madrid, sinó també a Barcelona, Sevilla o Saragossa. El resultat va ser que ahir al matí la plaça es despertava amb vora un centenar de tendes. Vora 250 persones formen l'acampada davant de l'Ajuntament de València, que a primera hora tenia que conviure amb una carrera popular de les falles als voltants.
0: Lucía Nadal, bon dia.
5: Què tal, bon dia. D'altra banda, a Alacant es van muntar diverses tendes a la plaça de la Muntanyeta. Una vegada va acabar la manifestació de dissabte de vesprada, com ja havien anunciat les associacions convocants, que compten amb l'autorització per a fer-ho. Este diumenge ja hi ha plantades, hi havia mig centenar de tendes de campanya a pocs metres de la seu de la subdelegació del govern. La idea dels acampats, apunten, és que l'acció siga indefinida i aguantar el màxim. Subraien també la importància que este tipus de protesta pacífica es desenvolupa a Alacant, una de les ciutats més tensionades de tot el país, al costat de Madrid, Barcelona i València.
0: Atenció als noms propis d'avui, que n'hi ha prous, però ara apareix el de Ivón Domínguez, el portaveu de JUPOL, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, que ha criticat el dispositiu desplegat durant la manifestació per la vivenda a València després d'eixos aldarulls registrats al costat de la ciutat de les Arts i les Ciències. Segons assenyalen, l'operatiu estava infradimensionat, és a dir, que es va quedar curt, i deixava els companys de la unitat policial als peus dels cavalls, amb 9 agents ferits durant el dispositiu per impedir l'accés al recinte.
6: JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ayer ya advertíamos de nuestra preocupación sobre la infiltración de grupos radicales antisistema en las diferentes manifestaciones por el derecho a la vivienda. Y nos preocupaba aún más que nuestros compañeros encargados y especialistas en orden público, es decir, la UIP, tuviera que recibir órdenes políticas y no operativas o policiales. Hoy, desgraciadamente, hemos visto las consecuencias en Valencia, donde tan solo un grupo de UIP, compuesto por poco más de 40 policías, en un dispositivo absolutamente infradimensionado, en el cual se les ha dejado a los pies de los caballos, ha tenido que soportar la violencia de miles de personas, poniendo en serio riesgo su propia integridad e incluso la vida de nuestros compañeros. Algo absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. Y creemos que la máxima responsable de ese dispositivo y de las heridas de nuestros compañeros es la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé.
0: Pues ja ho heu escoltat. Des de JUPOL responsabilitzen directament del que ha passat a Pilar Bernabé, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana. Parlen des de JUPOL, que ja van advertir que el problema no eren els manifestants, sinó els grups antisistema infiltrats i el risc que les decisions polítiques s'imposaren sobre els criteris operatius dels comandaments policials i que en València els companys policies són els que han pagat les conseqüències. En un ambient com este que escolteu, per a JUPOL va ser un dispositiu clarament molt per baix del que s'esperava i una actuació sense la contundència necessària que comprometien greument la integritat i la seguretat. De totes formes, estem parlant d'un pol social que també ha deixat escenes de forta controvèrsia en l'àmbit de la llibertat d'expressió durant les concentracions dels últims dies. S'ha fet públic, per exemple, l'enfrontament viscut en una de les mobilitzacions on diversos activistes vinculats al sindicat d'inquilines van increpar i tildar de feixista a un ciutadà pel carrer. La qüestió és que l'home es va acostar a la protesta reclamant de manera aïllada l'aprovació d'un reial decret d'urgència destinat a la situació migratòria i social de Ceuta. Un gest que va provocar la resposta unànime de rebuig i els crits dels integrants del col·lectiu pel dret a la vivenda. També han arrencat banderes i han dut a terme, segons nombrosos testimonis, fets on es produïen situacions no massa acceptables que donaven a entendre que la solidaritat no va amb ells, o amb elles, en este cas. Estem davant un pols de declaracions creuades que, malauradament, en les últimes hores ha traspassat la línia del debat polític i ho ha fet per a instal·lar-se directament en la crispació personal i parlamentària.
5: El Partit Popular ha denunciat públicament la lamentable escena protagonitzada al mateix pati del Congrés pel diputat valencià de Sumar Compromís, Alberto Ibáñez, qui va increpar a crits i amb un gest evident d'agressivitat la portaveu popular Esther Muñoz. Sota el crit que ho aneu a pagar i vindreu a donar la cara, el parlamentari de la coalició d'Esquerres va provar d'intimitat Muñoz pel sentit del seu vot en els drets de la vivenda.
0: Un lamentable episodi de violència verbal amb rerefons masclista que la mateixa portaveu popular contestava de manera taxativa a les seues xarxes, assegurant que cap diputat amedrentarà ni amb crits ni actituds d'odi pel fet de pensar diferent.
1: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
0: 7 i 12 d'este dia 5 d'octubre de 2026. Anem a obrir de bat a bat la finestra de la Ràdio Pública Valenciana, connectant de manera immediata amb el pols de l'actualitat del carrer i per a desgranar en este dilluns els grans titulars que estan marcant també l'agenda de les pròximes hores en les nostres comarques, però a la resta del món, com no pot ser d'altra forma. El Palau de la Moncloa manté totes les alarmes enceses en este inici de setmana, mentre el president del govern, Pedro Sánchez, extén el seu període de reflexió una vegada més de reflexió interna per avaluar de manera immediata el futur de la legislatura.
5: El sever revés de divendres al Congrés dels Diputats amb el bloqueig total als decrets llei de vivenda ha obert un escenari inèdit on el líder socialista sopesa activar el botó d'un avançament electoral per al pròxim 29 de novembre, una data límit que l'obliga a prendre i comunicar una decisió oficial en les pròximes hores si vol complir els terminis legals d'edició del butlletí oficial de l'Estat.
0: El focus de la seguretat ciutadana i de la pressió migratòria es trasllada de manera urgent cap a les costes de Ceuta, on les autoritats executen i han executat, de fet, una operació de gran envergadura a peu de platja.
5: Un ampli desplegament de la Policia Nacional que ha inclòs l'ús de tanquetes i vehicles pesats com excavadores ha intervingut directament este cap de setmana per a desallotjar els assentaments irregulars de migrants ubicats a la zona costanera del Trampolín en un operatiu que manté en alerta les organitzacions de drets humans pel mètode utilitzat.
0: La Unió Europea aprova un nou rumb normatiu altament controvertit i ho fa per a endurir la gestió de les seues fronteres exteriors i agilitzar l'expulsió de ciutadans en situació irregular.
5: Els estats membres han donat llum verda al polèmic reglament de retorns, una mesura de pressió per a obrir la porta a la creació de centres de reclusió en tercers països extrems que ha viscut una clara divisió interna després de registrar el vot en contra de la delegació d'Espanya i l'abstenció estratègica de Bèlgica.
0: Les principals potències econòmiques del planeta executen un moviment d'emergència i ho fan en els mercats internacionals d'energia per a frenar l'escalada de preus dels combustibles, ara insoportable.
5: Els països membres del G7 han tancat un acord d'urgència per a injectar un total de 100 milions de barrils de petroli de les seues reserves estratègiques, una mesura amb la qual busquen alleugerar de manera immediata la pressió sobre el subministrament global de dièsel i garantir l'abastiment de les cadenes de distribució a les portes de la campanya d'hivern.
0: I en casa, el Palau de la Generalitat obri les seues portes a tota la ciutadania en l'inici dels actes oficials dissenyats per a commemorar el Dia de la Comunitat Valenciana.
5: Baix el lema institucional d'un llegat infinit, el Consell arranca una programació especial fortament vinculada a la celebració del 50 aniversari de la mort del rei Jaume I, una festivitat que enguany utilitza la riquesa arquitectònica i natural del nostre territori com a eix central per a reforçar la identitat i el patrimoni de cara al 9 d'octubre. Este programa, de fet, tindrà una durada més del normal per transmetre tots els actes.
0: L'oratge ens obliga també a mirar amb màxima preocupació cap a Catalunya, on el pas d'un temporal de característiques tropicals absolutament excepcional ha colpejat amb una fúria devastadora i s'ha cobrat vides humanes.
5: Els servicis d'emergència han confirmat la mort de dos

0: persones en la província de Barcelona, una que va patir la caiguda d'un mur en un càmping de Tordera i una altra que va quedar atrapada en un aparcament inundat a Montornès del Vallès, mentre els equips de rescat continuen treballant intensament en la recerca d'una persona desapareguda que va ser arrossegada per la riera de Pineda de Mar en un cap de setmana de pluges rècord que manté diverses comarques en alerta hidrològica.
1: A tot això, l'àrea metropolitana de la ciutat comtal avalua des de l'aire la devastació absoluta provocada per aquestes tempestes històriques que han negat municipis sencers este cap de setmana.
0: Els equips de bombers recolzats per reconeixements aeris continuen treballant sense descans en localitats costaneres i d'interior com Granollers o Pineda de Mar, on el temporal ha deixat registres extraordinaris de fins a 250 litres per metre quadrat, provocant inundacions severes que mantenen inutilitzades desenes d'infraestructures urbanes.
1: I si fora del nostre territori el conflicte bèl·lic a l'estat d'Europa viatja cap a una nova dimensió tecnològica i científica arran de les últimes maniobres de defensa desplegades sobre el terreny.
0: Les forces militars d'Ucraïna han iniciat amb èxit les primeres proves en condicions reals d'un nou sistema d'intercepció basat en drons a reacció, un avançament científic d'alta precisió clau per a intentar blindar l'espai aeri del país davant de l'Europa de l'Est a les previsions d'un hivern fosc que amenaça la integritat de les infraestructures crítiques.
1: La forta tensió social provocada pels preus del lloguer es trasllada ara també als jutjats valencians i ho fa després dels greus incidents registrats en acabar la marxa de dissabte.
0: Els 5 joves detinguts durant les càrregues policials i els enfrontaments viscuts en les immediacions del Palau de les Arts, on se celebrava un fòrum d'inversió immobiliària, passaran avui mateix a disposició judicial en una jornada on la delegació del govern ha confirmat que els disturbis es van saldar a més amb 9 agents ferits de la Policia Nacional.
1: Una última coseta, el Ministeri de l'Interior canvia de criteri i fixa unes directrius d'actuació molt més estrictes en matèria de sancions vinculades a la seguretat ciutadana i ho fa a tot l'Estat.
0: L'ordre interna dictada per l'Executiu Central imposarà multes econòmiques de caràcter dràstic contra aquelles persones que manifesten una falta d'identificació o es neguen de manera reiterada a col·laborar activament amb les forces de seguretat en els protocols habituals de control a l'interior i a les zones de pas fronterer.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: En quant a l'horatge, estem parlant de temperatures elevades i tempestes de vesprada, que demà seran generals. També parlem de màximes de més de 30 graus el dimecres i descens tèrmic a partir de dijous. Encara aquesta nit hem pogut comprovar com en alguns llocs del nostre territori ploïa, la humitat relativa augmentava i encara estem dins d'un període d'inestabilitat meteorològica que anirem contant-vos i desenvolupant-vos al llarg del matí.
3: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
1: I amb les carreteres i l'asfalt mullat, també els carrers en els llocs on ha plogut no només esta nit, sinó també durant tot el cap de setmana, anem a donar una ullaeta a les carreteres i saber com estan les principals xarxes viàries de la Comunitat Valenciana en les tres províncies connectant amb la DGT. Marta Míguez, bon dia.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Tráfico en aumento en estos momentos en la provincia de Valencia. Se circulan por la V30, su paso por Mislata ya en ambas direcciones. Afortunadamente en el resto de vías por el momento se mantiene la tranquilidad. Van a encontrar una circulación fluida y cómoda en el resto de carreteras y provincias, pero aún así les pedimos mucha atención al volante durante la jornada. Es posible que aumenten las dificultades.
1: Del tauler polític i social d'este dilluns canviem també radicalment al terreny de joc i obrim la nostra pàgina esportiva per a repassar com ha anat el cap de setmana. Per als nostres equips de la Comunitat Valenciana, Héctor Salvador, bon dia.
5: La Unió Esportiva Tavernes jugarà la pròxima edició de la Copa del Rei després d'eliminar el Maracena de Granada. Amb l'1-1 de l'anada i el 0-0 del partit i la pròrroga, esta eliminatòria prèvia es va haver de decidir en la tanda de penals. Ahir, l'equip valencià va guanyar per 4-2.

0: Este migdia, el Tavernes estarà en el bombo de la Copa, on en la ronda inicial s'enfrontarà un dels següents 5 equips de primera divisió: València, Villarreal, Llevant, Elx o Màlaga. Estes són les preferències del jugador del Tavernes, Àlex Magraner.
1: De sorteig, por ojalá mos quedar València o el Villarreal, la veritat. Són els dos primers de València, sobretot.
0: També se sortejaran els emparellaments del Castelló, l'Eldense, l'Alcoyano i el Castellonense. Raúl Pina ens acosta la resta de la informació de futbol.
2: En segona divisió, el Castelló ha perdut el lideratge després

0: En primera federació, el Villarreal B va perdre la condició d'invicte després de caure 0-1 contra l'Eivissa al miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza amb un gol de Pedro Ortiz en les acaballes del duel. Tot i la derrota, el tècnic groguer David Albalda es mostrava satisfet del seu equip.
1: Al final té dol, sobretot per el resultat, però content en l'entrega dels xavals, dels jugadors i poc més a dir. Jo crec que és la línia a seguir.
0: En la Lliga F, València 0, Real Societat 1. Nerea Izaguirre va marcar l'únic gol del partit en el minut 23. És la sexta derrota de l'equip en les 6 jornades disputades que el mantenen cuer. I ara passem a la pàgina poliesportiva amb el bàsquet de la mà de Ximo Tamarit.
2: Passem a l'esport de la Cistella, segona jornada de la Lliga ACB, on el València Bàsquet va vèncer a Saragossa per 82-97. Partit molt igualat en els tres primers períodes, que es va desnivellar en el quart amb un parcial visitant d'11-24, que va permetre inaugurar el caseller de victòries de l'equip en la competició domèstica. El tècnic Xavi Albert ha valorat així el triomf.
3: Una gran mejora en la segunda parte, que nos ha permitido al final pues obtener un resultado que a priori más holgado de lo que ha parecido el partido.
2: TJ Sorge amb 21, Nikola Mirotic amb 17 i 5 rebots i Josep Puerto amb 16 punts van ser els millors de l'equip taronja. I acabem recordant que esta setmana torna la Lliga després de la parada de 2 setmanes per la disputa de la Lliga de les Nacions. Espanya jugarà demà l'últim partit contra Croàcia a Split, amb el possible debut del valencià Carlos Espí.
4: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
5: Set i 23, quina capacitat té la política de canviar-ho tot en qüestió d'hores? Divendres passat, el govern central dissenyava uns decrets de vivenda pensant que anaven a ser la medalla d'or de la setmana. I mireu per on la medalla va resultar ser de plom. El Congrés dels Diputats els va tombar en bloc i, de sobte, el que anava a ser un escut social s'ha convertit en un viatge exprés a la possible casella d'eixida. En la de la presó ja estan altres. I és que el millor del cas és que Pedro Sánchez ha passat o està passant el cap de setmana en un d'aixòs períodes de reflexió que tant li agraden, escoltant relax music, full en blanc i rumiant si ens convoca a tots a les urnes. Possibilitats n'hi ha tantes com colors, i ell és capaç d'inventar-ne un de nou, de color, eh? La ironia és majúscula. Les mobilitzacions massives d'este dissabte al carrer, que en teoria havien d'espentar les polítiques de l'executiu, es giraven completament en la seva contra, exigint solucions reals davant d'un Parlament que s'ha tornat completament ingovernable per al bloc de la investidura. Un tauler totalment sacsat que provoca una allau de reaccions en cascada durant les pròximes 48 hores. Des dels veterans de la vella guàrdia fins a la política de casa nostra, ningú s'ha volgut quedar callat davant del que molts qualifiquen el final de trajecte. Estación término. I d'aquesta forma anem a pams amb el que ha dit cadascun d'ells en diferents fòrums polítics. Comencem de ple amb la reacció de l'expresident socialista Felipe González, que va compartir divendres una taula de debat dalt del tot de la sintonia irònica. González no va tindre cap inconvenient en sumar-se a la petició d'urnes immediates, utilitzant precisament el seu habitual sarcasme en contra de l'actual direcció del seu propi partit.
6: Així és, Sergi, l'expresident va deixar anar davant de l'auditori una frase que resumeix a la perfecció la seva relació actual amb la Moncloa. Va dir, si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan. Va ironitzar de manera oberta.
7: Pues si digo que hay que convocar elecciones, no se convocan.
8: Vamos. Bueno, pero puede usted decirlo, aunque...
7: Vamos a hacer... Claro, claro. No lo voy a poder decir.
9: Yo tendré más éxito, por eso dije que había que convocarlas.
6: Al mateix temps, González va llançar un sever advertiment de fons en recordar que és una autèntica contradicció exigir respecte al dret internacional a l'estranger quan un executiu és incapaç de complir la Constitució de portes cap a dins, en referència directa a l'incompliment dels terminis per a presentar els nous pressupostos generals de l'Estat.
10: A l'altre costat d'esta mateixa taula de debat hi ha l'expresident popular, Mariano Rajoy, com escoltaven també, va exhibir una sintonia absoluta amb el seu antic rival a l'hora d'analitzar l'asfíxia parlamentària, diu, que patís l'executiu central.
9: Lo primero que pasa es que no se puede gobernar ya desde hace mucho tiempo. Y ya desde hace mucho tiempo era obligado disolver la Cámara, convocar elecciones y consultar a la gente. Eso es el origen de buena parte de los males que vivimos en España. Segundo punto. No quiero entrar en más temas. Hay quien se cree que la democracia consiste en votar y

0: punto. Y luego, pues hago lo que estimo oportuno y conveniente. No. Y la democracia liberal es votar, es pluralismo político, pero también es derechos y libertades, también es separación de poderes, también es Estado de Derecho, también es la primacía de la ley. Bueno, pues eso, con todos mis respetos hacia quienes ustedes ya saben, pues no se ha producido en nuestro país. Y estos son los dos grandes problemas, o el origen, estos acontecimientos, de todos los problemas, que son un sinfín de ellos, que sin duda hay en España. No se puede gobernar y hay un déficit de calidad democrática que es ciertamente muy preocupante.
1: Rajoy no menciona a Sánchez, com en la pel·lícula de Harry Potter la gent no mencionava a Voldemort, de la mateixa forma. Rajoy va ser molt més directe en la terminologia i va exigir sense embuix la convocatòria d'eleccions generals ja. El líder gallec va advertir que Espanya es troba d'un escenari crític on un govern no pot pretendre d'ensenyar mai feblesa en el front intern davant dels aliats i veïns internacionals.
2: I si mirem cap a casa nostra, la valoració del cap del Consell ha sigut igualment contundent i taxativa. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va aprofitar la seva presència divendres passat a la Fira Alacant Gastronòmica d'Elx per a fixar la posició de l'executiu autonòmic.
3: Així és, Pérez Llorca assenyalava de manera textual que estem assistint al final del sanchisme a Espanya i va assegurar que Sánchez es troba a hores d'ara a la desesperada, ocupant únicament en resistir i aguantar a qualsevol preu. Per al cap del Consell, un assumpte tan greu com el de la vivenda no es pot pretendre solucionar amb decrets d'urgència després de 8 anys de gestió a Madrid sense alternatives reals. Pérez Llorca concloïa de forma rotunda advertint que ja només queda una porta d'eixida, que és convocar les eleccions.
4: Hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? Un tema tan grave y tan importante como la vivienda no se puede resolver en un decreto de urgencia, ¿no? 8 años de gobierno de la izquierda en España, ha habido más que tiempo para que hubiesen presentado su alternativa al problema de la vivienda y no lo han hecho. Hoy están a la desesperada, por lo tanto solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio.
1: Per la seva banda, l'entorn de l'executiu valencià manté un tancament de files total amb esta anàlisi crítica sobre la viabilitat de la legislatura. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha reforçat ese missatge de lideratge territorial.
5: España no puede seguir viviendo en precario. Las políticas erróneas de vivienda del gobierno actual que preside Pedro Sánchez han sido un rotundo fracaso. De ahí la situación a la que hemos llegado. No tenemos siquiera presupuestos en los últimos años. Esto es inconcebible en estos momentos. Necesitamos un cambio de gobierno ya. Que los españoles puedan decidir, que podamos decidir qué queremos para nuestro país, quién queremos que nos gobierne. Este gobierno no tiene capacidad ninguna de maniobra ni puede tomar ningún tipo de medida ya. Lo ha demostrado con los últimos fracasos parlamentarios y con el fracaso de sus políticas de los últimos 8 años. Necesitamos elecciones ya.
2: El conseller posava l'accent en la capacitat de gestió i manifestava públicament la seva total sintonia amb el full de ruta fixat pel cap del Consell. Martínez Mus defenia de manera explícita que Pérez Llorca ha demostrat sobradament la seva solvència al capdavant del govern autonòmic i que compta amb la total confiança de l'organització per a liderar els pròxims desafiaments polítics marcant distàncies amb la inestabilitat i la paràlisi legislativa que, segons denuncien, patís de manera crònica l'Estat en estos moments.
1: Escoltàvem fa un moment les previsions a més alt nivell, però si hi ha algú que ha volgut posar un punt de realisme o més ben dit d'escepticisme absolut sobre esta febre electoral, ixe ha sigut el portaveu nacional del Partit Popular, Borja Sémper.
2: Sémper va passar pels micròfons del programa La Brújula d'Onda Cero i va deixar ben clar que malgrat el dantesc espectacle de veure un govern incapaç d'aprovar els pressupostos o de convalidar els seus propis decrets llei, ell preferix no fer anàlisis convencionals perquè amb Pedro Sánchez tot és completament imprevisible.
3: Tant és així que el portaveu popular va a contracorrent del que molts vaticinen i fa una declaració contundent. Afirma de manera textual: mi apuesta es que no lo va a hacer, en referència a la convocatòria d'eleccions anticipades.
6: Bueno, pues ojalá. España necesita un reseteo. Yo creo que un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria debería disolver el presidente las Cortes y convocar elecciones. Un gobierno que es incapaz de presentar unos presupuestos generales del Estado debería, presidente, de disolver las Cortes y convocar elecciones. Y que está asediado por casos de corrupción, pues también. Y después de lo de hoy, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Lo que sucede es que con Sánchez es imprevisible hacer un análisis convencional de lo que pretende hacer. Yo por decirte de una manera clara, Marta, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Y a nosotros, en realidad, por lo tanto, no nos da igual. Lo que pasa es que a España no le da igual.
3: A les seues esquenes, Sempere assegura que hi ha una majoria parlamentària sencera al bloc de la investidura, la qual tampoc li interessen gens ni mica unes eleccions ara mateix, pel que preveu que, malgrat la fortíssima batacada de divendres al Congrés i la de dissabte al carrer, l'executiu buscarà qualsevol via per atrinxerar-se en l'aritmètica abans de donar de veritat la paraula als ciutadans.
1: Una aposta, la de Borja Sempere, que contrasta, i de quina manera, amb la posició de força i el pols obert que ha volgut llançar el seu propi cap de files, el líder nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit recollir el guant d'este possible avançament electoral de manera immediata però també contundent.
2: Feijóo es mostrava completament aliè a aixòs dubtes de prudència i volia elevar la pressió fins a dalt de totes les portes d'un dilluns, com és el d'avui, decisiu.
7: Señoras y señores, hoy se ha acreditado que el señor Sánchez y su gobierno no tiene ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo. Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones. Y que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo, estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes. No se pueden aprobar decretos inspirados en concentraciones de las calles y a la vez tener miedo de salir a las calles.
3: Un Feijóo que, a més, utilitzant la seva coneguda sorna gallega, ha instat el president del govern central a no amagar més la data si és que realment té redactat el relat preelectoral. Per al líder del Partit Popular, la situació de bloqueig parlamentari al Congrés és insostenible, per la qual cosa ha reptat obertament Sánchez a posar les cartes damunt la taula de manera immediata per a donar la paraula als ciutadans i obrir, segons les seues paraules, una nova etapa.
2: La pressió de l'oposició també s'ha identificat en les últimes hores a través del portaveu del Partit Popular al Congrés, de Miguel Tellado, qui ha enviat un missatge directe i contundent a la Moncloa davant la incertesa d'una nova convocatòria a les urnes. Tellado ha instat el líder socialista a no allargar més la paràlisi parlamentària després del sever bloqueig dels seus drets de vivenda i l'ha reptat a donar la paraula als ciutadans de forma immediata. Escoltem precisament les paraules del portaveu popular reclamant eixe avançament electoral.
8: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo. Igual que la mayoría de los españoles. España quiere votar, necesita votar y merece votar. Porque España no aguanta más. Los españoles tienen derecho a tomar ya la palabra y el gobierno no tiene otra salida. La mejor política de vivienda de este gobierno será la convocatoria de elecciones, porque será el Partido Popular quien construya ese millón de casas que necesita nuestro país.
1: I per si el tauler polític no estiguera prou encès entre velles glòries i barons territorials, la reacció de l'oposició més dura a la cambra baixa acabava de dinamitar qualsevol pont diplomàtic en l'inici d'esta setmana de reflexió forçada de l'executiu.
2: Ens referim a les contundents paraules del president de Vox, Santiago Abascal, qui a la mateixa eixida del ple del Congrés i visiblement indignat pel resultat parlamentari, elevava la pressió acusant Sánchez de fer servir de manera instrumental el problema estructural de l'accés a la vivenda per a mirar de tapar la seva gestió dels últims anys.
3: Però el dardo més punxant del líder de Vox arribava quan connectava la situació del carrer amb la realitat de la ciutat autònoma, sentenciant que l'única cosa que si li ocorre a l'executiu central per a desviar l'atenció és organitzar la violència en les pròpies vies públiques i promoure que es rodege al Congrés en un intent, ha dit, d'estendre la contestació social dels carrers de Madrid cap a la resta d'estat per a amagar el que ell considera una responsabilidad criminal.
9: Bueno, a mí me parece que hoy es un día para decir lo importante, y es que hay 80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta y que al psicópata de la Moncloa lo único que se le ocurre es organizar violencia y rodear el Congreso, organizar violencia en las calles de Madrid y querer extenderla al resto de España para que no se hable de esas cosas. Y lo hace a propósito de la política de vivienda cuando tiene una responsabilidad criminal en la misma, porque nosotros mantenemos que lo que está pasando con la vivienda en España tiene que ver también y de manera muy principal con el hecho de que en los últimos 5 años han entrado en España 5 millones de personas y no hay ni casas, ni hospitales, ni trabajo para todas esas personas. A mí me parece que cuanto antes sean las elecciones mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas. Estoy seguro de que este tío que está organizando esto no es normal y es capaz de cualquier tipo de cosa y de trampa para permanecer en el poder.
1: També el president de la ciutat autònoma de Melilla, Juan José Imbroda, es mostra rotundament a favor d'un avançament electoral en les seues últimes intervencions en els mitjans nacionals. El dirigent del Partit Popular afirma textualment que el president del govern, Pedro Sánchez, ja està tardando a prémer el botó de les urnes i que hauria d'haver-ho fet molt abans.
10: Que debería de hacerlo, que ya está tardando. Ya tenía que haber convocado elecciones hace ya tiempo. No hay presupuestos, no hay gestión, no hay vivienda. No sé qué están esperando a convocar elecciones, independientemente del decreto de esta mañana. Ya tenía que haberlo hecho. Así que, por lo tanto, bienvenida, si es verdad que en noviembre van a convocar las elecciones para que votemos. Estaría estupendo. Todos estos últimos tiempos, los 8 años, no es un despropósito total, ¿no? De no me voy a acostar con esta gente porque no estaría tranquilo a acostarse con esta gente y con más gente, ¿no? Y hasta el final, ¿no? Con Junts. Junts se la está jugando, ¿no? Se le están comiendo la tostada ahí en Cataluña, ¿no? O sea, si Junts vota a favor de estos decretos, está perdido ahí en Cataluña, ¿no? Entonces no tendrá más remedio que hacer eso, decir que no, algo tendrá que hacer. Pero es un despropósito total, comprenda. Esto no tiene sentido, que prolonguemos esta agonía, este sin razón, sin sentido. España, ¿dónde va? No hay rumbo. Vamos a golpe de oportunismo, de repentizaciones. Y lo último ya de los 2 decretos, ley urgentísimo de la vivienda, que esto es un disparate descomunal, ¿no? Aquí hacen falta 800.000 o 1 millón de viviendas. Esa es la cuestión. Y no han hecho ninguna.
1: Escoltant d'uns i altres, la vivenda es converteix en el camp de batalla favorit de la política de declaracions. I és que si fem memòria amb un xicotet somriure irònic, les xifres de promeses residencials de Pedro Sánchez en estos últims 8 anys, d'anuncis grandiloquents, s'assemblen més a un sorteig de la loteria que a un pla ministerial de rajola. Que si 184.000 vivendes públiques per ací, que si el pla d'actuacions de la Sareb per allà, al final, la realitat de la llista de la compra del carrer, el que diu és que l'única cosa que es multiplicava de veritat era el preu dels lloguers a ciutats com València, sense anar més lluny, o Alacant, amb eixa històric i asfixiant augment del 78%.
11: Pero yo os pido que no os engañen.
12: El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
13: La promoción de otras 43.000 nuevas viviendas.
14: Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
15: 10.000 nuevas viviendas.
16: Van a ser 113.000 viviendas más.
17: De 15.000 viviendas.
18: 30.000 viviendas. De 100.000 viviendas.
19: Repito, 183.000.
20: La no desdeñable cifra de 24.000 viviendas.
21: 20.000 pisos protegidos para el alquiler a precio.
1: El fet és que, parlant de vivenda, en l'última dècada s'ha duplicat la quantitat de pisos de 2 habitacions, més vivenda en el mateix espai i al mateix preu. A València costen uns 220.000 euros, un 10% de les promocions immobiliàries a València ja són vivendes de 50 o 60 metres quadrats, amb una sola habitació. Vicent Martínez és responsable de promocions d'Olivares Consultores.
22: Les promocions de futur i les que ja més o menys s'estan fent avui en dia, tindrem un 10% més o menys de vivendes d'una habitació, un 50-60% de vivendes de 2 habitacions i un 10-15%-20% de vivendes de 3 habitacions.
1: Estos pisos els compren parelles sense fills, jovens, nòmades digitals i inversors que les destinen a lloguer. Un 30% dels clients són estrangers amb un nivell adquisitiu molt elevat.
22: Professionals que estan ací a València en teletreball, és una ciutat molt apetecible, que té molt atractiu i, per tant, és una ciutat que demanda clients estrangers. I després també un perfil inversor que està comprant vivendes per a destinar-les alquiler.
23: Di Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: El dret a la vivenda és el top de l'actualitat estos dies, però n'hi ha altres coses que també succeeixen de propet i ens afecten de ple, Lucy. Per exemple, els detinguts pels altercats en la manifestació per la vivenda a València, ja que parlem d'això, que passen avui a disposició judicial.
2: Sí, la protesta per a reivindicar a València el dret a la vivenda, convocada per les associacions Sindicat de Llogateres, Entre Barris, Plataforma Afectats per la Hipoteca i Sindicat Habitatge València, es va saldar amb 5 persones detingudes i 9 agents de la Policia Nacional ferits. Alguns dels manifestants van traspassar el tancat i cordó de seguretat que s'havia desplegat entorn del Palau de les Arts, punt de conclusió de la multitudinària protesta on se celebrava un fòrum d'inversió immobiliària. La policia va intervindre amb càrregues, gas lacrimogen i pilotes de goma.
1: La Comunitat Valenciana acudirà a la Fira Fruit Attraction de Madrid. Ho farà amb 159 empreses.
2: El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, visitarà demà la trobada dedicada al sector de les fruites i hortalisses per acompanyar a les empreses presents que fan de la producció valenciana referent en qualitat i confiança comercial.
1: La Generalitat activa el bo hostaleria. Ho fa amb 3,9 milions per a impulsar el consum en municipis de la zona d'Anna.
2: Sí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciava l'activació de la convocatòria d'Ixe Bo Hostaleria 2026, una línia enmarcada en el Pla Endavant i dotada amb quasi 4 milions d'euros orientada a estimular el consum i reforçar l'activitat de bars, cafeteries i restaurants dels municipis afectats per la Dana, que podrà beneficiar a més de 78.000 persones.
1: Més coses. Ara passem a l'àmbit nacional per conèixer algunes de les qüestions que també ens interessen. A Ceuta, la Policia Nacional, començava el desallotjament ahir de la platja del Trampolín, on malviuen més de 3.000 persones.
2: El cos armat posava en marxa a primeres hores del matí un dispositiu per a començar a alçar l'assentament de migrants procedents del Marroc des de fa més de 2 mesos. Es traslladaran en autobusos al centre temporal d'emergència per a fer un triatge i tindran també l'opció de ser conduïts voluntàriament a la frontera per a tornar al Marroc.
1: Almenys 2 persones s'han mort i una altra continua desapareguda per les tempestes, les riuades i les inundacions a Barcelona.
2: Els bombers trobaven el cadàver d'un home que havia quedat atrapat en un aparcament particular inundat al municipi de Montornès del Vallès, a Barcelona. A primera hora del matí d'ahir també s'informava de la mort d'una altra persona al municipi de Tordera, també a la província de Barcelona. La víctima estava en un càmping i li va caure un mur damunt. A més, els bombers busquen un desaparegut a la Riera de Pineda. Pràcticament tota la costa de Catalunya ha estat durant hores en avís roig per pluges i descarregaven més de 250 litres en poques hores. Un temporal que ha deixat inundacions i crescudes excepcionals de rius. Núria Parlon és la consellera d'Interior de Catalunya.
0: No podem donar massa més detalls de lamentar la pèrdua de la vida d'aquestes persones i insistir molt en la necessitat del compliment de les restriccions i de les restriccions on ara continuaran. També hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també. Cap a la matinada ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultaneïtat en el territori.
23: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
23: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
4: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
23: A Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Hello, Abril Peiro, bon dia.
5: Bon dia.
1: Quins són els grans titulars i els temes d'obertura que marquen els diaris autonòmics i nacionals en este inici?
5: Comencem per Levante el Mercantil Valenciano, on llegim que les comissions de la Dana i del finançament estan en mans de Sánchez i la imatge de portada és per a l'acampada per la vivenda a València. Les províncies titula l'acampada es fa forta a València a l'espera d'un possible avançament electoral. El diari Informació destaca Florida Babel i Rabassa d'àrea industrial a espais residencials. I passem als diaris en clau nacional, perquè avui el País apunta que està tot preparat per al PSOE i la Moncloa per a un avançament de les eleccions. I el Mundo obre també amb la qüestió de les eleccions. Sánchez s'apropa a l'avançament amb l'esquerra baix mínims.
1: I tot va lligat a les qüestions econòmiques, veritat?
5: Sí, com avui parlem de un sec... Diríem un... Marina!
1: Parlem.
5: Bé. Parlem d'un tema que s'ha convertit en tot un sector estratègic dins del comerç exterior, i és el dels màsters universitaris. Per què? Doncs perquè s'ha convertit en tot un filó per al sector educatiu, però també per a l'economia en el seu conjunt. De fet, segons l'ICEX, l'educació internacional ha deixat de ser només un instrument d'influència cultural o diplomàtica, orientat a la formació de les elites o a la captació d'alumnes estrangers, per a consolidar-se com un sector estratègic dins del comerç exterior, on es mouen més diners que en el negoci del vi.
1: És que és molt punxeta, allò on la veus, eh? I en quant a la matèria mediambiental, podíem parlar, anant-nos a Alacant, de qüestions que succeeixen des de fa uns anys.
5: Sí, perquè des de fa uns anys Alacant es desenvolupa el moviment ambiental SAFE, que és un projecte que combina investigació científica, voluntariat i acció sobre el territori. Després de dues edicions, les jornades anuals han contribuït a la retirada de més de 2 tones de residus a entorns naturals d'alt valor ecològic, tant marítims com terrestres. Però ara, este projecte s'estén més enllà d'Alacant i de Calp, i la tercera edició, que se celebrarà entre el 15 i el 22 d'octubre, ampliarà les seues activitats a Xile, Bolívia i el Brasil.
1: Esperem que siga de profit. Bé, anem a repassar ara també altres notícies que han passat al món. Al Brasil, Flavio Bolsonaro guanya les eleccions legislatives. L'actual president Lula da Silva, l'extrema dreta, triomfa, per tant, en la primera volta, tot i que en 3 setmanes tornaran a votar.
3: Sí, és una victòria ajustada de només 2 punts, 47% enfront del 45%, però suficient per a que el pròxim 25 d'octubre es confirmen aquests resultats en una segona volta. El guanyador, de 45 anys, és fill de l'expresident Jair Bolsonaro, actualment condemnat per golpisme. Papà, te honraré, li ha dit a son pare, i s'ha declarat molt feliç pels resultats d'esta primera votació, reafirmant que Brasil vol un canvi.
1: Canviant de territori, al Pròxim Orient, un bombardeig israelià contra un vehicle ha matat el dirigent d'una organització humanitària a Gaza i deixa una desena de ferits. Això mentre el moviment BDS i altres organitzacions socials protesten per la situació de Gaza quan es compleixen 3 anys de l'inici de l'ofensiva.
3: La mobilització forma part d'una convocatòria estatal i denuncia la violència dels colons, els desplaçaments i l'expansió dels assentaments. Demanen també l'alliberament dels milers de palestins que continuen empresonats.
1: I als Estats Units continua en estat molt greu la dona condemnada a mort que esta setmana ha sobreviscut a la doble dosi d'una injecció letal.
3: Sí, el director de la presó s'ha vist obligat a dimitir i s'ha revelat que hi ha hagut 4 casos més en què ha fallat el procediment per a justiciar un condemnat. El governador ha paralitzat totes les execucions fins que se sàpiga què és el que ha passat.
23: Matí directe.
1: I en este tram del matí girem el nostre calendari per a detindre'ns en una de les seccions que més ens ajuden a entendre d'on venim. Obrim este espai de les efemèrides d'este quin dia del mes d'octubre, una data que al llarg de la història ha firmat grans capítols en la política, la ciència i l'art a nivell internacional, nacional i també al nostre territori. Marina Perelló, bon dia.
6: Bon dia, Sergi.
1: Quina és la primera gran parada en el temps que hem de fer avui?
6: Hem de començar viatjant en el temps cap a l'any 1582, en el que és, sens dubte, un dels fets més curiosos de la història de la humanitat. I és que, literalment, el dia d'avui mai va existir a Espanya de manera física, per l'ordre del papa Gregori XIII d'implantar el nou calendari gregorià per ajustar el desfasament astronòmic en països com Espanya, Itàlia o Portugal. Els ciutadans es van gitar el dijous 4 d'octubre i es van despertar directament el divendres 15 d'octubre. Una abolició temporal d'11 dies que va deixar el 5 d'octubre d'aquell any esborrat dels dies oficials.
1: Una cosa molt curiosa i un autèntic salt en el temps absolutament fascinant. Però, si ens movem cap a la història de les revolucions i els canvis polítics mundials, el 5 d'octubre també té escrit en lletres d'or el protagonisme de la societat civil, concretament a França.
6: <t'ha> Ens situem a l'any 1789 en plena Revolució Francesa, quan va tindre lloc la històrica Marxa sobre Versalles. Una multitud de milers de parisencs, encapçalada majoritàriament per dones dels mercats que protestaven per l'alt preu i l'escassetat del pa, va assaltar el Palau Reial. Aquella pressió popular va obligar el rei Lluís XVI i la seva cort a abandonar Versalles i traslladar-se a París. Un punt d'inflexió decisiu que va ensorrar definitivament l'aïllament de la monarquia absoluta davant el poble.
1: I del segle XVIII fem un salt cap a la innovació i el transport del segle XX, perquè un dia com avui la ciència i la tecnologia aeronàutica van demostrar que el cel ja no tenia fronteres gràcies als germans Wright.

0: El 5 d'octubre de 1905, Wilbur Wright va realitzar a Ohio el que es considera el primer vol controlat i prolongat de l'època. Va aconseguir mantindre el seu aeroplà Wright Flyer 3 en l'aire durant exactament 39 minuts i 23 segons, recorrent vora 39 quilòmetres abans de quedar-se sense combustible. Aquell dia es va certificar de manera pràctica el naixement de l'aviació moderna.
1: I si parlem de revolucions, de segur que la gent que ens escolta a hores d'ara des del cotxe o des de la casa identificarà perfectament, també des del treball, el que va passar un 5 d'octubre de 1962 en l'àmbit musical. Parlem de l'arrencada de la Beatlemania.
0: El dia que va canviar la música pop per a sempre, Sergi, tal dia com avui de fa 64 anys, la banda britànica The Beatles llançava al mercat el seu primer senzill oficial, Love Me Do. Gravada en els estudis d'Abbey Road, eixa senzilla cançó amb el so de l'harmònica de John Lennon va marcar l'inici d'un fenomen cultural i de masses sense precedents a tot el planeta.
1: I per a tancar el nostre quiosc del temps, hem de mirar obligatòriament cap a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, on la setmana arranca marcada pels preparatius del 9 d'octubre, una celebració que precisament té el seu origen històric regulat en els primers dies d'este mes.
0: Hem de recordar que, tot i que la conquesta de Jaume I va ser el dia de Sant Donís, va ser precisament al voltant d'estes jornades d'octubre de l'any 1338 en omplir-se el primer centenari de l'entrada del rei a la ciutat de València, quan el rei Pere el Cerimoniós va instituir de manera oficial la processó cívica i els actes commemoratius anuals. Un record històric de la creació del Regne de València i dels nostres furs que connecta directament el nostre passat medieval amb l'agenda cultural d'este dilluns.
1: Història, música, ciència i curiositats del calendari que fan d'este 5 d'octubre una data clau a l'almanac. Gràcies, Marina, per este complet viatge en el temps. Són les 7 i 53 minuts del matí. Continuem avançant en directe, així, en la Ràdio Pública Valenciana. Sí.

0: partir d'ara, Onda cobrarà per accedir als principals atractius turístics. Això ho recull la nova ordenança municipal. David González, bon dia.
1: Bon dia, Sergi. Sí, des de l'1 d'octubre s'ha de pagar 4 euros per a visitar el castell i 3 per accedir a la Torre de la Presó, al Museu Onda Natura i el paratge de la Cova de l'Algepsar. És una mesura que l'Ajuntament impulsa per a millorar la conservació del patrimoni i la gestió de les visites. Maria Baila és la regidora de Turisme d'Onda.
2: L'entrada no es valore el patrimoni, ni es valore tot l'esforç que fa, ni tota la inversió. Era una demanda històrica dels turoperadors quan s'entaves a parlar o a paquetitzar determinats productes, de dient, mira, és que si no cobreu, nosaltres no podem vendre el producte.
1: Entre el veïnat, clar, n'hi ha opinions diverses, però la majoria estan a favor. I és que, per als empadronats d'Onda, l'accés continua sent debades. Molts diuen que esta xicoteta tarifa permetrà a l'Ajuntament millorar la gestió del patrimoni cultural, però alguns creuen que espantarà el turisme del municipi.
3: Crec que és prou simbòlic.
4: A mi, com jo no tinc que pagar...
5: Perquè en tots els puestos se pague.
6: És una forma de que el turisme deixe de vindre.
7: Hombre, claro que lo pagaría.
8: Una medida lógica.
9: Fuera un poquito menos, entendemos que se tiene que pagar para poder conservar.
0: Més coses, estem a les portes del 9 d'octubre, com us estem recordant. Este programa tindrà una edició especial de més de 7 hores de durada en la que no només els membres del equip habitual, sinó també tots els que conformen la ràdio pública, entre ells Sílvia Sòria, Nacho Sánchez o Vicent Gil, col·laboraran amb nosaltres per a apropar-vos totes les celebracions d'eixe dia que esperem lluny del que meteorològicament s'espera, lluïsca el sol. Però també els forns i obradors valencians estan fent l'agost amb la mocadora, una tradició, molt arrelada en la que reivindiquem el nostre propi Dia dels Enamorats.
1: Amb dolços de massapà, en forma de fruites, hortalisses, la pioleta i el tronador omplint estos dies tots els aparadors de les pastisseries valencianes. Treballen sense treva estos dies, perquè tots tinguen la mocadora en eixe dia de Sant Donís, considerat el nostre Sant Valentí valencià. José Vicente Galán és el gerent de la pastisseria Galán d'Albal, a l'Horta Sud.
10: A la vegada anem en augment perquè n'hi ha molta gent jove que segueix en la tradició i que vol mantenir les costums valencianes. També n'hi ha molts que se regalen entre germans, de fill a pare, no sé, és un regal més que d'amor o d'efecte, que és un producte molt artesanal, que se fa un a un. Ja de per si el massapà és un producte car perquè va molt carregat d'armela i l'armela és cara. Però després també n'hi ha que sumar-li la mà d'obra de boleta a boleta, de pintar-ho, de cuidar cada detall. Hem apujat el preu un 3-4%.
0: Com no, esta setmana intentarem tindre també el guanyador de la mocadora de l'any i també del millor aparador en la ciutat de València, tot i que la gastronomia és fonamental en un dia com el 9 d'octubre i també en l'assentament cultural i social del Regne de València després de l'herència que ens van deixar després de més de 800 anys els habitants musulmans. I això ha sigut la nostra forma d'evolucionar. En l'àmbit festiu local, tot i que estem a punt de celebrar el 9 d'octubre, com vos diem, hi ha altres festivitats d'interès. I hi ha que destacar també una nota curiosa, David.
1: Sí, n'hi ha que destacar que este cada setmana, ahir diumenge, les festes de moros i cristians de Castalla si continuen com estan, de l'1 al 4 de setembre, com s'anaven celebrant fins a este any 2026, o que siguen l'últim cap de setmana d'agost. Més de 10.000 persones estaven cridades ahir diumenge a les urnes, en eixa localitat de Castalla, per decidir entre les dues qüestions en un referèndum que ha requerit el permís del Consell de Ministres. El resultat definitiu no se sabrà fins al 8 d'octubre, quan acabarà el recompte d'eixe vot que es realitza per correu. Serà aleshores quan Castalla sabrà si manté les festes com sempre, d'eixe 1 al 4 de setembre o si canvia per voluntat popular.
0: Estava reflexionant al respecte d'això. És més fàcil canviar les festes d'un poble de data que canviar l'hora definitivament. Ara que ja notem com el desgavell de la nit i el dia comença a trastornar-nos una miqueta a tota
1: la gent. Són dues coses complicades, eh? Sí. Els dos casos són costa de moure eixes coses. És normal, també.
0: Un dia podíem dedicar un espai especial a moltes de les festivitats de la comunitat que es plantegen, entre altres coses, canviar de data, si no algunes ja ho han fet al llarg de la història.
1: Dona per analitzar perquè n'hi ha casos en els que eixes festes s'han adaptat i busquen caure en el cap de setmana, per exemple, sí. Com és l'opció que ara mateix s'està donant en Castalla. Mm. N'hi ha festes que sí que s'han adaptat al calendari per tindre eixa major afluència de gent, o sigui que la notem i l'analitzarem.
0: I les que no, quan ha sigut per l'horatge. En fi, gràcies, David. Gràcies. Fins ací este primer repàs a l'actualitat d'este matí. Del 5 d'octubre. Comença la setmana, són quasi les 8. La vida es posa en marxa i nosaltres tanquem esta primera hora de ràdio i ho fem amb música, perquè un dia com avui, de l'any 1992, la banda nord-americana Rem publicava un dels seus àlbums més icònics. Va ser un treball redó que es va convertir en la banda sonora de tota una generació, el mític Automatic for the People. Així que, per encarar el dilluns amb energia o de la manera més nostàlgica possible, vos deixem amb un dels grans himnes que s'incloïen en aquell disc. Com sempre, Toni Cano a la presentació i Òscar Pellicer en la tècnica, mos apropen tota la informació de primera hora en el pròxim butlletí d'esta casa de Punt Ràdio. Anem a veure al final com es planteja tota esta situació d'incertesa per als de car mortal, que no per a Sánchez, i que esperem al llarg d'avui coneixerem. Ara tornem de seguida. Fins ara.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Avui, dilluns, està previst que el president del govern espanyol anuncie què ha decidit després d'haver estat tot el cap de setmana consultant el seu nucli dur. Fonamentalment, si hi haurà o no avançament electoral. La caiguda dels decrets de la vivenda divendres ha sigut el detonant del que podria ser un moviment definitiu en mans només del cap de l'executiu espanyol. De moment, Pedro Sánchez manté l'agenda i este matí inaugura a Madrid el Congrés Nacional de l'Empresa Familiar. Dins del Partit Socialista, molts aposten per aquest avançament electoral aprofitant la mobilització social. Podem s'hi oposa i demana primer solucionar el problema de la vivenda amb nous decrets negociats. Des del Partit Popular li demanen directament que fixe ja la data per anar a les urnes. El bloc a l'esquerra del PSOE, mentrestant, mou fitxa. Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Els Comuns han acordat accelerar la seva refundació i posar-li nom. Front Ampli, el 17 d'octubre, presentarà el candidat o candidata a les generals. Mentrestant, les acampades per una vivenda digna s'estenen a altres ciutats. A València ja han passat la segona nit a la plaça de l'Ajuntament i ja hi ha 350 tendes. I a Alacant, l'acampada és a la plaça de la Muntanyeta. A la de la Puerta del Sol, a Madrid, complixen ja 10 dies i després de les manifestacions de dissabte creix el clam per una vaga general. En moltes capitals espanyoles, les mobilitzacions han tornat a ocupar els carrers este diumenge.

0: Hi ha hagut convocatòries a Bilbao, Oviedo, Almeria, Badajoz, Salamanca i Conca. I a Ceuta, de gran treball, ha qualificat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el desallotjament de la platja del Trampolín que ha acabat esta nit.
1: Mi aplauso y mi reconocimiento a quienes han trabajado hoy en un operativo largo en el tiempo, pero que ha terminado muy bien. Vamos a seguir en ese trabajo. Hemos ido abriendo en Ceuta operativos y también espacios en las últimas semanas y seguiremos para que ninguna persona pernocte en las calles de Ceuta, porque nuestra voluntad no es otra que alcanzar cuanto antes la normalidad en Ceuta. Por tanto, hoy un día de gran trabajo y mi reconocimiento al respecto.
0: Ho ha dit en un vídeo publicat en la xarxa social X. L'operació ha culminat amb el trasllat de 1.100 migrants des d'esta platja fins als espais reglats d'acolliment. Quasi 600 d'ells han optat per tornar voluntàriament al seu país d'origen en saber que no podran sol·licitar la protecció internacional d'asil. Per cert, parlant de Ceuta, este matí a les 10:30 el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, rebrà en visita institucional el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al Palau de la Generalitat. Els dos presidents realitzaran una breu intervenció abans de la reunió. I de l'exterior, la ultradreta guanya la primera volta de les eleccions al Brasil. Flavio Bolsonaro, el fill de l'exmandatari d'ultradreta Jair Bolsonaro, s'ha fet amb el 47%, mentre que l'actual president, el dirigent progressista Lula da Silva, n'ha aconseguit el 45%. Per tant, Bolsonaro i da Silva es disputaran la presidència del país en una segona volta després que cap dels dos candidats hagi arribat al 50% dels vots necessaris per a guanyar en la primera. I en els esports, parlem de futbol. Fita històrica, la Unió Esportiva Tavernes estarà este migdia al sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Parlem de l'equip de futbol de Tavernes de la Vall d'Igna, la Safor. Isabel Adam, bon dia.
2: Bon dia. La botxeria esclatava a l'equip després de derrotar als penals al Maracena de Granada després de l'empat de l'eliminatòria. El club de la Safor espera ara rival de primera, Carlos Apiña, entrenador del Tavernes, no amagava les seues preferències.
3: No, bueno, el futbol valencià al final, pues sí, soc molt del Llevant, la veritat, i pues, seria una alegria, més que res, perquè ahí n'hi ha jugadors que he tingut el plaer d'entrenar en la cantera, pues bueno, seria tota una alegria tornar-nos a trobar en el camp. L'esforç ha valgut la pena i, bueno, moltes gràcies a tot el món, a tot el futbol valencià, que al final representem a molta gent, i a tota l'afició que s'ha portat en volandes, als jugadors, per supost, als juvenils, que han sumat moltíssim, i, bueno, una alegria per a tots.
2: El sorteig de la Copa del Rei es realitzarà a la una d'este migdia amb 112 equips, on s'establiran 56 emparellaments. Amb el Tavernes seran un total de 9 els equips valencians que estaran al sorteig. De primera divisió, València, Villarreal, Llevant i Elx. De segona, el Castelló i l'Eldense. I de segona federació, el Castellonense i l'Alcoyano.
0: Això és tot de moment. La pròxima cita, així, és a les 9 en punt. Es deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar. Tu gente, tu lengua, todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: Orihuela.radio. A Orihuela, 100.5. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
8: L'espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. A aquestes hores, les 8 i 7 del matí d'este dia 5 d'octubre de 2026, no sé si li tenim que tindre més por a les tronades meteorològiques que a les polítiques, però anem a quedar-nos en les primeres. Antonio Sánchez, bon dia.
9: Bon dia, Sergi.
8: Què mos espera?
9: Ens espera una altra jornada amb inestabilitat, però això sí, cal dir que després del que ha caigut esta nit, que segur que algú s'ha alçat del llit, ja sembla que tenim una finestra ara d'estabilitat fins a la vesprada. Han caigut més de 90 litres per metre quadrat en poc de temps a Benicarló, més de 70 a Xert, i no només allà, sinó també així a l'Horta, a València, més de 20 litres, a l'Origuilla puntualment més de 40, també a l'Albufera més de 40 litres. Aquestes tempestes ja se'n van més cap al nord i cap a les Balears, i nosaltres estem pendents d'esta situació un poquet de tranquil·litat, ambient assolellat, molta boira i situació de visibilitat reduïda cap a les valls i fondalades de l'interior, així que si estem conduint o desplaçant-nos pel territori per aquestes comarques interior, molta precaució. Esperem que les boires se'n vagin i tindré el cel assolellat amb més núvols de vesprada. Tindrem de nou tempestes, així que a partir de les 6-7 de la vesprada ja podrien tindre tempestes fortes als ports i l'Alt Maestrat, però també a la plana útil Requena, a la vall de Cofrents a Llora, i puntualment poden apropar-se a altres comarques, com el Racó de Mus, com l'Alt Palància, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, algunes localitats, i també cap a la costera. Així que en aquestes comarques de l'interior centre és on avui tindrem més probabilitat de tempestes. Si plou, sí que pot ploure amb intensitat. Ara mateix no tenim cap avís activat, però no descartem tronades acompanyades de pluja intensa puntual i localitzada i també de ratxes molt fortes de vent, així com de granís, també pot caure granís. I és que tenim una bosseta d'aire fred cap a l'oest de la península, que no només marcarà avui, sinó també la resta de dies. Situació molt pareguda. La inestabilitat, si torna, serà de vesprada.
8: Molt bé, doncs estarem pendents de tot això i de que no ens donen cap disgust. Bon dia, Antonio, fins ara.
9: Igualment.
8: Adéu, són les 8 i 9. Anem a saludar al personal que està ací. Bueno, realment havia vingut a que li fèrem una entrevista. Avui venies d'Estrela convidada. Joan González, bon dia.
10: Un plaer.
8: Ara xerrarem tu i jo.
11: Requena, Ciudad Española del Vino 2026, patrocina este espai.
8: Saludar per una banda al nostre company politòleg Joan González. Saludem Arturo Checa. Arturo, bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
8: La tensió es palpa en l'ambient, però més del que pel que puga dir-se per on puga eixir. Això és la meva opinió, però en fi. Salvenguis, què tal? Bon dia.
13: Molt bon dia. Bon dia.
8: Tu tens, de fet, novetats, no?, al respecte.
13: Sí, ens acaben d'enviar ara per... Tenim un grup de gent que té... Tenim un canal de comunicació que ens envia informació a la Moncloa. I ens acaben de confirmar que a les 9 compareixerà Pedro Sánchez per fer una declaració institucional i també que, òbviament, no assistirà finalment al Congrés d'Empresa Familiar que tenia previst. O
8: sigui, que era l'acte que tenia, exacte, com
13: correcte,
8: tu ho has dit.
13: Correcte, llavors jo, a partir d'ell, ja podem començar a fer les especulacions que vulguem. No?
8: Ara vos deixaré que les feu totes. Bon dia, José Carnau, què tal, com
14: dies,
8: estem? T'ha pillat l'aigua? No, perquè no és pentinat.
14: Ja no llueve, no?
8: No ho sé, o sea, el que ve de fora eres tu, jo estic
14: assentint. Jo mucho anoche, però hi parecía que s'havia... como despejado, que sabía. Sí, pero yo anoche sí que quiero decir una cosa. La aplicación que yo uso, que se supone que es la que está como con el tiempo de España, con la EMET o algo así, cuando estaba lloviendo con intensidad en la ciudad, sobre las 12 o algo así, 12 y media, te marcaba 20% de probabilidad de lluvia, como diciendo, no va a llover. Entonces, me sigue fascinando el tema de las predicciones y lo de la lluvia. Es que te marcaba 20% y estaba lloviendo con intensidad en la ciudad.
12: Has dicho de Med como si fuera algo de fiabilidad últimamente. Pues,
14: ya, pero se supone que
12: fallo ha tenido, pero bueno.
14: Todo que hay referencias que dicen, no uses, todo el mundo usa la del iPhone genérica, que es como una americana muy internacional, y puedes decir, esa no atina. Pero la de aquí esperarías que algo atine.
8: Mira, els que millors atinen, i t'ho dic jo després d'haver viscut una llarga temporada en la gent dels pobles i tal, els güelos i les güeles del camp i la muntanya. Estos, depèn de per on vinga, saben segur què va passar, però amb un nivell de fiabilitat que ni el flare aquell de cartó que tenien penjat en la galeria de casa. Sí, sí, sí. Crec que era crin de cavall o una cosa d'estes, i en base a la humitat o

0: temperatura que n'hi havia, reaccionava, es contraïa o s'expandia. Vinga, va, Joan, contamos, quin és el teu punt de vista, la previsió que tens, tot i que no vaig a negar-t'ho, jo sóc de la línia del Semper i tal, que crec que no va a fer res i que li agrada molt el teatre a Pedro Sánchez i ens té a tots en un any, però després eixir-nos per on menys ens imaginem, però igual estic equivocat, eh?
1: A veure, el que sí que ha començat és la campanya electoral i ho fa amb l'assumpte més important, el més transcendent que n'hi ha, que és l'habitatge. Però vull dir, efectes impressionants. L'assumpte és... no n'hi ha un altre millor. És a dir, en totes les enquestes que fem, en tots els baròmetres de serveis públics que fem, que són dues coses diferents, l'assumpte de l'habitatge és el primer problema. És a dir, tu en qualsevol poble d'Espanya, tu preguntes quin és el major problema i de no passar una cosa excepcional en aquest municipi és l'habitatge, cosa que totes les alcaldies no poden fer res.
0: Puc fer-te un incís ahir? S'esperava Sánchez que li se tornara la pilota, perquè, clar, això era, donava la sensació que només era un moviment d'esquerra, d'extrema esquerra i de progres, no? Però la dreta ha eixit, inclús els més extrems, dient que, perdoneu, això sabem tots que és un problema realment substancial i estem tots a favor. I això igual també li ha fet un poquet de... mal, no?
1: Així el que passa és que n'hi ha un arquetip, que és Mari Carmen, i els arquetips tenen molt de poder directament. A vegades un assumpte...
0: La calia de la Mari Carmen.
1: No saps per a on va eixir, fins que n'hi ha una icona, n'hi ha un arquetip, passa alguna cosa que ho simbolitza directament. Això es diu l'objecte màgic política. L'objecte màgic és... tu pots tindre 1.000 propostes, però si tu no tens un objecte màgic, aquestes 1.000 propostes se difuminen. No se sap que ben bé què estàs dient, d'acord?
2: Un embrujo, no? Mejor que
1: Mari Carmen és l'aranya de Spider-Man. Tu, si lleves l'aranya de Spider-Man, no n'hi ha pel·lícula de Spider-Man. Si tu lleves la rata penal, no n'hi ha Batman. Doncs Mari Carmen ara és l'aranya de Spider-Man, del relat de govern, directament. Clar, Mari Carmen el té ell ara. La té ell, cosa que tu pots dir, bueno, està 8 anys, efectivament, i l'habitatge ha estat ahí, transcendental o no, s'han fet propostes, però ara el relat el té ell, i clar, és que hem de pensar que fa 4 setmanes les places estaven plenes de bandera d'Espanya per Ceuta contra Sánchez. I ara no és que estiguen a favor, però no l'estem contra, no? Estem més prop, no? Això és una gran oportunitat, segur que ja tot va anar al voltant d'aquest assumpte, siga campanya permanent o no, i té una gran oportunitat que no la tenia fa 3 setmanes.
0: I una última qüestió, i vos deixo discutir a tots. Breument, José Carnau, convocarà eleccions? Eres dels que penses que sí que va a convocar eleccions?
1: Si fora egoista, les convocaria, perquè va traure uns bons resultats que després no es va traure ningú més en el PSOE. O sigui, la llista de Sánchez, la llista que fas ara, traurà molts bons resultats en una societat molt polaritzada, en la qual va mobilitzar-se un electorat que no s'ha mobilitzat en les comunitats autònomes precedents. Sánchez va mobilitzar-ho. El problema, com hem parlat alguna vegada, és que a la seva esquerra n'hi ha un desert perquè ell està menjant-se-la directament a la seva esquerra. Però el PSOE amb ell és conscient de que traurà uns bons resultats, està 8 anys i deixa sa casa en una situació digna, independentment de que no governi.
0: El problema és dir-se que els socis actuals de govern tenen pràcticament la casa per a granar.
1: Bé, però l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, és un poc com els gremlins, d'acord? Recordeu, que no té res que veure, però recordeu, per exemple, R. Batasuna, quan estaven il·legalitzant-la, a quina facilitat, no?, feia una transformació i apareixia. L'esquerra, a l'esquerra del PSOE, té molta capacitat per organitzar-se ràpidament i fer un moviment social i mobilitzar també a un electorat que no li votarà al PSOE. Però ara mateix, sí, és un problema que a l'esquerra del PSOE estiga per articular-se encara una opció que aglutine el vot de la gent progressista o d'esquerres que no li vota el PSOE. Ahí està la qüestió més feble d'esta convocatòria.
0: Bueno, la qüestió és que les notes que mos arriben també són que compareix a les 9, però ho fa per aclarir, entre altres coses, si adelanta les eleccions, però també alguns aspectes de la derogació dels decrets de vivenda. La qüestió és mantindre a tot el món en vilo, esperant què dirà i què no dirà,
1: és
0: que això li se dona molt bé.
1: Jo, l'única qüestió que totes i tots tenim és el dubte de si ell creu que va tindre un altre moment millor perquè estiga en les seues mans una acció, una decisió que pot millorar-lo. Però este mateix ara ni se ho esperava, ni no se ho esperava ningú, i és un moment que ha canviat el tauler polític i que té el valor entre les cames. Una altra cosa és que marque gol.
0: Arturo, però amics al voltant en té pocs, i sobretot des de dins de les pròpies files del PSOE.
2: Sí, a ver, a la pregunta de si va a convocar eleccions, jo crec que...
0: Esteu fent porres vosaltres també, perquè estan sorgint com a bolets per tots els puestos, de porres, sobre si convocarà o no.
2: No, de momento no he hecho ninguna, pero yo el viernes hubiera votado que no. Ahora mismo, con no sé, esta comparecencia tan temprana y esa anulación de agenda me hace dudar, y la lógica política apunta a que debería convocar, pero claro, la lógica de Sánchez es otra... completamente distinta. A mí me lo que más pena me da un poco es cómo la locura institucional de este gobierno se ha trasladado a la calle. Es decir, en la calle las protestas son contra el negocio de la vivienda, contra los altos precios, contra la dificultad para acceder al alquiler, algo a lo que estamos todos en lo que estamos de acuerdo, pero no hay ni una sola consigna contra el gobierno, ¿no? Hoy lo decía, por ejemplo, el editorial del ABC. O sea, la propia locura del gobierno se ha contagiado a la calle en cuanto a que no hay mensajes contra el verdadero culpable, que es Pedro Sánchez, que lleva 8 años, que no ha hecho nada, pero que desgraciadamente, como bien ha dicho Joan, pues ahí está esa araña, ¿no? O ese embrujo de Mari Carmen, que al final le ha hecho girar el relato.
0: Salva, vinga, va, tu què penses de tot això?
3: Home, jo crec que tot apunta per la escenografia que s'està prevista, tot apunta a que va convocar eleccions. He dit tot apunta perquè no és la primera vegada que hem vist.
0: Però pot convocar i no donar data, no?
3: Bueno, jo crec que no, si convoca vol dir que ja anuncia que s'han de suspendre els cors, i ell, jo crec que posarà, la lògic seria que fins ara lo normal és que posa una data. L'última vegada que va fer un gest d'aquest tipus, recordo que va ser després del 28M, quan va compareixer i va posar data, no?
0: Jo crec que vos ho dic, perdona, perquè igual pot buscar o estar planejant una data que siga festiu, que siga...
3: No, jo crec,
0: a vore d'ell és que no m'estranya res, perdoneu-me.
3: Al final, si ell convoca eleccions, ho farà donant una data. No sé si serà el 28 de novembre o serà ja desembre, perquè són les dades, després venen caps de setmana complicats, però jo crec que seria lo lògic, és a dir, tot apunta això, perquè és veritat que este cap de setmana el que ha estat passant en Moncloa és que el principal ha sigut analitzar el moment en el que es troba Pedro Sánchez i el moment que es troba el clima polític en Espanya. Jo crec que si Sánchez no convoca, hi ha molta gent que pensa que podia arriesgar-se a una situació pitjor d'ací uns mesos, no? I sabem com estava la situació del govern, molt complicada pel tema Ceuta, que ha sigut un gran greuge d'imatge per al govern durant molts mesos, és probable, per això dic que és probable, que vulgui fer una aposta tot o nada, no? Amb un relat en el que, com s'ha estat apuntant aquí, serà allò de vivienda sí, vivienda no, un poc el relat, front a un altre discurs que estàvem mirant fa uns mesos, que era immigració sí, immigració no. Jo crec que a Sánchez li agraden molt els combats a una carta, o sigui, no és un home de matisos, i jo crec que segurament ells pensen en la Moncloa, que ara han tingut el moment oportú per intentar-ho abans de que puguen passar més coses, perquè no oblidem que a partir de gener serà quan començaran els casos de corrupció del govern i del PSOE, alguns d'ells a instruir-se, podran haver més problemes. No sé, jo tinc la sensació, perquè estava parlant amb uns companys de La Vanguardia, que estàvem parlant de Moncloa,
0: sí,
3: tinc la sensació que tot apunta, perquè ja sabem, recordeu-se l'altra vegada, quan se va agafar 2 o 3 dies,
2: tots pensàvem
3: que anava també a donar-nos un canvi de rasant, no? I al final va seguir. Jo crec que tot apunta que convocarà avui eleccions.
0: I tu, José Carnau, què penses? Vinga, il·lumina-nos.
4: No lo sé. La verdad es que no sé qué pensar, pero dentro de este análisis, digamos, politológico, sociológico, superficial que hacemos de cálculo, pues igual que decía Joan lo de que ahora hay como pues un icono y lo de Mari Carmen y el tema... Pues es que esas tendencias también cambian en una semana. Claro, el cambio de ahora es que ya no es como antes, que dices, pues se ha quedado esto y todo el mundo pasa cualquier otra cosa X, a veces incluso muy tonta. Bueno, esto de hecho es una cosa muy tonta. Es decir, hay miles de desahucios, hay miles de problemas. Eso está ocurriendo todos los días a lo bestia en Cataluña. La de Salvadorilla, la del PSC, la de Junts, y nunca pasaba nada. Y de repente, una por una estrategia impecable de marketing y de política y tal, se convierte en un icono, pero no es algo que digas, es que no había pasado nunca, o es que el PSOE, como ha hecho tanto por la vivienda y luego le ha pasado esto, justamente es como marciano. De hecho, lo ha dicho todo el mundo, es un 15M contra el gobierno del 15M, y es criticar un tema que ellos han legislado siempre para tirar a la gente de las casas y para desahuciar. O sea, el PSOE ha legislado contra la gente y contra los más vulnerables, y ellos salen diciendo que están a favor de esos vulnerables. Claro, es

0: público y todas ocupan algo que no tiene mucha lógica. Nadie en su sano juicio decide quedarse en un sitio y bloquear. Y le diría, fenomenal. Siempre que lo hace la extrema izquierda, a todo el mundo quiere decir que lo ve fenomenal o que lo ve muy bien y que es el derecho a reunión. Si lo hiciera cualquier otro colectivo, todo el mundo bramaría, unos y otros, y dirían, pero ¿esto cómo puede ocurrir? ¿Pero cómo dejan que estén en no sé dónde? Y la cuestión es, pasa cualquier cosa en una de esas acampadas y de repente cambiaría también ese punto, digamos, que decía yo antes, sentir, o de como esa veleta que decimos, va hacia una dirección, va hacia otra. Es ya muy frágil también por cómo funciona la comunicación en
1: el
0: día.
1: Yo creo que Joan ha dicho algo muy importante, y es que estoy de acuerdo amb ell. El tema de la vivienda no va a ser un tema puntual. El tema de la vivienda se ha instalado ya en el marc, polític espanyol, i va seguir els pròxims mesos. Que és veritat que el cas Maricarmen ha sigut l'espoleta, però era un tema que estava latent, és veritat, tu molt bé has dit.
0: I el tema de l'educació podria ser.
1: Bueno, no, però no el mateix, perquè el tema d'educació...
0: I com tracten a los médicos,
1: el, no? El tema d'educació no té la vessant que té el tema de la vivenda, perquè és veritat, jo tinc dos fills universitaris i el tema de la vivenda és la seva principal preocupació. I com els meus fills universitaris, milers de persones en Espanya, ja no sols la gent que pateix un desnonament, sinó la gent que és conscient que no podrà ni comprar ni llogar una vivienda en, segurament en molt de temps. Per tant, jo no crec que s'acabi el tema de la vivienda, jo crec que el tema de la vivienda, i a més ara cada vegada que tinguem un desnonament anem a tindre una projecció en els mitjans de comunicació que no se tenia abans. Tu has dit el que tens raó, és veritat que els desnonaments no són d'ara. Quan la crisi 2008-2009 van haver milers de desnonaments per execucions hipotecàries. Ara els desnonaments s'estan produint principalment per impagaments de lloguer. I este problema va seguir. I a més, perquè tenim ara contractes, crec que són al voltant d'un milió de persones que s'acaben els pròxims dos anys. Però aquest tema no va acabar. O sigui, aquest tema va seguir. Perquè, de fet, el CIS i les últimes enquestes posen que ja la primera o quasi la primera preocupació de tots els espanyols és la vivenda. Per tant, jo crec que el fet de que ara la vivenda s'hagi instal·lat en el marc comunicatiu, en el marc polític, junt al tema de l'immigració, va ser un dels elements del combat polític els pròxims mesos.
2: A mi m'ha xocat molt totes les reaccions. Jo sóc usuari de xarxes, no sóc d'aquests boallers que només veuen, sinó que també participe, publique i tal, però la quantitat de reaccions que s'han produït, per cert, la quantitat de personatges fora de lloc que he vist també, i ho sent molt, que no n'hi ha que generalitzar, però dels que estan acampats, en uns arguments totalment marcians que no tenen res que veure amb la gent que també necessita casa i que per mil motius té que anar a viure al seu propi domicili, entre els quals en compte, no? Però, tot i això, torne a repetir, no sé si eren les reaccions que s'esperaven des del govern en tots els sentits.
3: A veure, les places estan plenes de gent que no són votades del PSOE, justament ixa gent.
2: Ni de res, possiblement.
3: Hem vist pancartes contra Sánchez i Sumar en aquestes mateixes places, eh? Sí. Se ven en televisió i ahí n'hi ha gent que li ve bé al Partit Popular perquè no va a votar, perquè està contra el sistema, etc. Bueno, però més enllà de les places, que sembla molta gent però molt poca en el cens, el que sí que motiven és una reflexió col·lectiva que fins ara doncs, no afavoria el govern i ara sí. El relat de l'habitatge, a més, equalitza en l'esquerra. Les coses equalitzen, o sigui, venen bé a un o a altre partit, però no tot. Per exemple, pues, Ceuta, que equalitza amb Bandera i Pàtria, doncs equalitza amb Vox, que tampoc amb el Partit Popular. I un dels problemes del PP és que no hi ha res que equalitzen ell, o sigui, perquè l'economia equalitza amb el Partit Popular, però ara no. L'economia equalitza amb Sánchez, cosa que ha deixat orfe al Partit Popular de la millor eina que té, que és que les coses van mal i me toca entrar a mi. Passar amb Felipe González amb Aznar i passar amb Zapatero en Rajoy. I ara mateixa l'economia no va mal, és més, va bé en comparació amb altres països europeus. A l'anar bé l'economia, perquè va bé l'economia, que equalitzava amb la dreta i ara equalitza amb Sánchez, i les reformes laborals que han hagut, que han dut pues, pues unes xifres de seguretat social i de persones treballant en un atur del 9%, que és difícil de veure a l'estat espanyol, com això ha quallat, l'assumpte de l'habitatge i el que diga ara té més veracitat, perquè, clar, si estiguera molt mal l'economia i les reformes haver anat mal, però és que no han anat mal. Aleshores, té més autoritat, que comprenc que això a molta gent li dispararà al cap, però té més autoritat Sánchez per dir el que vaig a fer és possible perquè l'altre mai s'hi ve. I aleshores ho té en la seva mà. Té en la seva mà que el que prenga, la decisió que prenga, sigui més creïble que en altres èpoques a un PSOE.
2: Però la gent s'ha quedat en la negativa l'altre dia del Congrés, que per cert anava en contradicció en altres qüestions que es van aprovar per unanimitat en el Congrés,
3: sí,
2: a principi
3: de
2: mes.
3: Sabeu que ara pot fer la jugada si convoca de la Diputació Permanent, que l'aritmètica, claro, de la Diputació Permanent és que tenen majoria, claro, les,

0: forces d'esquerres sense xunx. Aleshores, caben moltes coses. Anem a veure ara des nou, però, en fi, caben moltes coses.
1: Jo no vull comprometre-vos, però es quedareu un ratet amb mi, no? És que pugueu a les nou, perquè això serà com per a... És que anem a intentar donar... Ah, no esteu escaquejant-se tots. Molt bé, no vos preocupeu. Ho guardaré en la maleta dels rencors.
2: Bueno,
1: digues, Artur.
3: No, iba a decir que yo no he visto esas pancartas que dice Joan de contra el PSOE y contra Podemos, o al menos no todas las que debería haber. Desde mi punto de vista, es decir, yo sí que he visto muchas en torno al Congreso, en manos de las élites y de los, bueno, de los poderes de la vivienda, pero no realmente contra Sánchez y contra el resto del gobierno, que ha hecho imposible durante 8 años una medida que al final, además, cuando se ha tomado, hemos visto por las cifras que es absolutamente contraproducente. Es decir, ese decreto Mari Carmen, que estuvo apenas 24 horas vigente, pues en la provincia de Valencia, con datos inmobiliarios, supuso la retirada de 200 casas por el pavor, ¿no?, de la gente a esa inseguridad jurídica. O sea, en solo un día se constató cómo el decreto maravilloso y mágico del gobierno lo que creaba realmente era más problemas.
1: La reacción de los 4.000 y pico viviendas que se van a retirar de portals de la claro. Nit al matí, el que demostraba, entre otras cosas, si me permitiu, es que los usuarios, los propietarios de una o dos viviendas eran principalmente los afectados, claro.
3: Sí,
4: la situación es surrealista en general.
3: Claro.
4: O sea, la situación es surrealista.
1: Es que está enseñándome, permitiu-me.
4: Por cierto, lo de que
1: está enseñándome, Salva, una...
4: Una última hora.
5: No, sí, que...
4: Pitidito, titititititit.
5: Els actes que tenia previstos avui, Diana Morant en València, no van a comptar amb la seva presència. Jo intuís que vol dir perquè hi haurà un Consell de Ministres possiblement extraordinari este matí.
4: Però acordaos que l'última vez de la reflexió fue a Zarzuela, que eso sí que sonava. A convocar todas las elecciones porque va a hablar con el rey y luego fue que no, ¿os acordáis?
5: Pero
4: y ese impactó muchísimo.
5: Ahí les van dir que pot fer-ho per telèfon, perquè ens van dir que pot...
1: Però ara està organitzant un conclave, ¿no?
4: Yo he de decir que ayer cuando leí que hoy tenía lo del Congreso, la empresa familiar y tal, pensé también, es que qué moral... Jo dic, invitar-la a aquestes coses...
1: Vos puc fer un plantejament?
4: Si després de tota... Més tranquil·los.
1: Si després de tota la que està liant mos en fa una com la de després de 5 dies de reflexió i tot això queda en res, en quina posició queda? Bueno, encara que li dona igual, però en quina posició queda este senyor?
5: No, però anem a veure. Anem a veure.
4: Toda la que està liant, a veure. Esta vez es un fin de semana.
5: Jo entenc la crítica.
1: En estos moments estan tots pendents de lo que va dir Pedro.
5: Jo entenc la crítica a Sánchez, però vull que no oblideu una cosa. I Joan ha dit alguna cosa abans que crec que val la pena que repetim. És un animal polític. És a dir...
1: Però això no li lleva a ningú, és el més listo de la classe.
5: No, però ho dic pel següent, perquè diguem, tu dius, en quina posició queda? Bueno, ell tonto no és, ho ha demostrat moltíssimes vegades. Mm-hmm. És una persona que davant de les situacions més crítiques, més complicades, és capaç d'alçar-se i sorprendre-nos a tots. Mm-hmm. No oblidem que el donem per mort les eleccions del 23J i va ser el partit... crec que va ser petit, al final va poder governar.
1: Però no fa falta que t'agarse d'això. No, va estar en el carrer absolut, fora de l'esport.
5: Jo crec que si ell fa avui l'aposta de convocar eleccions és perquè ell haurà interpretat que és el context, l'escenari més favorable. Jo he dit algo que jo crec que és molt important. Jo crec que ells són conscients de que no van a governar, però per al PSOE és molt important quedar com un partit en un bon resultat en les urnes. És a dir, si el PSOE, fins i tot, la possibilitat de que se quede per damunt del PP. Cuidado, ¿eh? O sea, porque aquí nos pueden trobar una situación curiosa. Nos pueden trobar una situación en que, efectivamente, el PP puede gobernar en Vox y entre los dos partidos tendrán mayoría absoluta al Congrés, pero no son pocas las enquestes, y el PSOE entre algunas, en las que diuen que podía ser el partido más votado a España. Y eso es una situación que, Dick, podría... Y es una situación que a Sánchez no le iría mal, con día Joan. Se retiraría, pero diría, bueno, yo he fet els deures y a partir de ahora se apañó vosaltres. Por lo tanto, no infravaloren tampoc el personatge, perquè a vegades diuen, és que este tio... No, cuidado, este tio porta 8 anys governant.
1: Bueno, jo no te li infravalore, però la papeleta de tindre a tot el món alerta i després...
5: Ahir parlava amb gent del PP i gent del PP que me deia que no tenien una certa inquietud davant d'este procés electoral, perquè veuen que pot el PP no anar bé i Vox siga el gran... A la dreta, Vox siga el gran guanyador d'aquestes pròximes eleccions.
0: Totalment. I si és com diu Salva i Vox és el gran guanyador, el PP es quedarà per baix del PSOE, que claro. És un dels escenaris que diu el CIS, ja sabem avui en dia que el que diu el CIS, doncs hem de posar-ho en pinces, el que vulguem, però també podem posar en pinces a GAT3, que s'equivoca més que el CIS en les passades eleccions.
1: Coseca...
4: Dime.
1: Home, que estàs avui molt poc... no sé si és que estàs impactat per la notícia, si no. És que no has sigut prou dies de reflexió.
5: Encara no convoca res, eh?
1: Impactat, no, espero que ho visques en mi en directe, això.
4: Però impactat, perquè si tampoc... Ja passó la otra vez, quiero decir, esto, y en todo caso... No es... si, bueno, no sé tampoco qué ocurrirá, pero yo creo que dentro de... No sé qué puede ser mejor, pero yo creo que si convocar a elecciones tampoco sería como para considerarlo una mala noticia. Técnicamente hay elecciones en mayo, en junio, es decir, no es algo raro de... llevamos un año, dos meses, dos años y ha pasado algo y ha decidido... Quiero decir, no hay tanta... Aunque haya estrategia que la hay, entra dentro del periodo. Si tocaban en junio, pero se adelantan unos meses. No es el fin del mundo que las adelanta por estrategia, porque piensa que si la caída iba a ser más fuerte, si es menos. Vale, sí, pero no tiene tampoco más. Pero o sea, no es una mega locura.
5: Ver, no estoy de acuerdo de eso. Ese pobre.
4: No lo veo algo tan. Me refiero primera, a locura en cuanto a que primera, como iba a haber en junio había, o debía haber.
5: Había un debate previo a solo de Wii, que era, primera. Que els alcaldes socialistes, i el PNB i també el CiU, no volien primer que hi hagueren suprimiments electorals, recordem-nos. Després, no volien que les eleccions generals...
4: Que se voten el mismo
5: que les eleccions generals no volien... Els alcaldes, i és molt important perquè el poder municipal en aquest país, no oblidem, alguns partits és molt important, també jo parlava amb alcaldes socialistes valencians, i no volien tampoc que se convocaran les generals després dels locals. Per què? Perquè tenien por de que el voto anti-Sánchez acabara arrestant el PSOE en molts ajuntaments i fins i tot en alcaldies importants. Per tant, hi havia un cert clima que ja s'havia generat perquè foren abans. I, de fet, jo crec que hi havia un cert rumor que s'estava consolidant que seria en el mes de març, recordeu-se, que era un poc el que s'estava parlant. Ara, tot això, què fa? Pues accelerar el procés. Però sí que hi havia, el timing és molt important.
4: En verdad, es bestia que los alcaldes de un propio partido
5: la pregunta és,
4: no se fien de la imagen de su líder.
5: No, la pregunta és, per què Sánchez convoca el 23 Xota? Perquè Sánchez és conscient de que després del que ha passat en les autonòmiques, on se visualitza que el PP està pactant en Vox o que ha de pactar en Vox, té una oportunitat de mobilitzar el votant d'esquerres, especialment en Catalunya, que ha sigut una part molt important per al PSOE, per intentar mantenir un resultat el 23 de juny. O sigui, clar que les eleccions tenen un timing molt important. Si no, no existiria la prerrogativa dels presidents per a poder convocar-les.
4: Claro, però que en este caso...
5: Perquè Ximo Puig va convocar la primera convocatòria electoral que fa i com a president la convocatòria de les generals? En recordo és el cas que va agarrar un gol de compromís, perquè sabia que li podia anar millor que si convocar les municipals, que li podia anar millor a compromís.
1: Pues ara vos donaré temps per a que discutiu d'això.
4: Igual hauria que revisar-la.
5: Per què?
4: Si se hace tanto uso, como tú estás ahora definiendo muy bien, de estrategia
5: no,
4: política,
5: no.
4: Del que está en el poder, lo acabas de decir, sí, porque no. Las convoca cuando quiere, no, igual claro. Tendrían que ser cuando tocan para que fuera algo más equilibrado y más justo, y que las van a ser siempre en ese momento, te venga bien o mal, sino bueno. El que está en el poder, ya sé que es una
1: prerrogativa legal, pero tiene que don el
4: la capacidad de manipular un poco sabiendo bueno, cuándo le viene bien.
5: No hay ningún partido que no vaya a hacer eso.
4: Claro, sea. Pero igual no es lo más sano democráticamente. Sí, claro, si entramos en debates un poco más de fondo.
1: Vinga, que ara ho parlarem, t'has passat per alguna de les acampades o per la campa?
4: No, gracias a Dios, no. Estuve viendo la final, que por cierto la retransmitió muy bien a punt, pero yo la vi en directo, la final del circuito de novilladas de la Comunidad Valenciana, que además la ganó, digamos, el representante de la provincia de Valencia. Competían tres valencianos, de Castellón, Valencia y Alicante, y al final, aunque el público tenía mucha gente a favor del de Castellón, que era de Alcora, Ian Bermejo, pero la ganó Marco Polope. Ganó el circuito de novilladas, el circuito valenciano de novilladas, ayer domingo.
5: Está convocando a los ministros para que vayan, suspende todas las actividades para que vayan a Madrid.
4: Che, de verdad, parece que
1: es clave, ¿no?
4: ¿Cómo
1: no
4: tienes
1: yo,
4: esas
1: conclave.
4: Comunicaciones?
5: Conclave. Pero se ve la radio, este claro. En directo.
1: Pero bueno, la paraeta sí que la porta.
4: Que nos diga quién lo cuenta, que es maravilloso. Está hablando de alguien de Moncloa.
5: Te estoy hablando de un grupo, son grupos de WhatsApp.
2: De WhatsApp de Moncloa.
0: Conte porque estén parlant, porque ha dicho Salva también. Conte porque Sánchez y a la fi, todo el mundo tiene un ego de una manera u otra.
1: Sí.
0: Compte perquè a tot el món, de dins de casa, perquè enfront tens els adversaris, en casa és enemics tota la vida en la política.
5: Els que sí. Te maten.
0: Els que sí, te maten estan en casa. Si claro. No, que Sánchez,
4: eso es absoluto, eso es rotundo.
0: Que Sánchez ara traga uns resultats, que va a traure'ls, i li diga al seu partit, i a Page, i a tots, li diga, així ho teniu, me'n vaig 8 anys i me'n vaig a Europa a qualsevol cosa, això... Frenar això és massa per a ell, eh? I una altra cosa, el que n'hi ha és un model que el Partit Popular ha de resar per a que no se consolide, no? que és més enllà de Junts, perquè evidentment ara, com sempre diguem, no hem d'oblidar que no hi ha majoria de dreta en el Congrés. N'hi ha una majoria de dreta, el que passa que n'hi ha dues dretes, que són les nacionalistes, que estan en el bloc d'enfront de l'esquerra, no? Però ixe model en aquestes eleccions, si el model de socialdemocràcia més diversitat se consolidarà, aleshores no estaríem parlant de tres legislatures, en parlaríem de més.
3: A mi em pareceria...
0: Perquè és una alternativa molt perillosa. Hi ha dues visions, la d'Espanya de Requena cap a dalt, que dic jo, i la de Requena per la vora.
4: Però no són de dreta.
1: Deixeu-me que doni el trànsit, que n'hi ha gent que està conduint i té que arribar, o per almenys facilitar-li que arribi en condicions a casa, o al treball, i ara parlem. Són les 8:37, a aquestes hores n'hi ha trànsit dens als accessos de València, amb intensitat, com sempre, en la B30, el pas per Mislata, Xirivella i Paterna. Alacant registra congestió a la A70, també, com és habitual, quan enllacen en la Nacional 332 i la A77 en sentit Elx. I a Castelló, una nota precaució a la P7, perquè un camió s'ha incendiat a l'altura de Santa Magdalena de Polpís en direcció a Vinaròs, i per tant això ha provocat que hi hagi un carril tallat i els bombers hagin tingut que mobilitzar tres dotacions en la P7, recordeu, a l'altura de Santa Magdalena de Polpís.
2: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: A que relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque. La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y Seo Birdlife.
7: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
8: Alacant sap a sol. Perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobrís tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
1: Se'n recordeu d'Alfredo Amestoy, quan en el 70 presentava aquell famós programa de televisió que estava assomat a un monitor de televisió i en les mans i el flequillo gesticulava, feia com José Carnau, que avui està en la nostra taula de debat de l'estudi de la ràdio.
4: Gràcies per aquesta comparació, joder, mítico Amestoy.
1: Home, la, que encara va
3: pel món. El flequillo igual és comparable.
0: Va a pesar el component personal en pues Sánchez. Mira. Va a pesar el seu component personal, el de la satisfacció que li pot donar esta oportunitat per a ell estar 8 anys governant en Espanya i fer unes eleccions i saber que pot quedar primera força i no governar.
1: És a dir,
5: jo faig una pregunta, dic, clar, imaginem que ara el que pensem que pot passar, que Sánchez convoca eleccions. La pregunta és, estan tots preparats per anar a un combat electoral d'ací un mes i mig, tots els partits polítics? Una pregunta que me faig seriosament. És a dir, Feijó, per exemple, és l'escenari millor per a Feijó? Està preparat? Segona, és el millor escenari per a Vox? És el millor escenari per a les forces nacionalistes, que ja saps que tenen una bona... Vols veure l'enquesta a la Vanguardia en Catalunya, la situació és terrible per a Junts i per a tots. Està preparat a compromís? O sigui, és una pregunta que jo crec que és molt... fer-se-la molt interessant, perquè si parlen del PSOE, està preparat Sánchez, però Sánchez és el que té la iniciativa i planteja un combat. La pregunta és, i la resta? Jo ahir, Feijó, ahir, les declaracions que va fer, no el vas trobar molt segur de seues... T'ho dic en sèrio, no el vas trobar... També és que Feijóo no siga, no és, a vegades no és un home molt empàtic, no? Però no, no el vas trobar en la... Tinc la sensació de que no se trobava còmode en aquest escenari, no? La sensació que tinc.
0: Efectivament.
3: Bueno, hay un dato, este fin de semana en la prensa, Sumar y Podemos, por ejemplo, la fecha en la que tenían señalada la presentación de un posible candidato, se solaparía, ¿no?, con esas fechas, claro, de Sánchez. Es decir, incluso estratégicamente y en cuanto a fechas, más allá de si el ambiente y el tono es apropiado para cada partido, ellos no llegarían, ¿no?, dependiendo de la fecha que fije Sánchez. A mí lo que me parece realmente, más allá de los sesudos y acertados análisis de, sobre todo, de Joan y de Salva, sin desmerecer a Joseca, me parecería dramático que Sánchez obtuviera ese resultado. O sea, me parecería tremendamente dramático, tan dramático como si el PP de la época Gürtel hubiera sacado un maravilloso resultado. O sea, yo creo que la prueba definitiva, ¿no?, de lo manipulados que podemos llegar a estar y de lo ciegos en cuanto a lo que está pasando realmente, ¿no?
4: Absolutamente.
3: Con ese, telón de la vivienda, pero olvidando no solo Ceuta, sino todo lo que hay, detrás.
5: Pero yo he dicho una cosa que te rago primera. Este es un combat en el que Sánchez plantejava jo o nada. Per tant, a la seva esquerra arrasarà. És a dir, la seva esquerra, és a dir, Sumar, Podemos, tots estos van a tindre un problema enorme.
4: Bueno, pero lo de que el nou partido igual cambia, ¿no? Que he leído que han montado el Frente Popular.
5: Lo que diu Arturo, lo que diu Arturo, te raó. No te dona temps per a plantejar una alternativa a l'esquerra.
4: Si és ja no.
5: Però jo crec que Sánchez primer juga això, o jo o nada. I segona, és veritat, però no oblidem que inclús en Gürtel el PP va tindre un resultat excepcional, les eleccions generals.
3: Sí, però,
5: perdona, i te recorde, i te recorde que
3: vale...
5: No, és que a vegades tu dius, la gent vota, perquè la gent, si fent cas a lo que dia Josh Lykov, la gent no vota per elements objectius, sinó vota per identificació de valors. Jo recorde a Paco Camps,
4: al
5: 2011, tindre el millor resultat de la història del PP valencià amb tots els seus... Ell ja a punt de sentar-se en la banqueta dels acusats.
4: Però ha sigut innocente de tot.
5: Estem parlant de moments, és a dir... Però això, no, Paco Camps, així, òbviament. Però en aquell moment recordeu-se que era Gürtel, la crisi immobiliària, tal, i el PP li va anar de meravella. Però tant,
4: el PP i el PSOE parece que su suelo es...
5: Però el que estem fent Joan i jo no és valorar, o sigui, no estem qualificant la situació, estem intentant oferir una visió demoscòpica
4: del resultat que se pot produir
5: i que ve avalada per moltes enquestes. Ara bé, també han dit els dos que jo crec que no governarà l'esquerra, jo crec que governarà el PP i Vox, o sea, jo crec que no hi ha ni
4: Dios te oiga, Dios te oiga, Salvador.
1: Però perquè ja que entendre el desgavell que n'hi ha en l'esquerra, en el que el totalitarisme és ell, només, la resta està pràcticament arrasat, no tenen caps visibles
5: No entenc.
1: Realment, el que tu estàs dient, o jo o ningú, és que l'únic que els queda és Sánchez, la resta és com si no hi haguera ningú.
5: Sánchez, jo crec, com a polític, és un dels polítics... te pot agradar o no, però sí, més
3: per estudiar, per estudiar.
5: Per estudiar, sí. Però Sánchez és veritat que ell planteja, igual que va fer el 23 Xota, ell planteja una situació que diu, bueno, voleu que governe Vox? Pues me tengo que votar a mi. I ningú esperava que Sánchez li anava bé el 23 Xota. O és que ja no se'n recordem. Feijóo ja se donava... Jo recordo a una persona que ja tenia càrrec de ministre donada abans de... És que si se'm oblida tot.
0: Jo recordo Mitja Vila dir... que en el GAT 3, de ninguna de les maneres, aquesta frase tal qual, a més tinc un... Pues jo tinc de profe en ICADE i després pues, he tingut persones que treballen allí i de ninguna de les maneres. Això sigue dur, pagar el 3, perquè és tot el prestigi en una frase, eh?
5: Se va equivocar
0: en un assumpte greu. I aleshores, doncs això, jo coincidisc en l'escenari, però el que dia Salva dels partits, el més preparat ara és Vox, perquè fins ara l'assumpte era cap a ell tot. Després no s'equivoquem, parlem d'una falta de lideratge en el Partit Popular, ja està, no passa res. Feijóo, l'home, vingué de Galícia, que allà és una altra realitat, que les majories absolutes són còmodes, i és una altra realitat.
4: Sí, però que és el successor de Rajoy, que és ese PP que jo lo digo sempre, funcionarial, de ha gestionat, i dice bien, però no hay liderazgo político.
5: Rajoy, jo vas conèixer, va tindre un període com a ministre del govern espanyol, jo estava a Brussel·les, i el vas conèixer ja com a ministre interior, era un tio que tenia una certa... O sea, no és el mateix...
4: Una certa què?
5: una certa capacitat de comunicació.
4: Però perdón. Si me estás comparando políticamente a Rajoy y a Feijóo, serían Rajoy entre 0 y 1 y Feijóo al menos entre 1 y medio y 2. Como líderes políticos yo creo que son muy flojos en su discurso, pero tiene que estar casi más bregado. Y le ha bregado la oposición Feijóo que Rajoy. Rajoy tiene un toque.
0: Que a mí me gusta, que no te dice nada. Político decimonónico,
4: gracioso cuando hace un discurso en las Cortes.
5: Rajoy era muy simpático y muy simpático.
4: Eso digo, pues tiene un toque con humor, de político económico.
1: Perdoneu-me una cosa. En la trobada esta en la que estaven González i Rajoy, sí, ahir, que van donar em van recordar tant a... Se'n recordo quan feien el show de los Muppets, estos abuelos estos del palco, que feien les conyes...

0: vaig veure els dos ahir, la realitat, però bueno...
1: Con las palomitas, no?
0: Sí, sí, mos van donar dos moments.
2: Mira que Felipe una vegada digui això del xarro xinès, de porcellana xinesa, sí, i tanta sí. Rau que ha tingut sempre, i et... Che, calla ja, home.
3: No, perquè estava escrivint un company de la Vanguardia de l'àrea política, clar, estan tots a l'expectativa, i diria, és que, clar, si convoca ara eleccions generals, siga novembre o desembre, sí. No oblidem que de seguida tindrem autonòmiques i locals.
4: Sí, sí.
3: És que, vamos, esperen...
2: I per el que has dit abans, de cada partit, que el més preparat ara és Vox, PP no té lideratge, l'esquerra se pot recomposar tímidament, se pot recomposar d'ací eleccions, però després de Compromís, que Compromís n'hi ha tres esferes, que abans les famílies, les persones, sempre tu ves les progressions locals, autonòmiques, nacionals. Tu ves el que venia, però ara no. Ara n'hi ha tres esferes diferenciades. Aleshores, poden haver un resultat en autonòmiques que han hagut, que guanya el Partit Popular, i pot haver un esglai ara pel Partit Popular així. I en aquest territori...
3: Tu, si fores Llorca, jo faig la pregunta, perquè aquesta cada setmana he parlat molt d'això. Si tu fores Llorca, juntaries les eleccions autonòmiques en les generals o en les locals?
2: En les locals.
3: Segur?
2: Sí, en les locals. En les generals me donaria por la avidesa de Sánchez. Sí. Directament. Sí. Sí.
3: Bueno, de fet és que li
2: tenen
3: por. No penses que el PP li pot beneficiar a nivell autonòmic? Claro, perquè...
5: L'efecte global.
2: Anava un fet diferencial que crec que només té la comunitat
3: perquè
2: valenciana.
3: Perquè a les locals, jo estic convençudíssim, és una convicció que tinc, que a Compromís li anirà molt bé.
2: Ahí anava.
3: Mira el que està passant en les grans capitals on l'esquerra, Berlín, Nova York, París... En les grans capitals, les esquerres a l'esquerra de la socialdemocràcia es estan anant molt bé.
2: Ahí anava.
5: Porque la socialdemocràcia ha ido muriendo como
2: centro-derecha,
5: claro.
2: Han
5: ido muriendo, sí, les ha comido terreno las...
2: Que la diferència, sí, a la comunitat valenciana respecte a altres autonomies...
3: Claro, ese element no existeix.
2: No existeix, existeix així. I és criminal, Partit Popular.
3: Jo conec molta gent que me diu, no vaig a votar el PSOE, vaig a votar com
2: claro,
3: Comunista.
2: Claro, molta gent. I aguanta. O sigui, el que va dur Mònica Oltra, que va dur... Hombre, n'hi ha dos compromís, el d'Ombra de Campanar i el de Persiana de Patrais. Dos. I, però s'ha consolidat.
3: Això mateix que m'agrada molt, jo no, soc de Patrais.
0: Per ser molt lleig...
2: Del poble valencià, pues, n'hi ha un compromís de Socarreal i vingué un altre molt volàtil, que era molt podemita, no? el que va sumar.
5: Sí.
2: Però tanmateix, en Compromís, el podemisme s'ha fet marca de Compromís.
3: Sí.
2: I aguanta. Cierto. Increïble, però aguanta. I en totes les enquestes i baròmetres veus en ciutats, a àmbit local, que quan se perd, el PSOE va a Compromís.
3: Tu descartes un sorpasso Compromís al PSPB?
2: Home, no m'ho ha eixit mai en ninguna enquesta, de moment, en ninguna. Però sí que està el que trau molts bons resultats i recull el que perd el PSOE.
3: Home, jo que tinc clar que a província de València, Compromís al PSOE... com ha passat últimament, se'l menjarà.
2: No, la província de València ara és l'única institució, la Diputació de València, que perdria el PP.
3: Sí, sí.
2: Ara.
0: Deixeu-me que faig una reflexió. Però el que esteu dient de Compromís. Molt lleig últimament les coses que estan fent, Lo de l'altre dia en la consellera d'Educació de posar-se davant ahí en plan el gallo del gallinero, de no deixar-la passar, molt lleig. Però lo de l'altre dia, i em dona igual, si fora al revés també ho diria, lo de els bramitges tots a Esther Muñoz en el Congrés, les fotos són... com fa anys no ho veiem, i això crec que se mos va una miqueta de les mans, i aquesta cosa d'estar ahí bramant-li al personal...
5: Però és l'estil, hombre, recordem
4: que
5: les
4: camises...
5: El encabronar la gent...
3: Crec que la política, per desgràcia, però això està passant...
0: Però la política no pot anar aixina per ningú.
3: Igual que uno que vaig a un espai de pimentó al Congrés, jo crec que estem perdent un poc la
5: una vida de provocacions i d'alterar, és un partit con ese toque, com has dicho tu, podemita, de que ha interioritzat i ha aconseguit meter en esa mezcla l'alma podemita. Como son tres partidos.
2: Pero la institucionalizada. Que
5: sí,
2: el
5: sí,
2: que
5: claro,
2: es,
5: ya.
2: Que
5: y
2: rap...
5: también gobierna Bildu, ya
2: no,
5: lo
2: pero,
5: sé.
2: No, pero
5: es que también los terroristas podemos... han llegado a las instituciones. El problema es que la violencia o la radicalidad se institucionaliza y entonces...
3: Cuidado las
5: comparaciones. Sí, pero por eso no siempre... pasan a hacer cosas, digamos, mejores. Diría, sí, porque es la idea esta de el sistema absorbe los radicalismos y los extremismos y entonces el momento en que absorbe todo lo hacen bien. No, porque muchas veces hacen políticas... muy radicales, como las ha hecho también Compromís cuando ha gobernado. Y dices, hombre, no mata a nadie. Claro, ya lo sé. Parece que como no han matado a nadie, hay que decir que lo han hecho todo bien, hay que perderle la vida. Hombre,
3: José Carlos,
5: no,
3: lo que tú penses que son políticas radicales,
5: claro,
3: son políticas que...
5: No. Para otro no, ya lo sé, porque hay gente que le gusta...
3: Igual que hi ha gent que pensa que Vox planteja políticas radicales. O sea,
5: de sentido
3: diguent,
5: común.
3: Te estoy diciendo que tú tienes que plantejar que, a més, en un mercat polític, en un mercat electoral tan polaritzat, que estem veient en tot el món, pues coses que tu dius radicals, per la gent, suposo... Jo conec ara molta gent jove que... Jo, per exemple, jo m'he criat en la socialdemocràcia als anys 70-80,

0: ¿Qué derechos que no estuvieran ya contemplados antes de manera real? No hablo de manera textual, porque puede estar escrito y muchas veces ocurre que no se cumpla. Pero desde que estamos en democracia, todos esos derechos genéricos o generales sociales que alega la izquierda se han, gracias a Dios, disfrutado.
1: Dixeu-me un moment, no, que va ser... Ara vos doneu altra volta. Dixeu-me un moment, només un moment, perquè anem a escoltar a més persones amb més reaccions al llarg del matí, o almenys en el que tenim de programa, perquè això, a veure, vulgam o no vulgam, és un terratrèmol social i polític en estos moments que... No se'ns oblide a ningú.
0: Ja esperàvamos desde el viernes un poquito.
1: Sí, sí, però no se'ns oblide a ningú. Bueno, nosaltres que pensava que no, i més gent, i no m'amaguen dir-ho tampoc.
0: No, jo també dudava, que igual era per a marzo o abril.
1: Perquè és molt sorprenent. Però que acte seguit, la següent funció són les autonòmiques i les locals. I tot anirà molt concatenat.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6.

0: És interessant que sapigueu en el temps que ens queda dos coses. Fa no res, els companys de la cadena SER publicaven, entre altres qüestions, la de voltes anteriors que Sánchez ha decidit prémer i se votó d'ignició, no?, de les eleccions. Uno va ser en 2019, si no m'enganye, i l'altre per al 2023. És a dir, que ja té certa experiència en això de convocar les eleccions d'esta forma. Així que seria, per una banda, per a tindre-ho en compte. I per l'altre, bueno, no vos oblideu, i que no s'oblide ningú, que tot i que siga, diu Pilar, el moment menys roïn per a ell, Arturo Checa aduia que ell confia en la justícia hauria d'anar a la seua, independentment de tot això, i qualsevol procés, no només dels que estan oberts, sinó dels que podrien continuar sorgint, es podia posar en marxa fins i tot en campanya electoral. I això inclou alguns també en la Comunitat Valenciana. Però ara, clar, el protagonista, que és el que més li agrada a ell, és Sánchez. Però esta és una legislatura que, si s'ha parlat d'algo, és de corrupció, i a més a nivells fins d'expresidents nacionals i tribunals. Tribunals sí, tribunals no. És,
1: no, no,
0: és
1: però, una però realitat. El mensaje, fíjate, el mensaje pero... y el plebiscito por la vivienda que ellos... ponen sobre la mesa y de Sánchez está en marcha. Félix Bolaños acaba de tuitear en X. Spoiler, el 29N el PSOE será primera fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño. O sea,
2: es muy
1: ya
2: larga,
1: estamos allí, ya estamos allí los buenos contra los malos. Los buenos contra los malos.
2: Que ministros de un gobierno estén tuiteando al minuto. Es preocupante, ¿eh? Que
3: pero lo hemos comentado Puente... en las primeras intervenciones. El mensaje ya lo dibujó, insisto, en su discurso de investidura de 2023, cuando construyó el muro, los buenos y los malos. Los malos somos la fachosfera, la máquina del fango. Hablaba, y quería cogerte el guante, Sergi, de Zapatero, para que veamos en qué, dónde está instalado Pedro Sánchez. El Mundo publicó ayer que Pedro Sánchez sacudió

0: mayoría jubiladas y que han obtenido su piso trabajando pues de sol a sol, ahorrando e invirtiendo. Es decir, los fondos buitres es un problema y hay que legislarlo y pararlo.
1: A ver, una cosa, si empieza la campaña electoral ya empiezan a coordinarse mal las derechas, porque Antena 3 va a entrevistar ya a Santiago Abascal y acaban de anunciar que iba a comparecer en Génova Alberto Núñez Feijóo también ahora, como para hacer una rueda de prensa, digamos, institucional, como líder del partido mayoritario de la oposición. Ya empiezan mal solapándose, quiero decir, los dos líderes de los dos partidos del centro-derecha, del PP y de Vox, a la misma hora, aunque uno esté en una entrevista y otro
0: en la sala. Ha empezado el radio electoral, claro, José, que ahora ya no hay.
2: No, ahora son ni aquí un par.
0: Ahora no hay amigos ya.
1: Ya, pero coordínate un poco.
0: Es como la guerra. No se hacen prisioneros ya.
1: Hubiera comparecido Yolanda Díaz para decir no sé qué. Hombre, no te solapes.
2: Bueno, Yolanda Díaz, que a banda de desapareguda ya se ha borrado del mapa, como aquel que dio y que, bueno, también.
1: ¿Quién es entonces ahora quién va a ser teóricamente el líder del partido?
2: La ministra de Sanidad.
3: Mónica
2: García.
3: Mónica
2: García es la que parlava.
1: Mema, la de Mèdica i Madre. Madre mía.
2: Digues, Pilar, per acabar, 20 segons només, per favor.
3: No, el cartel electoral de Sumar se presenta el 17 de octubre, igual lo aceleran, y podría ser Ada Colau. Esa que cobraba durante 8 años más de 100.000 euros al año.
1: Dices la líder de toda la izquierda en España.
3: Y que dice que no puede pagar el alquiler.
1: Pues ojalá
3: esa podría ser una de las del cartel electoral.
2: Realment
3: els
2: fa falta un col d'efecte que fora mediàtic en el temps que tenen.
0: Un gira de timón total, si no.
2: Vinga, Pilar, fins ara. Joseca, una abraceta molt
3: forta.
1: Un abrazo.
2: Arturo, també a tu. Anem a les notícies de les 10. El butlletí que correspon a esta hora, amb molt que contar-vos, però principalment centrat en aquest avançament de les eleccions per part de Pedro Sánchez. Nosaltres continuarem en tornar de les notícies en 5 minuts. Fins ara.
4: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals per al 29 de novembre. Sánchez ha comparegut a les 9:02 del matí a la Moncloa i ha anunciat esta decisió en una compareixença breu de pocs minuts, després d'un cap de setmana de reflexió, després que divendres passat el Congrés tombara els dos decrets de vivenda impulsats pel seu executiu en decantar-se junts pel vot en contra. Sánchez ha informat el cap de l'Estat i convoca un Consell de Ministres extraordinari per a este matí, que serà a les 11:30.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, con los avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: Però a la seva banda, d'ací a pocs minuts, està previst que comparega el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la seu del partit, al carrer Génova de Madrid, després d'aquest anunci d'eleccions generals de Pedro Sánchez. Mentrestant, les persones acampades a la plaça de l'Ajuntament de València han acollit la notícia de l'avançament electoral amb certa esperança, però també amb temor.
7: Crec que és el moment de mobilitzar a tota l'esquerra que s'està fent ja des d'altres punts del país. És el moment idoni per a que l'esquerra vote en massa.
8: Per a mi és una situació agridolça. Sí que és veritat que dona ànims perquè demostra que la mobilització ciutadana serveix per a algo, que mobilitzar-se serveix com a pressió.
9: A mi em dona por que n'hi hagin eleccions perquè, tot i que era esquerra, ara en tota la dreta i tots els xavals joves, aquesta gent també té que votar.
5: I a Catarroja, a l'Horta Sud, este matí, nou capítol de la instrucció de la causa penal de la Dana. Este matí està citat com a testimoni l'alcalde pedani de la Torre, Rafael Arnal. En esta pedania del sud de València hi hagué 12 persones mortes el 29 d'octubre de 2024. Més tard, a les 11:30, serà el torn de Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví, on van morir 9 persones. I pel que fa a les pluges i tempestes de les últimes hores, el Centre de Coordinació d'Emergències ha gestionat des de les 8:30 de la nit d'este diumenge fins a les 7:30 d'este matí un total de 27 incidents relacionats amb l'episodi meteorològic. A la província de València, 11 incidències, a la d'Alacant, 14, i a la província de Castelló, segons l'U2, 2 incidències.

0: incidències. Els municipis amb incidents registrats són, sobretot, Benicarló, també Peníscola, Vinaròs, Crevillent, Elx i València Capital. Els incidents més habituals han sigut talls del subministrament elèctric, vies intransitables i problemes amb el transport públic ferroviari. Precaució, si circulen per l'AP7 al nord de Castelló, hi ha un carril tallat per un camió incendiat este matí a l'altura de Santa Magdalena de Polpís en direcció nord. A València hi ha congestió a la B30 en l'entorn de Mislata, enllaç de la Ronda Nord i Xirivella. Al bypass de l'A7, un camió avariat al pas pel terme de Torrent, a l'Horta Sud, genera 2 quilòmetres de retenció en sentit Castelló. En els esports, en futbol, 9 equips valencians estaran este migdia en el bombo del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. La sorpresa, la presència de la Unió Esportiva Tavernes. Isabel Adam.
1: L'equip de la Safora ha aconseguit una fita històrica després de superar als penals el Maracena de Granada, en empatar en l'anada de l'eliminatòria i acabar sense gols el partit al camp municipal de Tavernes. Serà allí on rebrà un equip de primera divisió valencià. Serà així perquè el criteri del sorteig de primera ronda és la proximitat geogràfica i s'enfronten el rival de menor categoria contra el de major. Javier Pellegrí, porter del Tavernes.
2: El que siga, qualsevol, així serà històric. Serà històric i estic segur que estarà ple igual o més que avui. I l'afició estarà amb nosaltres.
1: El sorteig es realitza a la 1 de la vesprada. De primera divisió estaran el València, el Villarreal, el Llevant i l'Elx. De segona divisió, el Castelló i l'Eldense. I de segona federació, el Castellonenc i l'Alcoyano. L'eliminatòria és a partit únic. Esta primera ronda es disputarà entre els dies 27 i 29 d'octubre.
0: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
3: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
4: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
3: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar. L'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió. I és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
6: Perquè tu també jugues este partit.
5: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
7: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
3: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7.

0: Bueno, són les 10 i 8 del matí. El detonant ha sigut a les 9, quan el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts. Mos contava que ahir va quedar al rei Felip VI i li va comunicar pues, aquesta decisió de convocar, a més, avui el Consell de Ministres Extraordinaris i avançar les eleccions anticipades. La veritat és que, com comprendreu, això no ha parat de succeir-se una declaració darrere d'una altra. Jo ara saludaré als dos tertulians que s'incorporen a la taula d'este estudi de la Ràdio Autonòmica en este programa, com són Pere Valenciano i Daniel Matoses, però vos recorde que este espai està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i com a entitat pública el seu secretari general, Miguel Bailà, que està allà a l'altre costat del telèfon, entre altres coses, per a que un servidor li pregunte la valoració que fa des del seu puesto d'este abans de les eleccions per al 29 de novembre. Miguel, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Sergi, què tal? Pues, bueno, la valoració, en fi, jo crec que sempre que li donem la veu als ciutadans i a la gent, a les persones, pues, jo crec que és molt positiu.
0: Estem perdent un poquet, espera, a veure si podem recuperar la senyal, estem perdent ixa senyal perquè com haureu escoltat, estàs en moviment, veritat, Miguel? A veure si t'escolta ara millor.
1: Me sents ara, me sents?
0: Ara perfectament, sí, ara sí.
1: No, pues res, està dient que jo sempre comente que, a veure, sempre que se dona la veu als ciutadans, a la gent, jo crec que és algo positiu. En este cas, sempre ha sigut una legislatura complexa i complicada i estranya, no? Perquè des del punt de vista que lo normal, lo natural es que s'aproven uns pressupostos i que duguem pues, tota la legislatura sense cap pressupost. Això ja indica pues, el pressupost que ha sigut una legislatura molt difícil, que en teoria hi ha una majoria per a investir a un president del govern, però que no ha hagut una majoria per a governar durant aquests 3 anys i pico. En lo qual jo crec que s'ha fet molt llarg, però bueno, al final la veu
0: es fa complicat poder parlar mentre estem en moviment. Per a rematar, Miguel, quina és la conclusió final? Feien falta?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que fa falta. Ha sigut una legislatura, com te diria, molt complexa, on s'han paralitzat moltíssimes iniciatives legislatives, on el govern no ha pogut aprovar pressupostos, i jo crec que això ho patís el ciutadà.
0: Pues ens quedem en això. Ens vegem en la ràdio, d'acord?
1: D'acord, vinga, gràcies.
0: Vinga, fins ara, bon viatge, allà on vagis. Pues, Pere Valenciano, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bueno, ja està la cosa ahí. Era el desig generalitzat de que es produïra aquesta convocatòria d'eleccions.
2: Tu saps, bueno, jo on he tingut un poc de veu, sempre he reclamat un avanç electoral per una raó. Bueno, n'hi ha moltes raons, però la principal, des del meu punt de vista, és que un govern que és incapaç d'aprovar pressupostos, que ha de prorrogar uns, però ha de prorrogar-ho tots, perquè si prorrogues uns i l'any següent posa revisar-los i aprovar-los, bé, és que no pot mantindre. Jo crec que això ja hauria d'haver sigut el detonant d'abans electoral.
0: Escoltem al president del Partit Popular, també líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que va fer la valoració d'este avançament de les eleccions.
3: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Y no son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país. Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado. Esa es la elección entre la corrupción y la decencia, entre la decadencia y la prosperidad, entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro. La pregunta que le propongo a los ciudadanos es si quieren 4 años más de lo que estamos viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio. España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira que lo ha ensuciado todo. Hemos sufrido

Zapatero va ser nefasto. Zapatero ha sigut el pitjor president que ha tingut este país. Zapatero va deixar Espanya al borde de la quiebra,

0: i sobretot els retalls que va propiciar i produir durant el seu mandat. Les majors retalls socials que s'han produït en aquest país va ser en l'etapa de Zapatero. És la primera i única vegada, o la primera vegada, que se van retallar els salaris públics de tots els empleats públics d'Espanya en juny del 2010. Que
1: això, bueno, i se talla el van posar, estava la compareixença.
0: Encara no s'ha reparat del tot, però és que, a més, va ser el que va propiciar, no, el que va fer que la jubilació s'allargara i se prolongara fins a 67 anys. Va ser Zapatero. A Zapatero li convocaren dos vagues generals, perquè els retalls que se van també propiciar, produir i fer en quant a drets dels treballadors, pues va ser el més espectacular de la història de la democràcia. Zapatero va ser una castanya de molt de cuidado. Jo el reivindicava com el gran referent de l'esquerra. Crec que s'equivocaren, sobretot al veure ara els collars i les pulseres i els pendientes, però és que sense pulseres i collars i pendientes la trajectòria de Zapatero havia sigut nefasta. Jo vull recordar també que Pedro Solbes, que era el ministre d'Economia en aquella època, va dimitir i en la roda de premsa posterior va dir: què sent vostè? Va dir: un gran alivio, perquè jo estava hasta el pirri, perquè així estan com una cabra. I ara estem en un moment que han viscut, per sort, pues una situació en la que la Unió Europea ens ha donat 150.000 milions d'euros de les Next Generation, que ara ja no estaran, i alguns d'ells hi haurà que tornar, que el deute supera el 200% del PIB, que és una barbaritat com la Copa un Pino, i n'hi haurà que pagar els interessos més cars, perquè la deuda pública cada vegada, les subhastes són més cares, i el que assumeix que el govern té molts problemes que resoldre. No sols és el de la vivienda, que el de la vivienda, conforme se diu, pues jo crec, jo que he tingut alguna experiència en el tema de la vivienda, perquè soc president d'una cooperativa en el sindicat de vivendes d'UPO, pues el problema de la vivienda principal en quant als costos són, a més de que han augmentat...
1: Jo que volia quitar a un dels sindicalistes i el tinc davant.
0: Els costos de la construcció han pujat molt, però és que els impostos representen un percentatge del preu final dels pisos bàrbaro, bestial. La burocràcia suposa un increment dels costos brutal i una pèrdua de temps tremendo. I el que n'hi ha que fer és fer pisos assequibles perquè la gent que cobra 1.500 o 1.600 euros se puga comprar una vivienda. I això només que se pot fer. Si el promotor és l'Estat, un promotor privat no pot promoure per perdre diners antes de començar. Això és sota cavallo i rei. O el promou l'Estat o dona tantes facilitats als promotors privats perquè puguen fer viviendes assequibles de veritat, tant en compra com en lloguer. Que la gent supon que si comprant un piso paga el mateix que estan llogat, pues segurament comprarà piso. Que
1: ai,
0: és el que ha passat moltes vegades en este país, moltes vegades.
1: I ja cançó de pel que pagues de lloguer tens un pis, tens una lletra, i mira en el moment en el que estem avui en dia. Vos dic que és un matí de reaccions. Una de les primeres en arribar ha sigut la de la presidenta madrilenya Díaz Ayuso, que en paraules textuals, ara l'escoltem, celebra el final de la farsa de Sánchez. Segons Ayuso, se'n va perquè ja no pot més.
2: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso. Lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
1: Eixes eren les primeres paraules d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat Madrilenya, en una afirmació que també hem pogut escoltar ja per part de més d'un polític i per part de més d'un politòlic i fins i tot, diguem, opinador, que eixe anunci estava també disfressat de mítin en totes les advertències i pronòstics de futur que mos feia el propi Sánchez.
3: Pues mira, yo, enllaçant en lo que estava dient Matoses, respecte a Zapatero, totalment d'acord en tot. L'únic, per intentar posar un punt també d'agraïment en alguna cosa que jo sí que li la reconec a Zapatero, és algunes lleis que des del meu punt de vista, per exemple el matrimoni igualitari, pues jo el defense públicament. Hi ha algunes qüestions socials que va tindre algun guinyo que jo em sembla que ha sigut positiu per a Espanya i per a molta gent d'este país. La resta ha sigut un desastre. I sobretot, en els últims temps, perquè ha

0: quedat en evidència que la moralitat i l'ètica, que l'emblema ètic que ell representava per a sectors de l'esquerra, ha caigut absolutament, perquè lo de les joies i altres qüestions de vinculacions amb el chavisme i Venezuela i coses que anirem descobrint en els pròxims mesos, pues, és incompatible en lo que pregonava i en lo de ser un líder de l'ètica i de la moral en este país i un líder o un far per a l'esquerra. Això ha caigut i és un problema, i ha sigut un problema en esta recta final de Pedro Sánchez en un govern agònic, perquè jo comentava al principi, abans de la intervenció del president del Partit Popular, de Feijó, que només pel fet de no aprovar pressupostos ja hauria d'haver sigut suficient per a convocar eleccions en un país seriós, que no pareix que siga el cas d'Espanya. Però és que després hem vist corrupció de Zapatero, corrupció del germà del president, presunta corrupció en sentit ampli, perquè cada cas té la seva particularitat. Presunta corrupció, perquè encara no ha sigut condemnada o absolta, de la dona del president. La invasió de Ceuta, on s'ha fet deixació de funcions en conseqüències penals per a algunes de les persones que no varen actuar al seu moment. I políticament no han estat a l'altura de les circumstàncies després, dos mesos després, hem vist com ha sigut tot un desastre. I no s'ha aprovat res, només a efectes de decrets, i ara hem vist, i el president ha aprofitat que els dos decrets sobre vivenda no han eixit endavant per a veure si el resultat electoral el beneficia només per a supervivència personal, no per a una possible continuïtat al front del govern, que ho decidiran o ho decidirem els espanyols d'ací vora 60 dies, perquè lo que ha demostrat este govern és que era ingovernable i que el por a que va vindre la dreta i Vox, el Partit Popular i Vox, pues jo crec que ja no els va a funcionar. Jo sí que crec i demanaria a Vox, en el cas de que arriben a governar Partit Popular i Vox, que jo crec que va ser lo previsible, és que siga un partit que tinga, que antepose lo que jo me vaig a adherir a les paraules del president del Partit Popular, Feijó, i més que probable pròxim president del govern. Que si arriben a governar conjuntament, que han de fer un esforç per a governar per a tots i per a totes. Per a tots i per a totes. Els que vinguen a governar han de tindre altura de mires, com si governara de nou el Partit Socialista en solitari o en altres partits d'esquerres. Han de governar per a tots. No se poden fer decrets de propaganda cap a la vivenda, per exemple, quan han estat 8 anys i no han donat solucions. La vivenda, que és un dels grans problemes, no l'únic, però un dels grans problemes, jo he escrit dos o tres articles sobre la vivenda, jo no soc ningú i no tinc la solució, però evidentment no passa per fer un decret per a perjudicar els propietaris que tenen dos o tres vivendes, ni per controlar els preus. Passa per una qüestió d'oferta i demanda, d'augmentar l'oferta en el curt termini i també per ajudar als sectors desfavorits, que són els joves i altres persones majors, etcètera, etcètera. Per exemple, donant el 10 o el 20% a fons perdut o tornar-los en X temps sense interessos. Està perquè, efectivament, els sectors públics puguen ser promotors per a no guanyar diners i per a que al final els joves puguen tindre unes ajudes reals per a poder accedir a la primera vivenda, que puga estar exenta o que puga ajudar en la declaració de la renda anual com feien fins a fa 15 o 20 anys. A uns sectors determinats, no a tots. Ajudes reals, no donar 400 euros per a comprar CDs o per a gastar-lo en futbolí.
1: Que home, no és que això és una xorrada de les
0: no,
1: més grans.
0: No, és que has d'ajudar de deberes a la primera vivenda. La primera vivenda ha de ser fonamental. I els lloguers, pues, clar, a través dels sectors públics, no al xicotet estalviador que estalvia perquè té dos vivendes, perquè en lloc de comprar-se un Mercedes ha decidit

0: comprar-se una vivenda per al fill o per a després la seva jubilació, perquè d'ací
1: l'intent tindrà
0: problemes en la jubilació i haurem de tindre alguna manera
1: estos que
0: de
1: pretenen...
0: competir contra un estat que no fa els seus
1: claro,
0: deures.
1: Estos que pretenen que l'estat el regala una vivenda, no mos enganyem, perquè això és una frase que he escoltat molt este cap de setmana, que tots tenim dret a una vivenda. Tots tenim dret a l'accés a una vivenda. Claro. O sea, que és molt diferent. I d'ahí que te la tinga que regalar l'Estat o que te la ting o que li la tinguen que furtar alguna que en té més d'una per a que te la regalen a tu, és una Sergi, cosa molt camí, abismal. És que això està reclamant-se.
0: És que ixe camí l'hem vist a Venezuela. Hem vist com Hugo Chávez i després Maduro, l'expropiació radical, per enriquir-se i la corruptela d'uns quants amb l'empobriment de tota la població. I aquest sistema és fracàs, és misèria per a tots.
1: Bueno, ara tornem i escoltem, entre altres coses, també a Abascal, el qual diu que ja està absolutament preparat per a enfrontar-se a unes eleccions. Clar, entre altres coses, els vaticinis, els sondejos, donen això, que Feijó i Abascal compartirien ixe govern. El pròxim president del govern seria, si res no canvia, i tal i com diuen els sondejos, Alberto Núñez Feijó.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
7: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
6: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: Les 10:37, estem en directe en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Us recordem que en poc menys d'una hora hi haurà Consell de Ministres, serà a les 11:30, i allí és on l'actual president del govern, que ha convocat les eleccions, pues, es reunirà amb els seus per a establir, m'imagine, la fulla de ruta. N'hi ha molts fronts oberts en estos moments, entre els que se situen què va passar en eixa franja, no? Ara desmuntada a l'esquerra de l'esquerra de Sánchez. Escoltem el president de la Generalitat Valenciana, que està amb Juan Jesús Vives, president de Ceuta.
8: Quiero recordar que pronto hará el aniversario, esos momentos tan difíciles que vivimos el pueblo valenciano tras la dana. Y quiero recordar también la enorme solidaridad de toda España, de todo nuestro país, ayudando al pueblo valenciano en momentos que lo que más necesitaba era ayuda. Y que no hubo ningún rincón de nuestro país, ningún rincón de España, que no ofreciese todo lo que tenía a su disposición

0: coses, com va ser la dona, sí.
1: Jo crec que ahí estem en una... En el tema de Ceuta, i ho hem vist al llarg de l'última legislatura, com este govern i el nucli dur al voltant del president Pedro Sánchez, jo crec que han anat traguent el conill del sombrero, un conill per a tapar un problema que han tingut. Un cas de corrupció i han tret un altre, una qüestió tal. Ha passat lo de Ceuta i de repent ha eixit el tema de Mari Carmen i del problema de la vivenda, que el problema de la vivenda és que és un problema larvat des de fa 15 anys, possiblement, 20 anys. És que en el 2010, el 2008 a 10, 11, tinguerem problema de les... el problema econòmic, el problema financer primer, després va ser el problema de la vivenda, especialment a Espanya, varen vindre els bancos malos, se varen quedar en les vivendes, va ser el desastre que varen passar, i ses vivendes, no sé com se varen repartir, distribuir o absorbir per la població, i arribem a un punt en el que la vivenda torna a ser un problema. De primer va ser un problema perquè n'hi havia excés de vivenda. I ara, i en la crisi va ser un problemón. I ara falta vivenda. I resulta que este govern, després de lo de Ceuta, que fa dos mesos, més de dos mesos, tots els dies estàvem analitzant el problema de Ceuta, la deixació de funcions del propi president, dels ministeris, el desastre total, també humanitari, i traguem un altre tema, i han tret un altre tema, el de la vivenda, per aprofitar una qüestió com és tombar els dos decrets per a mantindre's i per a veure si sona la flauta i tenen un cert èxit electoral. Però els últims tres anys de govern encapçalat per Pedro Sánchez ha sigut d'un escàndol anar a una història mediàtica per intentar tapar i passar endavant. I si doneu compte, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i la pròpia vida ara de consum, que anem a una velocitat impossible de mantindre, inclús els periodistes, tapem un escàndol en un altre, tapem un en un altre. És una fugida endavant contínua. I els problemes de importants, estructurals, de corrupció i tot el que hem anat veient d'aquests tres anys, no se solventa cap. No sé si Matos està d'acord o...
2: Jo estic totalment d'acord. El tema de la corrupció és escandalós, el que està passant i el que estem veient, perquè a lo que dieu antes, pues ja que añadir lo del fiscal general de l'Estat, de quién és la fiscalia i com actua el fiscal general de l'Estat. Han volgut acaparar tots els poders de l'Estat, només que es faltava la jefatura de l'Estat, que a lo millor també li ha passat pel cap, pues, impulsar una república per tindre hasta la jefatura de l'Estat. Però ho han acaparat quasi tot, i això és molt mal per la higiene democràtica d'un país que no n'hi ha que en contrapoders. Menos mal que la premsa, una facció important de la premsa, pues encara és independent i diu el que pensa sense por en molts mitjans de comunicació, afortunadament, però és l'únic que no han pogut, encara que tenen la televisió pública i alguns mitjans de comunicació, no sé si ara la Sèptima esta que han creat també és... Bueno, la qüestió és que eixa no separació de poders és nociva. Lo de la vivienda té solució, clar que té solució. Quan passà la crisi del 2011, que els bancs, la majoria de pisos es traslladaren a la Sareb, que se va crear un organisme públic, perquè la Sareb, en lloc de malvendre això o vendre-ho a qui li ha donat la gana, aquests pisos no es van declarar viviendes socials per accés de gent en verdadera necessitat, que això se pot avaluar i se pot conèixer tant en lloguer com en venda, per què no ho feren? Tenien una cartera de viviendes tremenda, segurament la major de la història en mans de l'Estat, i ho van dilapidar, però no només les viviendes, els solars, on haveren pogut fer vivienda pública. És que la solució no és a una persona que en el seu esforç ha comprat un pis per viure i després n'ha heretat uno de son pare i havia comprat antes un apartament en el Palmerete. Eixa no és la solució. Així n'hi ha molts. El meu paisà Valdoví pues, també té tres viviendes, però és que això no són, crec jo, que no són buitres.
0: Però és que no es pot demonitzar a les persones que han estat tota la...
1: Siga qui siga. S'ha intentat demonitzar.
0: La posa en un problema.
2: Hi ha hagut persona que seus estalvis, a més de comprar-se un pis, quan se l'han comprat, després s'han dedicat a comprar algun immoble que era un refugi d'ahorro, que se revaloritzava i, a més, obtenies una renteta en la que complementar la pensió que tenien. Això s'ha dit molt en els mitjans de comunicació, però és que és aixina. La solució no és aixa. La solució és crear sou públic, perquè tenen la capacitat les administracions de crear-ne o utilitzar el que ja n'hi ha per construir vivienda pública totalment assequible. L'ICO pot financiar a les persones joves que no tenen recursos encara per pagar l'entrada d'una vivienda i tot això. Financiar-los el 100%.
1: Imagina que jo estic dient inclús que te donen...
2: No cobrar los
1: que interessos. Que te regalen inclús.
2: No, que te regalen, no. Que no te regalen. Que es tingues que pagar, però que es pugues pagar. Que si cobres 1.400 euros, salari mínim de professional i un poc més, destinant 300 o 400 euros,
1: correcte,
2: pugues tindre un piso teu. Mm. Pugues tindre un piso teu. Però és forçant-te, perquè a més de que no se pot regalar un piso a cada un dels espanyols, no se pot regalar, però a més de no poder-se regalar, perquè una cosa és el que uno voldria i una altra cosa és el que uno podria, a més això seria pues, fomentar el rentisme de veritat sense treballar. No, el que hi ha que fer és que la gent s'esforce poguent esforçar-se. És que ara ni esforçant-se ni fent el triple salto mortal,
0: és el que es comentava este matí, que ni en un sou de...
2: Però la vivienda té solució. Falta voluntat política i coneixements de la realitat del mercat de la vivienda, que jo crec que qui està manant, o molts dels que dirigeixen això, no tenen ni punyetera idea del problema i com van a saber quina és la solució.
1: Falta un pla general sobre vivienda i menys demagògic.
0: De totes formes, tot i que és el detonant de lo que acaba de passar avui, i això adelant electoral, ara, a partir d'ara, tot i que s'ha de solventar per una banda, però s'ha de solventar el tema de la vivenda, s'ha de solventar el tema dels metges, s'ha de solventar el tema de l'educació, s'ha de solventar moltes coses, encara que estan precàries en aquest país, que la gent cobre,
2: però ara... La gent cobre més, els empresaris tenen que tindre un marge més gran, i no ho poden pagar. El xicotet i mitjà empresari i els autònoms d'aquest país, per obrir la persiana i arribar a final de mes, pues tenen que fer uns esforços, la majoria d'ells, tremendos, són els que estan mantinguent.
1: I la inflació, país, la inflació en productes bàsics, que és el que va al cor de la immensa majoria de les famílies.
0: La qüestió és que, com deien ja alguns dels líders, entre ells Feijó, ara està en les nostres mans el poder canviar això. S'ha demanat durant molt de temps que li se doni la veu al poble, i el poble la tindrà ixe 29 de novembre. Vos dia jo d'escoltar a Abascal, que fa no res estava donant declaracions a nivell nacional i que, bueno, no vol caure en certes horts i sobretot tampoc vol, entre altres coses, creixers, sobretot perquè estem parlant, possiblement, si es confirmen, sobretot els resultats de les enquestes, del que podria ser, entre altres coses, vicepresident d'Espanya.
3: Vamos a ir a votar en España con Ceuta invadida y con un candidato al servicio de los intereses de Marruecos que se llama Pedro Sánchez. Y en unas elecciones que, a pesar de lo que digan las encuestas, van a ser muy inciertas. Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices, que nos ha llevado hasta donde estamos. Por lo tanto, yo hace mucho tiempo que ya no hago elucubraciones sobre el futuro.
0: I això era una de les declaracions de Santiago Abascal, que no es fia, no es refia en absolut de Pedro Sánchez, tant i que intentarem recuperar aquest tall al llarg de l'emissió del nostre programa. Ha arribat a fer l'afirmació i aconsellar a la gent de que no voten per correo perquè ell no es fia un pèl, i en això pues, podia estar indicant fets d'extrema gravetat, no?, de que els resultats electorals no foren els que haurien de ser. També la tildat de ser el candidat marroquí.
3: Es el candidato marroquí en España. La demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta, la incapacidad de defender nuestra frontera, la incapacidad de devolver a todos los que han entrado ilegalmente en una invasión que forma parte de una guerra híbrida, la incapacidad de reprochar a Marruecos esa acción o esa inacción en un momento en el que los propios ministros marroquíes reclamaban Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, la incapacidad de Sánchez para mostrar un mínimo de fortaleza ante Marruecos cuando era capaz de enfrentarse a Italia o

0: muchos países de la Unión Europea o a Estados Unidos, pues demuestra claramente que está al servicio de Marruecos.
1: Són només algunes de les puntades que donava este matí. Santiago Abascal, sense creixers, ho ha dit, sense creixers. També és cert que han arribat a una posició com esta davant unes eleccions, que ja les tenim ahir en 54 dies, pràcticament sense manejar una pestanya. És dels que més fàcils ho han tingut.
2: Jo, a mi, a banda de que m'agradaria que en este país, crec que és impossible, però es canviar el sistema de manera que anarem a una segona volta... i hauria de canviar-se moltes coses del sistema electoral d'este país. Jo el que desitge és que el pròxim govern sigui un govern d'ampla majoria, que no sigui un govern de pillar per pinces, perquè ha sigut ingovernable. Esta legislatura ha sigut simplement una legislatura buida. No s'ha gestionat, i d'ahir molts dels problemes que arrastrem més enllà de l'ètica, de la corrupció, que a mi me repugna. I me repugna la que ve de tots els partits. Perquè, a més, és un càncer per a una democràcia sòlida. La corrupció en les altes esferes polítiques és un càncer per a la democràcia, és un problemón per a un sistema que no, des de luego, no ha demostrat que és prou imperfecte. Algunes millores haurien de fer-se, per exemple, en la selecció del president del govern.
1: Escoltem ixe tall que vos dia jo de Santiago Abascal abans d'anar a l'Ajuntament on tenim a Lucía Nadal. A veure si el podem recuperar per poder escoltar-lo i, sobretot, fer-nos una idea de com estan els ànims, en este cas, fins i tot entre els diferents candidats, per a saber el que podia passar. Però anem a saludar a Lucía Nadal. Lucía, què tal? Bon dia. Tu estàs en l'Ajuntament perquè, precisament, un dels protagonistes avui és Juan Jesús Vives, el que escoltàvem fa un moment des del Palau de la Generalitat, que arreplegarà avui dilluns la medalla d'honor de la ciutat de València. Lucía, no està? Bueno, aquestes coses són aixina, no passa res. No hi ha problema en continuar endavant i en poder anar fent les coses una darrere d'una altra. No sé si tenim el tall de Abascal també. Tenim a Irene Montero, pues anem a escoltar-la.
3: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
1: Bueno, cadascun des del seu punt de vista. Este és el de la Montero, en este cas.
2: El problema que té...
1: El de la Montero, que també n'hi hauria que saber, a banda quantes vivendes, a banda de la que tots coneixem.
2: Clar, a mi...
1: La situació és molt fàcil, cadascun des d'on la veu. No et preocupes, que tenim temps per a poder parlar de tot això. Lucía Nadal, des de... Crec que el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, no? Bon dia.
4: Sí, parec nova, eh? Parec nova. Una jaimita ja d'estes per començar el matí, però ja te la contaré després.
1: Val, vinga. Que avui portem un dia memorable. Mira.
4: No, per començar la setmana està molt bé, entretinguda. A veure, en realitat, me trobo així a les portes, en este cas fora del Saló de Cristal, perquè està tancat fins que arriben els convidats, i és que avui el president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, al qual hem escoltat abans, Juan Jesús Vives, pues recollirà este dilluns la medalla d'honor a la Ciutat de València concedida per l'Ajuntament de València en el marc dels honors i distincions del 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana. Després, a continuació, assistirà a la sessió plenària presidida per l'alcalde a Maria José Català, que se celebrarà com és habitual al Saló de Plens de la Casa Consistorial. I dir-vos també ràpidament que se van a concedir també les medalles d'or de la ciutat que distingissen en este cas a la Coral Juan Bautista Comes, la Reial Germandat Sant Antoni Abat, la Festa del Corpus Christi, el Col·legi de Procuradors, l'Associació Valenciana de Persones Sordes i la Comandància Naval de València i Castelló. I també entre els nous fills i filles predilectes i adoptius van a figurar els campions del món de futbol, Ferran Torres i Alejandro Andro Grimaldo, els dos valencians, l'atleta Fàtima Diamé, l'exrectora de la Universitat Mavi Mestre i el fundador de l'IBI, José Alejandro Remoy. Així que així estem esperant que arriben tots els guardonats que de moment encara no han fet aparició per ací per l'Ajuntament.
1: Molt bé, doncs mos quedem en això i en la resta de qüestions que ens interessen també. Avui intentarem tindre en el temps que ens queda de programa a la majoria de portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes, perquè això, vulguem o no, té que tindre certa repercussió. Així que, bueno, és interessant saber quines són les reaccions i sobretot quines són les previsions que n'hi ha, perquè seguit a aquestes eleccions generals vindran les autonòmiques i les locals també, i el panorama hi ha que tindre-lo en compte, clar.
2: No, jo volia dir abans que respecte a les declaracions d'Irene Montero, l'esquerra a l'esquerra del PSOE va tindre un problemón, perquè Pedro Sánchez és de veres que és molt hàbil, no? Va intentar rentabilitzar al voltant de la seva persona i del PSOE com el que ha projectat, el que ha proposat els dos decrets de la vivenda. Va intentar traure profit del malestar i de les manifestacions i concentracions que n'hi ha a hores d'ara pel que fa al problema de la vivenda. Jo crec que Irene Montero, Podemos, i Sumar, o el Frente Popular, o el Frente, ara que té un altre nom, però bueno, que me recorda un poquet ajuntar-se tot a l'esquerra, a la esquerra del Partit Socialista, pues té un gran repte per davant, que és, va mantindre's com a mínim, o va ser el PSOE i Pedro Sánchez el que va a tindre tot el vot de castig a l'esquerra de la dreta?
1: Si voleu ho podem comentar d'ací no res, però que ara tenim butlletí, el de les 11 del matí, ara tornem.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: D'ací a pocs minuts, a les 11:30, està previst que comenci el Consell de Ministres Extraordinari que ha d'aprovar el decret de dissolució de les Corts Generals. Ja ho saben, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals per al 29 de novembre. Sánchez ha comparegut a les 9:02 del matí a la Moncloa i ha anunciat esta decisió després d'un cap de setmana de reflexió i després que divendres passat el Congrés tombara els dos decrets de vivenda impulsats pel seu executiu en decantar-se junts pel vot en contra.
2: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
1: Per cert, Pedro Sánchez ha ajornat a les 5 de la vesprada la reunió de l'executiva federal del PSOE, inicialment prevista per a esta hora, per a les 11. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació fa pocs minuts i ha celebrat l'avançament electoral. Feijóo ha afirmat que els ciutadans tornaran a decidir en les urnes.
3: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Y no son unas elecciones más.
1: Y a casa nostra, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorat fa pocs minuts la convocatòria d'eleccions generals, ha dit que les eleccions del 29 de novembre seran una oportunitat perquè aquesta majoria social a favor de mesures valentes, ha dit, es trasllade al Congrés de Diputats. Per cert, també ha confirmat que Compromís no anirà en la confluència d'esquerres en la coalició Front Ampli, sinó que va estirar una candidatura d'obediència, d'estricta obediència valenciana. Mentrestant, les 5 persones detingudes pels altercats del final de la manifestació per l'habitatge este dissabte a València han passat ja a disposició judicial i declaren al jutjat a hores d'ara. Des de fa pocs minuts, des de les 10:30 aproximadament, les entitats convocants d'aquella protesta de dissabte estan concentrades a les portes de la Ciutat de la Justícia de València per a reclamar la llibertat dels detinguts. La manifestació de dissabte es va saldar, com diem, amb 5 persones detingudes i 9 agents de la Policia Nacional ferits, segons van informar fonts policials. Canviem d'assumpte a Catarroja, a l'Horta Sud, un nou capítol de la instrucció de la causa penal de la Dana. Este matí està declarant com a testimoni l'alcalde pedani de la Torre, Rafael Arnal. En esta pedania de València hi hagué 12 persones mortes el 29 d'octubre de 2024. Seguint esta declaració està Santi Hernández.
4: Sí, ha acabat fa només uns minuts esta declaració de Rafael Arnar, alcalde pedani de la Torre. La Torre és una pedania de la ciutat de València. És el primer dels dos alcaldes que avui compareixen així com a

0: testimonis, l'altre serà a partir de les 11:30, Josep Francesc Cabanes, alcalde de Sedaví. Per què fa a l'alcalde pedani de la Torre, ha relatat que pràcticament a la Torre no plovia el 29 d'octubre i que l'aigua va arribar a la pedania de forma sobtada. També ha explicat que les vies del tren van actuar com una barrera i que el nivell de l'aigua va pujar rapidíssimament. Ha precisat que no van rebre cap avís ni de l'Ajuntament ni de la direcció de l'emergència de la Generalitat.
1: Gràcies, Santi Hernández. I a València està el president de Ceuta, que rep la medalla d'or de l'Ajuntament de València. A aquestes hores està reunit amb el president de la Generalitat, que ha anunciat que concebirà a la ciutat autònoma l'alta distinció del 9 d'octubre. Escoltem Juan Fran Pérez Llorca i Juan Jesús Vivas.
2: Voy a proponer para el próximo miércoles que l'alta distinció de la Generalitat, en esos galardones que otorgamos el 9 d'octubre, dia de nuestra tierra, sean para la ciudad de Ceuta. Para toda su población.
3: Un mensaje de condolencia viva todavía respecto de las víctimas mortales de esta catástrofe y de apoyo a quienes todavía sufren los efectos de la tragedia.
1: En els esports, en futbol, la selecció ultima la preparació per al partit de demà contra Croàcia, corresponent a la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Isabel Adam.
4: A esta hora s'inicia l'entrenament a la ciutat de futbol de les Rozas i l'equip volarà a Split a primera hora de la vesprada a les 8. El seleccionador Luis de la Fuente i el jugador Dani Olmo compareixeran a l'estadi Pol Jut, l'escenari del duel. Líder del seu grup, els espanyols volen certificar el ple de victòries en esta finestra de seleccions. Veurem si el de demà pot ser el partit de debut de Carlos Espí, que va ser un dels descarts contra la República Txeca. Precisament l'equip del seu poble, la Unió Esportiva Tavernes, és la sorpresa del sorteig de primera ronda de la Copa del Rei, que es farà a la una de la vesprada. Una fita històrica després de derrotar als penals el Maracena de Granada, que el farà rebre a un equip valencià de primera. Amb el conjunt de la Safor seran un total de 9 els valencians al sorteig. De primera divisió, el València, el Villarreal, el Llevant i l'Elx. De segona divisió, el Castelló i l'Eldense. I de segona federació, el castellonenc i l'Alcoyano. L'eliminatòria és a partit únic. La primera ronda es disputarà entre els dies 27 i 29 d'octubre.
1: I deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
5: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
7: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
9: Señor Pirotècnic, pot començar la mascletà?
10: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
11: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
10: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. a Punt Ràdio. A Villena, 95.0. Matí directe. Sergi Alcina.
12: Les 11:08, encetem els últims 52 minuts de programa que tenim per davant fins a arribar al migdia, en què es posarà en antena el programa de festes d'esta casa amb Loren Donat. Estava pensant, se'n recordeu quantes voltes ha negat Pedro Sánchez eixa arribada, eixe moment d'arribada de l'adelanto electoral? Quantes voltes deia allò de hasta el 2027 i més allà? Fins i tot quan van guanyar el Mundial de Futbol va fer al·lusió, no?, a que la pròxima Copa també poguera replegar-la o estar ell per a replegar-la. I avui mos vegem amb eixe escenari per davant, que de bon matí, a les 9 del matí, 9, 10 minuts, com a molt, 12, exactament, confirmava eixe adelantament electoral el 29 de novembre. Tenim per davant 54 dies en els que la campanya serà dura i en el que s'obrin molts escenaris, però segons els sondejos, un tiró de Vox important i una victòria, en este cas, que faria president del govern Alberto Núñez Feijóo, que ja ha comparegut també, concretament a les 10 del matí, sobretot donant diversos titulars, el de no confiar-se però tirar endavant, o el de plantar-nos davant la decadència o el canvi, la mentida o el canvi, la corrupció o el canvi. Això són alguns dels titulars que ha donat Feijóo. La qüestió és que la suma del Partit Popular i Vox, segons les enquestes, supera amplament la majoria absoluta i estaríem davant un escenari completament diferent al d'ara. És a dir, estaríem realment davant un escenari de la dreta i el centre d'entra important i una caiguda a mínims, en este cas, de Sánchez. És important també que parlaven la formació de totes les coalicions d'esquerres. Una presentació, quan tinguin líders, parlava de Mònica García. Per cert, crec que tenim el tall de Mònica García, la ministra de Sanitat, com una de les candidates a eixe front comú, a eixe, diguem, front que reompliria tot el buit que n'hi ha a l'esquerra de Sánchez.
13: Bueno, yo entendemos la decisión y la compartimos. Creo que el punto de inflexión de la semana pasada de un Parlamento que no representa a su ciudadanía y que se pone del lado de los especuladores, pues efectivamente es lo suficientemente grave como para que no solamente se convoquen elecciones, sino que vayamos a por todas y vayamos a recuperar la soberanía de la gente en la Casa de la Soberanía, que es el Congreso de los Diputados.
12: Ahí estem davant la que podria ser... Si res no passa, encara que pareix que també estan barallant el nom de Ada Colau, exalcaldessa de València, qui encapçalaria eixe frente amplio. Si tenim emoció, avui també parlarem i preguntarem al portaveu de Compromís, al senyor Baldoví, si ells pensaran anar en esta formació. Bé, vaig a saludar al nostre company José Luis València. José Luis, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Bueno, com... jo sé que tu t'alces molt més pronte, però sí que podria fer-te la pregunta de com t'has desdejunat amb aquest anunci de l'adelantament electoral.
14: Bueno, yo creo que nos desayunamos el viernes pasado, en cuanto, ya lo comentábamos, creo, si, en cuanto el diario.es, diario de la Moncloa, y después El País, entre otros, ya avisaban de que el lunes... seguramente iba el presidente del gobierno a convocar o a anunciar la convocatoria de elecciones para y daban la fecha el 29 de noviembre. Todos ya sabíamos que iba a pasar algo, que iba a pasar esto. Entonces, lo que ha hecho Sánchez es hacer el un poco el espectáculo, ja, el teatro.
12: José Luis, deixa'm que vaig a l'Ajuntament de València, perquè avui n'hi ha també situació excepcional, no només per l'entrega de guardons, de les medalles d'honor, sinó també per el que ha confluït allí, Lucía.
14: Claro.
15: Sí, assistem, ara sí que estem dins del Saló de Cristal i anem a escoltar al fundador de Líbia, José Alejandro Remoí, que està així acompanyant-nos a tots els mitjans de comunicació.
16: Digue'ns lo que ha puesto en el libro. Bueno, primero nombre y cargo para la grabación.
17: Sí, muchas gracias por todo, por estar aquí, por entrevistarme, por el acto de hoy. Es muy emotivo como valenciano. Pues he puesto en el libro que firmar en el libro es un profundo orgullo y una gratitud a València, o sea,

mencionar recentment que probablement este fora el moment d'adelantar les eleccions generals davant la impossibilitat d'aprovar lleis, per exemple, en favor de la majoria social. Ixe moment ha arribat.

0: la vivenda, és tindre una vivenda, un lloc on anar. Vull dir, i tots coneixem en el nostre entorn familiar o en el nostre entorn d'amics persones que ho estan patint. Per tant, en el moment en què ha entrat això, era el moment, i a més, davant de la constatació de la impossibilitat de poder aprovar mesures de mínims, com eren el primer decret, ni tan sols eixe va eixir, i per tant jo crec que era un moment que la legislatura estava ja esgotada, i jo crec que quan una cosa és aixina, el que li has de fer és tornar-li la veu al poble i que el poble decidisca què és el que vol.
1: Això, la qüestió és que ha anat molt més enllà. Si li faig un pensament, no s'enfadarà en mi, perquè algo en el que han arribat a estar, i estem tots d'acord, és que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. És a dir, la gent necessita on viure, però, per exemple, gent que té una casa que està tota la vida treballant, o persones que s'han jubilat i ara eixes dos cases o la casa que tenen és per a poder mantindre la seva vida, podien eixir perjudicats. La qüestió era arribar a un entente que no s'ha arribat.
0: La qüestió és que avui n'hi hauran persones que aniran al carrer i la culpa la tindran els que votaren en contra d'això. La qüestió és que avui s'estaran renegociant lloguers, i li puc donar dos casos que conec personalment. Uh-huh. Una persona que va fer les pràctiques així, en una habitació interior per la que pagava 350 euros, d'un dia a un altre li la pugen a 750, una habitació interior. És a dir, li dupliquen el preu.
1: És que això és una barbaritat, senyor Baldoví. Això estem tots d'acord.
0: I això estava passant. Clar. I això s'hauria pogut interrompre. O una persona que estava pagant 950 euros per un piso i que de repente li diuen no, ara n'has de pagar 1.700. És a dir, és evident que els poders públics han d'intervindre, perquè si no, el que està passant és que cada vegada més gent va deixant València i cada vegada, per exemple, jo que conec, estime, vull a València, estic veient que la meua València ja no és la València que alguns van conèixer. És que cada on hi havia una botiga n'hi ha un pis turístic, on hi havia un baix comercial n'hi ha pisos turístics, on hi havia persones de tota la vida n'hi ha pisos turístics. A veure, i l'alcaldessa de València hauria pogut fer coses i no les ha fetes, com és declarar zona tensionada. És a dir, hi ha una necessitat de que els poders públics intervinguin en el mercat de la vivenda, perquè el mercat el que fa és expulsar els veïns de València, els veïns dels pobles, fora dels pobles. Per tant, jo crec que allò era un decret de mínims, no s'ha aprovat, doncs bueno, anem a veure si la majoria social que hi ha al carrer som capaços de posar-la en el Congrés dels Diputats.
1: De totes formes, senyor Baldoví, ara li preguntaré pels plans que tenen vostès, però s'ha desnonat a més de 27.000 persones, s'ha fet durant estos 8 anys de govern de Sánchez en societat en Sánchez, o sigui que això evitar-se no s'ha evitat, i fins ara no s'havia dit pràcticament a veure, res que hagués sigut tan mediàtic com el cas de la senyora Mari Carmen.
0: Mira, hi ha assumptes que no se sap per què esclaten un dia, però evidentment quan el cas Mari Carmen ha sigut el detonant d'un malestar larvat durant molt de temps. I sí, efectivament, el govern del Partit Socialista hauria tingut temps en aquests 8 anys de poder presentar coses i no presentar-les ara que eixa descontent, eixa malestar ha esclatat al carrer. Clar que, evidentment, el govern ha estat arrastrant aquests 8 anys. Alguns hem presentat moltes iniciatives. Per exemple, sense anar més junt, a Cim València. Nosaltres estem dient-li a l'alcaldessa català des de l'any 23 que declare València zona tensionada. Això hauria evitat que moltes persones avui no estigueren pagant un animalà de lloguer. És a dir, que se podien fer coses i alguns no les han fet. I coincidisc amb vostè, el govern del Partit Socialista ha arrastrat els peus durant 8 anys i només al final, quan la pressió ha sigut molt gran, ha sigut capaç de presentar. Però alguns hem estat reclamant i hem estat presentant iniciatives a les Corts Valencianes o al Congrés dels Diputats. Jo crec que la lliçó que hem d'aprendre és que el mercat no regula. El mercat va a lo que va, a traure el màxim benefici, a que aquests fons, i vaig a utilitzar una paraula molt valenciana, els

0: Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
1: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.

0: colegios, de los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si este discurso cala en la ciudadanía, pero es verdad que la gran lacra que tenemos los valencianos es lo mal financiados que estamos. Aportamos más de lo que recibimos, mucho más de lo que recibimos. Lo que nos corresponde anualmente es más de lo que recibimos actualmente, y tenemos la lacra también, el lastre de la deuda, que nos ha impedido un crecimiento sostenido paralelo a la media española. Ya no digo las más beneficiadas, como Cataluña en este caso, sino en la media. Es decir, eso es un lastre que hemos tenido, ya veníamos arrastrándolo con todo tipo de gobiernos, pero en estos últimos 3 o 4 años más, porque este gobierno ha sido incapaz de sacarlo adelante y ha sido incapaz incluso del día a día de sacar los presupuestos que nos dan ese dinero para sostener nuestra economía social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos problemas. En el laborazo que estamos hablando ahora de la convocatoria de elecciones, pues es una ventana de oportunidad para que la gente diga así otra vez o no. Y ya veremos.
1: Bé, ara sí que tenim a Nando Pastor, que és el portaveu, síndic i portaveu del Partit Popular en les Corts Valencianes. Senyor Pastor, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Vaig a dir-li el mateix que altres. Avui millor dia que mai, no? Vist des del punt de vista de que al fi es donarà veu als votants.
2: Aixina és, no? Jo crec que, a veure, crec, no estic completament convençut que per fi, pues, el que, d'alguna manera, no, el que va perdre les eleccions fa 3 anys, però paradògicament estava ocupant la Moncloa, ha convocat eleccions, no? I això ens dona als valencians, als espanyols en general, però particularment als valencians, l'opció de triar el 29 de novembre entre el que volem ser de major, no? El que volem de futur.
1: Senyor Pastor, el Partit Popular Valencià sempre ha insistit en que Espanya necessita un govern que actue en favor nostre, però també de les necessitats autonòmiques en general. Podríem parlar d'exigències prioritàries e irrenunciables del Partit Popular de la Comunitat Valenciana per al programa electoral nacional en matèria de financiació justa, d'infraestructures pendents. Estàvem parlant fa un moment dels tests de Rodalies, de la infrafinanciació, no només de tota la comunitat, sinó de la província d'Alacant, que vostè coneix bé, etcètera, etcètera, o l'aigua. Només per mencionar-ne en 3 o 4.
2: Anem a veure. Com a l'Alacantí, que soc alcoià, l'Alacantí valencià. Nosaltres portem sent la quarta, l'última província d'Espanya, l'última, la 52 de 52, durant 4 anys consecutius, perquè Pedro Sánchez ha sigut incapaç siquiera de presentar els pressupostos, no? I per tant, hem estat ahí sempre a la cua. Però és que tenim el tema de la finançació, que no afecta a l'Alacantins, afecta a tots els valencians. Mm. És que tenim el tema que és ridícul, que fa escarament unes setmanes el ministre Òscar Puente es presentava com a símbol de modernitat els trens que d'alguna manera en Madrid ja no volen, perquè tenen més de 20 anys de funcionament, i mos ho venia com a símbol de modernitat pels valencians, no? El que ningú ja no vol, mos ho venen. És a dir, ha sigut un govern catastròfic, ha sigut un govern que no ha estat mai arrimant l'ombro, que no ha estat mai ajudant els valencians, des del famós, si volen ajuda, que la demanen, no?, de Pedro Sánchez, fins avui ha sigut un... Pues bueno, ho tenim clar, el tema de la finançació, el negar-se ara a lo que entonces era tan important com el fons de nivellació, no? Hi ha una sèrie de qüestions, m'ha demanat vostè 3 o 4, jo li he dit 5 o 6, sí. Però és que són tantes les que a uno li venen al cap que és difícil senyir-se o centrar-se en 3 o 4, no? D'agravis o de polítiques que han sigut nefastes o negatives per als interessos dels valencians, no?
1: Bueno, jo com a alcoià i alacantí també, i com a valencià, que diu vostè, dona fe de totes aquestes coses perquè són tan reals com la vida mateixa. Parlant de diners, vostè denunciava recentment, senyor Pastor, que el govern central mateix té dèficit dels 4.000 milions d'euros en matèria de dependència, per exemple, en la nostra comunitat. Està clar que un canvi de signe polític en la Moncloa garantiria l'arribada d'estos fons de manera prioritària, almenys després ja dels resultats electorals.
2: El compromís d'Alberto Núñez Feijóo amb la comunitat és clau. Ell ho sap. Ell sap de les nostres necessitats. Juan Fran Pérez Llorca està contínuament reivindicant el president Feijóo totes i cada una de les carències, totes i cada una de les qüestions que estem patint els valencians. Aixòs 4.000 milions que ens deuen de la dependència, però no al PP, ni a Juan Fran Pérez Llorca, ni siquiera a la Generalitat, a tots els valencians es deuen d'alguna manera saldar. Els 1.500 que n'hi ha també milions a la sanitat valenciana, perquè no ens tenen en compte de la sanitat que nosaltres prestem a aquelles persones que es desplacen a la nostra terra, no? Nosaltres acollim a la gent, per supost, però necessitem fons per poder-la acollir en condicions. Totes aquestes qüestions són fundamentals per a que la comunitat valenciana puga estar, com sempre ha estat, tirant del carro d'Espanya. No? El que no podem posar-nos és a la cua en quant a infraestructures, en quant a inversió per part de l'Estat, per part del govern d'Espanya, i demanar-nos que estiguem davant. No? Això no és un contrasentit, i la veritat és que ha sigut este tema aixina des del primer dia de Pedro Sánchez. No? Ell ha mirat molt el color polític, no ha mirat mai la necessitat del poble valencià, i el resultat ha sigut aixina. No? I a mi em feia gràcia estos dies quan el tema de la vivenda, no? El tema de que està ahí ara encapçalant i tal, a mi em dona, anem a veure, com si estiguera burlant-se dels espanyols en general, particularment dels valencians, no? Perquè este home no porta en la Moncloa una setmana, no és uno que passava per ahí, este home porta 8 anys al front del govern d'Espanya, i ara es presenta davant els ciutadans com si ell no tinguera res a veure en el tema de la vivenda, com si fos un problema que no va en ell. Jo crec que hi ha que ser un poc serio, no, que hi ha, no hi ha que enganyar la gent, i no hi ha sobretot que burlar-se de la gent, que és el que es fan en aquestes conductes per part de Pedro Sánchez.
1: Parlant de conductes, li diré ara, aprofitant l'última qüestió que vaig a plantejar-li, des de la posició així en la comunitat, és a dir, Compromís i el PSPB, per cert, el PSPB, el portaveu ha dit que no comptarem en ell, literalment, i per tant no ha agafat el telèfon, així que, bueno, després espera que diguin que no se'ls atén o que n'hi han certs favoritismes, cosa que no ha sigut així.
2: Bueno, el senyor probablement vostè estiga assenyalat en la llista dels 300 periodistes, companys de comunicació dels mitjos que està en el Ministeri de l'Interior, probablement estiga tatxat en una X, no sabem ideològicament on, i per això no li agraden el telèfon. El sectarisme polític porta aquestes coses. Jo mai m'he negat a parlar en qualsevol mitjà de comunicació de la tendència que siga, faltaria més. Quan un fa això des del punt de vista polític, quan un portaveu de les Corts Valencianes, del partit que siga, es nega a parlar en un mitjà de comunicació, està fent-li un favor a la democràcia i està demostrant que en el seu interior el que n'hi ha és sectarisme.
1: Però una cosa li diré, senyor Pastor, no en lleva la son ni la fam, així que més tranquil estaré jo. Bueno, jo li agraïs molt...
2: Jo mai pregunto a un comunicador, a un periodista, el que pensa i el que deixa de pensar, és més, no m'importa. En este país, per sort, encara som lliures i hi ha democràcia perquè podem cada un triar les nostres idees, triar la nostra ideologia i professionalment ser els números uno. Així que jo tot el meu recolzament a tots els mitjans de comunicació sense distinció de color polític.
1: Bueno, amb això no li ha preguntat l'últim que volia plantejar-li com a portaveu de majoria.
2: Digue'm, disculpe.
1: No, que va, en absolut, faltaria més. A més, encantat, no?, de que puguem parlar d'aquestes coses en tota la normalitat del món. Quin missatge d'estabilitat institucional trasllada el Grup Popular respecte a la continuïtat del nostre Consell amb independència del que pugui ocórrer el 29 de novembre?
2: Bueno, jo crec que la millor targeta de presentació per el que vostè en diu no és la palabreria, sinó és pensar en la persona de Juanfran Pérez Llorca. Jo crec que és una persona que no enganya, que no hi ha trampa, no hi ha cap, tot és el que veus. És així, quan uno parla en Juanfran Pérez Llorca, el que n'hi ha és el que veu. No hi ha un doble... Eixa mà estesa, eixa capacitat de diàleg, eixa capacitat d'arribar a acords en aquells que no pensen com ell políticament. Això és importantíssim, que els polítics avui en dia siguin capaços de sentar-se en una taula, deixar al costat, deixar de banda aquelles qüestions que ens separen, no? Perquè al final no tots som igual, tots els partits polítics, evidentment, però si som capaços de traure allò que ens uneix per un bé comú, no? Que en aquest cas són la solució als problemes dels valencians, per això xapó, no? I això, en això, millor dit, Juanfran Pérez Llorca és el número uno. Porta en la seva genètica, en el seu ADN, i Juanfran Pérez Llorca és una persona molt campechana, molt capaç de sentar-se a solucionar problemes en els que pensen com ell i en els que no pensen com ell. La millor prova de lo que dic és que ve d'uns resultats municipals. En el
1: del municipalisme, poble, això es nota, clar.
2: Correcte. No, però ve del municipalisme que deixina i, a més, ve d'unes victòries del entorn al 74% dels vots. Sí. És a dir, perquè tot el món ens entenga, si uno va a Finestrat, oui, i veu a 4 persones pel carrer que venen cap a sí, en direcció contrària, 3 li han votat a Juanfran.
1: Pues no fa falta. Sí, sí, no fa falta.
2: 74%, no? I, bueno, això és el millor aval que ell té, perquè en un poble tots es coneixen. Si ell no fora bon polític, si ell no fora bona persona, bon gestor, no li votarien 3 de cada 4 persones en Finestrat.
1: Està clar.
2: Això és el millor aval.
1: La millor targeta de presentació, com diem.
2: Correcte.
1: Senyor Pastor, Nando Pastor, portaveu del Partit Popular en les Corts Valencianes, moltes gràcies per la seva amabilitat. Que vagi tot bé.
2: Un plaer.
1: Vinga, igualment, bon dia.
2: Un abraç a tots.
1: Bon dia. Adéu. José Luis, tu estaves escoltant precisament

0: A tu, a tu, a tu.
1: Una abraçada molt forta, adéu. En això vol dir que són pràcticament les 12 del migdia, és moment de fer el relleu, primer amb els nostres companys de servicis informatius per a que vos apropen tot el que és notícia en el dia d'avui, entre totes aquestes qüestions, l'adelantament de les eleccions nacionals, les eleccions generals, el 29 de novembre. Hi ha tres temes d'interès que, com sempre, estan damunt la taula i que ara mateix vos contaran. Després arriba Loren Donat amb la flama i totes altres qüestions que no tenen que veure. Algunes sí, en la política, com són les festes, que un poquet de festa mai ve mal. Un poquet de color, un poquet d'oxigen per a respirar una miqueta, mai millor dit. Nosaltres tornem demà a partir de les 7. Adéu a tots, bon dia.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El govern espanyol preveu tornar a aprovar en la reunió del Consell de Ministres de demà dimarts els decrets llei sobre habitatge que va rebutjar la setmana passada el ple del Congrés, en sumar-se junts al rebuig de Partit Popular i Vox. Si s'aproven eixos decrets, hauran de ser convalidats en el termini d'un mes pel Parlament. I en estar ja dissolt, qui té potestat per a fer-ho és la Diputació Permanent. Aquest òrgan complix un paper de substitut del ple del Congrés perquè determinades i especials funcions no queden desateses quan la cambra hagi sigut dissolta o hagi expirat el seu mandat, com ocorre ara amb la convalidació dels decrets llei dictats pel govern central. La clau està en el fet que, a diferència del ple del Congrés, l'executiu espanyol sí que té en la Diputació Permanent majoria suficient per aprovar almenys un dels dos decrets que van decaure la setmana passada, perquè el vot de Junts ara ja no seria necessari en esta Diputació Permanent. Podem està disposat a anar en coalició amb els partits de la nova aliança de Sumar, Front Ampli, en les eleccions del pròxim 29 de novembre, però per això ha insistit en la celebració d'unes primàries obertes per a triar cap de cartell i ha posat com a data els dies 14 i 15 d'octubre. Escoltem la secretària política de Podem, Irene Montero.
2: Las elecciones del 29 de noviembre tienen que ser unas elecciones para que baje el precio de la vivienda y se acabe el negocio de la especulación inmobiliaria. Por tanto, unas elecciones para votar a la gente que puede hacer esos cambios posibles. Os ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre.
1: I a casa nostra, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorat la convocatòria d'eleccions generals. Ha dit que les eleccions del 29N seran una oportunitat perquè aquesta majoria social, a favor de mesures valentes, ha dit, es trasllada al Congrés. Baldoví ha dit que Compromís construirà una opció valenciana, una marca que ajudi a una majoria social, però feta des d'ací.
3: Parlem, estem parlant amb molta gent, però que sigui una opció feta des d'ací, des del territori valenciana, on se puga integrar amb tota la generositat, però una marca feta des d'ací per a arribar allà. Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
1: També ha valorat esta convocatòria electoral el Consell. Així s'ha expressat el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina.
4: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras, incapaz de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta, incapaz de mantener abiertas dos de las cinco líneas de los trenes de cercanías e incluso de haber aplazado otros 8 años la conclusión del corredor mediterráneo.
1: Mentrestant, a Catarroja, a l'Horta Sud, nou capítol de la instrucció de la causa penal de la Dana. Este matí ha declarat com a testimoni l'alcalde pedani de la Torre, Rafael Arnal. En esta pedania de València hi hagué 12 persones mortes el 29 d'octubre de 2024. A l'eixida de jutjats, Arnal ha dit que aquell dia no van rebre cap avís d'emergència.
5: Allí no ve ningú avís, només que el de l'alcaldessa, que jo li toqui i li diu, no tinc ni coneixement de res de lo que m'estàs parlant. Si ella no tenia coincidència, com anem a tindre nosaltres de lo que estava passant? No, no, en la Torre fa sol, com un dia. A vosaltres, com us envien l'alerta roja, és un dia com avui. Vosaltres fem el bando i la gent seria la ploure, la ploure.
1: Ara és el torn de l'alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes. En este poble van morir 9 persones. A les comarques del nord, les

0: Les últimes pluges han deixat diverses incidències al Baix Maestrat. L'acumulació d'aigua ha afectat passos inferiors, camins i alguns accessos i ha provocat problemes puntuals de circulació. Els serveis d'emergències treballen per recuperar la normalitat. Raül Pinyana, quina és la situació a hores d'ara?
1: A Peníscola, els més de 30 litres per metre quadrat caiguts en només una hora esta matinada deixen la urbanització Penyismar convertida en una bassa d'aigua que dificulta el pas del veïnat i dels vehicles. És la tercera volta que els bombers trauen aigua estos dies per la falta d'un sistema de desaigua adequat que el veïn ha reclamat des de fa anys.
2: Ens hem alçat este matí en este panorama. La casa meva entre l'aigua de l'Avinguda Catalunya. Jo tinc una piscina que en este moment és subaquàtica.
3: Tampoc ha plogut tant per a veure com està tot col·lapsat i entre dins de les, alguna vivenda també entre dins, tots els jardins estan anegats, que això és un punt més baix de tota aquesta zona i per això s'inunde.
1: A Benicarló hi ha camins i passos subterranis inundats per més de 90 litres caiguts. Este nou episodi de pluges deixa acumulats de 175 litres a este municipi o 273 a Santa Magdalena.
0: I en els esports parlem de presumpta corrupció en el futbol. 9 persones s'enfronten a una petició de pena de fins a 6 anys de presó per apropiar-se de diners de la venda d'entrades de partits de l'Elx entre els anys 2007 i 2013. Isabel Adam.
4: El jutge arrencarà demà l'audiència provincial d'Alacant i es sentaran com a acusats diversos empleats de l'Elx, entre ells les cap de taquilles. Se'ls imputa un delicte continuat de falsedat en document mercantil i apropiació indeguda, per suposadament realitzar una venda fraudulenta d'entrades en partits a casa i quedar-se amb els diners. Els fets haurien ocorregut entre les temporades 2007 a 2013 i s'hauria generat un perjudici al club franjaverd superior a 1.200.000 euros. I en tenis, última hora, l'ATP 500 de Tòquio. El defensor del títol, Carlos Alcaraz, estarà de nou en la final després de guanyar el duel espanyol de penúltima ronda contra Jaume Munar. El tenista balear s'havia endut el primer set, el número 3 del món el segon, i el tercer l'ha guanyat el del Palmar per un contundent 6-1. El Murcia espera ara rival, que eixirà del duel entre Legesca i Batxerot, que comença en uns minuts.
0: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa La Flama.
5: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
6: Molt bona vesprada, sóc Loren Donat i això, amics i amigues, és La Flama. Arrenquem una setmana molt especial. S'acosta el 9 d'octubre, una data marcada en roig en el calendari de tots els valencians i valencianes. I la comunitat ja respira ambient de festa, de tradició i de celebració. Avui posarem el focus en una de les grans cites d'aquest dia, la gran desfilada de moros i cristians de València, la mitja lluna mora i la creu cristiana. Una espectacular posada en escena que tornarà a omplir els carrers de música, color, pólvora i, sobretot, molta i molta història. I què millor que conèixer tots els detalls d'esta desfilada. Qui seran els seus protagonistes? Com serà el recorregut que podrem veure? I com es prepara una cita que cada any reuneix a milers i milers de persones? Però La Flama no ens quedarem en València. En La Flama no ens quedem en València perquè si alguna cosa té la nostra terra és que quan arriben les festes, cada poble i cada ciutat té alguna cosa que contar. Avui viatjarem fins a altres localitats que estos dies estan celebrant les seues festes, recuperant tradicions i omplint els seus carrers d'activitat. Festes, patronals, música, cultura, pólvora, desfilada i moltes històries que ens recorden l'enorme de la riquesa festiva de la nostra comunitat valenciana. I sí que, si volen saber com celebren aquest 9 d'octubre i què està passant en aquests dies de festa pels nostres pobles i ciutats, quédense amb nosaltres. Perquè ja saben que així, en la flama, la festa no es compta, es viu. Ara sí, amics i amigues, comencem! I per continuar recorrent l'actualitat festiva de la nostra comunitat, tenim amb nosaltres, com cada setmana, els nostres col·laboradors de sempre, Omaira López Beltrán i Fran Casales. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
7: Bona vesprada, Loren. Així estem, preparats ja per al 9 d'octubre.
6: Fran, preparant tot el que ve este cap de setmana llarg en la comunitat valenciana?
8: Aixina és, un cap de setmana molt important per a tots els valencians, on la, mai millor dir, la valenciania fent gala, per supost.
6: Clar que sí, abans de ficar-nos en matèria, anem a omplir d'històries que ens porta l'actualitat festiva. Anem a conèixer tot el que tenim preparat per avui. El nostre sumari, com sempre, els emporta nostra companya Omaira López Beltrán.
7: Avui en la Flama tenim per davant un programa carregat de festes, tradició i molta actualitat. El 9 d'octubre està cada vegada més a prop i començarem a calfar motors amb una de les grans cites del calendari festiu de València, la gran desfilada de moros i cristians. Coneixerem tots els detalls d'esta espectacular desfilada del Cap i Casal, des de la seva història i els seus orígens, fins al recorregut, la participació i tot el que podrem trobar este 9 d'octubre als carrers de la ciutat. També tindrem temps per a l'actualitat fallera, perquè les candidates a falleres majors de València 2027 continuem avançant en el seu procés i estos dies estan afrontant diverses proves. Coneixerem en què consisteixen i com estan vivint les candidates aquestes jornades tan importants. Ens anirem fins a Quatretonda, que ja ha començat a viure les seues festes de moros i cristians amb el pregó i els salardos. Descansen un cap de setmana i es preparen per a celebrar la seua gran trilogia del 16 al 18 d'octubre. I acabarem el nostre recorregut a Gandia, on avui arriba a la seua fi la Fira i Festes 2026, unes celebracions en honor a Sant Francisco de Borja, que acomiada en esta edició amb dues cites molt especials, una gran mascletà i la solemne processó.
6: Pendent de tot això estarem en este matí vesprada que tenim ací, pendents de totes les festes de la nostra comunitat valenciana. Però, amics i amigues, es centrem sobretot en la nostra ciutat, en el Cap i Casal, ací, en la ciutat de València, perquè, amics, mira com sonen els moros i cristians. Mira, mira, mira com sona. Mira, mira, mira, mira, mira. I sí, amigues, ara fiquem el focus en una de les grans cites d'aquest 9 d'octubre. Perquè si n'hi ha una imatge que omplirà els carrers de València de música, color, pólvora i tradició, és Issa, que és la gran desfilada de moros i cristians que es celebra este divendres amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. I per a conèixer tots els detalls d'este gran esdeveniment, avui l'estudi algú que coneix molt bé de tot el que va i el que n'hi ha darrere d'aquestes celebracions. Ens acompanya José Rubio, president de la Federació Valenciana de Moros i Cristians, de FEMAMIC. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
9: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
6: Lo primer de tot, José, enhorabona per este cap de setmana, que ha sigut un cap de setmana, que és l'antesala de tot el que anem a viure este 9 d'octubre, on hem celebrat ja la entraeta infantil, on hem tingut les 100 baixades, i després l'alardo, que s'ha suspès per la meteorologia.
9: Sí, nuestras fiestas, realmente nuestro calendario de actividades arranca prácticamente el día 25, que se hizo el pregón, el viernes 25 de octubre. Lo hicimos en el Palacio de la Exposición y nuestro pregonero fue Vicente Baidal. Estuvimos allí con la concejala de fiestas y tradiciones, Mónica Gil, que fue quien cerró el acto. Los capitanes, bando moro, bando cristiano, el capitán moro de este año. Es el mismo capitán del año anterior, lo que tiene prácticamente hace como un recorrido largo entre capitanía y capitanía, ya que no pudimos hacer la entrada del año pasado, fue suspendida, intentamos aplazarla, pero se nos fue muy complicado entre permisos y solicitudes, decidimos prácticamente pasarlo al año 2026. Lo que ocurre entonces es que las capitanías, pues, les faltaba ese día, ¿no? Les falta el día de la gran entrada. Desde la Junta Directiva decidimos que había que esas capitanías que prolongaran su reinado de capitanes y, pues, este año son las mismas capitanes. El capitán Salvador Lluch Aymar es el capitán del bando moro, de la comparsa de Coordinadora Moros y Cristianos de Ciudadbella, y la capitana cristiana es Susi San Andrés, de la corsaria de Corsaries del Mare Nostrum. El primer acto, ya he dicho, hicimos el pregón y ellos estuvieron allí presentes junto con nosotros, junto con Berta Peiró, que es la padrina de la fiesta de Moros y Cristianos de este año.
6: Pero que os apiquen, Berta Peiró, fallera mayor de Valencia del 2025, que participa activamente también en los Moros y Cristianos.
9: Sí, las padrinas son las falleras mayores de la fiesta del año anterior. Junto con su corte de honor, crean la escuadra de las Uríes y son las que desfilan siempre un año posterior a su reinado en lo que es la entrada de los Moros y Cristianos del 9 de octubre. Está tan cogido de la mano eso que hasta nuestros propios estatutos está esa constancia, ¿no? Que la padrina de la fiesta es la fallera mayor del año anterior junto con las Urías.
6: Yo me agradaría saber cómo ha evolucionado els Moros i Cristians en el Cap i Casal, a la ciutat de València, perquè ja fa uns anys que es començaren celebrant en este 9 d'octubre i han agarrat més força, n'hi ha més gent participant.
9: Este año tenemos récord de todo. De todo es de todo, es decir, tenemos récord de comparsas, hay más comparsas que nunca, hay 36 comparsas, 18 moras, 18 cristianas. Hemos podido equilibrar entre el bando moro y el bando cristiano, que esto lo que hace también al mismo tiempo es que cierra un poquito la entrada a poder incorporarse más comparsas, ¿no? Porque llega un momento que tenéis que limitarlo por espacio, tiempo, por coordinación, no se puede abrir y decir que desfile todo el que quiera porque no se puede controlar y esto es un poquito complicado, ¿no? Entonces, tenemos el cupo hecho ahí, 18 comparsas moras, 18 cristianas. Este año es cuando hemos llegado a ese cupo. Siempre había más cristianos más moros que cristianos, pero este año eso ya ha sido ahí controlado. El número de comparsas de este año también batimos récord, son 80 comparsas, 80 escuadras las que compiten. Y también batimos el récord, al ver más escuadras, con el número de bandas de música. Son 43 bandas de música las que participan en la gran entrada de Moros y Cristianos del Cap i Casal.
6: Es una barbaridad la gent que participa y sobre todo lo difícil que es coordinar a toda la gent en el cor de la ciutat de València, fer esa gran desfilada. I després la quantitat de turistes, no?, que s'envolten als carrers per a gaudir d'este meravellós dia del 9 d'octubre i d'esta entrada de Moros i Cristians.
9: Aunque el nombre de esta federación se fundó como Federación Valenciana de Moros y Cristianos, puede decirse este nombre, aparte me la pregunta mucha gente, sobre todo gente de los medios de comunicación. Hombre, pero vosotros perteneciréis a toda la provincia de Valencia, ¿no? Vosotros, como pone Comunidad Valenciana, Moros y Cristianos, esta federación se hizo para cubrir las fiestas Moros y Cristianos del Cap i Casal. Pero, nunca mejor dicho, que la gente que participa en los Moros y Cristianos aquí son gente de todas las provincias. Las bandas de música, el 80% de la banda de música son bandas que vienen de fuera, vienen de Quart de Poblet, vienen de Manises, vienen de Paterna, vienen de Silla, vienen de Nàquera, vienen de Sedaví, vienen de Bolbaite, vienen de Peralba, vienen prácticamente de bandas de música de toda la provincia de València.
6: De fet, els ballets que tenen les capitanies, molts anys han sigut d'Ontinyent, d'Alcoi, que també han participat activament en la festa, i les capitanies suposo que estaran ja molt engestides, molt preparades, i que ens van a deleitar dos grans capitanies, tant la mora com la cristiana.
9: Sí, siempre, todos los años, siempre vienen los ballets, aunque venga algún ballet que venga también de aquí, de poblaciones más cercanas, incluso de la ciudad de Valencia, hay alguna academia que también utiliza sus ballets. Siempre tenemos ballets como ópera, como el ballet Master, como el ballet de Pilar Bulufer de Alcoi. Els ballets suelen venir de totes aquestes zones.
6: Jo el que dic, el president, abans des del president ha sigut moro de quina comparsa?
9: Jo soy moro de nacimiento.
6: De tota la vida?
9: De tota la vida.
6: Portes des de ben menut?
9: Sí, jo porto de molt menut. Jo porto molts anys

0: Jo pràcticament quasi he nascut moro. Jo vaig fundar una comparsa, bueno, la meva història ve de com vaig a parlar en valencià. La meva història ve de comparsa en comparsa, votant d'una comparsa, votant d'una altra, estàs així, estàs allà. I ja l'any 2019 se me fica la idea de dir, bueno, si aspira a algo, ja que no haig fet ja dins de moros i cristians, perquè entre altres coses soc cabo d'esquadra, soc cap d'esquadra. I dic, bueno, vaig a veure si puc fer-me una comparsa, al meu gust. El meu estil i el meu gust, perquè...
1: O sigui, que eres fundador de la comparsa.
0: Sí, jo soc fundador de la meva comparsa, junta la meva dona.
1: I quants sou en la comparsa? Quants esteu ara associats a la comparsa?
0: En la meva comparsa som ara 35 festers.
1: Ah, que són prous, eh?
0: Tres esquadres.
1: Tres esquadretes que feu allí, i després, clar, tots participeu així en València, però també en alguna localitat del voltant que participa també la comparsa?
0: Sí, si parlo de la meva comparsa en concret, el mateix any que se farà la comparsa se farem un traje oficial, i a més el farem en Ixaidea, se'l farem en Castalla, i se'l farem en Ixaidea per poder fer el que diuen els bolos per als pobles, no? Mm. I nosaltres participem pues, en Manises, en Ribarrotxa, en Pobla de Farnals, en la Pobla de Vallbona, en quasi en qualsevol poble que ens inviten, nosaltres estem allà.
1: A vosaltres estem els pobles, però els més menuts participen molt en la festa i estan vinculats a la festa, perquè se fa també la entraeta infantil que s'ha fet des de cap de setmana ahir al costat, en el cor de la ciutat de València, en el barri del Carmen.
0: Sí, l'any passat una de les coses que recuperarem l'any passat va ser justament el desfile de l'entrada infantil, perquè per circumstàncies, des de que vingué la Dana i vingué el Covid i tot això, pues això pareixia que s'havia perdut un poquet. L'any passat se ficaren com una banda, una part del nostre projecte és recuperar justament l'entrada en moros i cristians infantil. I sí, es començaren bé l'any passat, però enguany és un 40% més de gent que ha participat en l'entrada infantil.
1: És una barbaritat. La quantitat de gent que participa.
2: I també Maira, l'entrada infantil la Fallera Major Infantil de València també, de l'any 2025, però, i la seua Cordó d'Honor.
1: Any de rècord, tot. Any de rècord, han participat tot el món.
2: Jo volia saber, José, que contares als nostres oients el recorregut exacte que va tindre esta entrada per a que vulga anar a Vorela, que sàpiga on té que posar-se i quin és el millor punt.
0: El recorregut és el que s'ha estat fent fa els quatre últims anys, des de que se va peatonalitzar la zona del trosset del carrer La Pau cara al carrer Sant Vicent. Ahí trobarem un obstacle i se feu un giro i girarem per el Poeta Querol a buscar el carrer de les Barques i per ahí entrar a la plaça de l'Ajuntament i finalitzar en Marquès de Sotelo. El recorregut és així, es comença en la Glorieta, xirem per el carrer La Pau, tot el carrer La Pau avant, fins a Poeta Querol, passem per ell per el Marquès de Dosaigües, i xirem després el carrer Les Barques, entrem dins de la plaça de l'Ajuntament, fem un altre giro, ja encarant a l'avinguda de Marquès de Sotelo, i el millor recorregut, jo lo que dic és que el que se vulgui assentar i agarrar una caïra...
1: Que s'afanyi.
0: Que no se'n vagi més tard de les 3 o 3 i mitja perquè no s'assentarà.
2: Perquè no n'hi haurà puesto. I quina duració tindrà, més o menys?
0: Està calculat perquè a les 9 menys quart o les 9 estigui acabat. Entrarà, com sempre, les uries en... A més, també, això va ser un rècord i no ha passat mai. Una altra cosa de rècord. Com l'any passat no poguérem fer l'entrar, l'any passat la padrina de la festa que feia l'entrar era Maria Estela, en la seva corte d'honor. Entonces, en guany, clar, vam pensar, dir, bueno, esta padrina no li pot faltar això, perquè si no, esta padrina, pues això. Entonces, ixen les dos padrines. Tenim dos padrines i dos esquadres d'uries, les del 2024 i les del 2025. També és un rècord, també és un rècord. Pues està calculat perquè a les 9 menys quart, o les 9 com a molt tard, finalitza ahí en les tribunes on la padrina, en este cas Berta Peiró, li té que donar l'espasa a la fallera.

0: i la major d'enguany, que serà la padrina de la festa de l'any que ve.
1: I a quina hora comença, perdó, Loren, a quina hora comença exactament, a les 5 de la vesprada?
0: Vaig explicar un poquet també el...

0: participaren. I bueno, l'entrar es comença realment a les 4 menys quart des de la porta de l'Ajuntament cara al punt d'eixida, cara a la Glorieta. Ahí se fa el que se diu la baixada de Glòria. És el banc cristià, tots els representants de totes les comparses, un representant de cada comparsa, en el seu traje, va junt al cap d'esquadra que l'any passat va guanyar el premi, és el cap que fa la baixada tant en el banc cristià com en el banc moro. Això es comença a les 4 menys quart, a les 15:45, un poc més pront simplement per el que vaig a dir ara. Tenen que arribar a les 4 i mitja en punt, al punt de final, s'apartaran del mig, i a les 5 menys quart eixirà un comboi, una espècie de pelotó, un pelotó on van els pobles invitats, invitaran a 16 pobles, de 16, 11, digueren que sí, que volien participar, que li feia molta il·lusió. I se tracta de que ve el president de la federació o de la coordinadora d'aquests pobles que fan festa de moros i cristians, en el seu capità moro, el seu capità cristià i es porta estandards. Veure, se farà hi un pelotó, un grup ahí d'unes 60 persones, van a un ritmo dianer, porten música dianera, un passo doble dianer, i van acompanyats per la Unió Musical de Sedaví, de Santa Cecília de Sedaví. Després, darrere d'ells, va un grup de teatre, van fent la escenificació de l'entrada de Jaume I a la plaça de l'Ajuntament. Ahí va, és el grup que feu l'ambaixà, van anar ahir darrere. Estos homes eixiran a les 16:50, a les 5 menys 10. I a les 5 menys 5 eixirà un equip que va, l'estandard de la federació ho porta un soldat de Jaume I, tot armat, tot ple de xapes, tot el seu traje metàl·lic, acompanyat d'un desfile de 3 guerrers que van darrere d'ell, i portaran un cavall negre que anirà fent el hueco entre el que és el teatre i el que és l'estandard.
1: Un cavall batidor.
0: Un cavall batidor, sí, un cavall batidor. Mm. Porta la senyera, porta una manteta que porta la senyera de València.
1: Com si fos Jaume I entrant a la ciutat. Sí, una representació de lo que seria Jaume I.
0: No, diguem que és el marcar que la Federació de Moros i Cristians vol fer-le, ja ho farem en el pregó i en tots els altres ho havem fet, l'havem fet una coletilla a Jaume I, entonces al ficar aquesta banderola ahí en damunt del cavall, pues, bueno, és una representació.
1: Li dona força.
0: Sí, perquè Jaume I va davant, ell va davant, porta ahí.
1: Ella porta tot.
0: Ell porta tot el seu arreglo.
1: Jo el que dic que a les 4 de la vesprada tot el món té que estar al carrer, perquè és com aquí que diu quan es comença l'entrada de moros i cristians del cap i casal de València.
2: Però si vols cadira a les 3 de la vesprada.
1: No, si vols cadira t'has d'anar a les 12 del matí o a les 11 del matí, perquè si no trobes cadira. I que te la guarden, perquè és complicat trobar una cadira i gaudir de l'entrada de moros i cristians, perquè s'ompli de moltíssima gent. Turistes, valencians, la gent de les localitats que han vingut a veure el 9 d'octubre la processió cívica del matí i després es creen moros i cristians. Una autèntica barbaritat de festa que es va omplir de color, de tradició i sobretot, com no, de marxes moros i cristianes, on lluirà el cel de València. Sí, sí, clar, clar, parla, no te preocupes.
0: N'hi ha, Raere, és que no volia que això se n'anara.
1: No, per favor, té que estar tot desgranat.
0: És molt important el que vaig a dir. Raere, de donde van, on es comença el pelotó dels pobles de representació, raere d'això, va un cavall negre que va representant al capità moro que va ser en l'any 2018 que falta l'home i porta la seua dona en l'espasa del capità i li van fent ahí un honor a aquest capità.
1: Que moment més emocionant. Crec que és un dels moments més emotius que anem a viure en la nit de l'entrada de Moros i Cristians. Estàs emocionadíssim ara mateix, perquè és veritat que, clar, tot això pues, t'emporta al record i sobretot recordar a les persones, no?, que han participat activament en esta de festa de Moros i Cristians del Cap i Casal. Jo crec que el millor no és parlar, sinó viure-la convidar a tota la gent a viure esta entrada de Moros i Cristians, donar l'enhorabona, José Rubio, per tot el que estàs aconseguint.

0: Aquesta vertebració que anem a viure de l'any 24 a l'any 25, recordant les persones que ens han deixat en el camí i que van estar presents i patents en esta entrada de Moros i Cristians, baix les emocions i les vivències d'este moment on la mitja lluna i la creu cristiana ompliran el cel de la ciutat de València. Gràcies, José Luis, per estar amb nosaltres. José Rubio, perdona, jo m'havia anat, que claro, ja m'havia anat. José Rubio, que estarem nosaltres allí, estarem al costat vostre, clar que sí, al costat dels Moros i Cristians de la ciutat de València en aquestes emocions, en aquestes vivències. Gràcies, José. Te queda molt de treball per davant, eh? I molts nervis. Hoy està tot preparat i engestit.
1: Bueno, preparat està tot. Sempre n'hi ha alguna coseta que se queda darrere, ahí va, falta això, falta l'altre, falten les invitacions, que este ve, que no ve... Caires, tot el món demana caires, caires... Caires no n'hi ha, és que no n'hi ha caires, no n'hi ha espai, no n'hi ha temps, perquè les caires que se monten, això és com fer una pel·lícula, les caires no se poden muntar hasta que no acaba la disparar. I la disparar acaba a les 2:30, i de les 2:30 hasta les 3:30, en una hora, n'hi ha que muntar les grades, n'hi ha que escampar les caires. No n'hi ha puesto per grades. A nosaltres ens agradaria muntar 7 o 8, 10 grades i invitar a tot el món, però és que no pot ser.
0: Bueno, pues, és molt gran. Que vaig encorreguent, que a nosaltres les cadires no, però el temps ens apreta. Nosaltres anem a fer, José Rubio, gràcies per estar amb nosaltres. Anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida després d'escoltar els Moros i Cristians del Cap i Casal.
2: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio. Tot el que ens unís cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
3: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si et trobes en un lloc d'alt risc de nevades, procura tindre sempre un mínim d'aliments de llarga duració al repost. I tindre sempre a punt la farmaciola, així com ciris, llanternes i piles carregades. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.

I després d'esta xicoteta pausa, tornem a la flama en Aciena.ràdio perquè l'activitat fallera no se deté. Estem en la recta final. Estem ja a prop del 9 d'octubre i a prop del dia 13. Volvem a viure l'epicentre del cor de cadascuna de les candidates a Fallera Major de València del 2027. Continuem afrontant les diferents proves dins d'aquest procés d'elecció. Uns dies intensos en els quals les candidates han de demostrar no sols els seus coneixements sobre falles, sinó també conèixer de prop el món faller, les seues tradicions i tot el que representa ser una de les màximes representants de la nostra festa. Anem a contar en què consisteixen aquestes proves.

0: que están ahora les chicones, les señoretes, afrontante en estos días de nervis, de ilusión y de pasión. Mayra López Beltrán, Fran Casales. Estem ja a punt de conèixer els noms, restes dies.
1: Sí, resta només, bueno, una setmaneta. Una setmaneta justa, perquè serà la setmana de, serà el dia 13.
0: Tenim que recordar que el dilluns 12 tindrem un especial de la telefonada així a les 12 del migdia en La Flama, en A Punt Ràdio, perquè tot el món escolte, perquè anem a desgranar minut a minut i anem a fer les quinieles de qui pot estar ahir.
1: Coneixerem totes les escoltarem a totes elles en les entrevistes que les vas fer tu en l'encontre en els mitjans de comunicació. I no res, este cap de setmana ha sigut un cap de setmana ple d'actes i ple d'agenda. És a dir, n'hi ha que dir que el divendres, per l'alerta, se van suspendre els 6 primeres trobades de nou, perquè elles dimecres i dimarts i dimecres tingueren els encontres en els mitjans de comunicació. Sí. I ja divendres, dijous i divendres ja se suspengueren proves en el jurat per l'alerta meteorològica. Clar, afecta a tot.
0: Sí, perquè ha sigut un cap de setmana on hem viscut l'oceanogràfic, les senyoretes, les xiquetes han anat al Museu Fallero.
2: S'han fet sobretot aquestes proves un poc més visuals i més de cara a tota la societat, que com ja vaig dir en programes anteriors, crec que és molt important que aquestes xiques tinguin el contacte amb tota aquesta població a la que van a representar, i d'aquesta manera també pues, crec que és el que forma aquestes ganes que tenim tots, no? De quan les vegem ahí tan en llocs emblemàtics lluint, és quan nosaltres podem dir oh, que
0: però
2: se ve,
0: una cosa important. Ha sigut el cap de setmana, bueno, el divendres, el moment de prendre les mesures a les candidates
2: també,
0: per a fer estratges, que és important també, perquè tenen que anar corregent. I la que és que el dia 13, el dia següent, com aquí que diu, per el matí, se'n va a elegir el color de l'espolín com a fallera major de València.
2: Literalment, que perquè no n'hi ha temps de teixir un espolí a mà.
1: És que anem ja en compte enrere, sí, sí. Per a les falles.
0: I després, esta setmana n'hi ha una prova. Ha estat primer de tot les entrevistes amb les pares i les mares de cadascuna de les xiquetes i senyoretes, que ha estat esta setmana en el jurat. Però n'hi ha una prova molt bonica, que és el moment de l'assaig de la proclamació. Qui estarà de totes com a fallera major? Qui farà de fallera major?
1: Bueno, de normal fan dos o tres, no? No fan només una a la prova.
0: Se fa un sorteig
1: i dos o tres pues, tenen la possibilitat de pujar aquestes escales com a falleres majors. Este cap de setmana hem pogut veure l'estand de fallera en dos vestits diferents, perquè el dissabte tingueren una prova per l'oceanogràfic per lo matí, i per la vesprà també anaren de vestides de valencianes.
2: Sí, a la Basílica, no?
1: Que anaven a Basílica.
0: Al Museu de la Basílica, sí. I després a la Basílica.
1: Sí, i després també les hem pogut veure les majors de còctel, que això sempre ens agrada molt, veritat,
2: sí,
1: Fran?
2: Sí,
1: les de còctel.
2: Home, el dia... només que hem pogut veure el que és l'entrada a aquesta prova. Després ja ha sigut una forma més íntima i tal, però com dic, és aquesta forma un poquet espectacular també de mantenir-nos enganxats al procés i als looks, que també ens agrada comentar.
0: Jo dic una cosa, i l'altre dia ho parlava en Omaira. Elegir el color és fonamental per a aquestes proves. El color és un identificatiu de la personalitat de la persona. Qui elegís un color, qui elegís un altre, perquè també crida l'atenció d'una forma o una altra. O sigui, que atenció, perquè
2: no,
0: clar, això...
2: És explorar lo millor de cadascuna, crec jo, i com a candidata crec que elles també tenen que posar-se a prova de dir el meu 100%, tenen que aprofitar l'oportunitat. I ho estan aprofitant, eh?
1: A mi me va passar el dissabte per la vesprada. Anava jo a Palau i de camí passé per la porta del Palau de l'Exposició i me veig a totes les xiquetes, a les infantils, totes posades en les escales, en els seus vestides, estaven totes guapíssimes, estaven fent-se fotos i estava el jurat també. I clar, jo...
2: Les xiquetes que també van anar al Museu Faller.
1: Sí, per lo matí de valencianes, i per la vesprada tenia aquesta prova en el Palau de l'Exposició. I jo, com a bona doctora fallera... Pues me vaig apropar un poquet a veure a totes les xiquetes.
0: I ahir per la vesprada, les majors, també.
1: Sí, però ahir no me pilla de paso.
0: No, ahir vaig anar jo.
1: Però el dissabte sí que me va pillar de pas i vaig veure a totes les xiquetes.
0: Te dic una cosa, és un moment íntim, eh? Tampoc és que siga un moment on el jurat estiga valorant, sinó mira com menges en un còctel, que estàs en peu, com te desenvolupes en cadascuna de les candidates, com parles, si fan corrió o no fan corrió. Però bueno, realment, jo el que te
2: que el fundament de les proves, crec jo, sí, jo sí que considero important

0: percepció de cara, com deia antes, social, de cara als mitjans de comunicació, de cara a la gent curiosa, que tal, també com se comporten, és molt important. Però sobretot on se tomen les decisions són en l'intimitat, en el xurat. Per això, a totes les persones que després critiquen el resultat, que sàpiguen que en la cercania passen moltíssimes coses que ells no vegen i nosaltres tampoc.
1: La veritat és que estem tots pendents de lo que va passar en les Corts d'Honor i entre totes elles estarà la Fallera Major de València. Ja porten al voltant de 2 setmanes entre proves i proves. El jurat diu que no dorm perquè, clar, després de les proves ells se reuneixen per a fer una valoració de cadascuna d'aquestes proves. Jo crec que ara mateix ells tindran com 3 noms en el cap. Ja hauran descartat prou després de parlar amb les pares i tot i l'entrevista personal, pues, Fran, jo crec que tindran 3 noms en el cap, tant de menudes com de majors.
0: Sí, al cap i a la fi, lo bo que té que siga el mateix jurat el que l'exís a l'estretxe que el que l'exís a la fallera major, que jo sempre he sigut partidari d'esta fórmula, és que ja les han conegut, ja coneixen el rol de cadascuna, ja vegen qui pot ser la capitana, mai millor dit, i els perfils també, com a Cor d'Honor, que també me pareixen molt, molt importants, dins de la convivència d'aquest any de grup de 13.
1: Pues bueno, estarem pendents dilluns a les 12 del matí en La Flama, ací en A.Ràdio, especial La Telefonada, el dia anterior, l'antesala, el moment de nervis, totes a casa, en el pont del Pilar. Pues la Mare Déu del Pilar, que mos ampare a totes, perquè a més estarem pendents de tot el que va passar en estos dies i les decisions que prens el jurat. Ahir, esos dies, sí que tindrem algo ja en el cap i a lo millor haurem ajustat una miqueta més la quiniela, no, Mayra?
2: Sí, jo crec que ara tots, bueno, nosaltres tres i València està, en general està afinant les quinieles, estem fixant-nos molt de tot el que es compartís en xarxes socials per a veure qui mos agrada més, qui mos agrada menys...
0: Però com deia, la quiniela és molt, molt subjectiva.
2: Sí, sí,
0: perquè n'hi ha moltíssimes coses, encara que vegem moltes, n'hi ha altres moltíssimes que no vegem.
2: Clar, això és el que passa, que al final nosaltres vegem unes fotografies, unes entrevistes, no les coneixem tant com les està coneixent el jurat.
0: Clar.
2: Entonces, i també te dic una cosa, para gustos los colores.
0: Home!
1: Aixina és... Oye, aprofitant, n'hi ha que dir que, ja que parlem de falles, parlem de Madalena, que ara mateix ja està obert el concurs del cartell per a la Madalena 2027. S'ha obert el concurs dels cartells que poden anunciar esta Madalena, perquè ja que parlem de falles, al igual que Alacant, ja està submergit, quasi com aquí que diu, en el procés d'elegir el nou president o presidenta de la Federació de Fogueres de Sant Joan. O sigui, és que tenim tota la comunitat valenciana, Fogueres, Gallates, Falles, Moros i Cristians, festes populars que no han parat.
2: Claro, claro, no
0: mai,
2: parem,
0: mai
2: no
0: se
2: parem.
0: Para.
1: O sigui, aquesta
0: n'hi ha que... Molt avorrit si parem, no. Però...
1: No, i a banda de tot això, les falles, que no paren ara mateix de proclamar a les seues falleres majors.
0: I a més també amb motiu de les festes de la comunitat del 9 d'octubre, també sé que moltes comissions, molts sectors també estan fent actes en homenatges a les senyeres, dansa és popular, n'hi ha moltíssimes que anime a tot el món a que puga veure-les, perquè la qualitat també dels grups de comissió és molt bona i és pa veure-la.
1: Bueno, pues, parlant de tot això també, se n'anem a Castelló una altra vegada, perquè este cap de setmana les reines de Castelló van en el elegir els colors de les seves exclusives que portaran com a regines de la festa de la Madalena. Ahí estan les sedes de Vives i Maria una vegada més, que seran les escollides també per a, evidentment, portar-les com a regines de la nostra comunitat valenciana i preferentment de la Madalena de Castelló, perquè avui així agermanem totes les festes. Hem passat de moros i cristians, hem passat fins a la Madalena Castelló, les falles de València i també per les fogueres de Sant Joan, però no podem oblidar-se de festes patronals. No podem oblidar-se de festes que ja estan ultimant, que ja estan acabant, com aquí que diu, però que la meteorologia ha fet una pauseta dins de les festes. Anem a ficar rum fins a Gandia. Gandia, que estos dies està immersa en la seua fira i festes de 2026, una de les celebracions més importants del calendari festiu de la ciutat de Gandia. Festes en honor a San Francisco de Borja van començar el passat 2 d'octubre i arriben avui a la seua última jornada després de

0: Diversos dies que les carrers de Gandia s'han omplit de música, tradició, cultura. Molta activitat i, sobretot, molta festa. Així, amics i amigues, anem cap a Gandia. Ahí tenim, com no, el tècnic de l'Ajuntament de Gandia, Juanjo Payà. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
1: Bona vesprada, així estem. Ara últimament en l'últim dia de la fira festes.
0: Bueno, lo primer de tot, la meteorologia mos ha afectat en les festes de Gandia, en les festes grans, no?
1: Pues sí, la veritat és que vam començar amb molt de temor, perquè el primer dia vam haver de suspendre pràcticament tota la programació que tenim prevista el divendres i estàvem en alerta roja, després va passar a groga i no sabíem com aniria la cosa, però hem tingut sort, la meteorologia ens ha respetat i hem pogut reprogramar la majoria de les activitats i a partir del dissabte ha anat tot en marxa, tot el programat, i hem recuperat coses de divendres.
0: Com m'agrada a mi Gandia i el tio de la porra de Gandia. Conta'ns d'on ve el tio de la porra, perquè això és lo més bonic, que va pegant porraes per ahí per tot el poble.
1: Pues bueno, el tio de la porra té ja més de 150 anys, que ja vam celebrar fa ja uns quants, i bueno, és un personatge satíric, és un alcalde de farsa, que en un moment donat arriba a la nostra ciutat, pren el poder i se'n va per escoles i per tots els centres a dir que comencen les festes de Gandia i que tot el món dice el que estava fent i que sumen a la festa. I a partir d'ahí arrenquem la nostra fira de festes.
0: Una fira de festes que compli la ciutat de moltíssima gent. És molta gent la que a lo millor no viu en Gandia i s'acosta a Gandia a viure la pròpia festivitat de lo que és esta fira de festes de Gandia.
1: Sí, la fira de Gandia és un atractiu comarcal i supercomarcal. Nosaltres, Gandia és una ciutat de més de 70.000 habitants, però quan ve la fira es multiplica i els espais s'omplin de gent des del recinte firal, els concerts, els carrers en els mercats temàtics, qualsevol activitat de carrer, concerts, teatre d'arts de carrer i demés. I és un atractiu ja que traspassa les nostres fronteres del terme municipal i arriba a la comarca i cada volta més junt.
0: Sí, és que Gandia té de tot. Una bona fideuà en Gandia i després de festeta, bona música i tot. Però conta'ns com se transforma la ciutat de Gandia en estos dies. Com s'ha transformat?
1: Pues bueno, la ciutat, que normalment pues, és una ciutat com totes, en estos dies es converteix en un gran escenari. Totes les places de la ciutat acullen o bé concerts o bé activitats per a gent menuda o activitats per a gent gran. Els jardins es converteixen en espais de festivals per a acollir grans concerts musicals. És una festa al carrer. Nosaltres diguem que la fira de festes és el carrer. I clar, si ens acompanya el bon temps, el tinguem ja tota la formulació està posada en el puesto. I era això, convertir la ciutat en un gran escenari en el qual tinguem durant 4 dies més de 161 activitats, en la que n'hi ha programació pròpia del Departament de Cultura, però també la col·laboració de desenes i desenes d'entitats locals que també aprofiten la fira de festes per a mostrar-se i per a també oferir les seves activitats. I en definitiva, és un espai en el qual hi ha una vivència des del punt de vista de l'espectador i hi ha una vivència des del punt de vista del creador, tant siga de la nostra ciutat com de fora. I la nostra obligació, un poquet, és això, que la ciutat es convertisca en aquest gran escaparate i que tot el món tinga opcions per anar i disfrutar del carrer.
0: Jo el que dic, què ens queda per davant per acostar-nos ara a Gandia? Què ens queda per celebrar?
1: Bé, doncs avui és el dia diguem-ne, de celebració de Sant Francesc de Borja. Avui és l'últim dia i ja hem tancat els concerts de la nit, hem tancat els concerts de la nit de la Marquesa, però bueno, encara tenim així, per exemple, en aquest moment tenim tres activitats de carrer, d'as de carrer, en marxa, Triplete, La Luz i un itinerant de la companyia Saco. Tenim una fira de oci urbà que està donant alegria pues, als més menús. Tinguem el recinte firal amb més de 80 atraccions de fira que està en marxa i estarà en marxa fins al 12 de d'octubre. Després de la missa de Sant Francesc de Borja tenim una mascletà. Nosaltres, la pirotècnia no falla en les nostres festes, i esta vesprada continuarem en activitats de carrer, en concerts en el Jardí de la Marquesa, que és la Casa de la Cultura, i acabarem les activitats pues, també pues, en una processó, en un grup de danses que acompanyarà la nostra processó, i quan s'acabi en un castell final de festes.
0: Ai, que bonic, la pólvora, la música, la festa.

0: Que no falte de res el minxar que n'hi ha en Gandia, que qui no vaig a Gandia i no minxi una fideuà, malament anirà, eh? Que
1: és la sí, i així a part, en la fira creem nous espais, perquè a part dels mercats del carrer, que tenen molta oferta gastronòmica, tenim la plaça del Mosset, en la qual també tinguem tota una programació de tardeos i d'actuacions de vespre a nit, acompanyats de moltes food trucks que ofereixen una oferta gastronòmica que complementa la que ja tenim en la ciutat, que és molt important i molt atractiva.
0: Bueno, pues abans d'anar-se'n, fes-me un balanç de com ha anat la festa, perquè, clar, això és fem un balancet, a veure si ha anat bé, el temps suposa que ha passat factura a tota la gent, però suposa que haurà superat, no?, la quantitat de gent que ha anat un any més a la Fira i Festes de Gandia.
1: Sí, així passo nosaltres, bueno, des de l'experiència que tenim de molts anys d'estar al programa de la Fira i Festes, quan tinguem un contratemps com és la meteorologia, que no és adversa, ja dic, estem tots en el carrer, està tot obert, n'hi ha pocs plans bé en aquest sentit, quan podem recuperar la normalitat, la gent és en doble ganes de festa. Per tant, a partir del dissabte, que vas començar a pegar ullaetes de sol, que ja podia la gent ir al carrer, va ser, diguem-ne, incrementar la població de Gandia, no va tenir el doble, però vull dir, els carrers estan de gom a gom. La gent en totes les activitats que tinguem programades ens omplia els aforos. Vull dir, tenim moltes més ganes de festa perquè pensàvem que potser anàvem a perdre, però al final la Fira de Festes en frases de Borjo i el tio de la porra ens ajuden a que cada any arribem al dia d'avui i puguem estar contents de la nostra fira.
0: Que bonic el tio de la porra. Com, jo me tenia que... Tinc que vestir-me un any del tio de la porra i pegar porra per ahí també. Com si fos l'alcalde de la ciutat.
1: És voler, és proposar-ho.
0: No, jo, vamos, jo m'ho proposo, jo tiro endavant, jo porxo... No tinc por, eh? Jo tiro endavant, vamos, sí. Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Juanjo, que ha sigut un plaer. Vos deixem l'últim dia de festes i que isca el sol radiant com està així en València, sí, sí. I suposa que en Gandia també.
1: Sí, tenim un dia magnífic, la veritat és que tinguem un dia especial per a celebrar el dia del patró.
0: Moltes gràcies, Juanjo, una abraçada molt forta, gràcies.
2: La ràdio que està en la festa. La Flama. A Punt Ràdio.

0: I nosaltres de Gandia a una localitat que està al costat de Gandia. Però a prop, agarres el cotxe i vas en res. En 10 minutets se n'anem a on? A Quatretonda. De ahí els arriben ja els ressons dels seus moros i cristians. Este cap de setmana la localitat ha viscut el pregó i els tradicionals alardos, dues cites que es convertissen i es servissen com a avançala d'una de les grans celebracions del calendari festiu de la Comunitat Valenciana. Perquè la triologia festera ja està molt a prop, serà el 16 del 16 al 18 d'octubre, tres dies en què les carrers de Quatretonda tornaran a omplir-se de música, pólvora, color i tradició. I per això anem a conèixer més de la localitat de Quatretonda i tenim justament a Ceci Cucarella, vicepresidenta dels Moros i Cristian. Què tal? Bona vesprada, com estàs?
1: Hola, què tal? Bé. Recuperant el cap de setmana.
0: Jo te dic una cosa, escolta la música i ja tinc ganes d'anar a Quatretonda sense parar, que agarro el cotxe i me'n vaig de festa allí. Quina barbaritat la que tingueu ahí muntat en Quatretonda,
1: Sí. Estem a tope en la festa i clar, jo t'estic sentint i també no puc parar quieta, imagina't.
0: Bueno, compta'ns, com ha anat estos dies que hem començat ja la festa?
1: La veritat és que genial. El temps mos ha deixat fer tots els actes, o sigui que no puguem demanar més. La gent estava superfeliç, supercontenta i amb moltes ganes, moltíssimes ganes de festa, sí.
0: N'hi ha que dir que n'hi ha una pauseta enmig, com diríem, pues, el descans del gos, no?, enmig, com si fora això també en el coi també està, pues, n'hi ha un paronet, no?, ara esta setmana.
1: Sí, parem, esta setmana no, parem 15 dies 15 i dies. La veritat és que ens venen molt bé pues, per acabar d'organitzar el que és la trilogia i per això, per agarrar més forces, per agarrar-la amb moltes ganes, claro.
0: Quanta gent participa en els Moros i Cristians de Quatretonda i quantes comparses, ja no sé si és comparses o esquadres...
1: Filaes. Sí, a veure, pues nosaltres som, pues serem vora 270 festers entre adults i xiquets. I ens repartim en cinc filaes, dos d'elles són mores, tres són cristianes, tinguem els sarraïns d'Altalaia, que primer els he dit els meus, per supost, primer els sarraïns, tinguem els benovaires, som els dos filaes mores, després tinguem les cristianes, que estan les guerreres de la Sènia, estan les emboscades i els masaris. O sigui, tinguem ahí... Un poquet, per donar-li color.
0: Per donar-li
1: color. Poquet de tot.
0: Lo que no falta en Quatretonda, i t'ho vaig a dir, que jo sempre que veig Quatretonda en les bandes de música és que me quede bocabadat. La música de Quatretonda és un altre nivell.
1: Ui, sí, claro.
0: La unió musical de Quatretonda, és que això és massa.
1: Sí. Tinguem la Lira i tinguem la Nova. Sí, les dues. Que són les dues, pues, dos bandes superconegudes i que participen en un munt de pobles, en un munt de festes. I la veritat és que tinguem molta afició.
0: Bueno, per a que la gent anoten l'agenda sense parar, compta'ns de la triologia del 16 al 18 d'octubre, que és el que anem a tindre en Quatretonda.
1: Pues, sí, començarem el dia 16, per la nit, en el acte de la música. I fem un gran homenatge a lo que és la música, que és un component, les festes són importants, però la música és una cosa que si no s'acompanya no omplim. Exacte, és el factor més important, això i la llum. I res, tinguem un acte ahí molt bonic, que el que fem és presentar el nostre himne de l'associació. Tinguem un convidat, tinguem un director convidat, enguany és Carlos Pellicer Andrés, que se posarà al capdavant de les bandes, tocaran el himne que ens el va composar un dels nostres festers, que és Emilio Jesús Soltra.
0: Sí.
1: I la veritat és que és genial. Comencem ahí fort, a donar-li un gran homenatge a la música. Després, ja el dissabte, pues, els altres grans components de lo que serien les festes, els nostres xiquets. És un acte prou nou, perquè començarem l'any passat en una xicoteta entraeta, seguirem en un acte molt xulo, fent un parlament, i ells, pues això, volien demostrar-nos que ells formen part de la festa i que tenen molt a dir en ella. I res, no sé, ja de la vespre ja mos preparem.
0: Ja tenia que preparar-se. O sigui, que no falte ningú el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre en Quatretonda, que entren les festes de moros i cristians, que és una autèntica barbaritat, i sobretot la música en Quatretonda, que és la que ompli el carrer. Clar que sí, que és molt bonic. Pues moltes gràcies, Ceci, per estar per nosaltres, i te deixem ja, perquè se mos va el temps correguent. Ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos un poc de visibilitat a les festes.
0: Ahí estarem, el 16, del 16 al 18, en Quatretonda, a viure la mitja lluna mora i la creu cristiana. Gràcies.
1: I la creu cristiana, sí. Gràcies, adeu.
0: Adeu. Com sonen les marxes mores i cristianes. És que jo te dic una cosa, m'entren ganes d'alçar-me i fer una filaeta, eh? Mira, és que és una barbaritat com sona. Mira.

0: Així estem calfant motors per al 9 d'octubre de la ciutat de València, que és una barbaritat, que ja saben vostès que este divendres tenim una cita en el cor de la ciutat, en Femamic, que faran l'entrada de Moros i Cristians, o Mayra, Fran.
1: Bueno, tenim cita tot el dia, perquè el durant dia, el matí...
0: Tu vols que no me chiten. Tu vols que no me chiten.
1: No, durant el matí a punt farà la retransmissió dels actes institucionals de celebració del 9 d'octubre i els Premis Jaume I, i després també la mascleta, que serà a les 2 del migdia. I ja després empalmem en els Moros i Cristians.
2: Com? Oui, i en algun moment tindria una que celebra el cumple, l'aniversari.
1: Pues sí, això estic esperant, a veure què mos diga, si mos convida a dinar o que...
0: Ai, que el 9 d'octubre, per a que vegin vostès els oients, 9 d'octubre de 1982, el primer dia que va declarar festa a la Comunitat Valenciana. Soc com Jaume I, me falta l'espasa. Lleixir de capità. Imagina't jo de capità, la que liaríem ahí.
2: Estic esperant que sigues capità moro per a que jo me puga posar també el traje de moro ahí en la comparseta o algo. No, me fa molta il·lusió.
0: Clar que sí. Recordar que el dilluns, bueno, el dijous tenim programa especial que ve també les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader. Tindrem un gran pirotècnic reconegut a nivell mundial i internacional. Ojo, que vindrà així, eh? Tot això s'espera per al dijous, que tenim un programeta potent, potent, a més de la telefonada, eh, Mayra?
1: Ai, sí, nois. Moltes ganes de que arribi ja el dijous.

0: Xous.
1: Clar que sí, Omaira López Beltrán, Fran Casales, moltes gràcies, Òscar, gràcies per estar ahí al comandament de la flama i nosaltres acomiadem hasta el dijous, que estarem així a les 12 del matí en Apunt Ràdio, en la flama, però que no falta de res per a vertebrar les festes de la Comunitat Valenciana. Fins ara.
2: És la una de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
3: L'Ajuntament de València acaba d'atorgar la distinció de fill adoptiu de la ciutat al futbolista de Foios, Ferran Torres.
4: 2. Concedir la distinció de fill adoptiu de la ciutat de València a favor de Ferran Torres García en reconeixement a la seva projecció internacional com a futbolista format a València, a la seva vinculació amb iniciatives de caràcter social i mediambiental a la nostra ciutat i per haver sigut el jugador que, amb el seu gol, va donar a la selecció espanyola de futbol la seva segona Copa del Món. Es replega la distinció la senyora Arantxa Torres García, germana de Ferran Torres García.
5: En este mateix acte, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rebut este migdia la medalla d'or concedida per l'Ajuntament de València a la ciutat autònoma en el marc dels honors i distincions que hi haurà amb motiu del 9 d'octubre. Segons l'Ajuntament de València, este reconeixement pretén destacar els vincles de solidaritat i afecte entre València i Ceuta i traslladar al conjunt de la societat ceutí el suport dels valencians per la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol.
3: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat l'aprovació definitiva de l'estudi de la variant de Torrellano-Pilar, Llorca, redacció d'Alacant.
6: Sí, fa una hora escasa que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat en una xarxa social que s'aprova de forma definitiva l'estudi informatiu de la variant de Torrellano. Sembla que el final precipitat de la legislatura amb la convocatòria d'eleccions no impedirà este compromís amb la província, perquè estem parlant d'una de les iniciatives més esperades, la de la variant de Torrellano. Es tracta d'un nou traçat ferroviari per a millorar la connexió entre Alacant i l'aeroport i també la unió de Torrellano amb l'estació d'Alacant, eliminant així les vies de la costa en els barris d'Aiguamarga. En el seu dia es va aprovar la declaració d'impacte ambiental, però estem a l'espera de l'inici de les obres i ara, a pesar de l'anunci del ministre, molts veïns, sobretot alacantins i licitants, que són els més afectats, per a ells tots són incògnites.
3: I continuen en la Ciutat de la Justícia de València les 5 persones detingudes en els aldarulls posteriors a la manifestació pel dret a l'habitatge de dissabte passat a València. Un grup s'ha concentrat a l'exterior per a reclamar-ne la llibertat. Lourdes Espinosa, Ciutat de la Justícia.
7: Bona vesprada. Doncs fa uns minuts han eixit tres persones d'aquestes 5 persones detingudes i encara n'hi ha 2 dins que continuen declarant. De moment no ha transcendit cap mesura que hagi pres la justícia contra d'ells. Recordem que estan de desordre públic i, a més, 2 d'ells atemptat contra l'autoritat policial. La manifestació de dissabte, que va discórrer de manera pacífica defensant el dret a l'habitatge, al final de la manifestació va trencar el cordó policial, ahir va començar una càrrega que es va saldar a 9 agents de la Policia Nacional ferits i 5 persones detingudes. Des de María José Martínez, d'Acció Solidària, posa el focus en la Policia Nacional. L'escoltem.
8: Estarem, com no podia ser d'una altra manera, al costat de les detingudes, que són bocs expiatoris del fracàs policial i amb el que s'intenta canviar el focus, que fiscalitzarem la resposta de la delegació del govern i que també presentarem denúncies contra la Policia Nacional per l'ús il·legítim d'armes policials amb resultat de lesions i contra el dret de manifestació.
3: A València i Alacant continuen acampades desenes de persones per a reivindicar que l'habitatge siga realment un dret. A València estan en la plaça de l'Ajuntament, a la capital alacantina, en la de la Muntanyeta. Bea Ponce, Alacant.
9: Efectivament, Òscar, 70 tendes de campanya i 200 persones donen suport a esta acampada ubicada, com dius, en ple centre d'Alacant, davant de la subdelegació del govern. Porten així des de dissabte, hem tingut l'ocasió de compartir amb ells una part d'este matí i ha sigut un constant anar i vindre de persones que intenten compaginar la protesta amb les seues obligacions personals i laborals. S'han fet també una assemblea i tasques de neteja i organització. També ha arribat, com sabeu, un anunci d'avançament electoral que el cert és que així no ha despertat grans reaccions perquè diuen estar més en les reivindicacions concretes que en la lluita entre els partits. Carlos Pastornes, un dels portaveus.
10: Estarem en esta acampada de forma indefinida.

0: fins que arribem a la vaga general. Pensem que ja han guanyat la batalla del discurs, ja tot el món sap el que és el drama d'un desnonament i, per tant, el que volem ara és guanyar la batalla institucional. Tenim l'opció d'uns decrets d'emergència, però sabem també que són insuficients.
1: Assessores a un grup començant ja a preparar el dinar. Avui tenen de menú bolognesa vegana i per a la vesprada hi ha programades assessories sobre vivenda i una assemblea pública a les 7:30.
2: Bé, per cert, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid rebutja de moment ordenar el desallotjament de l'acampada pel dret a l'habitatge que fa 10 dies que hi ha a la Puerta del Sol a Madrid, com li va demanar la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
3: Una mesura que va sol·licitar de manera cautelar i, segons la sala del contenciós del Tribunal Superior de Madrid, es rebutja la petició perquè té en especial consideració l'eventual afectació del dret de reunió de les persones acampades i el fet que siga irreversible les conseqüències que pot tindre el desallotjament.
2: I l'avançament electoral té conseqüències també en el món de l'esport, Isabel Adam.
4: Sí, perquè els ajuntaments d'Alacant i Elx han decidit ajornar la segona edició de la Marató Internacional entre les dues ciutats prevista per al 29 de novembre. Les dues institucions i l'organització de la prova, el Club Atlético Montemar, treballen per a buscar una nova data. I en futbol, a esta hora està previst que comenci el sorteig de primera ronda de la Copa del Rei. La Unió Esportiva Tavernes és la gran sorpresa al bombo, on estaran altres 8 equips valencians. Els de la Safor s'enfrontaran a un rival de primera que podrà ser el València, el Villarreal, el Llevant o l'Elx. De segona divisió estan al sorteig el Castelló i l'Eldense i de segona federació el Castellonenc i l'Alcoyano. L'eliminatòria és a partit únic. La primera ronda es disputarà entre els dies 27 i 29 d'octubre.
2: És tot fins ara. Més informació a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Ara... el partit de la una.
5: Apunt Ràdio Notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
6: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
5: Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de la FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els municipis, ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana. A més, avui és dia de ràdio, inicia convocatòria electoral, ara parlem d'esports, però és dia d'estar tot el dia escoltant la ràdio per a qualsevol novetat esportiva o política. També, si la ràdio no és el teu, recorda que tens a la teua disposició el web i el TuneIn, on sonem en directe, i si no, pues també tenim a la carta a iVoox, Spotify, Apple Podcast, per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, per a estar connectat 24/7 amb nosaltres, tens les nostres xarxes socials, arroba el partit de la una, tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter com a TikTok, com a Instagram. Dilluns 5 d'octubre, i per fi torna a la Lliga. Per fi, este cap de setmana. S'ha fet llarga la parada de seleccions, almenys a mi. És cert que encara queda un partit de la selecció espanyola, però a mi ja se m'està fent llarga esta parada de seleccions sense que jugui el València, sense que jugui el Villarreal, sense que jugui el Llevant, sense que juguen els equips de la primera divisió. És cert que tenim jugant, per exemple, el Dense, que va guanyar passat divendres. Tenim el

0: Castelló, que ahir va empatar, però la primera divisió es troba a faltar. En el cas del València, tenim a l'equip de, no cap de setmana, però de dies lliures. Diumenge i dilluns l'equip està de dia lliure. Alguns han aprofitat a anar-se'n de viatge en les seues parelles, alguns a desconnectar per la ciutat, exemple José Gallà, i alguns com Guido Rodríguez estan a Argentina, que, i a més, arribarà més tard, es perdrà l'entrenament de dimarts, es perdrà l'entrenament de dimecres i no estarà amb l'equip. El València ha autoritzat Guido Rodríguez para que se'n vagi a l'homenatge que li van a fer a Lionel Messi per retirar-se de la selecció espanyola i el club ha permès ese viatge de Guido Rodríguez. Jo entenc perfectament esa decisió. Guanyar un Mundial és el màxim per a un esportista. A més, Guido ha guanyat, crec que són dos Copes Amèrica i un Mundial. I Messi és poc més que Déu al futbol argentí. Jo entenc que Guido pugui anar. A més, no va a jugar aquest partit homenatge. No està convocat per a jugar, està convocat a l'homenatge. I m'agrada perquè, rascant un poquet, he entès la natura de la decisió. Per una banda, és decisió del València Club de Futbol. És Braulio Vázquez, un home de futbol que està a càrrec del club, qui li diu a Guido: «Ye, Guido, no hi ha cap problema, te pots anar cap allà». Però, per altra banda, Javier Aguirre és qui va dir: «Sí, sí, sense cap problema que se'n vagi Guido Rodríguez». Javier Aguirre, quan va arribar al València, la primera frase que va dir és: «No vinc a entrenar futbolistes, vinc a entrenar persones». I jo crec que això reflecteix, és la seva primera gran decisió que, com he dit, ha pres el València Club de Futbol, però de la que Aguirre ha format part, evidentment. I em sembla algo natural. Per damunt de tot, perquè Guido Rodríguez és el primer per a tot. És el primer en anar a un entrenament voluntari. És el primer en liderar l'equip. És el primer en quan fa falta fer xerrades al vestidor. És el primer, de fet, que va parlar en Javier Aguirre quan va arribar. És el primer que quan Carlos Corberán estava fatal, el vestidor cremat en ell, Guido Rodríguez va ser dels que mai se'n va baixar, d'ixe vaixell de Carlos Corberán, quan fins i tot ja estava afonant-se al mar Mediterrani. I bé, Guido és un líder, el millor exemple és com va convidar passat dijous al planter a un menjar que ell va pagar en concepte de la renovació o el fitxatge, com vulgueu entendre, que va fer al València Club de Futbol. Estava pendent i se menjar, ell va prometre al vestidor, a l'últim planter d'acomiadament que van tindre l'última setmana de competició, que si renovava amb el València, ell convidaria a un asado argentino. I bé, com la situació estava com estava, no havia trobat el moment, i va ser ell qui va anar a Javier Aguirre i li va dir: «Oye, Javier, el vestidor estava bloquejat, en tu de moment s'han desbloquejat, almenys mentalment, encara falta per veure futbolísticament, però almenys mentalment l'ambient és altre, crec que és bon moment per a fer-ho». I Aguirre va dir: «Oye, pues sí, és bon moment per a fer-ho, ho fem, però com diem, és cosa de Guido Rodríguez». Estem una setmana també importantíssima, jo diria de les més importants als últims 5-10 anys al València Club de Futbol. Per què? Perquè és la setmana de preus del nou Mestalla. A lo millor esta setmana no és tan important en clau gestió econòmica, en clau préstec Goldman Sachs, ja, però és una setmana importantíssima per als 50.000 aficionats abonats que vol el València que tinga el nou Mestalla, 50.000 abonats. Per què? Perquè el pròxim dimecres, si no m'enganya, no sé si dimecres o dijous, crec que serà més dimecres, el València farà públics els preus del nou Mestalla. És un assumpte que està al carrer, que tot el món parla de què passarà. Javier Solís ja va dir en la visita del nou Mestalla, on estava de fet el company Germán Muñoz, que el preu més barat del nou Mestalla serà el més barat de l'actual Mestalla i el més car del nou Mestalla serà més barat que el més car del Mestalla actual, però el que importa és el gros, el preu mitjà de l'abonament, quan pujarà de mitja. Ja hem dit que la idea és que pugen. També és cert que si mirem exemples com l'Atlético de Madrid, que aquí, de fet, també assessora Legends, tot i que al València li assessora Legends a Soles Alm l'Hospitality, però a l'Atlético de Madrid li assessorava Legends al canvi del Calderón al Metropolitano. Escoltant la frase de Javier Solís, tot i que no vagi a ser lo mateix que va passar en el canvi del Calderón al Wanda, sembla que la línia pot ser pareguda. Per què? Perquè l'abonament popular de l'Atlético de Madrid no va pujar pràcticament en el canvi del Calderón al Wanda. I la clavada, entre cometes, va arribar als seients més preferents. Parlem de tribuna, parlem de seients més... per a gent amb més capacitat econòmica que els populars. Ixa va ser la fulla de ruta que van fer Legends i l'Atlético de Madrid en el canvi del Calderón al Wanda. Com dic, no serà exactament la mateixa en el canvi de Mestalla al Nou Mestalla, però escoltant Javier Solís l'altre dia, sembla que pot ser paregut. Veurem, perquè com vos estic dient, no serà exactament ese camí. El València, que juga diumenge a les 9 de la nit, han canviat moltes coses aquestes setmanes. Ha canviat el director esportiu, el cap dels serveis mèdics, ha canviat l'entrenador, però el que no ha canviat és la posició del València, que és penúltim. I tots aquests canvis són bons, així ens hem fartat de dir, a lo millor més del que tocava, que els canvis del València han sigut molt positius per a l'entitat, per al curt i per al mig termini. Per al llarg termini ja sabeu que les clausos les tenen en Singapur, però el que no ha canviat és la posició del València, que és penúltim a la classificació. I per últim, qui s'hi va jugar va ser el filial del València, Ahir. Va guanyar en gols de Gamón, Jaume Durà i Aymar Blázquez, els tres que van tindre dinàmica de primer equip a la pretemporada. I de veritat, jo vos dic que es nota que estan un passet per damunt. Principalment, a mi em va agradar Jaume Durà, que va fer un bon partit, a més del golàs que va clavar. Aymar va marcar de nou amb el València-Mestalla, un golàs també. I bé, Gamón tinc més ganes de veure-lo. També va jugar Vicent Abril. Vos recordeu la setmana passada que tot el món estava nerviós? És que Abril no juga, és que Abril, el València que el repesque, que com vam contar, el València pot repescar-ho al mes de gener sense cap tipus de clàusula de minuts, de no sé què, no. El València el pot repescar si vol, fin. Pues també vos van dir fa una setmana que Abril estava tranquil i que el València estava tranquil perquè tenien la paraula de la directiva del Nàstic de que Abril anava a tindre la seva oportunitat. I ahir va jugar. No va ser el seu millor partit. A lo millor podia haver fet més al primer gol. Tampoc diria jo que és una cantada. Però per a ser el primer partit després de no jugar en moltíssim de temps, crec que no va fer malament. De seguida ampliarem perquè avui tenim un convidat especial, el director esportiu del Llevant Unió Esportiva, Héctor Rodas. Així que fem una pausa, notícies de Germán, i entrevistem Héctor Rodas, director esportiu del Llevant Unió Esportiva.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
3: Apunt Radio. A la Foia de Buñol, 102.2. En Apunt Radio, el partit de la una.
0: Una i de set de la vesprada. Germán Muñoz, què tal?
4: Què tal? Com estàs, Nacho?
0: Com valores tu l'assumpte Guido, viatge a Argentina, decisió de club recolzada per Javier Aguirre?
4: Jo crec que és un bon tema després per a la tertúlia. És veritat que avui no tindrem molt de temps perquè està la entrevista amb Héctor Rodas i també està per després el nostre col·laborador Ismael Algarra, però a mi em sembla bé, Nacho. Jo estic d'acord amb tu, sorprenentment estic d'acord amb tu, perquè jo crec que Guido Rodríguez és normal. Ha sigut campió del món amb Leo Messi. Leo Messi és el millor jugador de la història i amb Maradona el millor jugador de la història de l'Argentina. I jo crec que ha d'anar. El problema haguera sigut si Guido haguera jugat i se partit amistós. Ahí sí que entenc que l'afició del València o que el valencianisme haguera dit, oye, que tenim un partit, que anem penúltims i que Guido ha d'estar al 100% físicament, però si no juga que és a soles per a estar allí, l'homenatge al final, perquè ell també ha sigut una figura important de la història de l'Argentina, jo crec que no n'hi ha cap problema en que vagi a l'homenatge de Messi, la veritat.
0: Pues vinga, anem a les notícies de Germán. La afició del València tampoc fallarà davant el Racing de Santander.
4: Fa uns dies eixien a la venda les entrades en zona visitant per a l'afició del València de cara al partit del diumenge entre el Racing i el conjunt G en el Sardinero. Les localitats, a preu de 30 euros, es van esgotar en molt poc temps, per la qual cosa hi haurà una molt bona representació, una vegada més, de valencianistes que acompanyen al seu equip.
0: El Villarreal li espera el Tourmalet d'octubre.
4: quan semblava que Íñigo Pérez li havia trobat la tecla a este equip abans de la parada de seleccions amb dos victòries consecutives, ara el Villarreal té per davant un mes d'infart on haurà de visitar estadis com el Bernabéu este dissabte, Anfield en Champions o Mestalla a la fi d'octubre. A més, després del partit d'este cap de setmana davant el Real Madrid, el submarí groguet rebrà a casa un gran d'Itàlia com és el Nàpols en la segona jornada de la màxima competició europea.
0: Embolic judicial a l'Elx abans de tornar a la Lliga.
4: 9 persones, entre elles diversos empleats de l'Elx i qui fora cap de taquilles de l'entitat, seran jutjats demà per una presumpta trama de venda fraudulenta d'entrades per als partits que el conjunt il·licità disputava com a local. Un aspecte que hauria suposat un mal econòmic per damunt d'1,2 milions d'euros per al club. Segons la Fiscalia, els fets es remunten al període comprès entre les temporades 2007 i 2013. L'acusació pública considera que els processaments haurien venut entrades de manera irregular i s'haurien apropiat dels diners obtinguts amb elles, causant així un perjuí econòmic a l'Elx de més d'1.200.000 euros. Per estos fets, se'ls atribueix un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs amb un delicte continuat d'apropiació indeguda. La Fiscalia reclama per als 9 acusats penes que van des del 3 anys i mig fins als 6 anys de presó. D'altra banda, quant a l'esportiu, els companys de Punt Esports van parlar ahir amb un dels capitans, Josan Ferrandez, per la situació de l'equip.
5: La primera divisió és molt dura. El any que ha passat, sin ir más lejos, hicimos una temporada espectacular donde hicimos el récord de puntos de la historia del club en primera divisió y nos tocó sufrir hasta la última jornada. Tanto que cada vez el equipo juega mejor, se siente más a gusto y está más compacto. Grupo estupendo, llevado todo muy bien, hay un ambiente, como te digo, genial, y creo que eso también gana partido.
0: I el Castelló és de carn i os. Adeu al lideratge en segona.
4: 5 victòries consecutives portava l'equip de Pablo Hernández fins ahir. S'enfrontaven en Castalia al Ceuta i amb un gol en el minut 2 de Suero tot semblava indicar que anava a haver-hi un nou triomf per al Castelló, que anava a ser una vesprada plaent de diumenge. No obstant això, el Ceuta va aconseguir empatar el partit per a deixar un resultat final de 1-1 i deixar al conjunt orellut segon en la classificació amb 20 punts a tan sols un punt de l'Eibar, que té 21. Això deia Pablo Hernández después del partido ahí.
6: Esto es fútbol, salen días malos, también hay que darle mérito al rival, obviamente. Creo que el Ceuta ha hecho un partido muy serio también aquí y esto continúa. Trabajaremos, ¿no?, y analizaremos el partido e intentaremos esta semana recuperar las buenas sensaciones para que no se repita el próximo partido.
0: La polèmica de l'any salta en un partit de l'Hèrcules.
4: El conjunt alacantí es mesurava al Real Jaén este dissabte en el José Rico Pérez. El resultat va quedar 0-0, però la notícia del partit no va ser ixa, sinó que l'Hèrcules va veure com li van arrabassar l'oportunitat d'haver-se portat els tres punts. El jugador de l'equip blanquiblau, Fran Sol, va realitzar un tir que era gol, però va ser detingut amb les mans per José Álvarez, jugador del Real Jaén.
0: Además, descarat, perdona, Germán, totalment, va ser descarat.
4: Totalment. El problema va ser que l'Hèrcules no va poder sol·licitar la revisió de la jugada al Football Video Support, el FVS, perquè ja havia complit el contingent de revisions. Cal recordar que en Primera Federació els equips disposen només de 2 peticions de revisió per partit si no estan d'acord amb una decisió. No obstant això, l'enuig de l'Hèrcules ve també perquè consideren que el videoarbitratge hauria d'haver entrat sense necessitat de demanar la revisió. El club alacantí estava tan disgustat que va realitzar un comunicat lamentant lo corregut, en el qual expressava el seu malestar, demanava una reflexió sobre lo corregut i no entenia com una acció de tanta transcendència podia passar tan inadvertida. Beto Compain, entrenador de l'Hèrcules, es prenia de manera irònica l'acció en roda de premsa. Li escoltem.
7: Esa última acció en inferioritat, ja que por si no había un portero que paraba, pues también ha habido un jugador que ha parado, ¿no? Pues bueno, pues te lo tomas un poco a risa y a cachondeo, aunque no lo es, y aunque la acción, pues a quien descubre más es al colegiado, no a mí. Y ha habido una decisión arbitral, que por cierto, creo que no debería haber sido de VAR, porque está justo delante, donde creo que no nos podemos escudar en el VAR, sino que hay que pitar lo que se ve, y creo que es muy claro. O sea, si no la ves, entonces no es un error mío, es un error tuyo, ¿no?
0: València Bàsquet segueix amb les bones sensacions al parquè.
4: 3 victòries en els últims 3 partits per als de Xavi Albert i primera en la Lliga ACB. Ahir van guanyar 82-97 en el pavelló de Casademont, Zaragoza. El conjunt taronja es col·loca així quint en Lliga Endesa i ja prepara el partit d'Eurolliga d'este dijous davant del Apoel de Tel Aviv.
0: 1:24 de la vesprada, de seguida tindrem per ací a Héctor Rodas, director esportiu del Llevant. També escoltarem en directe el sorteig de la Copa del Rei. Avui coneixeran el seu rival, el propi València Club de Futbol, també Llevant, també els i tots els equips. De seguida també connectem, ara fem una breu pausa.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Història

0: ni a peu ni en vehicle, i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
1: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Acaba el dia i comença el temps per pensar. Tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
3: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. Això és el partit de la una. Apunt Ràdio.

1:27 de la vesprada, i és que han sigut setmanes llargues, ho estava comentant en Germán Muñoz abans de començar el programa. Han sigut setmanes llargues sense futbol de primera divisió, tot i que la selecció espanyola ha donat un rendiment extraordinari. I ara arribem a una època de l'any on tindrem junts pues, tant la Lliga com la Copa del Rei. Malauradament no hi haurà Europa per a Llevant, València o Elx, sí per a Villarreal, que com hem dit té un Tourmalet. I en el cas del València, va ser notícia passat divendres, avançada pels companys de la COPE, que Diego López esta setmana serà sotmès a una nova intervenció, que és una artroscòpia, més o menys, una astròlisis similar. Ja vos vam informar a inicis de setembre, si vos recordeu, en un dels primers programes del partit de la una, que la recuperació de Diego no anava bé i que, tot i que ja s'havia operat dos vegades, estava damunt la taula la possibilitat d'una tercera intervenció, que just el dia després de que donaren la informació tenia una reunió en el seu metge habitual per a valorar si es feia una altra intervenció. El camí que van triar en aquell moment va ser un tractament més conservador, sense intervindre de nou. Però un mes després, en vistes de que la cosa pues, està anant per un camí que, sense ser un camí roïn, no és l'ideal, han decidit per fer esta nova intervenció. Ja vos van contar quina era la raó, que és que el genoll de Diego López pues no termina de doblar bé, no termina de trobar esa normalitat, però és important assenyalar que no es tracta de que siguin tres operacions de lligament, tres operacions de genoll, no. Ell ha patit una operació i les dos posteriors són intervencions. Dit això, és complicat veure Diego esta temporada. Jo desitge que no siga així, i ell i el seu entorn estan decidits a treballar en tornar esta temporada. Això és la informació, si la valorem. Però jo, si vos dic, en totes les persones que he parlat, me diuen que molta prudència, que tornarà quan torne. I ara mateix la prioritat és que ese genoll siga capaç de doblar, siga capaç de girar, i esa és la prioritat màxima. I és la prioritat per a ell, que ja vos dic que anímicament està fastidiat, i una de les coses per la qual pues, senta tan malament a les persones que li envolten pues, este tipus de notícies, que nosaltres hem de dir-les sempre i quan siguin veritat i contrastades en ells, pues, és perquè el xiquet no està bé anímicament. Esperem que això li millore, però si vos recordeu quan Aguirre va arribar i va dir que veia alguns dels lesionats en el cap un poquet fastidiats i tal, parlava de Diego López. Parlava de Diego López perquè Diego López anímicament no està bé. I bé, esperem poder donar-vos més detalls als pròxims dies.

0: Ja és la que ha vingut Héctor Rodas així, però a nivell nacional, que hi ha eleccions.
1: Sí, sí, sí, que hi ha eleccions. Una cosa que ja estava, bueno, més o menys cantada. Evidentment, qui tenia la última paraula era el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però al final, este matí, a les 9, ja havia convocat, quan ja sabíem els mitjans de comunicació, que havia convocat per a fer una compareixença pública, ja hem sabut que, efectivament, hi haurà eleccions el dia 29 de novembre, ho ha anunciat el president Sánchez, i ho ha fet en, diguent, pues, que hi ha una dicotomia. Ell diu que apela que necessiten una majoria progressista molt més àmplia de la que tenen en estos moments per a poder governar en condicions, i ha plantejat que és o seguir avançant o doblegar-se, diu, a les elites. Escoltem.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar los avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
1: Doncs això dia el president Sánchez, i minuts després ja convocava el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que el que deia era que per fi, ell diu, per fi ja toca anar a les urnes, un per fi que, a jutjar per el que estan comentant en aquestes últimes hores els líders populars, se va convertir en el primer el leitmotiv de la campanya. Escoltem a Feijóo.
3: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
1: Bé, i els que ha pillat esta convocatòria d'eleccions per al 29 de novembre amb el peu canviat és a l'esquerra de l'esquerra del Partit Socialista. De fet, avui hi ha una reunió entre membres d'ICE anomenat Front Ampli, que inclou a Sumar, a Més Madrid, Esquerra Unida, els Comuns. Ara Podem també diu que vol entrar a jugar sempre que se facin unes primàries per a triar el candidat de consens. El cas és que, siga com siga, ells tenen, esta formació té 11 dies per a comunicar si van o no en coalició, perquè és quan marquen els terminis que se té que complir. La que és ara per ara ministra de Sanitat, de Més Madrid, que és Mònica García, se postulava este matí en la SER com a candidata. Ella diu que no depèn només d'ella, però ella se postulava. I els que han dit que no entren a jugar en esta gran coalició són els valencians de Compromís. Diuen que ells aniran a les eleccions amb una marca pròpia, o confirmava Joan Baldoví este matí en els Corts.
4: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
1: Bé, parlarem de tot el que ha donat de si esta convocatòria anticipada d'eleccions per al 29 de novembre. La campanya comença el 13 de novembre, però ja estan tots, claro, evidentment ja tots els partits estan en campanya. I a banda del tema de les eleccions, hi ha un altre tema important que tenim avui. Ja sabeu que el 9 d'octubre és este divendres, hi ha unes persones acampades, este cap de setmana s'han produït alguns aldarulls. Avui hem sabut que, bueno, acabem de saber que és les 5 persones que van ser detingudes per aldarulls durant aquestes manifestacions per una vivenda digna han sigut posades en llibertat sense més ni més. I sobre els actes del 9 d'octubre, ja sabeu que hi ha un munt de que hi ha persones acampades, però també hi ha un munt de celebracions al voltant de la plaça, inclosa una mascleta. L'alcaldessa acaba de dir fa res uns minuts que ella no contempla ni ajornar ni suspendre cap acte. Escoltem.
5: Yo voy a solicitar a la dirección de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande.
1: Doncs això, les declaracions de la alcaldessa.
0: Estarà bonica la mascletà, no? Si hi ha acampada, bueno, i mascletà...
1: Suposem que al final d'una manera o una altra hi haurà fumata blanca. Ho contem tot seguit, a les 2:30.
0: Gràcies, Patri.
1: Fins ara.
0: Bé, pues això és l'última hora informativa, l'última hora esportiva, almenys en clau valencianista, és el partit de Copa del Rei davant el Tavernes. La sensació de la Copa del Rei així a la Comunitat Valenciana: s'enfrontarà al València Club de Futbol. De seguida escoltarem el seu entrenador, hem quedat en ell a les 2:20 per a parlar en ell, les sensacions de l'entrenador del Tavernes d'enfrontar-se al València. Hem escoltat Carlos Espí i hem escoltat Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, que s'enfrontarà al Tarancón. i bé, que ha sigut sincero i ha valorat que tampoc és que conega aquest rival, com és Jocic, com és Jocic. Ismael Garra, col·laborador d'esta casa, el Levante.
6: Ni jo tampoc.
0: No, no, però és que jo moltes vegades no entenc les estructures de clubs professionals que desnaturalitzen tot, però com el director esportiu del Levante Unió Esportiva pot tindre controlat el Tarancón? Ha de tindre controlat als descarts del Liverpool, com si
6: no,
0: això ha de tindre controlat.
6: Claro, no, y ha salido muy bien respondiendo pues lo que supone para estos equipos humildes el premio de jugar contra un conjunto de primera división, y a Levante pues le toca ir a, creo que es Cuenca, el Club Deportivo de Tarancón, creo que es Cuenca, pues bueno, mejor que ir a pues a Manacor, que es más lejos. A ver, nos hubiera gustado más Tavernes, porque también es más cerquita todavía.
0: Y a Espilia gran cantar.
6: Sí, a Bojolín, al final todos sus amigos, jugar ahí contra el Levante, reencontrarse con el Levante, porque hubiera ido segurísimo, se lo hubiera organizado de tal manera para poder estar ahí, como va a estar.
0: Yo creo que estará.
6: Lo ha dicho que va a estar y que va a haber ese Tavernes Valencia, bueno, y la primera eliminatoria pues contra el Tarancón. Y esta tarde a las 4:30 es Copa de la Reina, Valencia y Levante, también conocen a los rivales en esa, para el Levante tercera eliminatoria, para el Valencia primera eliminatoria, o sea que hoy también 4:30 también tenemos sorteo con nuestros dos equipos representados.
0: Volia que vingués així per a reflexionar al voltant de la entrevista, perquè a fi de comptes tu eres l'especialista. Primer, què t'ha semblat? Jo sobretot me quede, per damunt de tot, em quedaria en la sinceritat en la que parla, perquè jo al meu entorn, o de vegades jo també he pogut tindre aquest pensament de el Levant, no vull que soni malament, alardea, però no en el mal sentit, de, oye, hem convençut IFI, Tape o Tape, o com se li pronuncia, de
6: sí,
0: de
6: Tape, clubs, Axel Tape.
0: Tape, de clubs com Leverkusen, Liverpool, però clar, l'altra lectura és, ja, però a veure si som una agència de potenciar futbolistes per a que se'n vagin. I a mi m'ha agradat la sinceritat de la que...
6: Sí.
0: Ja, però és que si no podem accedir a este tipus de futbolista.
6: Y luego hay una frase, cuando habéis hablado de Carlos Espí, una de las últimas frases, que es la de estamos todos en venta. Que claro. Yo con esa frase también...
0: Y se inclos así, Mateis.
6: Claro, porque al final, pues para llegar a esa estabilidad económica, para ir reduciendo deuda progresivamente, para, pues bueno, para empezar a enterrar esos nubarrones que de esa herencia del pasado, pues el Levante es consciente de que mercado tras mercado, en este caso Héctor, pues no solamente, creo que esta frase me la habéis escuchado más de una ocasión, Héctor no tiene que ser solamente director deportivo, sino también comercial. Y es la realidad, y al final, si tú has podido hacer operaciones casi por 40 millones de euros y vas a estar no tan obligado, pero muy obligado a la próxima ventana para acercarte a ese famoso 1-1, hacer alguna venta más y evidentemente a lograr la permanencia, pues toca hacer malabares, hablar con esos clubes, tener reuniones con esos grandes equipos europeos con los que tú inicialmente pensarías que no ibas a tener acceso, hacer reuniones en Transfer Room, hacer cosas, Nacho, como hacer un PowerPoint a un jugador para decirle sí, las maravillas de Valencia.
0: ¿Qué es el Levante? Es que el treball d'un director esportiu moltes vegades és ser comercial per a fitxar o vendre futbolistes, però és que Héctor Rodas és comercial del propi Levante moltes vegades. Quan parla en el Liverpool és,
6: sí,
0: en este club mira el nostre background, el que hem fet en futbolistes joves.
6: Claro, tengo esto, he hecho esto, me interesa este perfil, oye, mira, tengo en este perfil que a lo mejor te puede interesar este, o sea, en los dos lados, es decir, tanto en entradas como en salidas. Héctor ha tenido que hacer cosas como, por ejemplo, en el mercado invierno, en el mercado de verano este, no, en el anterior, ya que habéis hablado de Toljan, pues tener a Toljan, el concepto secuestrado, queda un poco extraño, pero es la realidad, en un hotel, no poder salir porque lo tenían aquí en Valencia, porque había una negociación con otro club que también estaba interesado en ese jugador, y si tú lo filtrabas, que era otro argumento que hoy ha insistido mucho, pues se te escapaba la operación. Y había que tenerlo aquí, y había que tenerlo preservado, y había que tenerlo, no mostrarlo. Entonces, pues hasta esas cosas, Nacho, se han tenido que hacer para poder atar a un futbolista que te interesaba, como en ese caso fue Jeremy Toljan. O sea, es que Héctor se podía tirar. Yo se lo pregunté en una rueda de prensa, le dije, ¿me puedes contar historias como la de alguna historia parecida a la de Toljan? Dice, es que me podía tirar aquí toda la rueda de prensa para explicaros las cosas que hemos tenido que hacer.
0: Al voltant del que ha dit de Taillon, jo crec que s'ha mossegat un poquet la llengua. No quan ha parlat en naturalitat del que va ocórrer amb el València, perquè jo crec que ahir s'ha desnaturalitzat, pense que a les xarxes socials, a lo millor també pel
6: bueno,
0: pique, però jo crec que és
6: sí,
0: algo natural. És algo natural, perquè ell ho ha dit, o sigui, el València ens crida, nosaltres qui hem... Però què va ser ell qui va dir que no? A tots. Ja no sols al València, a tots.
6: Sí.
0: Però jo crec que s'ha mossegat la llengua en què li diria al seu entorn. Perquè...
6: A veure... Este cambio radical que ha sufrido ETA de la temporada pasada, de prácticamente anotarlo todo a ese bajón, que yo creo que solamente, creo que principalmente es de coco, es lo de las dichosas expectativas. Al final tú pensabas, cuando un futbolista está en la cresta de la ola y tiene un bajón, si tú no lo sabes gestionar y si tu entorno piensa que eres el nuevo Van Basten y que vas a jugar en la Premier y vas a ser Balón de Oro, estoy exagerando mucho en esto, pero
0: no tanto,
6: si tú le generas...
0: No tanto.
6: Sí, pero yo creo que el mensaje la gente lo entiende. O sea, si tú le crees que eres mejor de lo que eres, normalmente te desconectas y piensas que con el, no con el mínimo esfuerzo, pero no con tanto esfuerzo, vas a conseguir lo que pretendas. Entonces él, el foco siempre lo ha tenido en la Premier, y él ha rechazado esas propuestas. Bueno, la de Rusia fue la más llamativa, o sea, en el mercado de invierno pasado, el jugador no se quería ir. Y esta vez han tenido propuestas. Aquí hablamos del Sevilla, Luis García, comentamos el Sevilla. Aparte de lo del Valencia, tenía un equipo Escocia, tenía un equipo Dinamarca, tenía, de nuevo volvía a tener Rusia, tenía Estados Unidos, o sea, ha tenido muchos intereses de muchos países, lo ha dicho Héctor, muchas propuestas. ¿Qué tiene lo del Valencia? Que al final estamos en Valencia, que es el equipo vecino, que las cosas allí en cuanto a la gestión no están yendo bien. Entonces, pues claro, que te digan en dos ocasiones dos negativas a dos futbolistas, pues el impacto es mayor. Pero que ETA ha tenido propuestas durante este mercado y que en invierno estoy convencido que va a volver a tener, eso sin duda.
0: De seguida continuaré, porque tenim ya per ahí a Carlos Sapiña, entrenador del Tavernes. Hola, Carlos.
7: Hola, buenas.
0: No sé si hay algún problema que te pregunte valencià o preferís castellà.
7: No, valencià, claro.
0: Claro que sí. Carlos, el primer enhorabona. Enhorabona per haber avanzado de ronda en Copa del Rey y ahora davant el Valencia. ¿Cómo vos asentáis esa noticia?
7: Bueno, moltes gràcies en primer lloc i després pues encara processant-ho, perquè ens ha tocat, podríem dir, el gros, no? dels equips que ens podien tocar, pues una alegria, i ara més encara, no? Esperàvem que ens tocara uno de la comunitat, evidentment, i de propet, o València o Llevant, probablement, i bueno, pues ens ha tocat el València, pues molt contents de saber que anem a jugar contra un equip de primera divisió i més pues contra el València.
0: Te pregunté directament, ¿tu eres del València?
7: No, bueno, jo al final soc simpatitzant en general del futbol, sí que és de veres que he treballat a la cantera del Llevant com a entrenador. Anda. I tenia també il·lusió de que me tocara el Llevant. Per coneixement de la gent, per algun jugador que inclús vaig entrenar en el seu moment, però bueno, sí, molt, molt il·lusionat també de que siga el València.
0: Escolta, estàvem en Héctor Rodas fa unos res, que li estàvem entrevistant, el director esportiu.
7: Ah, sí?
0: A sí, lo millor sí. este duel té per a tu si eres simpatitzant del Llevant, pues oye, un poquet de pique, no?, per a fer-li un favor al teu exclub, que ja saps com és el derbi.
7: No, jo no entrené aquest pique, la veritat, que al final tinc molta família del València, del Llevant, i sóc al final una aficionat al futbol, com t'he dit, que me trobaràs en qualsevol camp, tant en Mestalla com en Ciutat de València, i que, bueno, molt agraït també de que vinga el València, que al final és el gran de la comunitat, no? A nivell històric, i tot el món crec que volíem eixe rival.
8: Carlos, què tal? Soc Germán Muñoz, hem parlat abans, m'incorpore a la tertúlia, a l'entrevista. Jo volia preguntar-te, t'ha preguntat el meu company Nacho, com t'ho has pres tu, com s'ho ha pres els teus jugadors, què t'han dit després de que vos hagi tocat el València?
7: Pues mira, sincerament, encara no he pogut atendre a tot el món, perquè no estic acostumat a això, i al final doncs, nosaltres estem... Avui és un dia de treball, natural, per tant, encara no hem pogut contactar amb la plantilla, però bueno, sí que sé que ha sigut una alegria, estic mirant vídeos ara mateix de que ho van celebrar tots, bueno, molt eufòrics, no? Perquè clar, segurament el 80-90% de la gent siga aficionada al València, i que vinga pues, a Tavernes a jugar, pues, és una gran alegria, tant per a jugadors com per al club, per supost.
8: Jo volia preguntar-te si pots anticipar-nos un poc quina és la xerrada que Carlos Sapiña li va donar a la seua plantilla per a jugar contra un històric com és el València.
7: Pues la tindria que madurar, sincerament, no vaig a negar-te-ho, perquè encara no mos hem vist en situació, a més queden unes quantes setmanes, però jo penso que el gros ja ho vam aconseguir ahir, que és el poder arribar fins ahir. A partir d'ahir, pues crec que ja tot el que toca és disfrutar i viure com una festa. Evidentment, competir, perquè és un partit de futbol com un altre, competir, viure el moment i no perdre la cara mai al partit per a ser un rival digne i a banda.
0: Carlos, tu a més d'entrenador treballes? Perquè has dit, és un dia normal, tu fas altra cosa, perquè com al futbol a aquestes categories pues, convalideu coses.

0: Sí. Què fas tu al dia a dia?
1: Claro, jo sí que treballo. Jo treballo en una empresa de gestió esportiva com a responsable de la part esportiva i a banda, pues, el futbol. En el seu moment sí que vaig ampliar tota la meva faceta laboral al futbol quan estava en el Llevant i ara pues, tinc feina compartida. Com el 100% de totes les persones que estem a tavernes.
0: I de què treballa la gent ahí al planter, que m'interessa?
1: Bueno, pues pots trobar-te tot. Igual te trobes a un docent, que te trobes a un entrenador personal, que igual pues, una persona que treballa en un almacén de taronges. Vull dir, al final és que així n'hi ha molta varietat. Són persones que fan molt d'esforç en el seu dia a dia per jugar a futbol, tres vespres a la setmana més el partit, que molts són de la casa o d'alrededors, que això és molt important també per a nosaltres i per al club, i que, pues, en més raó, no, van a viure això com una gran festa, perquè qui anava a imaginar-ho?
0: Ahora has rebut moltíssims missatges, no? Des del dia d'ahir. Com han sigut aquestes últimes hores? Perquè, clar, clavar esta ronda al Tavernes, que crec que mai havia passat, o ha passat que me perdonen els aficionats al Tavernes, i damunt de tot que toque el València, no sé com has viscut aquestes hores.
1: Pues a veure, des de anit fins a avui, innumerables missatges i cridades telefòniques, evidentment, però bueno, és part del moment. I ara que ens ha tocat el gros, pues el mateix, i pense que les que queden, no? Les que queden encara, perquè crec que il·lusiona molt que toque el València. Qualsevol rival de primera divisió anava a ser una festa, però que toque València, Llevant, Villarreal, quizás, que són els tres un poc més coneixedors, pues bueno, ara les pròximes hores pues, seran interessants, sí, segur.
0: Una pregunta que ja toca, perquè eres entrenador de futbol. Quin equip és el Tavernes, en el sentit de quina identitat teniu? Què es va trobar el València quan es juga el partit? Quin tipus de futbol desplegueu?
1: Pues a veure, nosaltres, i més jugant contra un equip de primera divisió, la norma número 1 serà defensar el millor possible, que és una de les ferramentes més fortes que té aquest club, contraatacar en la màxima efectivitat possible i fer molt de mal en valor parat. Així és com hem passat l'eliminatòria. Som un club també que enguany està patint una transició xicoteta de bloc de jugadors, no? Han eixit 6-7 jugadors, han entrat 6-7 més. Jo sóc entrenador nou al club, també estem en aquest procés de conèixer-nos, però bueno, que sí que va trobar-se pues, un equip que va defensar el màxim possible, molt juntes, molt bé, i que anem a contraatacar amb molta efectivitat per a poder fer...
0: O sea, cerraditos i a la contra, no? Com se sol dir.
1: Hombre, claro. No, dubte, no?, que isquem a pressionar el del València i li furtem a lo d'alt. Serà un poc complicat, però bueno, de la il·lusió també se vive.
2: Carlos, es trobarà el València un infern en Tavernes?
0: Sí.
1: Bueno, es trobarà gent, això segur, perquè ahir ja vam comptar amb 800 o 900 persones i la veritat que l'ambient era increïble, era meravellós per a tots, perquè des del primer moment, des d'eixir el calfament, que ja t'estan pues, evidentment aplaudint, pues, bueno, pues segur que van a trobar-se un ambient hòstil, però molt respectable, segur, perquè crec que n'hi haurà més gent que estarà amb més ganes de veure el València que probablement que per un dia al Tavernes, però bueno, sí, estarà ple el camp, segur.
0: Vinga, Carlos, si te fas l'última, una promesa si guanyeu.
1: Uf, no sabria dir-te la mateixa, m'has pillat ahir, però
0: no,
1: bueno.
0: Pensa...
2: No, Carlos, pensa. Mira, n'hi ha gent que es talla el moño, n'hi ha gent que es fa algo, un tatuatge... Tu et compromès amb el partit de la una, ara sí, en directe, a fer-te alguna cosa si el Tavernes poguera eliminar el València? Vinga, va, banya't, eh?
1: Pues mira, el moño no, perquè el moño me el cuide molt, però igual lo del tatuatge com a algo representatiu que...
2: Està gravat, eh?
1: Òbviament no tinga res que veure en el... O sigui, que el tatuatge no indique algo molt, molt clar, pues bueno, com a recordatori de vida podria ser, però no t'assegure res, no promet res perquè...
0: Algo, assegura'ns algo, i ja durant les setmanes debatrem el què.
1: No porto ningú tatuatge en el meu cos, per tant, me costaria molt...
2: Un xicotet, no? Igual, Carlos, que recorde ese dia.
1: No sé, sincerament. Vos promet que me pilleu en fora del joc, no, no sabria contestar-vos.
0: No te preocupes, ja el dia de la Copa, si guanyeu, com jo estaré per ahí en els companys del Punta Punta, te faré la pregunta, Carlos. Moltíssimes gràcies.
1: Tindré temps a reflexionar. Gràcies a tu, adéu.
0: I enhorabona, chao, chao.
1: Vinga, adéu.
0: Les paraules de Carlos Sapiña, entrenador del Tavernes, que ha fet història amb el club. Oye, que ha sigut també sincer, diguem que per a molts aficionats del Tavernes, pues, veure el València tan de prop serà meravellós. Recordem que el Llevant jugarà davant el Tarancón, un rival un poquet més llunyà. Ara de seguida Germán ens donarà la llista de tots els rivals dels equips de la Comunitat Valenciana. Però estàvem parlant, Isma, al voltant de l'entrevista que hem fet a Héctor Rodas. Llevant de tot el que hem dit... per a mi també ha sigut important com no ha rehuït el fet que hi hagi pique, que hagi tornat el pique entre València i Llevant. Evidentment, jo preferiria, i tu i qualsevol, que siguera com al 2010 o 9 que el València estava Champions, el Llevant Europa League, però és cert que ha revivit els últims 1-2 anys, no?
3: Sí, al final creo que esto viene fruto también de lo que hace el otro club. Creo que para... Y yo lo hablaba con Héctor no hace mucho en esa rueda de prensa con los medios, le decía que yo creo que Levante lo tiene que explotar todavía más. Creo que...
0: Sí.
3: Sí, pero yo me refiero más a la figura de Héctor, sino a la figura de José Dambila, por ejemplo. Creo que las... viendo que en el mundo del fútbol en estos momentos las cabezas visibles, los que mandan, no aparecen públicamente. Y en el caso de Levante, cuando aparecen, creo que lo que dicen... otra cosa es que luego cambien, en algunas situaciones cambien, pero yo creo que públicamente saldrían más reforzados. Héctor, cada comparecencia que hace, ese aperturismo que tiene el Levante en las entrevistas, te permite esa cercanía y te hace que la gente sea más creíble, que cuando toman una decisión, en este caso Levante acertado en muchas de ellas, pues se refuerce todavía más su imagen, que tenga esa naturalidad que hoy has comprobado aquí en la entrevista. O sea, eso le hace el Levante ser un equipo más cercano y de cara, aunque ahora el Valencia con la llegada de Braulio, con la llegada de Javier Aguirre, creo que eso lo está cambiando, creo que está abriendo ventanas y eso también es positivo, pero el Levante creo que todavía lo podía explotar un poquito más.
0: La naturalidad.
3: Sí, ser normal. Ser normal, que en el mundo del fútbol eso es una virtud, o sea, darle a las cosas pues el nombre que tienen.
0: Quan li he preguntat al voltant de lo de si no té por de que se, la etiqueta que se li ponga al Llevant siga la de potenciador de jugadors jovens, jo pensava que van a dir no, perquè el nostre projecte és nosaltres expliquem, saps, una resposta oficialista. I ha sigut sincer, és que és l'única manera d'accedir a aquest tipus de futbolistes.
3: A los representantes que contacta con el Levante y hablan de futbolistas le hablan del Mirandés 2.0. Queremos ser un mirandés.
0: Claro.
3: Y sí. Ese concepto mirandés que la gente no piensa, oh, mira, fíjate dónde está el mirandés. No, en el mirandés en el sentido, pues en el mirandés ha estado Nico Jackson. En el mirandés han pasado muchos fútbol. Bueno, pasó Brugué, pasó Pablo Martínez, que los tenemos aquí. Pero el
0: concepto mirandés es, el mirandés mai en la vida podría acceder a jugadores que están en equipos de primera, pero la forma de fer-ho és cedir, claro. Per exemple, Iker Córdoba, que estarà al primer planter del València, va estar ahí cedir l'any passat i va jugar 20 partits.
3: En cierta medida, esto es algo con el Levante, pero en vez de un equipo, con todo respeto, es español, pues te vas al Bayer Leverkusen, te vas al Liverpool, te vas al Lazio, o sea, te abres puertas a clubes que tú jamás pensarías. ¿Quién no hubiera pensado que el Liverpool te hubiera cedido aquí a Ifi? Un jugador al que Levante controlaba del Mundial Sub-17, en el que habló con su familia. En ese torneo también se fijaron mucho en Hamza, en el delantero que ha firmado el Barcelona, que al final tú, cuando viene el Barça y ofrece la cantidad que ofrece, no puedes aspirar. Pero es ese trabajo de ir a los Mundiales, Sub-17, Sub-20, hablar con los entornos, preocuparte por su día a día, hablar con ellos, hablar de todo, incluso menos de fútbol. Y a partir de ahí ganarte su confianza. Y así ha llegado Ifi, así llegó en su día Maturro, así en su día llegó Matías Moreno, futbolistas que luego tú los has revalorizado. ¿Que te hubiera gustado que se hubiera quedado aquí Matías Moreno? Claro que sí. ¿Que te hubiera gustado que se hubiera quedado Maturro? Claro que sí. Pero es que el Venecia, por ejemplo, Nacho, por Matías Moreno, pagó 5,5 millones por la mitad de la propiedad. Y claro, por Maturro, el Shakhtar Donetsk ha pagado también 5 millones, en este caso por el 100% de la propiedad, que tú eso a día de hoy, pues desafortunadamente, no puedes aspirar. Claro que a Héctor le gustaría tener... pues 40 millones de euros para poder negociar, o que todo lo de Spi te hubiera entrado para poder firmar jugadores. Claro que sí. Pero con esta economía de guerra, pues te toca pelear. ¿Cuánto tiempo? pues ojalá que...
0: A veure, la inversió més gran que ha fet el Levante és el 1,5 milió, crec que ha pagat per Petar Ratkov.
3: No, los 2,5 millones por Giannis Mushuayi.
0: Cert.
3: Pero claro, ahí yo siempre hago un matiz. El jugador firma hasta 2030. Yo es que en estas operaciones...
0: 2,5 millones, fins a 2030, la amortización
3: es res. Cuento la amortización porque al final...

0: Son les 2:30 y eso son les noticias del migdia.
1: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Por fin. Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin.
3: És el moment idoni per a que l'esquerra vote en massa.
4: Per a mi és una situació agridolça. Sí que és veritat que dona ànims perquè demostra que la mobilització ciutadana serveix per a algo.
5: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions.
6: Un mensatge de condolència viva todavía respecto de las víctimas mortales.
7: Concedir la distinció de fill adoptiu de la ciutat de València a favor de Ferran Torres García.
8: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, ¿cómo están? El presidente del gobierno español.

0: Puigdemont se la torna a jugar, torna a traure la carta de l'avançament electoral i convoca eleccions per a d'ací a menys de 2 mesos, el pròxim 29 de novembre. Anirem a les urnes per a la presidència del govern. S'avança, per tant, Pedro Sánchez a tot el calendari electoral que tenim l'any que ve per davant, perquè també, recorden, estan les autonòmiques i les municipals. El president Sánchez ha consultat els seus durant el cap de setmana, haurà sopesat els pros i els cons, i amb les enquestes que no estan de cara, ha pesat més la possibilitat de mobilitzar a les esquerres amb la crisi de la vivenda i ese concepte de finestra d'oportunitat que tant s'ha fet servir estos últims dies, i ha justificat la decisió, Pedro Sánchez, en una dicotomia: o retrocedir, amb la dreta diu, o seguir avançant.
1: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
0: Lorena Diego, Moncloa, buena vesprada.
2: Sí, molt bona vesprada. Tot i que el butlletí oficial de l'Estat publicarà demà aquest decret de dissolució de les Corts Generals, del Congrés dels Diputats i del Senat, ja podem dir que hem començat des de ja la campanya electoral, una campanya electoral frenètica des de l'esquerra i des de la dreta. Tot i que les enquestes no pareixen anar al seu favor, Pedro Sánchez intentarà guanyar vots abanderant el problema de la vivenda i obliga ara a tota l'esquerra a trobar un enteniment a contrarrellotge, un calendari electoral que ja està en marxa. El 29 de novembre, cita en les urnes, i el 24 de desembre, a les portes del Nadal, serà el límit per constituir un nou Parlament.
0: Gràcies, Lorena. Són les 2:33. Patricia Valero està a la tècnica. Anem amb tot.
3: Les notícies del migdia. L'informació a Punt Ràdio.
0: Bé, minuts després de l'anunci del president del govern espanyol, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut per a celebrar la notícia. El Partit Popular ha insistit que per fi els espanyols podran elegir, podran triar un perfil que, ha jutjat per com ho han anat repetint dirigents populars al llarg del matí, està destinat a convertir-se en el primer eslògan de campanya. Guillem Lizarde, bona vesprada.
4: Bona vesprada, sí, celebració a la seu popular. Les paraules que més ha repetit el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, és l'expressió de per fi podran votar i per fi decidiran els espanyols. Aseguren que este avançament electoral és l'única bona notícia que podria donar a aquestes altures Pedro Sánchez, i que ho fa per por a que es conega la veritat dels casos de corrupció. Per això diu que els espanyols hauran de triar entre un projecte d'ambició personalista o un projecte de país, entre corrupció o decència. Des d'ací asseguren que estan preparats, però animen el seu electorat a no confiar-se, perquè diuen que està en joc la reconstrucció nacional.
5: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
0: Bé, i la convocatòria d'eleccions generals ha pillat els partits de l'esquerra del PSOE amb el peu canviat, perquè encara no tenen candidat per a aquest projecte de coalició anomenat Front Ampli, que inclouria Sumar, a més Madrid, Esquerra Unida i els Comuns. De fet, i avui hi ha hagut una reunió de totes aquestes forces per a tractar de consensuar un nom, després d'un cap de setmana en què no han fructificat les negociacions, i ara podem també entrar en aquestes negociacions. Òscar Martínez, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada. Del que se sap fins ara, la ministra de Sanitat, Mònica García, de Més Madrid, ha donat este dilluns un pas al front, ha indicat que si els partits del Front Ampli decideixen que siga ella la candidata, ella està disposada. García, en declaracions a la SER.
7: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí, depende de un consenso.
6: Sona un altre nom, el del ministre de Drets Socials, Pablo Bustindú, i de Sumar, que va defendre en el Congrés un dels decrets de l'habitatge. En tot cas, l'esquerra del PSOE està obligada a negociar contra el rellotge després de mesos sense definir el seu futur. Té de marxa fins el 16 d'octubre per a registrar la coalició Podem. En principi està fora del Front Ampli, però avui ha oferit la resta de partits convocar primàries obertes per a triar un candidat o candidata de consens. Irene Montero s'ofereix. Veurem. Mentrestant, a casa nostra, Compromís confirma que no participarà en eixa coalició a l'esquerra del PSOE perquè concorrerà a les legislatives amb la seva marca, Joan Baldoví, síndic de la coalició a les Corts.
8: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions.

0: construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
1: I les 5 persones detingudes dissabte en els aldarulls posteriors a la manifestació a València pel dret de l'habitatge han declarat este matí a la Ciutat de la Justícia es queden en llibertat i sense mesures cautelars. Lourdes Espinosa, Ciutat de la Justícia.
2: El jutjat ha acordat llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts que queden investigats en una causa oberta inicialment per presumptes delictes de desordres públics, atemptats, danys i lesions. Així, a les portes de la justícia s'han congregat una cinquantena de persones concentrades per a donar-los suport. Recordem que aquestes persones van ser detingudes després dels aldarulls, els incidents que se van formar als voltants del Palau de les Arts. El balanç de l'actuació policial va acabar en 5 persones detingudes i 9 agents de la Policia Nacional ferits pel llançament de tanques, de pedres i d'artefactes pirotècnics. Maria Josep Martínez, d'Alerta Solidària, posa el focus en la Policia Nacional i la delegació del govern.
3: Estarem, com no podia ser d'una altra manera, al costat de les detingudes, que són bocs expiatoris del fracàs policial i amb el que s'intenta canviar el focus, que fiscalitzarem la resposta de la delegació del govern i que també presentarem denúncies contra la Policia Nacional per l'ús il·legítim d'armes policials amb resultat de lesions i contra el dret de manifestació.
4: Mentrestant, a València i Alacant continuen les acampades per a reivindicar que l'habitatge siga realment un dret. Les dues, a la manera de la Puerta del Sol a Madrid, després del nomenament de Mari Carmen i la derogació dels decrets de l'habitatge divendres passat en el Congrés. Els acampats, tant a València com a Alacant, no tenen intenció d'alçar les tendes de campanya i pressionen per a una vaga general. Carlos Pastor està en la plaça de la Muntanyeta.
5: Estarem en esta acampada de forma indefinida fins que arribem a la vaga general.
4: A València, els acampats ocupen la plaça de l'Ajuntament. L'alcaldessa Maria José Català acaba de dir que sol·licitarà la delegació del govern a la delegació del govern que faça tot el possible perquè els actes del 9 d'octubre se celebren amb normalitat.
6: Yo voy a solicitar a la delegación de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro Día Grande.
4: I de la primera, de l'acampada de la Puerta del Sol, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid rebutja de moment ordenar el desallotjament dels acampats pel dret a l'habitatge, com li va demanar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: I Emergències de la Generalitat ha gestionat 27 incidències esta nit per pluges que han provocat talls elèctrics, problemes a les carreteres i als trens. S'han arribat a acumular 72 litres a Xert, al Baix Maestrat, 65 a Benicarló, on l'aigua continuava acumulada este matí. La EMET activarà des de les 6 d'esta vesprada un nou avís groc per pluges a l'interior de la província de València. Òscar.
4: Sí, mentrestant, l'alerta continua instal·lada a Catalunya, on les tempestes del cap de setmana han provocat la mort de 2 persones. Emergències de Catalunya ha enviat este matí un altre és alerta a la població de diverses comarques de la província de Barcelona, que està en vigor des de fa mitja hora per fortes pluges i per elevat risc de desbordament de rieres.
7: Y ha empezado a llover y a beber, ha llegado un punto en el que se nos inundaba el almacén. Teníamos goteras, se nos ha roto una tubería, los coches pasando, las ¿cómo se llaman? Las alcantarillas, no tragaban. Ha sido bastante horroroso de ver y bastante asustado.
1: Bé, pendents, per tant, del que passen les pròximes hores pel que fa a l'evolució meteorològica, la previsió la veiem amb Antonio Sánchez.
8: Molt bona vesprada. L'inestabilitat torna en les pròximes hores. Serà més cap a l'interior, on tenim avís groc per pluja forta de més de 20 litres per metre quadrat puntualment en una hora i també per possibilitat d'aquestes tempestes vagin acompanyades de ratxes molt fortes de més de 70 km per hora i de granís gran de més d'un centímetre. Però sobretot on les tempestes seran més fortes serà a la plana Utiel-Requena i la vall de Cofrentzallora. No descartem que aquestes tempestes es desplacen ja a última hora al Camp de Túria, a l'Horta i també a comarques ja més de litoral centre. Als ports i al Maestrat no tenim cap avís, però també es prenen tempestes. En tot cas, seran un poquet més prompte, a partir de les 3-4 de la vesprada, i les del centre esperem que arriben més o menys a les 6-7-8 de la vesprada. I tot això amb cel assolellat a la resta, però augment dels núvols i amb temperatures que avui no canvien molt respecte a ahir. Màximes entre els 26 i 28 graus, un poquet més altes a l'extrem sud. Demà serà una altra jornada amb pluja i amb inestabilitat. Una pluja que no serà forta, però que sí que podríem tindre des de les 10 del matí pràcticament fins a les 6 de la vesprada ruixats i tempestes puntuals.
9: Les notícies del mig.

0: dia. A Punt Ràdio.
1: Bé, Pedro Sánchez va comunicar ahir diumenge de vesprada al cap de l'Estat, el rei Felip VI, que ja està de viatge al nord d'Europa, la intenció de dissoldre avui les Corts Generals i avançar les eleccions legislatives a diumenge 29 de novembre.
2: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
3: En la compareixença institucional de les 9 del matí, sense preguntes, al Palau de la Moncloa, el president del govern espanyol ha fet un breu balanç de les fites d'esta legislatura, de fer front a guerres i a les catàstrofes naturals que han impactat en la ciutadania, a la lluita contra les elites econòmiques que no es presenten a les eleccions si volen continuar controlant el país. S'ha dit d'aprovar mesures per a frenar l'especulació immobiliària i l'accés a la vivenda, a les hostilitats de la pitjor oposició, segons Sánchez.
2: Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
3: Pedro Sánchez ha dit que comprèn la insatisfacció en la majoria social i ha recorregut errors.
2: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto.
3: I ha arribat el moment que la ciutadania trie per un govern que treballe per la majoria social i per posar a Espanya en el lloc correcte de la història, ha dit el president espanyol, o lliurar les regnes del país a la involució, ha explicat.
2: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.
1: I després de fer este anunci d'avançament electoral, Pedro Sánchez ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per tal de dissoldre les Corts Generals després d'informar això sí al rei, com preveu la Constitució. El Consell de Ministres ha aprovat el decret de convocatòria de les eleccions per al 29 de novembre, que publicarà demà el butlletí oficial de l'Estat. Però l'avançament electoral no afecta la labor de l'executiu central, no està en funcions. Estarà en funcions el Parlament, però no el govern. Demà dimarts, el Consell de Ministres té previst aprovar de nou els 2 decrets de l'habitatge que el Partit Popular, Vox, Junts i UPN van fer decaure divendres perquè els convalide en un termini màxim de 30 dies, ara sí, la Diputació Permanent i no el ple del Congrés, que estarà dissolt.
3: I això és ben rellevant perquè el govern central té avantatge, ja que en la Diputació Permanent el vot de Junts és irrelevant. Este òrgan el componen 60 diputades i diputats i l'executiu espanyol necessita 35 vots que li donen la majoria absoluta. El PSOE i Sumar en sumen 31, per tant, només els falten 4. Sobraria amb que votaren a favor de la convalidació dels decrets de l'habitatge EH Bildu, Esquerra, Podem i el PNB, que ja va votar a favor divendres passat. Els nacionalistes bascos només el primer. El decret de la pròrroga de 2 anys de lloguer, la prohibició del desnonament als vulnerables i als fons voltor perquè compren vivendes per a especular i el que estableix mesures fiscals als menuts propietaris que lloguen els seus pisos.
1: Bé, com deien, esta convocatòria d'avançament electoral ha agafat amb el peu canviat als grups de l'esquerra del PSOE, Sumar vol posar en marxa un nou front ampli amb Yolanda Díaz fora de la carrera ja. La incògnita és ara qui serà el líder. Esquerra ja ha rebutjat formar part d'esta confluència i Podem reclama primàries obertes per a formar part del grup. Lucía Mas.
4: Sí, bona vesprada. Després de l'anunci de Sánchez, l'esquerra a l'esquerra del PSOE força la màquina per a la seva reconstrucció. Yolanda Díaz ja s'autodescartava així al febrer.
5: Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata.
4: Es presentaran com a front ampli, que de moment inclou Sumar, Esquerra Unida, Els Comuns i Més Madrid. El dubte ara és qui liderarà la formació. Escoltem a la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí.
4: La presentació oficial serà el 17 d'octubre. Des de Podem, Irene Montero es postula com a candidata a unes primàries obertes amb Sumar.
7: Abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la majoria social.
4: Gabriel Rufián li fa ullets a l'agrupació d'Esquerres, tot i que el seu partit se'n despenja. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra Republicana.
8: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern i el dia 17 confio...

0: Diem que aquesta organització ja podrà tenir el candidat.
1: El portaveu d'Esquerra al Congrés guarda silenci mentre el seu líder, Oriol Junqueras, marca distàncies. Compromís també s'allunya del Front Ampli.
2: I l'avançament electoral ha tingut, òbviament, les reaccions immediates des del Partit Popular. Poc després de conèixer la convocatòria, Alberto Núñez Feijóo ha comparegut amb una declaració institucional des de la seu de Gènova, que ha començat amb un per fi i on ha dit que és l'única bona notícia que Sánchez ha donat i amb què es tancarà una etapa fosca.
3: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
4: En opinió de Feijóo, no són unes eleccions qualsevols perquè la ciutadania haurà d'escollir entre un projecte d'ambició personalista o un projecte de país. El líder nacional del PP ha cridat a guanyar Sánchez i tot el que representa i a escollir, ha dit, entre corrupció o decència. En la seva opinió, Sánchez avança les eleccions per por que es conega l'abast dels futurs casos de corrupció.
3: Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población.
4: També ha dit que els reptes que Espanya té per davant només són comparables als de fa 50 anys, que cal reconstruir el país, però que l'oposició no s'ha de confiar perquè l'etapa de Sánchez encara no s'ha acabat.
2: I com una bona notícia, ho ha qualificat Santiago Abascal, el líder de Vox, ha dit que arriba després de 8 anys de males notícies, però també ha advertit del risc, diu, de manipulació electoral.
5: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
2: I la convocatòria electoral és un terratrèmol polític que sacseja també els partits en clau autonòmica. Compromís ja ha dit, com es dèiem abans, que es presentarà a les generals amb una marca valenciana pròpia i no dins del Front Ampli. Socialistes i populars es mostren convençuts de la victòria abans de decidir les llistes de candidats per les circunscripcions valencianes. Josep Sastre.
6: La primera elecció de Compromís és definir si formarà part del Front Ampli, i el seu síndic, Joan Baldoví, diu que no, però sí es mostra disposat a integrar forces d'esquerra a la Comunitat Valenciana.
7: Amb tota la generositat, però una marca feta des d'ací per arribar allà.
6: Diana Morant ha anul·lat agenda a València per assistir al Consell de Ministres i en X ha penjat una foto seua amb Pedro Sánchez assegurant estar preparada per a guanyar les eleccions. També en xarxes, el president de la Generalitat s'ha felicitat per la convocatòria electoral, definint-la com una oportunitat de posar fi als governs de Sánchez, com ha dit el portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
8: És una gran oportunitat per a tots els valencians poder opinar sobre un govern que s'ha demostrat incapaç, i a los valencianos nos ha castigado con la peor financiación durante 8 años.
6: El síndic de Vox, José María Llanos, sembra el dubte sobre la netedat electoral i fa una crida a votar en persona.
9: Acudir presencialmente a las urnas, porque será siempre mejor un voto presencial que un voto por correo. No nos fiamos de la administración sanchista.
6: El síndic del PP, Nando Pastor, es mostra feliç de la crida a les urnes.
10: La oportunidad de elegir entre dos modelos. El modelo de la corrupción o un gobierno limpio de la mano del Partido Popular.
6: Els noms i les llistes seran el següent pas dins dels partits.
2: Esta no ha sigut una legislatura gens fàcil per a Pedro Sánchez. L'estret avantatge del bloc d'investidura l'ha obligat a dependre dels partits nacionalistes, especialment de Junts, que ha fet valdre els seus 7 diputats i ha posat en reiterades ocasions la legislatura contra les cordes. Maria Bravo.
11: El suport dels independentistes marcarà tota la legislatura. El president del govern és conscient que necessita dels seus vots per aprovar-ho pràcticament tot.
12: Los presupuestos los vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
11: Paral·lela a la intensitat política, creix la intensitat judicial al voltant de Sánchez. En febrer de 2024 es talla el cas Coldo, que acaba arrastrant l'exministre de Transport i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. En abril de 2024, el jutge Peinado obrirà diligències contra la dona del president Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Sánchez es dona un termini de 5 dies per a reflexionar i decidir continuar.
12: Seguir con más fuerza si cabe.
11: Mesos després serà el germà David Sánchez qui seurà al banc dels acusats. De nou, un exsecretari d'organització del PSOE, en este cas Santos Cerdán, és investigat com a presumpte cap de dos trames de corrupció. També serà condemnat en esta legislatura per primera vegada en la història el que fora fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un delicte de revelació de secrets. L'últim col per al PSOE arribarà amb la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, valedor de Sánchez, pel cas Plus Ultra. Però Sánchez també ha hagut de fer front en esta legislatura a diferents conflictes internacionals i desastres naturals. Entre ells, la dana que va colpejar la Comunitat Valenciana el 29 d'octubre de 2024 i que va deixar 233 morts. L'última crisi, i encara oberta, la de Ceuta, després de l'entrada massiva de migrants el passat mes de juliol.
2: L'anunci de les eleccions per al 29 de novembre posa en marxa ja la maquinària electoral amb un calendari que arrencarà demà mateix amb la publicació del decret de convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat, al BOE, i amb l'inici de la sol·licitud del vot per correu. José Soler, bona vesprada.
13: Sí, bona vesprada, Patricia. S'inicia així el procés perquè els partits comencen a elaborar les candidatures. El 16 d'octubre és l'últim dia perquè les formacions comuniquen que van en coalició i el dia 26 acaba el termini per a presentar les candidatures. I a partir d'ahir entren en joc les juntes electorals que hauran de comunicar possibles irregularitats i també proclamar les candidatures. Serà la justícia, primer en els jutjats contenciosos i en última instància al Constitucional, la que hauria de resoldre possibles recursos abans del 12 de novembre.
2: I amb les candidatures resoltes, la campanya electoral arrencarà l'endemà, que és el dia 13, i 6 dies després, el 19 de novembre, és l'últim dia per a demanar el vot per correu, un vot que es podrà consignar fins al dia 25.
13: La campanya acaba divendres 27 de novembre a la mitjanit i dos dies després anirem a votar. La data de constitució de les Corts de la 16a legislatura quedarà fixada en el decret de convocatòria de les eleccions. Haurà de ser com a màxim el 24 de desembre, que és el dia de la nit de Nadal, ja que la Constitució determina que no sobrepassi els 25 dies des dels comicis.
2: Més coses. Anem a parlar ja d'altres assumptes. Avui és la segona nit en tenda de campanya per als manifestants a València i Alacant que ja han anunciat que tenen la intenció de seguir els passos de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Ni la pluja ni la convocatòria d'eleccions els ha fet canviar d'opinió. Anem primer a la plaça de l'Ajuntament de València. Àngel Hernández.
14: Ni la pluja d'esta nit ni la calor d'avui ha minvat els ànims dels acampats. En aquests moments ens diuen que són més de 300 les tendes de campanya que hi ha al centre de la plaça de l'Ajuntament de València. A la 1:30 ha començat una assemblea per a tractar qüestions organitzatives, però està pendent també que es ratifique un manifest que, segons ens diuen gent que està acampada, incorpora 4 punts, com és l'expropiació de les vivendes que estan en mans dels fons voltors i dels propietaris, també la baixada i regulació del lloguer i de les compres de vivendes, parar immediatament els desnonaments i aconseguir el lloguer indefinit. Són 4 dels punts. Seria la lletra gran. Falta per saber quina és la lletra menuda d'este manifest que, insistís, està pendent de ratificar-se.
2: També hi ha persones acampades a Alacant, a la plaça de la Muntanyeta. Està Pablo Sainz Pardo.
15: Unes 200 persones organitzades en 70 tendes de campanya protesten al centre d'Alacant. L'acampada va començar dissabte passat. Avui dilluns continuen les reivindicacions al mateix temps que atenen les seues obligacions personals i laborals. Este matí s'han despertat amb la notícia de la convocatòria d'eleccions, però així els objectius són els mateixos. Un accés assequible, baixada de preus o lloguers indefinits, entre altres. Parla Carlos Pastor, representant del sindicat de Carolines.
16: Estarem en esta acampada de forma indefinida fins que arribem a la vaga general. Pensem que ja han guanyat la batalla del discurs, ja tot el món sap el que és el drama d'un desnonament i, per tant, el que volem ara és guanyar la batalla institucional. Tenim l'opció d'uns decrets d'emergència, però sabem també que són insuficients.
15: A la vesprada estan programades unes assessories sobre vivenda i una assemblea pública a les 7:30.
2: I amb l'anunci de les eleccions anticipades, són molts els projectes que el govern deixa en l'aire a la província d'Alacant, com el Parc Central o la variant de Torrellano, encara que Pilar Llorca, el ministre de Transports, ha anunciat este migdia novetats ja pràcticament en temps de descompte.
17: Cap al migdia, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha anunciat en una xarxa social que s'aprova de forma definitiva l'estudi informatiu de la variant de Torrellano. Estem parlant d'una de les iniciatives més esperades per a la província. Es tracta del nou traçat ferroviari per millorar la connexió entre l'aeroport i la ciutat d'Alacant i la Unió de Torrellano amb l'estació central de trens de la capital alacantina, eliminant per fi les vies de la costa als barris litorals d'Aiguamarga, una actuació compromesa i reivindicada des dels anys 80. En el seu dia es va aprovar la declaració d'impacte ambiental, però estem a l'espera de l'inici de les obres. Amb este anunci de l'aprovació definitiva es donaria pas a l'execució d'aixes obres, però amb l'avançament d'unes eleccions generals s'obri més d'una incògnita.
2: I l'Ajuntament de València ha atorgat este migdia la distinció fill adoptiu de la ciutat al futbolista de Foios, Ferran Torres.
18: 2. Concedir la distinció de fill adoptiu de la ciutat de València a favor de Ferran Torres García en reconeixement a la seva projecció internacional com a futbolista format a València, a la seva vinculació amb iniciatives de caràcter social i mediambiental a la nostra ciutat i per haver sigut el jugador que, amb el seu gol, va donar a la selecció espanyola de futbol la seva segona Copa del Món. Es replega la distinció la senyora Arantxa Torres García, germana de Ferran Torres García.
4: En el mateix acte, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rebut este migdia la medalla d'or concedida per l'Ajuntament de València a la ciutat autònoma en el marc dels honors i distincions que lliura amb motiu del 9 d'octubre. Abans d'acudir a l'Ajuntament del Cap i Casal, el president Pere Llorca ha rebut Vivas en el Palau de la Generalitat. La ciutat autònoma serà l'alta distinció de la Generalitat divendres.
19: Voy a proponer para el próximo miércoles que la alta distinción de la Generalitat en esos galardones que otorgamos el 9 d'octubre, día de nuestra tierra, sean para la ciudad de Ceuta, para toda su población.
4: Y el presidente de Ceuta ha tingut un record per a les víctimes de la Dana.
20: Un mensaje de condolencia viva todavía respecto de las víctimas mortales de esta catástrofe y de apoyo a quienes todavía sufren los efectos de la tragedia.
2: Doncs sobre la Dana, els alcaldes de la Torre i Seda havien coincidit avui en declarar davant la jutgessa de Catarroja que no van rebre avisos d'emergència quan la Dana inundava els seus pobles. Santi Hernández.
21: L'alcalde pedani de la Torre ha declarat al jutjat de Catarroja que la inundació va arribar com una gran ona, que ningú s'esperava perquè damunt tot el dia havia fet sol. Ha dit que no va rebre cap alerta de l'Ajuntament de València ni de la Direcció de l'Emergència de la Generalitat, que no sabia ni que hi havia reunit un secopal a l'Ajuntament i que no va poder avisar la policia local perquè quan es va inundar la pedania es van quedar sense llum ni comunicacions. Escoltem-ne Rafael Arnal.
22: Allí no ve ningú avís, només que el de l'alcaldessa, que jo li toqui i te li diu no tinc ni coneixement de res de lo que m'estàs parlant. Si ella no tenia coneixement, com anem a tindre nosaltres de lo que estava passant?
21: També ha declarat avui l'alcalde de Sedaví que ha coincidit a assegurar també que no va rebre cap avís, que el poble es va inundar minuts abans de les 8 i que quan va arribar l'alert tot estava negat ja. Escoltem l'alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.
23: Sedaví no va ploure cap gota d'aigua, jo no he rebut mai cap avís de que venia una inundació, de que s'anàvem a ofegar. De fet, està que ni quan teníem l'aigua ja se va rebre cap avís.
2: Bé, i apunten esta data, 25 d'octubre, el dia que Brasil triarà president, esta volta en segona volta, amb el candidat d'ultradreta Flavio Bolsonaro com a favorit. Marian Company.
24: Sobretot perquè a només 2 punts ha estat d'evitar eixa segona volta a Patrícia, un 47% davant el 45% de Lula da Silva, el seu contrincant. 56 milions de brasilers han votat a Flavio Bolsonaro, el fill major de l'expresident condenat per intent de cop d'estat, a qui ha promès indultar si guanya. Han trencat així el guió esperat, que apuntava una victòria de l'esquerra encapçalada per Lula da Silva, que ha reconegut que el resultat és...
25: Moltes voltes inesperat.
24: Moltes voltes inesperat per a Bolsonaro.
26: La mudança...
24: Fruit de les ànsies de canvi del poble brasiler. Veurem qui acaba guanyant unes eleccions en les que ja és el favorit. De confirmar-se, la dreta governarà en la quasi totalitat d'Amèrica Llatina.
2: Hem arribat a les 3 de la vesprada. Repassem alguns dels continguts del dia. Matí del voltatge polític després de l'anunci d'eleccions generals per al 29 de novembre. Els partits s'han posat en mode precampanya ja, a falta que el BOE publiqui demà la convocatòria que donarà el tret d'eixida a José al calendari electoral.
13: Sí, Patricia, de bon matí. Sánchez anunciava el que es venia intuint al llarg del cap de setmana i una hora després Feijóo ho ha celebrat i s'ha reivindicat per al canvi polític.
12: Si queréis que nuestro país retroceda, o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista.
0: No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
13: I a l'esquerra del PSOE, l'espai que actualment ocupa Sumar, haurà d'aixafar les

0: accelerador per a conformar el que serà el nou projecte Front Ampli, encara sense candidat i sense conèixer al 100% quins partits integraran. Antonio Maillo.
1: Frente amplio que sea útil a la necesidad de transformaciones sociales, políticas y económicas que necesita nuestro país.
0: I qui s'ha desmarcat d'esta nova coalició? Sembla que és Compromís, o feia Joan Baldoví.
2: No anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista.
3: I un Consell de Ministres extraordinari ha dissolt les Corts, però demà el govern espanyol té previst aprovar de nou els dos decrets de vivenda perquè els convalide en un termini màxim de 30 dies, la Diputació Permanent i no el ple del Congrés, ja que estarà dissolt.
0: En la Diputació Permanent, on no està Junts, hi ha majoria dels partits que van votar a favor del primer dels decrets, amb la pròrroga de 2 anys dels lloguers, la prohibició de desnonar els més vulnerables i els fons voltor perquè compren vivendes per especular i amb mesures fiscals als xicotets propietaris que lloguen els seus pisos.
3: I este matí el TSJ ha acordat la llibertat provisional sense mesures a més cautelars dels 5 detinguts després dels aldarulls a València durant la manifestació pel dret a la vivenda d'este cap de setmana. Continuen investigats, això sí, per desordres públics, atemptat, danys i lesions.
0: Mentrestant, a València i a Alacant continuen acampades desenes de persones per a reivindicar que l'habitatge siga realment un dret. A la capital alacantina estan a la plaça de la Muntanyeta i a València a la de l'Ajuntament, el lloc on estan previstos els actes del 9 d'octubre. L'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, ha advertit que no modificarà cap dels actes i ha demanat a la delegació del govern que intervenga.
4: Yo voy a solicitar a la dirección de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande.
3: Indignació als Estats Units, esta història per la violació grupal a un estudiant en una de les universitats més prestigioses del país.
0: La víctima va ser drogada per 7 joves que abusaren d'ella durant hores i l'oferiren a altres membres d'una fraternitat. Carme Pastor.
5: Sí, Patricia, va passar fa 2 anys, però en aquell moment la denúncia es va arxivar i la jove ha decidit ara presentar una nova demanda i el cas ha inundat les xarxes. Jo soc Jane Doe, s'ha convertit en el mito universitari. És el nom fictici que la víctima utilitza en la denúncia contra el Seth de Cornell, la prestigiosa universitat on presumptament va ser violada per 7 estudiants, 7 membres d'una fraternitat que l'agrediren durant hores i oferiren el seu cos a altres joves per un grup de missatgeria. Ara la fiscal general de l'Estat s'ha fet càrrec de la nova investigació i assegura que arribarà fins al final.
3: Acabem, no tenim temps per a més. Continua ara. Arriba el Forcat amb la nostra companya Sílvia Soria. Nosaltres tornem demà més i millor. Adéu.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
7: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
6: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
9: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
6: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 6 de la vesprada. Vaig a començar en una reflexió, perquè quan un adult tants anys parlant i tractant i estiguent al costat del sector, ja intuïs les coses com venen. I venia jo, camí, així, a Punt Ràdio, pensant que avui el nom del programa de la vesprada es ve com a pèl, tot per l'aire. I és que he estat tot el matí parlant de les organitzacions agràries, no me confirmaven, no parlaven, no dien, però, històricament, quan hi ha eleccions, Asacha, COAG, UPA i Unidos Unions no fan protestes conjuntes. Parle d'unitat nacional. Pues bé, així és. Segons està començant ja a escoltar-se de forma oficial, torna a dir que encara no ho han confirmat de veu, però la convocatòria d'eleccions d'este matí podria provocar l'ajornament d'eixes mobilitzacions conjuntes de les que estem a l'espera, eixe calendari de protestes conjuntes, estem insistint. Estic parlant de la Unitat d'Acció Nacional i, bueno, Asacha, COAG, UPA i Unió d'Unions tenen que tornar a reunir-se per veure què fan. Sí que ja, això no s'han ajornat ni se, de moment se mantenen, perquè jo crec que inclús més que ajornar-se ja veuré com no se fan, però, bueno, de moment sí que hi ha actes puntuals a Saragossa, a Toledo, per exemple, Saragossa serà el dimecres, Toledo tenen una acció demà, però en les pròximes hores sabrem què passa, si s'ajornen, si es desconvoquen, i ja veurem si també ens donen un calendari de les accions en Comunitat Valenciana. I és que el camp, com diguem, i portem ja més de 2 setmanes diguent-ho, és molt crític en el que està passant. I després d'aixes mesures de suport del govern provocades pel tema del gasoil, així ens han dit tots els dies i tots, sense diferència, que no era suficient. Bueno, pues no. De moment, unitat en dubte. Podria ajornar-se o desconvocar-se. Us diuen que és per a que ningú polititzi el sector. I altres diuen, vaig a dir-ho clar, que és perquè estan polititzats. Tu què penses? El temps donarà respostes. I mentrestant, també el sector es mobilitza dins de lo que són fires. Estan tots ja preparant-se de camí. De fet, a Fruit Attraction, ara vos contaré o vos recordaré les dades. Tinc intenció durant tota la setmana de colar-me en diferents stands. I també estem pendents dels casos de Newcastle, perquè este cap de setmana s'ha anunciat més. Així que avui tindrem tota una experta, la persona crec que més i millor ens pot explicar com està la situació. I ja que estem a octubre, també no us oblidem que a banda del 9 d'octubre i de tot el que representa este mes per als valencians, per a este sector el 15 d'octubre és una data important perquè és el dia que commemorem el Dia de les Dones Rurals. Així que també hi ha una convocatòria molt completa, ara vos contarem, perquè tenim intenció de fer un especial monogràfic del que va ser aquesta jornada a la Politècnica. Així que aquests són els temes d'avui, principalment, tot per l'aire este matí. A veure les pròximes hores si algú confirma o no, o m'aclarissen que ja i que no. Però ja vos dic que tants anys, quan hi ha eleccions, se mantenen prudents. Anem allà, soc Sílvia Soria, en producció Sílvia Labord i en la part tècnica, Tono Escribano. Arranquem.
1: El Porcat, a Punt Ràdio.

0: Bueno, i ara de seguida vos contaré, perquè tenia previsió de començar en les dades de Fruit Attraction, però ja tenim la sort, i és una sort perquè sé que és una dona molt ocupada, i és que té moltes obligacions dins de la Conselleria d'Agricultura i la Subdirectora General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat Valenciana, i la tenim al telèfon. I és Imma Ibor. Hola, Imma, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Com estàs? Lo primer.
1: Pues bé, així com tu dius, en molta feina i a tope, perquè són situacions excepcionals que requereixen pues de molt de treball, molta coordinació i clar, pues ahí estem.
0: Ahí esteu. Ja sé que hi ha hagut antecedents. Bueno, anem a ubicar a l'oient, perquè una alerta de malaltia de Newcastle, a Utia Reguena, mos ho han confirmat, crec que el Ministeri confirmava 3 nous focus en explotacions avícoles de la comarca. Si no és així, me cortices, cima una granja de gallines reproductores i 2 explotacions de pollastres, no?, d'engreix. Estem parlant de més de 117.000 aus, les que n'hi ha en aquestes granges. Però quina és la situació a hores d'ara?
1: Pues a hores d'ara és que... Pues,

0: ja havent comunicat, ja havent tingut la confirmació oficial de que realment aquestes granges estan afectades per l'enfermetat de Newcastle, pues, aleshores el que estem fent és que havent creat una zona de registres que està ocupada per una part de protecció i una de vigilància. Uh-huh. Val? Una té un quilòmetre, són 3 quilòmetres al voltant de cada un dels tres focus i l'altra de 10 quilòmetres al voltant dels tres focus. Val? Aleshores, a més, començar també pues, hem immobilitzat dins d'aquesta àrea totes les explotacions, estan restringits els moviments, estan baix control de les autoritats, o sigui, dels veterinaris oficials, i hem començat en el despoblament d'aquestes tres granges que estan afectades per l'enfermetat.
1: Uh-huh. Si no recorde mal, i si no és així, per favor, també me corregisses, l'últim cas va ser en maig, per Vall d'Albaida, no? Crec recordar.
0: Exactament.
1: Se va reaccionar molt ràpid i estigué controlat. En este cas, les explotacions afectades crec que estan molt propetes, a poc més de 10 quilòmetres entre elles. N'hi ha perill? Esteu tranquils o tenim que preocupar-nos?
0: El que passa és que és una zona en la que n'hi ha molta densitat d'explotacions avícoles, val? Uh-huh. Per el radi, en els 10 quilòmetres n'hi ha 27 explotacions comercials i en els 10 quilòmetres estan 40 granges comercials. A veure, nosaltres estem actuant ràpidament, s'estan ficant tots els mitjos, el sector està molt conscienciat, és de veres que el que hem avançat en relació a lo que a l'altra volta quan tenies que eren els focos en la Vall d'Albaida és que s'estan vacunant ja totes aquestes granges front a l'enfermetat. És de veres que la vacunació, i això pues, des de que passarem el Covid la gent ho entén prou bé, no sempre protegeix el 100% dels animals. Aleshores, en les que ho han detectat sí que ha hagut alguna sintomatologia, sobretot en els broilers. Val. Aleshores, duguem això d'avançar i estem ficant tots els mitjos possibles per part de la conselleria perquè això se resolga pronte, no tinguem massa problemes per lo que han comentat, que són dos zones, la de Filar, que és la d'Utiel, i Fuenterrobles, que tenen una densitat ramadera prou elevada, molt elevada.
1: És una zona preocupant. La gent que és del sector coneix la malaltia, Imma, però si està escoltant-nos algú, que hi ha molts forcaters que van coneguent el sector gràcies a este programa i els professionals com vosaltres, com explicaríem què és exactament la Newcastle i per què preocupa tant quan apareix en explotació, la sintomatologia que té? Jo he llegit alguna vegada que es parla d'una soca velogènica i perdona, però si no coneixes el sector, això no tens ni idea de què va.
0: Pues això vol dir que és una soca que produeix, que té molta alta patogenicitat, que vol dir que és molt ràpida. Per exemple, ara com els animals estan vacunats, el percentatge de mortalitat que estem tenint, que en les ponedores no han tingut, en les reproductores no han tingut mortalitat, en les broilers sí que han tingut alguna mortalitat, però no ha sigut del nivell que tinguérem en la primera granja on aparegué la Vall d'Albaida, aquí que la mortalitat arribava quasi al 100%.
1: Vale.
0: És a dir, que és greu per la sintomatologia que produís i, a més, també perquè té unes repercussions. Les repercussions és ser una enfermetat que és de declaració obligatòria, que n'hi ha que tenim que prendre mesures d'erradicació enfront d'ella, però això significa que tenim que fer despoblaments, que hi ha restriccions de moviment, que hi ha problemes econòmics perquè se declara la zona com afectada i tot això. Per això és el que és una enfermedad, pues, com no seria una altra, que no hi ha que declarar-la, que no hi ha que prendre mesures, com és en aquest cas.
1: Ja. Les persones poden estar tranquil·les, no? Vull dir, tenir contagi...
0: Les persones poden estar tranquil·les, sí. Ni hi ha problema per minxar ous, ni hi ha problema per minxar la carn. I sí que de veres que n'hi ha algun cas, però si en alguna persona és molt raro i la sintomatologia és molt, molt lleugera. Uh-huh. O sigui, que podem estar tranquils.
1: Imma, quin consell li dones als grangers, vamos, als ramaders d'explotació avícola, per a que tinguin cura?
0: Pues lo que estem veient és que La bioseguretat és essencial, la bioseguretat, ja no sols perquè hi ha moltes granges que estan molt ben equipades i tenen moltes mesures estructurals de bioseguretat, però també la bioseguretat operacional, que es diu la seguretat per les persones que entren, les mesures de canviar-se la roba, de no estar en contacte amb gent que treballen a tres granges, de que siguin també avícoles, les mesures de bioseguretat és en aquest moment el més important.
1: Uh-huh. Així que complir el protocol, complir les regles, sí. I en qualsevol cas, si veuen alguna sintomatologia, que vos criden avisar. Per a avisar, no? Evidentment.
0: Exactament. I en qualsevol cosa que si tinguin en contacte amb els veterinaris oficials o amb els veterinaris que tenen ells d'explotació perquè se fiquen en contacte amb els oficials.
1: Així és. Ima, pues te deixem treballar perquè te coneix, estareu ahí a tope de treball i de veres. Gràcies per el que feu per frenar este tipus de malaltia que no s'espen i que i els grangers afectats, pues, tot el dolent, perquè és molt dur per a ells. Això no s'oblida mai.
0: Sí,
1: Imma?
0: Sí, sí.
1: És dur.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, perdona,
0: sí.
1: Perdona, que t'havia perdut. Gràcies, bona vesprada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adeu, adeu.
0: Bona vesprada.
1: Adeu. Bueno, pues ahí estan els casos, els grangers, els ramaders, patint les conseqüències d'aquesta malaltia a Newcastle, la conselleria actuant de forma immediata, frenant i, bueno, aplicant aquest protocol. I si és que les autoritats veterinàries, en quan arriba algun cas, immobilitzen les explotacions, inicien tot un protocol de sacrifici d'animals, destrucció de cadàvers, pienso, etc. Està tot realment controlat, però tot i això, prudència i lamentar les conseqüències que té per als ramaders que ho pateixen. Bueno, i el que vos deia al principi, tenim també molt pendent el calendari. Són 39 les empreses hortofrutícoles valencianes i dos figures de qualitat, les que van a estar en Fruit Attraction 2026 esta setmana, comença demà mateix i estarà fins al dijous a IFEMA. La Generalitat compta amb un stand de 512 metres quadrats on estaran representats productors, cooperatives, empreses, a la fi de la Comunitat Valenciana també, i mostren una àmplia varietat de cultius. Trobarem des de cítrics, trobareu, perquè sé que molts forcaters esteu de camí o esteu preparant la maleta per anar, m'ho heu dit este matí més d'un, però bueno, ahí trobareu cítrics, caqui, raïm, cireres, mangrana, tomaca, cebes, alls, absolutament de tot. Estarà, com sempre, la IGP Citris Valencians, la denominació d'origen protegida Carxofa de Benicarló, també entitats representatives de tot el territori. Enguany, vos aneu a trobar més de 2.500 empreses i s'espera la presència de més de 120.000 professionals de 152 països. És una cita clau, la promoció internacional i també per a l'obertura de nous mercats. La Generalitat ha destinat 2,8 milions d'euros a impulsar la internacionalització de les empreses en fires nacionals i internacionals, i una d'elles, com vegeu, és esta, molt important per a tots. I en este cas, mentre allí, a IFEMA, està Fruit Attraction, així, a Fira València, acollirem del 6 al 8, també a partir de demà i també fins al dijous, una nova edició d'Iberflora. També està perquè se convoquen conjuntament Eurobrico. Són dos certàmens que tenen més de 400 marques, 35.000 metres quadrats aproximadament d'exposició, i en aquest cas hi ha compradors que venen de 40 països. Ve la internacionalització, les noves oportunitats de negoci, la formació, són els eixos principals d'aquestes edicions i una important presència de professionals d'Europa i algun també que ve de mercat internacional. Iberflora, que, home, evidentment m'interessen els dos, però com a sector me centre més en Iberflora, va reunir també a representants de diferents zones d'Espanya. Hi ha de totes les comunitats autònomes on té un pes específic este sector de floriplanta. A més, van a mostrar les últimes innovacions en sector verd amb noves solucions per a jardineria, floristeria, tot sempre enfocat en sostenibilitat. M'han dit que hi haurà també, dins de lo que és la convocatòria, les jornades que fan, qüestions sobre canvi climàtic, digitalització, intel·ligència artificial, arboricultura urbana, que sempre és molt atractiu, noves tendències, i bueno, hi haurà un espai, que és el que sol ser més atractiu per a tots, que és de networking. Així que ja ho sabeu, si aneu a IFEMA a Madrid, trobareu Fruit Attraction. Demà tinc intenció de cridar ja alguns companys que van a estar allí, algun stand dels més destacats de la Comunitat Valenciana. Buscarem reaccions i valoracions també en aquest stand oficial i així a València i Iberflora. Així que, d'una banda, preocupats pels ramaders, Newcastle, a la

0: Sonau Tirraquena, ja ho he escoltat ahir, m'ha dit quins que estan treballant, i a més se li notava, estava ocupada i preocupada. I en el que és cites del sector, avancem estes per a demà, després demà i dijous.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.

0: I les organitzacions agràries, tot i estar debatint a veure què fem, què no fem, el tema de les protestes, anem a soles, anem per comunitats, per províncies, per comarques, acció conjunta sí, acció conjunta no a nivell nacional. Ja vos dic que n'hi ha molts interrogants ara damunt la taula, però això sí, sempre estan pendents, sempre estan reivindicant, sempre estan fent alertes i sempre estan pues, plantejant dubtes i denúncies. En este cas, la Unió Llauradora i Ramadera ha alertat avui que la combinació de sequera i l'alta afecció de papamosques, que és com se diu, van a provocar una reducció, asseguren ells, que podria estar més o menys per el 40% en la producció de mel de la Comunitat Valenciana. Falta que em fa a mi quan arriba ara la tardor, no noteu la gola con la tim, pues si no fora per la mel, no sé jo si parlaria. I és que la falta de floració, la mortalitat de les abelles, l'augment dels costos d'alimentació, el trasllat, la reposició d'eixams complisquen sempre i tenen unes complicacions increïbles per als apicultors, per a les explotacions apícoles. I no ho dic per dir, cal recordar, i el percentatge vos va sorprendre, que el 99% dels ruscos valencians són transhumans. El 99%, Això vol dir que han de desplaçar-se constantment buscant a la recerca de floració. Actualment tenim, segons en este cas la Unió, unes 2.440 explotacions apícoles i sensats estem per damunt dels 271.000, més o menys. Però ells diuen una xifra exacta de 271.500. Bé, la Unió també està denunciant-nos l'elevada presència d'aquestes papamosques durant tot el que és l'any, no únicament ara, en l'últim mes. Segons l'organització, la seva pressió reduís pues, la presència d'abelles. I això és un tema molt seriós, I per tant, l'entrada del nèctar, del polen i les conseqüències que tindria la desaparició, i ho hem dit mil vegades al forcat de les abelles, és molt seria. Tenim declaracions en aquest sentit del secretari general de la Unió, Carles Peris.
1: La Unió adverteix d'una merma de més del 40% en la producció de mel de la Comunitat Valenciana per la sequera i la pressió de la Bejaruco, en un context molt complicat per al sector, que està vivint un augment de cost de producció desorbitat com a conseqüència del gasoil, al ser un sector que pràcticament el 99% és transhumant. L'organització reclama a la Generalitat un protocol oficial i ajudes per compensar els danys i poder financiar mesures de prevenció i preventives davant de la pèrdua de milers d'abelles per la pressió de la Bejaruco, que al final estressa els colmenars i evita un desenvolupament normal del picoreig, afectant d'una forma molt clara la producció.
0: Bueno, ja ho he escoltat, per tant, el que preocupa, el que demanen, i el protocol oficial, i les ajudes per compensar pèrdues, un programa d'investigació, etc. De fet, també recorden, des de l'organització agrària, que ja van reclamar mesures de prevenció i compensació en aquests temes en 2023 i una ajuda directa en el 24, però asseguren que no han tingut resposta.
2: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

i parlem de vins. D'una banda, perquè tinc dues notícies relacionades, el sector vitivinícola valencià ha analitzat este matí els reptes de futur. Ha sigut una reunió que ha mantingut amb el director general d'Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández. Bueno, ja han parlat i han analitzat un poc tot el que està ara mateix damunt la taula. De fet, durant la trobada s'han tractat qüestions com la modernització d'explotacions, modernització de cellers, millora de la competitivitat, la promoció dels vins valencians, el relleu generacional, l'obertura de nous mercats, els temes que habitualment interessen. En aquesta reunió, el sector ha ficat dades i xifres damunt la taula. Per exemple, han confirmat que va exportar l'any passat vi i most per valor de 269 milions d'euros, que es diu pronte. És una xifra que consolida el pes del vi valencià dins de lo que és el nostre mercat.

mercat i també el mercat internacional. I perquè fa la modernització, bueno, el que ha ficat damunt la taula la Generalitat, ja ha recordat, és el suport a 76 projectes d'inversió amb una inversió

0: sobre 548 n'hi ha 97 relacionats directament a explotació de vinya. Així que no és que siga la quantia més elevada, però a mi em sembla prou atractiu. El que reivindica molt el sector, promoció, promoció i promoció. El sector compta amb 2,4 milions d'euros per impulsar els vins en els mercats de tercers països i estem a l'espera amb més suport. Finalment, també s'han anunciat reduccions de més del 60% en més de 50 taxes. Això vos interessa molt, eh? 60% en més de 50 taxes. Relacionades en què? Anàlisi del vi, una mesura que permet reforçar l'activitat de l'Institut Tecnològic de Viticultura i Enologia. Principalment, jo destacaria ISA, però torno a insistir que n'hi ha moltes i tinc intenció de que me les conten totes. I, per cert, si això ha sigut este matí, el divendres, este cap de setmana és quan publicaven i comentaven un poc el que havia transcendit, el Consell Sectorial Vitivinícola, en este cas de les cooperatives agroalimentàries de tota Espanya, va tindre una reunió per la mateix, per analitzar l'evolució de l'actual campanya vitivinícola i ha situat la previsió de collita nacional de vi i most aproximadament en 34 milions d'hectolitres. Tot i que la Verema, mira que bon dia vegades, s'ha avançat en guany moltíssim, l'organització en este cas destaca una bona qualitat del raïm. Així que no sé si en tindrem molt o no, però bo, asseguren tots, que serà.
1: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
2: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
1: Enguany, el Dia Gran dels Valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
2: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
1: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
2: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
3: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Els Serrans 100.9 i 102.2.

Bueno, el que és forcater ja sap de què vaig a parlar. Perquè jo crec que des que vaig teixir este tema vaig escoltar la lletra i ràpidament la vaig associar a les dones rurals. Després la ficarem tot un poc més perquè entengueu, perquè és que parla de

0: I més coses que van a passar tant el dia 15, hem parlat al principi del programa de les fires i certàmens, no tots, alguns, perquè si no necessitaríem més d'una hora al dia, eh? Però bueno, les més destacades que arrenquen demà i que estaran fins el dijous tant a Madrid com així a Fira València. Després pues, ve el pont, el 9 d'octubre, el dia 12, passen moltes coses, i el 15, estava comentant ara en Angélica, passen coses, passen moltes. Igual que tenim aquest congrés de les dones del Montreal Women Action Congress, també el dia 15 hi ha un congrés citrícola, podríem dir que torna, eh? Està en Picassent, este és el de Picassent. I dic que este és el de Picassent perquè sabeu que n'hi ha més d'una convocatòria vinculada al sector citrícola. És una jornada que parlarà d'innovació tecnològica per a la citricultura del futur. Serà de matí i serà per a descobrir el que vos apunte, sobretot robòtica de cultius d'alt valor, tractaments fitosanitaris, van a tractar també sobretot els més eficients, parlant de mecanització de poda. M'han dit que també hi haurà alguna ponència sobre recol·lecció i aclarida. També hi ha algo sobre nous sistemes de conducció de l'arbrat, etc. Temes, crec que me semblen a mi molt curiosos i atractius, que sempre estan damunt la taula i que no paren d'evolucionar. Si voleu anar, també vos dic la direcció exacta del lloc on es convoca aquest congrés. Eh? És la Casa de Cultura de Picassent, que està al carrer Jaume I el Conqueridor. I si dèiem fa un moment que defensar el sector no és únicament dedicar-se a ser agricultor o agricultora, o ramader o ramadera, o pescador o pescadora, no, no és l'única manera, tirar endavant i ajudar a que territoris que no estan tan arrelats ja a l'activitat agrària, però que han patit tragèdies com lo de la riuada i que, de més, històricament estan rodejats d'horta, i estic parlant-vos de la zona de Horta Sud, pues, escolta, a aquest tipus d'iniciatives jo també vull contar-les per ajudar. Per ajudar. I és que la Generalitat ha ficat en marxa, no sé si ho sabíeu, un bon hosteleria i una ajuda de 3,9 milions d'euros. I es destina a impulsar el consum en cafeteries, restaurants dels municipis afectats per la riuada, per la dana. Ho ha anunciat avui mateix el president de la Generalitat, bueno, avui no exactament, el cap de setmana, eh? Ho ha anunciat el cap de setmana el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
1: Una inversión de 3,9 millones de euros para impulsar el consumo en bares y restaurantes de los municipios afectados por la dana, concretamente

0: más de 100 municipios donde van a poder beneficiarse de estas ayudas y también más de 100.000 personas los que podrán ser los usuarios. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos sobre todo demostrar que la recuperación no termina cuando se reparan infraestructuras, sino también cuando se recupera plenamente la vida cotidiana, la actividad de los negocios y el pulso económico y social de esos pueblos y de esas ciudades. Por lo tanto, yo creo que es una medida muy positiva que va a permitir a que muchísimos usuarios tengan subvencionados 50 euros de los 100 que va a suponer ese bono consumo para todos los bares y restaurantes de los pueblos afectados por la dana.
1: Serà algo aixina con lo del bono comerç, que va funcionar també, però focalitzat a restauració. Subvencionarà la Generalitat la meitat del 50% del consum en una despesa màxima subvencionable de 100 euros i una ajuda de fins 50 euros per persona. Evidentment, cada consum tindrà que tindre un mínim de 20 euros. Si sou hostalers, defenseu i admès el producte i sou de la zona, vos podreu adherir al programa des del 1 al 31, o sigui, ja està en marxa, ja podeu adherir-vos. I les persones usuàries, és a dir, tots vosaltres, quan podeu inscriure-vos? El dia 15, a partir del dia 15 d'octubre fins al 30 de novembre a través d'una plataforma que ha habilitat la Generalitat. El període per a consumir, això és paregut a lo del bono turístic, també té una data, fins el 30, el 13, no és el 31, és el 13 en este cas. Fins el 13 de desembre heu de consumir ese bono de hostelería. I també vos contaré demà algo més perquè hem conegut, acaben de presentar el tercer Bienal d'Arròs de Cullera. Segur també és un restaurant molt apreciat a la Salita, eh? Que sabeu quan comença ese Bienal? El 15 d'octubre, del 15 al 18. Així que demà vos conte algo més d'un gran esdeveniment internacional dedicat a un producte estrella, l'arròs.
2: Caballito, sigue la carrera, que si no nos despistamos podremos tomar la delantera.

0: I si el tema que hem elegit per a donar-li entrada a Angélica li pegava a les dones rurals, este me pega a mi molt, moltíssim. Corre, corre, caballito, que sempre vas despentinada. Gràcies, demà vos espere a partir de les 3. A veure què mos conten en els informatius en Cadena de Valor i Tot per l'Aire, que avui no és un dia qualsevol, eh? No és un dia qualsevol. Fins demà.
1: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Pedro Sánchez ha decidit finalment avançar les eleccions i convocar-les per al pròxim 29 de novembre. Després de meditar i fer consultes durant tot el cap de setmana i després també de la derrota dels decrets d'habitatge al Congrés, ho ha anunciat este matí.
2: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: La dissolució de les Corts es publicarà demà al butlletí oficial de l'Estat. Xavier García del Valle.
3: Sí, les Corts quedaran així dissoltes, però no inactives, i el govern tampoc. Demà mateix el Consell de Ministres, en este cas ordinari, tornaran a aprovar els decrets de l'habitatge i els portaran a la Diputació Permanent del Congrés. En esta Diputació, el bloc d'esquerres encara manté la majoria sense necessitar Junts per Catalunya. Aconseguir una nova majoria progressista més forta és precisament una de les raons que Sánchez ha esgrimit per avançar les eleccions.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
1: Minuts després de l'anunci, el president

0: Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut per a celebrar la notícia. El PP ha insistit que per fi els espanyols podran elegir.
1: Un per fi que, a jutjar per com ho han anat repetint els dirigents populars al llarg del matí, es pot considerar ja el primer lema de la precampanya popular.
2: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
0: En Vox també valoren positivament l'avançament electoral, diuen que és una gran notícia, però també comencen ja a sembrar dubtes sobre la netedat del procés. Santiago Abascal.
3: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: La convocatòria d'eleccions ha agafat l'esquerra del PSOE sense candidat i sense una coalició definida. Volen presentar el 17 d'octubre la nova versió de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli.
1: I a falta d'una decisió definitiva, la ministra Mònica García, que figura en moltes quinieles com a cap de cartell, de moment no es descarta.
4: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso.
1: On sembla que ja descarten participar en aquest front ampli és en Compromís. El síndic, Joan Baldoví, diu que estan disposats a acollir altres formacions, però que la marca serà valenciana.
5: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
0: L'avançament electoral no comportarà de moment canvis en les acampades que es mantenen en diferents ciutats espanyoles en defensa d'un habitatge digne. A València també anuncien que continuaran amb la mobilització. Allí ha estat avui Àngel Hernández.
6: Ni la pluja d'esta nit ni la calor d'avui ha minvat els ànims dels acampats. En aquests moments ens diuen que són més de 300 les tendes de campanya que hi ha al centre de la plaça de l'Ajuntament de València. A la 1:30 ha començat una assemblea per a tractar qüestions organitzatives, però està pendent també que es ratifique un manifest que, segons ens diuen gent que està acampada, incorpora 4 punts, com és l'expropiació de les vivendes que estan en mans dels fons voltors i dels propietaris, també la baixada i regulació del lloguer i de les compres de vivendes, parar immediatament els desnonaments i aconseguir el lloguer indefinit. Són 4 dels punts. Seria la lletra gran, falta per saber quina és la lletra menuda d'este manifest que, insistisc, està pendent de ratificar-se.
0: L'acampada plantejarà problemes d'infraestructures i mobilitat molt importants davant les celebracions previstes per al 9 d'octubre.
1: Actes com la processó cívica o la mascletà necessiten fer ús de la plaça de l'Ajuntament on ara estan instal·lades les tendes. De moment, l'alcaldessa diu que no pensa canviar cap agenda i demana la intervenció de la delegació del govern.
7: Yo voy a solicitar a la delegación de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro día grande.
0: Primeres reaccions als emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei. 9 equips valencians estaven en el bombo. La grossa se l'han dut l'Unió Esportiva Tavernes, que s'enfrontarà a tot un primera com el València. Esta és la valoració dels jugadors del Tavernes i de Carlos Espive i del Poble, que ha seguit el partit des de Las Rozas, on està concentrat amb la selecció absoluta.
8: Es un orgullo para el pueblo que venga un Primera División y será una fiesta. A ver si puedo ir 100%, que si coinciden voy a bajar, porque al final son todos mis amigos los que están jugando.
9: Ha sigut una sorpresa, si mos toca el València, el equipo que té la meva vida és brutal.
8: Sofrirem, òbviament, però bé, anem a afrontar-ho amb moltes ganes, disfrutar-ho i sabem que és un orgull tant per al club com per al poble.
1: Parlem ara d'altres equips. En el cas del Villarreal, debutarà contra el Manacor de Tercera Federació. El Llevant iniciarà el camí en la Copa contra el Tarancón, mentre que l'Elx viatjarà a Múrcia per enfrontar-se al Pinatar. Pel que fa al Castelló, es veurà les cares amb el Conquense i l'Eldense viatjarà a Mallorca per a visitar l'Atlètic Balears. El castellonense, que afronta la primera eliminatòria en Copa, rebrà l'Almeria i l'Alcoyano.

0: el Mallorca.
1: Actualitzem informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb Cadena de Valor.
2: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
2: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
3: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a l'espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dilluns, és 5 d'octubre, una jornada que ve marcada per aquesta convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre. Per tant, avui parlem de les xifres econòmiques d'esta legislatura, de la fortalesa de les empreses i de l'educació financera. Tot i el fracàs dels dos decrets en matèria de vivenda que han portat a aquest avançament electoral, el govern es prepara per aprovar demà noves mesures sobre habitatge en la Diputació Permanent del Congrés, mentre el mercat no para. Les compravendes i les hipoteques continuen a l'alça i els preus de la vivenda de segona mà tornen a pujar, una tendència que s'aguditza especialment en la Comunitat Valenciana. I és que la radiografia econòmica del nostre país mostra dos realitats oposades. Espanya compta amb xifres macroeconòmiques de rècord en el PIB, també en l'afiliació a la Seguretat Social i en la recaptació d'Hisenda, però aquestes dades contrasten amb la microeconomia de les famílies, amb una inflació prop del 4,9%, l'encariment de la llum i la falta de pressupostos actualitzats. Més de la meitat dels ciutadans consideren roïn la situació econòmica actual. Arriba realment la millora macroeconòmica a les nostres butxaques? De seguida ho parlarem. Per altra banda, analitzarem també la salut de les nostres empreses a través de l'últim índex PMI que reflecteix la major acceleració del sector gràcies a l'impuls dels serveis i també la recuperació de la indústria. Però no tot són bones notícies, perquè l'escalada dels costos de l'energia i la incertesa geopolítica han fet caure les expectatives dels empresaris a mínims des de fa 4 mesos. Podran les empreses mantenir aquest ritme d'expansió sense traslladar els costos al consumidor final? Eixa és la gran pregunta. I per tancar, posarem el focus en la nostra educació financera. Espanya suspèn o aprova per la mínima en gestió econòmica segons els principals organismes europeus i internacionals. Precisament avui, 5 d'octubre, celebrem el Dia de l'Educació Financera, així que recordarem la importància de saber gestionar les nostres finances personals. Amb este menú per al dia d'avui, també amb el repàs a l'actualitat internacional i amb Adolfo Pascual, al control tècnic, comença Cadena de Valor.
4: Economia, actualitat, finances... En Cadena de Valor.
3: Comencem programa, comencem setmana. I com sempre m'acompanya així en la taula Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
5: Molt bona vesprada, Javi. Així estem encetant una nova setmana i si et sembla anem ja a aquestes notícies que marquen tota l'actualitat econòmica del dia d'avui.
3: Tot i que el president Pedro Sánchez ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals per al pròxim 29 de novembre, fonts de la Moncloa han confirmat a primera hora del matí que el Consell de Ministres aprovarà demà noves mesures en matèria d'habitatge. A diferència del que va ocórrer el divendres passat, quan els dos decrets d'habitatge de l'executiu van caure en el Congrés, les noves mesures se sometran a la votació de la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on l'Esquerra i el PNB sumen majoria i, per tant, no serà necessari el suport de Junts.
5: quan es dona per conclosa la legislatura, el govern segueix en plenes funcions fins a la celebració dels comicis, però les mesures que aprove i que necessiten ser sotmeses a votació parlamentària no aniran a un ple ordinari en el Congrés, sinó que sometran a votació de la Diputació Permanent, que recordem és l'òrgan que permet que este continuï funcionant fins que es constituïsquen les noves Corts Generals que representen la voluntat de les urnes.
3: Amb tot això, el mercat immobiliari continua en expansió, amb un augment de compravendes d'habitatge de l'1,3% en el mes d'agost i un repunt de les hipoteques de l'1,6%, mentre que els preus de la vivenda de segona mà tornen a pujar, en este cas, un 2,1% en el tercer trimestre. Esta tendència a l'alça s'agudissa encara més en la Comunitat Valenciana, que es consolida, atenció, com la regió on més s'ha encarit l'habitatge de segona mà en tota Espanya, amb un increment interanual del 4,03%.
5: I Espanya arriba a estes urnes amb grans xifres macroeconòmiques. El PIB creix un 0,68%, el treballador afiliat supera ja els 22,48 milions i l'atur, per la seva banda, baixa al 9,87%. Així mateix, la recaptació d'Hisenda marca rècords amb 282.400 milions d'euros. Tanmateix, esta millora contrasta amb un atur juvenil del 23,24% i la falta dels nous pressupostos generals des de l'any 2023.
3: A escala microeconòmica, les famílies pateixen el desgast de la inflació, que s'ha duplicat fins a arribar al 4,9%, juntament amb l'encariment de l'electricitat i la vivenda, com estàvem comentant. Tot i la pujada del sou mitjà fins als 29.540 euros i també l'augment de les pensions, el 56,2% dels ciutadans considera que la situació econòmica del país és complicada, col·locant la vivenda i la crisi com les seues principals preocupacions.
5: Esta divergència es reflecteix en el CIS, mentre que la percepció general sobre el país és negativa, un 64,6% de la ciutadania qualifica de bona o molt bona la seva situació econòmica personal.
3: Volem analitzar totes aquestes xifres, tots aquests indicadors, amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes, Antonio Herrero. Bona vesprada, Antonio.
0: Hola, molt bona vesprada. Encantat de, com sempre, estar amb vosaltres.
3: Moltes gràcies per atendre'ns. Com s'explica que Espanya estiga en rècord d'afiliació a la Seguretat Social, també en recaptació fiscal, en aquest augment del PIB significatiu, mentre que el 56% dels ciutadans percep que l'economia no va bé? Què és el que està passant?
0: Bé, anem a veure. Les xifres macroeconòmiques poden millorar sense que totes les llars ho noten per igual. És a dir, la creació d'ocupació i l'augment de recaptació són dades positives, no hi ha que minvaluar, al revés, mm-hmm. són molt bons. Però no es diuen per si soles, sinó familiar, pot pagar el lloguer, la compra, les factures, amb la tranquil·litat que seria desitjable. A més, la recaptació fiscal també reflecteix l'augment de bases imposables perquè augmenta la base, l'activitat i alguns canvis normatius. Per exemple, l'any 2025, crec que aproximadament estem parlant de 325.000 milions d'euros, un 10,4% més que en el 2024. Això no significa que aquestes rentes disponibles totes les famílies hagin crescut en la mateixa proporció.
5: Mm-hmm. Efectivament.
0: Per això la pregunta és quants jocs i quants ingressos públics generen i com reparteix el creixement entre tots els agents econòmics i sobretot els treballadors. Uh-huh. Espanya crea molts jocs de treball, però la productivitat no per tant. Sí, dime.
5: Clar, i és que, Antoni, la inflació s'ha tornat a disparar. Està en el 4,9% en només 9 mesos. I com estàvem comentant, estàvem parlant d'aixòs sous, tot i que els sous mitjans i també les pensions s'han pujat, clar, compensa realment aquest augment salarial a aquesta pèrdua de poder adquisitiu provocada per la llum, per l'alimentació, per l'habitatge?
0: Sí. No arriba per quan... Anem a veure, el salari mitjà... Uh-huh. Pel que jo vaig estar veient, passa, per exemple, de l'any 2015 a l'any 2025 de 20.845 a 24.285 euros, és a dir, és un 10,8% nominal. I l'IPC mitjà, en el mateix període de 2015-2025, ha augmentat un 26,7%. Uh-huh. És a dir, el salari net, després d'ajustar-lo per l'IPC, ha baixat un 5,5 real aproximadament. El salari net, això són els fons de la pròpia o CDE en este cas. Uh-huh. És de veres que el salari mitjà és un salari mitjà, és a dir, hi ha que veure la dispersió que pugui tindre aquest salari mitjà entre les puntes, no? Salaris més alts i salaris més baixos, no? Però bueno, és un indicador de que efectivament la classe mitjana està passant-ho mal.
3: Clar, Antonio, entenc pel que estaves comentant que ja no estem parlant de la creació de riquesa, que això sí que s'ha aconseguit, sinó de la distribució.

0: contribució d'aquesta riquesa, no? Aquesta és una de les claus. En aquest sentit, parlàvem de les xifres de l'atur, que està per baix del 10%, és una xifra, podríem dir, quasi històrica, però també és cert que l'assignatura pendent ha sigut aquest atur juvenil, no? Perquè un de cada quatre joves menors de 25 anys sí que continua sense trobar faena. Per tant, quin és el tipus d'ocupació que s'ha estat creant en aquests anys?
1: Efectivament. Anem a veure. La baixada de l'atur és general, és així, i és molt bona notícia per quan, bueno, tots han passat, tots recordem, lamentablement, la crisi del 2018 i, bueno, del 2008 i 2009, tot el que va comportar en aquest cas. El problema específic és la joventut, com tu ja dius, que, bueno, pues en este moment els menors de 25 anys estan en el 24,54% d'atur. Bueno, és una locura, una locura. Sense comptar, evidentment, els estudiants. Clar, cal mirar la qualitat de l'ocupació, estabilitat, salari, formació i possibilitat de progressar, no? No hi ha prou en comptar contractes i afiliacions, sinó on estan, si són feines estacionals, si estan ben o mal remunerades. Per això el que és més important, no? Encara que ha crescut, i prou, en aquest cas, l'ocupació, és de veure que encara no s'ha incrementat les xifres que serien les adequades per a que determinar un augment de lo que és la productivitat de l'economia espanyola, en aquest cas. És de veres que hi ha alguns brotes verdes, com diuen, no? Hi ha algun sector, sobretot en els sectors de consultoria, informàtica i demés, que hi ha un augment important de persones, però la major part de serveis que s'han incrementat són salaris més bé baixos i ocupats, lamentablement, per gent d'immigració, bueno, pues, agricultura, hosteleria, diguem que realment no estem aprofitant encara les mesures que devien d'haver-se implementat respecte al canvi estructural de l'economia espanyola, com a tal.
2: Clar, i és que, Antonio, a tot això li tenim que afegir el fet de que ja portem quatre exercicis sense nous pressupostos generals de l'Estat i funcionem amb aquests comptes prorrogats des de l'any 2023. Clar, això quines conseqüències té? Aquesta anomalia institucional per al finançament, quines conseqüències té tant a nivell estatal com per a nosaltres, per a la Comunitat Valenciana?
1: Bé, anem a veure. Per una part, des del punt de vista polític, estem pendents d'una sentència, una impugnació per part d'alguns grups polítics respecte al Tribunal Constitucional, però, bueno, està clar que és un problema polític de primera ordre, en aquest cas, institucional, perquè, clar, la Constitució determina que hi ha que aprovar els pressupostos i no estem. Clar, que en el cas de la Comunitat Autònoma és que fa falta. Encara que hagis per aprovar pressupostos, el que no tens clar és les línies fonamentals que tens que aportar. En la Comunitat Valenciana s'ha fet una reivindicació anterior, com tot el món sabent, i és una infrafinançació persistent, que el que, encara que es posa algun tipus de parche, pues estem encara molt llunyà de la finançació mitja per habitant. Aproximadament, per el que jo estic veient, estem parlant de 249 euros més per habitant, ajustat a la mitjana. Per tant, cal separar dos debats. La prova estatal genera incertesa i dificulta la planificació de les pròpies comunitats autònomes i ja no són les comunitats autònomes, sinó de l'economia en general. I per a nosaltres mateixos, la insuficiència del model de financiació per a les comunitats autònomes genera un problema estructural que, evidentment, requereix sí o sí una reforma de manera important i ràpida, en aquest cas. I això és un poc els elements bàsics.
0: Clar, una reforma que ja venim demanant des de fa diverses legislatures, no solament en aquestes últimes. En aquest sentit, Antonio, també volia comentar amb tu que el CIS sí que assenyala ja l'habitatge com el primer problema del país. Al cap i a la fi, l'habitatge és el que ha portat a aquesta situació al govern actual, amb aquest encariment al voltant del 5,6% de les despeses associades a la llar, quines mesures econòmiques més urgents sí que es podrien implementar per a evitar que el cost de la vivenda acabi absorbint la major part dels ingressos d'una família?
1: Sí, efectivament. L'habitatge s'ha convertit en una despesa difícil d'assumir perquè coincideix amb preus elevats, falta d'oferta, salaris que, com estem comentant, no baixen al mateix ritme. Fixa't, el que és l'augment de la despesa en habitatge, si sumem electricitat, combustibles, aigua, representa ja el 33,2% del pressupost mitjà de llars. I ha augmentat un 5,8%. Clar, és un problema de primera ordre i efectivament, així no s'ha posat de manifest en aquestes últimes reivindicacions. Uh-huh. El més important, falta una oferta assequible en aquest cas. Per això oferta assequible no es diu per a demà. La construcció de vivendes, per molt ràpides que es facin, requereix un temps prudent per a que això es puga posar. Entonces, a curt termini, crec que fa falta realment protegir les llars més vulnerables amb ajudes molt focalitzades al lloguer i al subministrament de recursos. Reforçar l'habitatge social està clar que és un dels elements que fa falta. L'altre tema és qui és el que té que pagar aquest reforçament. Si els propis arrendadors o l'administració. Clar, ahí jo crec que va estar la discussió fonamental, perquè si és la pròpia administració faran falta, evidentment, més recursos, encara que, bueno, que el creixement dels tributs podria acompanyar en alguna mesura això. Uh-huh. I si són els arrendadors, a curt termini, pues, clar, el que va generar és una reducció de l'oferta, en la qual, com diguem els economistes, hi ha que veure l'elasticitat preu-quantitat, no? Uh-huh. Què passa si jo te dificulte o reduïsc els arrendaments a tu o a les teves rendes respecte a aquesta oferta? Això per un costat. I segon, què passa en la recaudació si es prenen mesures en aquest sentit. Per tant, jo crec que hi hauria que estudiar molt bé i no des d'un punt de vista, anem a dir...
0: Solament polític, no? Sinó també polític econòmic.
1: I tal, sinó més econòmic i analitzar molt bé quins efectes en ambos casos va tindre. Però sempre buscant, jo crec que és la seguretat jurídica, que és un bé fonamental i de quals els economistes necessitem defensar per a que els actors actuen d'una forma raonable, en aquest cas. No en canvis d'avui per demà ni demà per avui, en aquest cas.
0: Siga com siga, Antonio, de segur que este tema és el que marca esta campanya electoral que començarà en les pròximes setmanes. Antonio Herrero, vicesecretari del Col·legi d'Economistes, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
0: I no deixem les polítiques aprovades pel govern, perquè avui entra en vigor un reial decret clau que canvia la manera en què se signen els contractes de treball a tota Espanya. La nova norma, que adapta una directiva europea, obliga les empreses a detallar per escrit i de manera molt més transparent totes les condicions laborals des del primer dia, buscant, això, reduir la precarietat i protegir els drets dels treballadors.
2: A partir d'avui, els nous contractes hauran de detallar el sou, el conveni, la jornada, les vacances i les proves específiques del període de prova per així evitar que s'allargui de manera injustificada. A més, s'introdueix el dret a ser informat sobre els algoritmes que utilitza l'empresa per a gestionar la plantilla i es regulen d'una manera específica sectors clau per a la nostra comunitat, com el cas del sector pesquer i el marítim.
0: Per als contractes que ja estan en vigor, si no inclouen esta informació essencial, els empleats tenen dret a sol·licitar-la per escrit i l'empresa disposarà d'un màxim de 30 dies per facilitar-la. En definitiva, una mesura que busca que cap treballador signe un document a cegues i que la relació amb l'ocupador siga molt més previsible i clara. Escoltem ara les notícies internacionals que ens apropa Lorena Alegre.
3: L'economia de la zona euro s'accelera després de registrar al setembre el seu major creixement en quasi 3 anys i mig, impulsada pels serveis i la indústria. En concret, compta amb un PIB projectat del 0,4% i amb Espanya liderant la recuperació entre les grans potències. No obstant això, el repunt dels preus prop del 4% reactiva el temor a una pujada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu per a frenar la inflació. Les Les matriculacions de vehicles a Alemanya van créixer un 5,6% fins a setembre, impulsades per un fort rebot del 8,1% en l'últim mes. Amb el cotxe elèctric i híbrid com a clars protagonistes en concentrar ja més del 70% de les vendes totals. Per contra, l'automoció tradicional es desploma en el motor econòmic europeu, registrant caigudes interanuals del 29,2% en la gasolina i del 20,1% en el dièsel, que redueixen la seva quota conjunta a menys del 27%. Grècia consolida

0: asusta un poco porque pues trae los fantasmas de posibles subidas de tipos de interés, lo cual no viene bien absolutamente a nadie. Uh-huh. Pero de alguna manera vuelvo a repetir lo que ya he apuntado antes, que en algún momento dado, pues los costes laborales, que si se están incrementando por una parte, si tenemos en cuenta que la productividad también se incrementa, pues de alguna manera podríamos absorber esas subidas salariales. Esto podría ser una explicación de a lo mejor por qué, aunque se suban los costes laborales, podemos mantener el empleo. Otra explicación que podríamos tener, que también es válida, sería que el coste del cambio entre un trabajador al que ya le pago o ya tengo unos costes laborales de alguna forma ya establecidos, el cambiarme puede ser incluso más gravoso porque tengo que contratar a una empresa externa que me haga la selección. Claro. Y a lo mejor echo números y digo, bueno, pues casi me quedo como estoy.
1: De nou, tornem a veure com la productivitat, en el cas que ens estava comentant Juan Carlos, torna a ser absolutament clau per a la bona marxa dels indicadors. Juan Carlos Sánchez, economista i assessor en Strategy Finance, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: A vosaltres, bona
1: gràcies,
0: vesprada.
1: Gràcies, bona vesprada. Adéu. Adéu.
2: Continuem parlant d'aquest sector turístic a casa nostra, la Comunitat Valenciana, perquè el sector turístic ha tancat un setembre històric, amb una ocupació hotelera mitjana al 90%, superant en 1,4 punts les xifres establides l'any passat i enllaçant així 8 mesos consecutius de creixement. Segons la patronal OSBEC, la província de València, Benidorm i la ciutat de València lideren les dades, destacant també aquest fort avanç de Castelló i la bona arrencada d'octubre, que ja compta amb un 82,8% de reserves confirmades.
1: El perfil del visitant manté també una gran presència internacional, encapçalat per Regne Unit i seguit pel turista nacional. Cada destí manté la seva essència, mentre el mercat britànic és el principal motor de Benidorm, València destaca com la ciutat més diversificada i Castelló comença a veure com el client internacional supera ja el 30% del seu mercat.
2: No obstant això, des d'Osbeck llancen un missatge de prudència i recorden que un hotel ple no sempre sinònim de negoci rentable. La inflació pròxima al 5% impulsada per l'energia i els aliments, junta amb aquest augment de costos laborals i fiscals, continua estrenyent els marges de les empreses hoteleres. A més, aquesta pèrdua de poder adquisitiu de les famílies amenaça també amb reduir la durada d'estades i també la seva despesa mitjana en els pròxims mesos. I acabem este repàs d'avui parlant de finances personals, perquè un estudi de la companyia Zurich i Oxford Research and Development Partners revela que el 45% dels treballadors a Espanya reconeix no disposar d'un colchó d'estalvi per afrontar imprevistos. Encara que esta xifra es situa lleugerament per davall de la mitjana global, és una xifra que reflecteix la gran vulnerabilitat en la qual veien moltes famílies valencianes davant qualsevol emergència econòmica o laboral.
1: L'informe atorga a la resiliència dels treballadors espanyols una nota de 4 punts sobre 5, mostrant que un 61% de la població activa se situa en un nivell intermig i solament el 26% compta amb una alta capacitat de resistència financera. Els experts destaquen que tindre un fons d'emergència i una correcta protecció davant la pèrdua d'ingressos per incapacitat laboral són factors crucials per evitar que un colp inesperat desestabilitzi l'economia de la llar.
2: Curiosament, l'estalvi figura com el punt més feble i pitjor valorat de la salut financera dels enquestats al nostre país. En el costat positiu, els treballadors espanyols i valencians destaquen per la seva capacitat per a gestionar la despesa diària i adaptar el seu nivell de vida als ingressos reals que entren en casa, demostrant un gran esforç d'ajust en el pressupost familiar.
1: I precisament de finances personals parlem de seguida a la nostra entrevista en profunditat, perquè avui és el dia de l'educació financera. Parlem de tot això en uns minuts.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
3: A Pont Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Yo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
6: L'espai econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.

0: Què és la inflació? Com impacten les decisions dels bancs centrals en la nostra economia? Quines implicacions reals tenen les polítiques sobre vivenda per a un jove que busca independitzar-se en aquest moment? Bé, tot això són conceptes que molta gent evita per considerar-los abstractes o poc atractius, però que impacten de ple en el nostre dia a dia. Saber gestionar els diners no és una qüestió de matemàtiques, no és una qüestió complexa, és una eina de supervivència i autonomia personal i, no obstant això, és encara una assignatura pendent, així en la Comunitat Valenciana i també en la resta d'Espanya, perquè a nivell d'educació financera el nostre país es troba en la part baixa, segons l'Eurobaròmetre de la Comissió Europea. Obtenim un 5,3% sobre 10, un 5,3, un aprovat raspat, segons l'Associació d'Assessors Financers, i estem 12 punts per baix de la mitjana de l'OCDE, segons l'informe Chafa. Clar, per això, des de l'any 2015, el Banc d'Espanya va fixar este 5 d'octubre com el Dia de l'Educació Financera. Enguany, a més, es fa baix el lema Estalvia, invertís, avança. Un lema directe i efectiu. Però per què l'educació financera continua sent una assignatura pendent? Volem comentar tot això amb la directora general de la Fundació d'Estudis Bursàtils i Financers, Isabel Jiménez. Isabel, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Isabel, en primer lloc, per què tenim este nivell tan bàsic d'educació, de coneixements financers a tota Espanya?
1: Bueno, en el contexto anglosajón, las competencias transversales se abordan desde que son pequeñitos y sí que es verdad que no es un dato aislado de la economía española, pero bueno, pues se ha incorporado recientemente muy bien, como has indicado, en 2015 con el Plan Nacional de Educación Financiera, en el que lideran Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero todavía se está avanzando y sí que es cierto que hay que cambiar conceptualmente en la educación básica, en EGB y en la ESO, cómo se abordan las finanzas.
0: Fa falta un canvi des de la nostra cultura, perquè històricament parlar de diners, tant en casa, en els amics, en una taula, pot ser un tema tabú en la nostra societat. Per què passa això encara?
1: Bueno, lo cierto es que no es un problema aislado solo de la economía española, pero sí que hay que aprender a hablar de dinero con naturalidad y sobre todo incorporar buenos hábitos en los niños. Es decir, el dinero y la educación financiera son hábitos cotidianos, no son matemáticas complejas, no son solo para los licenciados en exactas, ¿no? Y eso hay que saberlo, porque muchas veces pensamos que las personas con una licenciatura, con un doctorado, tienen conocimientos de educación financiera, pero no tiene por qué ser así.
0: Y en este sentido, claro, estabas comentando, eso es un hábito diario. ¿En qué es diferencia la vida de una persona o de una familia que sí que té estos coneixements en finances de una que no entén? ¿Qué cosas pueden cambiar?
1: Bueno, pues cambia todo. Cambia la forma de consumir, la forma de vivir, la forma de trabajar, de decidir dónde vamos a asignar nuestro dinero. A escala macroeconómica, los países con mayor nivel de educación financiera tienen más competitividad y un PIB potencial mayor. A escala microeconómica, las familias y las personas que tienen mayor nivel de educación financiera tienen mayor bienestar, duermen más a gusto y ante cualquier dificultad, una enfermedad, estar en el paro, pues pueden afrontar con ese colchón financiero esas dificultades, esas curvas en el camino con mayor tranquilidad.
0: En este sentit, estàvem escoltant, no?, tot el que ens aporta el tindre una bona educació financera, que m'ha agradat també, Isabel, que destacar és lo de, el fet de dormir més a gust, que és important també, viure més tranquil, vaja. Clar, molts joves poden estar interessats en això i buscar informació en els mitjans que tenen avui en dia a l'abast, TikTok, Instagram i YouTube, però ahí poden trobar fonts que no sempre són fiables. Les xarxes socials estan ajudant a democratitzar l'aprenentatge o estan multiplicant els riscos amb promeses de falsos gurús financers?
1: En términos generales, la sociedad digital y las redes sociales han mejorado el acceso y efectivamente ha habido una cierta democratización, pero hacen falta habilidades financieras básicas y estas habilidades financieras básicas requieren un esfuerzo. Tampoco hace falta muchas horas de trabajo, pero sí que adquirirlas

0: entender lo que es el interés compuesto, entender cómo afecta la inflación a las decisiones de inversión, y hay que tener mucho cuidado con opiniones de terceros, la BBC, las bodas, bautizos y
1: Exacto.
0: comuniones, en lugar de un criterio propio, una reflexión, un sentido común. Antes de firmar un documento, un producto o servicio bancario, hay que leerlo y hay que leer la letra pequeña. Esto da muchísima pereza, pero hay que
1: Pero
0: hacerlo, también
1: sí.
0: hay que hacerlo antes de la hipoteca. Y bueno, pues hay carencias reales de formación de base en muchas personas, y a eso se añade un mal uso de la digitalización y de la inteligencia artificial. ChatGPT no es un asesor financiero gratuito, ChatGPT no nos va a hacer un MBA en finanzas rápidamente, y luego, bueno, pues hay que saber que la inteligencia artificial miente, que la inteligencia artificial tiene alucinaciones y que esto nos puede dejar sin dinero.
1: En este sentit, Isabel, estaves comentant la necessitat de tindre aquestes habilitats bàsiques, habilitats que sovint es podrien adquirir o moltes d'elles es podrien adquirir en l'educació. I és que moltes vegades es parla de que l'economia hauria de ser una assignatura obligatòria en els col·legis i instituts. Per què no ho és avui en dia? Què és el que faria falta per a que això passara?
0: Bueno, sí que se ha incorporado, lo que pasa es que se ha incorporado de una forma tímida y en ese sentido, bueno, pues tendría que ser una asignatura troncal. Esta asignatura que hace décadas la teníamos, que era economía doméstica, o sea, finanzas para economía doméstica, para decisiones diarias. No se trata de hacer un cálculo de grandes fórmulas ni de integrales, pero sí de entender, bueno, pues que hay un recorrido a corto plazo y a largo plazo de las finanzas, que el ahorro hace que, bueno, pues si lo incorporamos como ahorro previsional, podamos tener esa planificación, pero si lo incorporamos como ahorro residual, pues nadie va a tener dinero, ¿no?, a final de mes. Y ese tipo de planteamientos, bueno, pues se han de hacer con niños muy pequeñitos. Nosotros, por ejemplo, en los colegios hacemos un taller de educación financiera gratuito, que es una hora dentro de la asignatura de matemáticas en la ESO. Y bueno, pues de lo que se trata es de que cualquier niño sepa lo que cuesta un niño para una familia, que entiendan lo que es un concepto básico como puede ser la hipoteca, los impuestos. Y bueno, pues a partir de ahí entender, bueno, pues también la cesta de la compra, productos que son necesarios, productos que no son necesarios. Son hábitos diarios, como digo, con retos, con ejemplos que los niños lo entiendan, un vocabulario financiero que muchas veces lo traemos del inglés con palabrejas,
1: Sí, correcte.
0: y entonces, bueno, pues es más complicado de entender por los niños. Y la verdad es que es muy divertido verlos cómo se empoderan financieramente, entre comillas, y después de esa hora de conceptos básicos de finanzas, pues van a su casa, preguntan, entienden, comprenden. Y desde pequeñitos, bueno, pues es como la diferencia entre ir a esquiar y tirarte a las bravas en una pista o aprender pues técnica de esquiar y bueno, pues si te caes, te caes, pero te caes de otra manera. Y la
1: Correcte.
0: culpa no es de la nieve, la culpa es tuya, no es de la nieve.
1: No, i que és fonamental, són coses bàsiques que hauríem de dominar tots i totes, més que res perquè ens fan falta en el nostre dia a dia. En este sentit, Isabel, un dia com avui de l'educació financera, què és el que heu preparat per part de la Fundació a banda de la resta d'activitats que ja soleu realitzar durant tot el curs?
0: Bueno, nosotros tenemos una mesa redonda que invito a todos los oyentes a que vengan porque es una mesa redonda gratuita. Es el miércoles 14 por la mañana en el campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Alfara de Patriarca, y vamos a hablar del ahorro, el ahorro como herramienta de estabilidad, como una superpalanca de mejorar la capacidad de elección. Vamos a hablar de la inversión enfocada al crecimiento como una vacuna contra la inflación, y vamos a hablar de la planificación, que puede ser una hoja de ruta, de manera que tengamos un mapa y una brújula para esas decisiones cotidianas que estábamos comentando. Insisto, es el 14 de octubre por la mañana, de 11 a 1. y se pueden inscribir en la web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros o directamente ir a la Facultad de Administración de Empresas en el campus de Alfara de Patriarca de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y es una actividad que hacemos junto con la Fundación Ibercaja.
1: Prenem nota, per tant, d'esta taula redona que tindrà lloc el dia 14 en el campus del CEU en Alfara. Isabel Jiménez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i recordar també que en el vostre web poden trobar un fum de recursos per a l'educació financera. Moltes gràcies, Isabel.
0: Moltes gràcies.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Bona vesprada. Adéu.
1: Continuem parlant d'això d'educació financera perquè no solament és la base per al nostre dia a dia, també pot ser la base si ens dediquem a este món o volem emprendre el nostre camí com a emprenedors. Parlem de tot això ara amb el doctor en Economia Aplicada i professor universitari de graus i postgraus d'EDEM, Escola d'Empresaris, Felipe Sánchez. Felipe, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Felipe, tu estàs en contacte amb l'alumnat cada dia. Com veus el nivell general pel que fa a l'educació financera?
2: A veure, jo és que estic davant d'una selecció d'alumnes que estan estudiant ADE, Administració i Direcció d'Empreses, i ho estan estudiant MBAs o Executive MBAs. Aleshores, ells sí que tenen una certa cultura financera major que la resta de la població que no ve a les classes de matemàtiques financeres, per exemple, o de mercats de capitals. Aleshores,
1: digues.
2: No, que jo sempre dic, quan comença a donar l'assignatura de matemàtiques financeres, jo sempre dic, mira, per estar simplement en aquesta classe, aneu a pagar menys comissions i aneu a estalviar millor, perquè aneu a veure eines que vos poden servir per a vosaltres en l'esfera personal o en l'esfera professional.
1: Clar, en este sentit, des d'una perspectiva macro i lligant-ho també una miqueta a això que ens estaves comentant, no? A com impacta en la vida personal el fet de tindre estos coneixements, quin impacte té en la comunitat o per a la comunitat valenciana tindre una població amb una baixa cultura financera?
2: A veure, el problema de tindre una baixa cultura financera és que no te va permetre prendre decisions financeres en una bona informació. Per exemple, en aquest moment actual estem veient pujades de tipus d'interès perquè la inflació està pujant. Tot el món sap que la gasolina està pujant degut a les guerres, especialment la d'Iran, i això està tensionant l'economia familiar i al mateix temps pot condicionar també possibles compres d'actius que siguin importants, com per exemple una vivenda. Per què? Perquè si puja la inflació, els bancs centrals pugen el tipus d'interès. I també aquesta pujada de tipus d'interès no sols afecta a les economies particulars, sinó a les empreses. I això se pot saber si seguixes un poquet no diria ja el mercat de capital, sinó simplement el que està fent el Banc Central Europeu.
1: Clar, entenc, per tant, que tot això que estem comentant pot acabar impactant també en una menor competitivitat del nostre teixit empresarial, fins i tot?
2: Clar, perquè al final, si la persona que està prenent les decisions, per exemple, si una xicoteta pyme, si una pyme o una empresa ja un poc més gran, però bueno, una empresa que estigui entre 10 i 50 empleats necessita finançament ara, necessita afrontar unes inversions, En este moment té que saber que els tipus d'interès van a pujar per la situació, per la conjuntura. I segurament, d'ací a final d'any, veurem pujades d'entre 3,25% i 0,50%. Per tant, si té ara que endeutar-se, el que caldria fer és fer-ho ara. Perquè el Banc Central Europeu veu que la inflació per a 2027, la seva previsió és que sigui al 3%, això està lluny de l'objectiu del 2%, i com està lluny de l'objectiu del 2%, el que farà serà pujar els tipus d'interès fins que els agents econòmics se convencen de que la inflació té que estar atravegant el 2%. Per tant, volem pujar des de tipus d'interès i això va afectar tant a empreses com a particulars. De fet, l'Euribor ja està pujant. L'Euribor està un any el 3,35 més o menys, perquè ja està assumint i s'ha pujat de tipus d'interès del Banc Central Europeu.
1: Clar, entenc per tot això també que ens estàs comentant, que ens està ajudant també per a exemplificar com marca la diferència, no? El fet de tindre una bona educació financera de no tindre-la, que en el vostre cas, en una institució com és EDEM, tan vinculada al món empresa, també a la creació de les empreses, també es parla del fet de que hi ha projectes o bones idees que acaben fracassant en els seus primers anys, no per falta d'èxit a nivell de producte, sinó per una mala gestió de la tresoreria.
2: Sí, és correcte. És a dir, jo sempre dic que la caixa és la vida, la caixa és el tresor de la companyia i que se té que lluitar per defensar-la com si fos un castell. El problema que tenen moltíssimes de les empreses que arranquen és que ho fan amb moltíssima il·lusió, fiquen molts diners i comença un període

0: de cremar diners. Per què? Pues perquè s'has d'anar a conèixer, tens que invertir en equipos, tens que invertir en imatge de marca, tens que pagar salaris i a lo millor per a col·locar el teu producte o el teu servici, pues dius, mira, me pagues a 30 dies o me pagues a 45 dies. Per tant, tu estàs enviant avui, estàs facturant avui, però te van a pagar en un termini de 30 o 45 dies. Pots suportar aquests 30 o 45 dies? I això és el teu problema.
1: Claro.
0: Per tant, tens que defendre la caixa.
1: En este sentit, esta defensa de la caixa també l'hem de fer en la nostra economia personal, en les nostres finances personals com a consumidors, i més en un context com el que estem vivint, com el que estaves comentant, no? Una inflació que puja, canvis de tipus d'interès. Com podem ensenyar a la ciutadania a reaccionar davant tot això? Quines són les accions que es poden prendre o que hem de començar a prendre per a poder protegir-nos de tots aquests canvis?
0: Mira, jo faria algunes recomanacions molt senzilles. La primera és controlar els ingressos i les despeses familiars. Això seria per a mi bàsic. Sempre en la idea de que els teus ingressos tenen que ser sempre superiors a les teves despeses, perquè si no vas a entrar en fallida.
1: Clar.
0: No vas a poder fer front a... Ostres, és que m'acaba d'entrar el seguro del cotxe. Pam! Ja no pots pagar-lo, ja tens que tornar-lo, tornar a dir que el vas a poner una setmana, bueno, líos, no? Aleshores, què tens que fer? Controlar els ingressos i les despeses. I la segona cosa, jo sempre recomano tindre un coixí. I el coixí seria el que te gastes almenys, idealment, en 2 mesos. Tindreu ahí en el compte simplement per a fer front a situacions inesperades. I és una de les coses que també recomana la Comissió Europea, perquè hi ha un percentatge de la població important que no pot fer front a despeses que li apareixen de sobte. Imagina que demà...
1: Sí,
0: Bueno, la tele pot caure, no? La tele te pot fallar, però la tele
1: correcte.
0: no és essencial. Però
1: No,
0: si
1: però
0: te
1: el
0: cau
1: cotxe
0: la
1: si te fa
0: nevera...
1: falta, ¿no? O la nevera, exacte.
0: Si te cau la nevera, el rentaplats, bueno, podries plegar en la... on fora, no?
1: Sí.
0: Però si te cau en estiu l'aire condicionat, què
1: No,
0: fem?
1: ja tenim un problema, ¿eh?
0: Ahí tenim un problema gros, no? Aleshores, tens que tindre sempre una xicoteta reserva per a un moment inesperat. Imagina que gastes el cotxe per anar a treballar i tens una avaria, no? Eixa mena de coses, no? Per a fer front a coses insospitades. I entonces tu tens que mapejar molt bé quan vas a tindre eixes despeses, que a lo millor són, pues mira, el segur de la casa, el segur del cotxe, si has partit la declaració de la renda i tens que pagar-ho en dos ocasions, tens que anar marcant aquestes despeses importants.
1: Això seria com a un primer pas que
0: Sí.
1: seria la part més bàsica, però estàvem comentant abans en la primera part del programa un informe que presentava Zurich i Oxford Research que revelava que el 45% dels treballadors espanyols no té aquest matalàs d'estalvi per afrontar imprevistos. Clar, aquestes xifres ja ens donen o ens fan tindre una idea de quina és la situació, no?, a nivell financer en l'economia espanyola.
0: Clar, tu estàs veient una classe mitja espanyola que està en una situació de fragilitat i aquesta situació de fragilitat li genera vulnerabilitat. Aleshores, simplement és qüestió d'estalviar i després hi ha despeses que són formiga, que se te van menjant i que no te dones compte al llarg del temps de la magnitud que poden arribar a ser, no? És a dir, si jo dine tots els dies fora de casa, ostres, doncs igual m'estic gastant 2.500 euros a l'any sense donar-me compte, si dine de menú. Saps? Vull dir, perquè tu vas multiplicant per 220 dies que tens que anar a treballar i a lo millor la magnitud de les despeses que estàs fent, i aquestes despeses que poden ser xicotetes, formigues, al final m'estan provocant un forat important en les meves comptes personals.
1: Sí, totalment.
0: Per tant, tens que organitzar-te, tens que tindre sentit de que si vas llevant-te o canviant algun dels hàbits, pots viure de la mateixa manera pràcticament i pots aconseguir un estalvi important a final d'any, que si d'ací o d'allà poden ser 100, 200, 300 euros.
1: I en aquest sentit, quin paper creus que juguen les famílies en l'educació financera?
0: A veure, la família és la unitat en la que s'aprèn pràcticament la manera de comportar-se en la vida, perquè els teus pares te donen exemple de com es fan les coses ells i és el primer exemple que veus més pròxim. Si els teus pares han parlat en tu al llarg de la teua vida de, mira, tens que estalviar, tens que pensar sempre en l'endemà, tens que pensar que els diners van a perdre valor, que no és el mateix 100 euros avui en el 2026 que 100 euros en el 2036. Això és important pensar-ho. I això és el primer exemple de com gestionar l'economia familiar. Des de la unitat familiar jo crec que és important, no? I pensa també que hi ha que donar certa autonomia als teus fills en aquest aspecte, no? Si tu els dones una paga setmanal perquè comencen a estalviar, doncs pots donar alguna cosa i fer-los conscient de que els diners no li dones un botó i sent el caixer automàtic. Els diners costa molt fer-los,
1: I
0: costa
1: tant.
0: molt aconseguir-los
1: Costa
0: i
1: molt de
0: no creixen
1: guanyar.
0: dels arbres, saps?
1: Exacte.
0: Entonces, el que li diria un fill a un amic meu, no? Li diria, xicotet, li diria, mira, papà, vull anar a sopar, vull menjar una hamburguesa en tal puesto. I el pare li diria, no, no tenim diners. I pues anem al caixer. No, no ho estàs entenent,
1: Això
0: fill.
1: no funciona així, no. No,
0: No ho
1: però
0: estàs entenent.
1: és un
0: Estic
1: exemple
0: entenent.
1: molt clar, no?
0: Sí, jo crec que al final fer-los conscient de que hi ha coses que un xicot estalviar 5 euros a la setmana, 7 euros a la setmana per a un xiquet, pues mira, a final de mes pues, tindré 20-25 euros i a lo millor en 3 mesos tens 60-70 euros. I això ja són xifres que magnituds que per a un xiquet ja són importants i poden ja plantejar-se què feren ells.
1: I tant que sí. Felip, ens acabes de donar consells per als que tenim o als que tenen menuts en casa, però també per als que ens preocupem per les nostres finances. Recordem aquest control de les despeses, tindre aquest matalàs que Felip et recomanaves dos mesos per a fer front als imprevistos.
0: Idealment, si se pot, eh? Idealment.
1: Te diré, Felipe, que eres dels especialistes que menys temps demana en aquest matalàs, almenys dels que hem entrevistat en Cadena de Valor, o sigui que ho passes fàcil en aquest sentit. En fi, Felipe Sánchez, doctor en Economia Aplicada, professor de moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
1: Una abraçada, bona vesprada. Adeu.
0: Bona vesprada, adeu.
1: Nosaltres anem a tancar així este Cadena de Valor. Si voleu més informació i recursos per ampliar la vostra educació financera, podeu visitar el web finanzasparatodos.com. Nosaltres acabem ara, però tornem demà a partir de les 4. Que tinguin molt bona vesprada. Adeu.
2: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
3: Són les 5 de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
4: El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà en la reunió ordinària setmanal del Consell de Ministres els dos decrets sobre habitatge que el Congrés va rebutjar divendres. No se sap encara si inclouran canvis, però sí que els enviaran a la Diputació Permanent de la Cambra, on ja no necessitaran els vots de Junts per a tirar avant. Van a la Diputació Permanent perquè les Corts estaran ja dissoltes després de la decisió d'avançar les eleccions que ha anunciat avui el mateix Pedro Sánchez.
5: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
4: La dissolució de les Corts es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. Sánchez ha parlat d'aconseguir una nova majoria progressista més forta com una de les raons per a avançar les eleccions.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
4: I minuts després de l'anunci, el president popular Alberto Núñez Feijóo ha comparegut per a celebrar la notícia. El PP ha insistit que, per fi, els espanyols podran elegir. Un per fi que, a jutjar per com ho han anat repetint dirigents populars al llarg del matí, es pot considerar ja el primer lema de la precampanya popular.
6: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
4: En Vox també valoren positivament l'avançament electoral, diuen que és una gran notícia, però també comencen ja a sembrar dubtes sobre la netedat del procés. Santiago Abascal.
7: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años, Y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
4: Esta convocatòria d'eleccions ha agafat l'esquerra del PSOE sense candidat i sense una coalició definida. Volen presentar el 17 d'octubre la nova versió de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli. I a falta de la decisió definitiva, la ministra Mònica García, que figura en moltes quinieles com a cap de cartell, no es descarta.
8: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso.
4: I on sembla que ja descarten participar en aquest front ampli és en Compromís. El síndic, Joan Baldoví, diu que estan disposats a acollir altres formacions, però que la marca serà valenciana.
9: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
4: I els alcaldes de La Torre i de Sedaví han coincidit a declarar avui davant de la jutgessa de Catarroja que no van rebre avisos d'emergències quan la Dana inundava els seus pobles el 29 d'octubre del 2024. L'alcalde de la pedania de La Torre ha dit que l'aigua va arribar de colp, com una onada, i el de Sedaví ha relatat que quan van rebre les alertes ja estaven inundats. A La Torre van morir 12 persones i a Sedaví 9. Santi Hernández.
10: L'alcalde pedani de La Torre ha declarat al jutjat de Catarroja que la inundació va arribar com una gran ona, que ningú s'esperava perquè damunt tot el dia havia fet sol. Ha dit que no va rebre cap alerta de l'Ajuntament de València ni de la Direcció de l'Emergència de la Generalitat, que no sabia ni que hi havia reunit un secopal a l'Ajuntament i que no va poder avisar la policia local perquè quan es va inundar la pedania es van quedar sense llum ni comunicacions. Escoltem el Rafael Arnal.
11: Allí no ve ningú avís, només que el de l'alcaldessa, que jo li toqui i li diu no tinc ni coneixement de res de lo que m'estàs parlant. Si ella no tenia coneixement, com anem a tindre nosaltres de lo que estava passant?
10: També ha declarat avui l'alcalde de Sedaví que ha coincidit a assegurar també que no va rebre cap avís, que el poble es va inundar minuts abans de les 8 i que quan va arribar les alertes tot estava negat ja. Escoltem l'alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.
12: Sedaví no va ploure cap gota d'aigua, jo no he rebut mai cap avís de que venia una inundació, de que s'anàvem a ofegar. De fet, està que ni quan teníem l'aigua ja se va rebre cap avís.
4: I acabem amb els esports, perquè ja tenim les primeres reaccions als emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei. 9 equips valencians estaven en el bombo. La grossa se l'ha enduta l'Unió Esportiva Tavernes, que s'enfrontarà a tot un primera com el València. El Llevant iniciarà el camí a la Copa contra el Tarancón. El director esportiu Héctor Rodas valora així el duel.
13: Lo veremos, lo analizaremos, pero bueno, al final es una forma también de llegar a equipos humildes, equipos que a lo mejor no tienen la oportunidad de que equipos de primera división vayan allí, y es una fiesta para ellos y para nosotros una eliminatoria más.
4: I en el cas del Villarreal, debutarà contra el Manacor de Tercera Federació, mentre que l'Elx viatjarà a Múrcia per enfrontar-se al Pinatar. Pel que fa al Castelló, es veurà les cares amb el Conquense i l'Eldense viatjarà a Mallorca per a visitar l'Atlètic Balears. El castellonense, que afronta la seva primera eliminatòria en Copa, rebrà l'Almeria i l'Alcoyano el Mallorca. Acabem així de moment. Tornem a més notícies a les 6.
3: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
15: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@a.cat.

0: dices? A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
2: Enguany, el dia gran dels valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
1: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
2: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
1: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
3: Què tal, com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire. Avui en la quinta setmana de programa, programa número 21. I un programa que quasi va per l'aire, amb tot el que està ocorreguent. Perquè sí, n'hi haurà eleccions anticipades al govern. Avui les ha convocades Pedro Sánchez i tractarem d'explicar amb un politòleg què significa i com es pot veure en clau valenciana. Però nosaltres anirem a lo nostre i també anirem a passar-ho bé, que és el que sabem fer. Per això avui ens visitarà una ballarina molt especial que fa un espectacle per a sords. Sí, sí, per a gent que no pot escoltar. També un amic meu i de Iliatopúria que ens contarà el seu cas d'èxit amb un negoci milionari de gorres. Sí, sí, de gorres. I estarem pendents de les festes de Patrais, que avui estan ja d'enhorabona. Però no ens oblidem, que avui és el dia del docent i amb este motiu ens visitarà, crec que ja està per ací, un valencià que va ser el millor professor d'Espanya, de tota Espanya, un valencià fa uns anys. I la que no és professora, però perfectament podria ser-ho, és la meua Maria Caballero. Maria, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
4: Què tal, Dani? Què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada també a tots els oients de Tot per l'Aire. Encantada, una setmana més d'estar amb tots vosaltres. I que tinc moltes ganes de les entrevistes d'avui. La veritat és que ens ha quedat un programa molt apanyat, A pesar de que...
3: Quan has dit que has dit tinc moltes ganes, pensava que era moltes ganes d'eleccions.
4: També tinc ganes d'eleccions.
3: Sí, és divertit, no? És divertit.
4: Home, ara és el compte enrere. Se suposa que fins a primers de novembre no comença la campanya electoral, però jo crec que des de ja tots els partits estan de pre-campanya electoral.
3: Sí, sí, mare meua, la que s'ha embolicat. Parlaré de moltes coses, parlaré de molts temes, tindrem molts protagonistes. Afortunadament, el programa no se n'anà per l'aire, que era un dels ports que teníem en el dia d'avui, però afortunadament no ha sigut aixina.
4: Uh-huh. Bueno, de moment.
3: De moment. No sé si parlarà alguna persona ara
4: pot
3: o no, però
4: qualsevol
3: pot
4: cosa.
3: Passar qualsevol cosa,
4: això,
3: perquè estem en directe a Sina Punt Ràdio.
4: Convidem a tota la gent que ens escolte fins a les 8:30, que és quan finalitza este programa. Després també es poden quedar, per a continuar disfrutant de la programació de Punt Ràdio. De moment, el que sí que podem dir als nostres oients és que estem en directe i que podem participar en el nostre programa a través de les nostres xarxes socials en Instagram i en TikTok, @totperlaireapunt. També estem en X, l'antiga Twitter, @totperlaireap, i que estem en directe en el YouTube de Punt Media. Saludem a la gent que ens veu en el nostre streaming. Hola, hola a tots, que també podem participar en el chat en directe. I que tenim el nostre número de WhatsApp per a que la gent puga participar i
3: enviar
4: que
3: puga missatges, que puga connectar amb nosaltres.

0: I això és el que volem, que la gent interactue, que participe, que s'ho passe d'allò més bé, perquè estem, estem negociant una cosa que està molt guai, perquè pot ser, és una possibilitat, que una vegada a la setmana organitzem un sorteig de coses...
1: Te crema, les notícies és que
0: de tot per l'aire. Pot ser que...
1: Anem
0: estem negociant un merchandising. Ja,
1: és que te crema...
0: N'hi ha rumors de que...
1: Te crema la informació. No, sí. No saps els tempos. Tens que manejar tota la informació.
0: Però no, si no t'he dit encara res de les quatre falleres que són favorites.
1: Ja estem.
0: No t'he dit encara res de que n'hi ha quatre. Quatre que són favorites.
1: De les 13 ja t'has quedat en quatre només,
0: ja són
1: no?
0: quatre, sí.
1: Però ells ho saben...
0: Espere, no ho sé.
1: N'hi ha alguna que ha dit que no vol ser fallera major.
0: N'hi ha alguna que ha dit que...
1: Que me pareix superbé, que siguem sinceres i que realment n'hi ha gent que ha nascut per a ser cua de lleó i altres per a ser cap de rató.
2: Clar, sí,
1: és de veres. Però no anem a parlar de falleres majors.
0: Vinga,
1: el dia 13... estarem en directe
0: farem
1: i donarem
0: la telefonada
1: en directe, farem programació especial i sí que és de veres que estem treballant per a que els nostres oients tinguin premis, que puguen participar en diferents sortejos, concurs que anirem anunciant i també és de veres que podem premiar la fidelitat. Vull dir, si n'hi ha un seguidor, un oient que estiga des dels primers dies, jo crec que ells i sos mereixen més...
0: Tenen prioritat,
1: correcte.
0: Molt bé.
1: El número de WhatsApp, 639-3241-36. 639-3241-36. El guardeu com a telèfon tot per l'aire i ahí també pot participar en la gent.
0: Estem a València al 102.2, a Alacant al 96.5, a Castelló al 103.7, i així estem amb Maria Caballero, Antonio Escribano al comandament tècnic, amb Sílvia Laporta a la producció, amb Sofia García a les xarxes socials i amb Carles Navarro, que el tenim al carrer. Carles, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Dani, Maria, què tal? Com esteu?
1: On pares, avui, Carles?
3: Em trobo al centre de València, centre de la ciutat de València, a la plaça de l'Ajuntament, on s'ha ubicat esta acampada, este campament, esta acampada protesta pel tema de la vivenda. Uh-huh. És una acampada que, bueno, segueix la estela de l'acampada madrileña i que ja s'ha estès a altres ciutats espanyoles com, pues, això, València, Barcelona, a Coruña o inclús Màlaga. Estic ara passejant per esta ciutat, que se conforma de tendes de campanya, on hi ha fins i tot carrers. Estic molt prop del Callejón de los Sueños Rotos, que és una cançó de Chabela Vargas preciosa, per cert. O estic passant ara per la calle Vicenta. Per donar-vos dades, no sé si les voleu ja o me les guarde per a la següent connexió. Dani, jo, Maria.
0: Quasi... Dóna'ns un aperitiu, vinga, un aperitiu.
3: Vinga, va. 600 persones, 300 tendes.
0: Uf.
3: Això és, de moment, lo que vos puc dir.
0: N'hi ha moltes més que ahir,
3: Són xifres considerables i, Dani, t'he de dir que tu, perquè has fet el comentari, hi ha gent que està muntant tendes ara. T'ho dic que això va a més i està creixent.
0: Anem
3: com dic, 300 tendes, 600 persones.
0: Anem a veure com evoluciona, després farem una connexió i escoltarem a la gent que està acampada a la plaça de l'Ajuntament. Gràcies, Carles.
3: A vosaltres, adeu.
0: I nosaltres ja sabeu que, a més de connectar amb Carles, tenim altres notícies, les altres notícies de la jornada. Quines notícies n'hi ha avui al carrer, Maria Caballero?
1: Jo sé que tu sempre tens fam, jo també sempre podríem
0: sempre
1: dir que és el nostre estat natural, tenim fam sempre. Pues vaig a començar les altres notícies amb dos informacions relacionades amb la gastronomia. Te'n recordes que quan feren el concurs mundial de paella, el guanyador va ser un mexicà?
0: Exacte.
1: Pues te tinc que dir que també els mexicans han guanyat el concurs a la millor tarta de xocolata del món. Un reposter mexicà s'ha alçat, com diem, amb el màxim guardó del concurs a la millor

0: tarta de xocolata del món, celebrat durant la Fira d'Alacant Gastronòmica. La seva elaboració ha sigut escollida entre desenes de propostes presentades al certamen, que ha reunit professionals de la rebosteria i destacades figures de la gastronomia, inclosos cuiners amb estrella Michelin. El concurs ha convertit Alacant durant aquests dies en un punt de trobada per als amants de la gastronomia i especialment del xocolate. I sembla que el millor cuiner de tarta de xocolate és també mexicà.
1: I és picant?
0: Home, no. Perquè, bueno, clar, que sí que és de veres que n'hi ha...
1: N'hi ha, un, sí, sí, n'hi ha una variant, una varietat que és picant.
0: I, sí, de xocolate, no?
1: És de veres. No sé si l'has tastada, però
0: no,
1: sí que és de veres.
0: No, m'agrada el picant.
1: Però què tenen els mexicans que ho guanyen tot? Absolutament tot?
0: Quina barbaritat,
1: tots
0: eh?
1: Tots aquests concursos gastronòmics es guanyen.
0: Sí.
1: Són uns cracs.
0: I de tarta de xocolate passem al millor formatge de la Comunitat Valenciana, que és d'en Callosa d'en Sarrià, el formatge de cabra madurat amb escorça floral de la formatgeria Sant Antoni, vens en el concurs oficial de Montanejos. Un any més, en el marc de la Fira del Formatge Artesà de Montanejos, s'ha celebrat este certamen de formatges artesans de la Comunitat Valenciana, organitzat per l'Ajuntament de Montanejos, la Fundació de Turisme de Montanejos i el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana. En esta edició s'ha triat 11 guanyadors, entre altres tantes categories diferents, sent el millor formatge artesà de la Comunitat Valenciana d'este any, de 2026, el formatge de cabra madurat amb escorça floral de la formatgeria Sant Antoni de Callosa d'en Sarrià.
1: Haurem d'anar, però sí que és de veres que jo te pregunte, Maria, a tu t'agrada més el formatge fort?
0: A mi m'agrada tot.
1: O formatge. Suau.
0: M'agrada tot.
1: Jo sóc més de suau, però jo sé que a tu t'agrada molt.
0: Superfort.
1: I ese formatge fort... Que fa una olor
0: especial,
1: forta també.
0: Que te deixa ahí com regust en la boca.
1: I farem una pregunta, no avui, sinó un altre dia, que no hem anunciat la de avui.
0: Creia que anaves a dir que farem un per a tastar formatge, també, estaria bé.
1: Si la gent es menja tot el formatge, la part de baix del formatge...
0: La corfa.
1: Sí, lo que és la corfa.
0: Jo sí.
1: A mi no m'agrada,
0: sí.
1: Però a tu...
0: Manxissa. La gent diu, no, que això és cera, que això no se menja. A mi m'agrada.
1: Però perquè està molt fort o per què?
0: Està més fort.
1: I més dur.
0: Clar, està més dur i més fort.
1: A tu t'agrada que el formatge estiga dur?
0: Sí. I que siga fort, que tinga sabor. I si no, que a lo millor este cap de setmana me'n vaig a Callosa d'en Sarrià a provar este Vinga. Millor formatge. Després te ja tinc que dir... que la Comunitat Valenciana ja frega el milió de gossos sensats, segons les dades actualitzades del registre de mascotes. I entre totes les races n'hi ha una que destaca especialment, que és el Podenque, que és la raça més nombrosa i també la preferida per els valencians. Les dades mostren així la importància i la presència d'aquest gos en les llars de la comunitat per davant d'altres races més habituals. Un registre que, a més, permet conèixer millor quins són els animals de companyia més presents entre la població valenciana.
1: El Podenque és que estic veient-lo, sí. És el que té les orelletes com cap a
0: plantades, dalt, sí.
1: I que és molt primet.
0: Mm.
1: I
0: és un gos de casa, de mediterrani per excel·lència. Per tant, no és d'estranyar que estiga en la majoria dels llars valencians. Però sí que és de veres que jo tampoc l'he vist molt pel carrer. Tu has vist esta raça pel carrer?
1: Jo no l'he vista tant. No l'he vista tant com podríem pensar.
0: I també tinc que dir una cosa. Jo crec que ja n'hi ha més, no sé, més gossos sensats a la Comunitat Valenciana que xiquets,
1: Segur.
0: Estem ahí,
1: Segur, segur. Però sí que és de veres que nosaltres som d'adoptar gossos,
0: Sí.
1: Hem d'adoptar gossos, no comprar-los. Comprar-los està bé si tens oportunitat i tal, però adoptar. Adoptar és, jo crec que... el que ens agrada.
0: I per acabar, furor a València per l'arribada d'una nova botiga de grans marques a preus de ganga. Fins a centenars de persones han fet cua a València per l'arribada de Half Price, una cadena europea que acaba d'obrir el seu primer establiment a la ciutat. La proposta és senzilla. Grans marques de moda, calçat, esport o llarg, amb descomptes que poden arribar a ser molt importants. L'obertura ha generat tanta expectació que les cues s'han prolongat durant hores amb clients disposats a esperar per buscar entre milers de productes i trobar alguna altra ganga.
1: Això està molt bé, perquè a València, quan n'hi ha una inauguració d'alguna botiga, sempre n'hi ha cues. És que dona igual el que siga, Sempre que n'hi ha una inauguració, n'hi ha moltes cues. I segur que si inauguren una botiga i és de roba,

0: tu fas la cua.
1: Home, per descomptat.
0: Per si regalen alguna cosa.
1: Sí, les ganguetes sempre com que donen alegria a la vida.
0: Això és de veres. Estes han sigut les notícies, les altres notícies del dia.

0: I avui és un dia especial perquè, Maria, avui celebrem no el professor d'amor, que també,
1: el sinó... Dia Mundial dels Docents.
0: Dels docents. Sí, hem de reconèixer la seva tasca.
1: Home, i volem aprofitar per parlar d'una professió que està cada dia a les aules, educant, acompanyant, intentant despertar la curiositat dels nostres fills. I per parlar de què significa ser mestre, avui tenim algú que d'això sap molt. Ell és Francesc Nogales, mestre, divulgador, autor, i en 2021 va ser reconegut com el millor docent d'Espanya en la categoria d'educació primària. Francesc, benvingut a Tot per l'aire. Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, moltes gràcies. Anem a veure si podem fer cua per anar al col·le.
0: Això estaria bé, també.
2: No només a les tendes.
1: Correcte, és de veres, sí.
0: Francesc, el 2021 et van reconèixer com el millor docent d'Espanya. He de preguntar-te, què va significar per a tu ese premi, ese guardó?
2: Moltíssima por.
1: Sí,
2: sí, clar, perquè te diuen, no, que eres el millor mestre. I jo, anem a veure. Primer, jo no me vaig presentar. Te nominen els alumnes i les famílies. Clar, t'arriba un correu que estàs nominat a millor mestre. I dius, pues si jo no fes res, s'han equivocat, a mi no era. S'han equivocat. I vaig contestar dient que s'havien equivocat i tot. I bueno, pues mira, me pedien un muntó de coses, llibres que has fet, articles, investigacions, projectes... Vaig enviar tota la informació i digueren que sí. Però jo penso que això és mentira.
1: Sí,
2: clar,
1: sí,
2: quin és el teu millor mestre per a tu?
0: Uf, tinc molts, tinc molts. Jo crec que... Jo tenia una al Clot, a Vicente Taronger, era el que més m'agradava, de geografia i història, i m'agradava molt. Per a mi, un dels millors professors que he tingut.
1: Però sí que és de veres...
2: I si és el millor per a tu?
0: Per a mi, sí, sí, clar. Però per a un altre el millor no.
1: Clar. Sí, no, però sí que és de veres que al llarg dels nostres anys com a estudiants tenim moltíssims professors.
2: Sí.
1: Però sempre n'hi ha uno que té algo especial, ja no en la manera d'ensenyar, sinó d'apropar-se als alumnes, en la manera que té d'estar present en el dia a dia dels xiquets.
2: Acompanyar.
1: Correcte.
2: Jo crec que això és molt important. I n'hi ha mestres per a tot. N'hi haurà mestres que amb exigència i disciplina els agarres amor i dius, che, si és que en esta persona vaig a dependre a muntó. Perquè exigia. I n'hi hauran altres que igual es coneixies més. Mm-hmm. No? De vegades no te passava, no vos passava a vosaltres quan eres xicotets, que de sobte andava un diumenge pel carrer, vos ho va veure el mestre i era, oh, he vist el mestre!
1: Sí, com que fora
2: de la... Déu meu, té vida! Té vida! Està fora de l'escola!
1: Sí.
2: No? Andaves a la platja en estiu i l'he vist en banyador! Oh! Sí, mare meua. Clar, jo què sé, jo crec que n'hi ha que humanitzar l'escola i humanitzar també els mestres. I precisament ara que se parla moltíssim de la intel·ligència artificial, de la tecnologia, crec que una de les coses que no hem de perdre mai a l'escola és el poder d'humanitzar gràcies a l'educació.
0: I per això volia preguntar-te, Francesc, han canviat molt els xiquets, xiquetes, alumnat, ha canviat molt en tots aquests anys que portes donant classe?
2: Mira, jo vaig a dir una cosa que igual molta gent diu, este estafava. Jo crec que no han canviat tant. Jo crec que les coses importants continuen ahí. Uh-huh. Un xiquet que vol jugar, vol passar-s'ho bé en els seus amics. Igual ara juguen en una consola o en un mòbil o a Roblox o a l'aplicació que siga. Abans jugaven en alt tipus de joc. Però al final, la finalitat és la mateixa. Volen el mateix. Què coses són importants? Els sentiments. A dependre de les coses bàsiques, la lectura, el càlcul, les nocions bàsiques per a adquirir altres coneixements. Uh-huh. I després, el ser persona.
0: Clar.
2: Aprendre

0: desperten la curiositat amb ferramentes digitals, no? Mm-hmm. Ara se parla moltíssim d'això. És una curiositat passatgera, que arriba pronte i se'n va ràpid. Crec que és molt més interessant fer una pregunta que te faci qüestionar-te, no? Una roca podia ser planeta? Què penseu vosaltres?
1: Jo pense que no.
2: En principi no, no?
0: Clar, però si pensem que el mercuri és líquid...
1: És de veres, clar.
0: Clar, podien haver roques que no siguin sòlides completament. Mm-hmm. Si pensem que és la lava... La lava són roques, però no són sòlides.
2: Clar.
0: Mireu de quina manera, amb una única pregunta, ja han fet que... Uau! Què és això?
1: I ensenyar d'aquesta manera, Francesc, és més complicat, vull dir, per part del docent, del mestre, té que treballar més els conceptes, treballar més, preparar-se més les classes, o això és innat en cada un de vosaltres?
0: Home, jo crec que depèn també una miqueta de cada profe.
1: De la personalitat, no?
0: Sí, n'hi ha profes que igual necessiten anar de la pàgina 18 a la 19, després a la 20 i 21. I així estan més segurs i ho poden fer millor. Bé, no passa res. Si se senten còmodes en aquesta relació pedagògica, endavant. Jo crec que és un poc pobre, no? Però què l'anem a fer?
1: Yeah.
0: I n'hi ha persones que a mi això no m'agrada. Jo vull que els alumnes siguin crítics, que me diguin, no tens raó, t'has equivocat. Jo crec que això està bé. Necessitem persones crítiques que tinguin capacitat de qüestionar una veritat.
1: Sí, i
2: què
1: és més...
2: No, volia preguntar-li perquè, clar, hem vist com durant molt de temps, quan nosaltres érem xicotets, es potenciava el memoritzar coses. I jo crec que ara és el contrari, és el interpretar coses. Més que memoritzar-les, entendre-les i saber interpretar-les. Penses, Francesc, que hem de deixar ese estigma de estudiar moltes hores, memoritzar-ho tot i canviar-ho per entendre les coses?
0: Anem a veure, un aprenentatge memorístic. L'abecedari. Tots ens hem après l'abecedari memorísticament.
2: Sí.
0: A, B, C, D, E, tot. Però per què t'aprofita? Per què serveix? Igual algú me diu, no, això no serveix per res. Perdoneu, però en la llista de la classe, tu quin número tenies?
2: Uf, no me'n recorde.
0: Quin és el teu cognom?
2: Meroño.
0: Bé, pues, igual estaries de mitat cap a baix.
2: Sí, mitat cap a baix, sí, però...
0: Per què? Alfabèticament.
2: Clar.
0: Estàvem ordenat. I ningú mos havia explicat.
2: Clar.
0: Com a molt diuen, no, per a buscar paraules en el diccionari. Sí, això està molt bé. Però després, quantes vegades...
2: Has utilitzat.
0: Clar.
2: Mm.
0: I si vas i vius en una finca molt gran... Tens el pati A, el pati B, el pati C, per què estan en aquest ordre? Ja està. Ja tenim una resposta. Hem de memoritzar algunes coses, sí. Uh-huh. Les taules de multiplicar, l'abecedari, n'hi ha conceptes...
2: Bàsics.
0: Que sí, clar, però és que això és una qüestió bàsica. Després hem d'ensenyar als xiquets per a què aprofita. Te faig una pregunta. Bé, esta vegada te la faig a tu.
1: Vinga, va.
0: Vinga, que mos anem a divertir. 2x5 i 5x2 són igual?
1: Sí.
0: Sí. Bé, mira, pensava contratar-te 2 hores i pagar-te 5 euros cada hora. Però ja que és igual, te contrate 5 hores
1: i
0: te pague 2, es que perquè és igual.
2: És el millor d'Espanya.
1: Ja. M'acaba de deixar. És de veres, sí.
0: Clar, això, aquestes són les coses que hem d'ensenyar en l'escola.
1: I què és més complicat, Francesc? Captar l'atenció, despertar aquesta curiositat que diem dels xiquets o gestionar amb els pares?
0: Els pares? Els pares tenen un problema i és que no saben com fer les coses en els seus fills.
2: Mm.
0: Necessiten ajuda.
2: Sí, totalment.
0: Qui els ha d'ajudar? Google o el mestre? Jo prefereix que m'ajude un mestre.
1: Jo també. Però pues sí que no sé si vosaltres ho
0: Mira,
1: heu notat.
0: Sap, tu, tens sí. Tu tens fills?
1: Dos. De 4 i de 8.
0: De 4 i de 8. M'encanta.
1: Els vols?
0: Un cap de setmana.
1: Vinga.
0: Escolta, quan els dus a l'escola,
1: sí.
0: estàs deixant en aquesta escola les coses més importants de la teua vida.
1: I passen més hores.

0: amb els professors d'aquesta escola que amb mi.
1: Tal qual.
0: Sí, sí, sí, durant tota la setmana.
1: Si estàs ara mateix així, ja t'he dit jo que estan més...
0: Sí, sí.
1: Quina responsabilitat de l'escola?
0: Tota.
1: El que hem de plantejar-nos és, aquestes famílies m'estan deixant a mi el que és més important per a ells. I damunt necessiten la meva ajuda. Si jo els veig com un rival que me qüestionen, què tal... Anem a veure, fa temps, fa 50 anys, ma mare, el meu pare, igual no tenien els coneixements que té la gent ara. Que qüestionen significa que jo igual he de canviar alguna cosa.
0: Sí, però igual que tu penses que deixem, evidentment, no?, en les teues mans lo més valuós que tenim, a la inversa jo crec que també, perquè jo crec que n'hi ha moltíssimes famílies que s'obliden, no?, i que qüestionen tot el que fa el professor, i que a lo millor el professor li diu, mira, el teu xic necessita per ajudar, participar en l'educació del xiquet, i els pares, en comptes de veure com un regal, ho estan veient com si fora una ofrenda al xiquet i a la seva educació.
1: Sí, de vegades passa que tenim fills o filles que diguem nosaltres, com a pares, és que el meu fill és perfecte.
0: Correcte.
1: Chico, pues no. No, no és perfecte. Igual en casa sí, però és que en casa n'hi ha unes normes i en casa no passa res si el teu fill s'alça i se posa a ballar o a fer el que vulga. Així n'hi ha unes normes. De vegades pot ballar, però de vegades no. Les normes canvien. El teu fill ho ha d'entendre. Jo he d'explicar-te quines són les normes així i tu m'expliques les de ta casa. I ja arribarem a un acord. Ja veurem. Que igual si me convences i me ho dius bé,
0: mateixes, no?
1: Igual el cap de setmana me dius, mira, va, te'ls deixa el xiquet i...
2: I, Francesc, en quin professor o quin mestre et vas fixar o te va marcar?
0: Clar, tot
2: ser
0: no s'ha marcat
2: professor, perquè, clar, tu tindràs també un referent com a professor.
1: Uau! Mira, jo tenia una mestra, la doña Piedad. Mm. Me'n recorde moltíssim d'ella. I he tingut molts, Don Miguel i moltíssims mestres que varen ser molt importants. Però si jo sóc mestre, no és per aquestes persones. Me varen ensenyar superbé. Però el meu germà va anar a la meva escola durant molt de temps, fins que ja no podia continuar, i va anar a un centre d'educació especial, que se diu Torre Pinos, que està en Torrente. Jo recorde que vaig fer això de selectiu, que era en aquella època, i dius, i ara què faig? 10 carreres. Ahí.
2: Ah,
1: i en aquest moment s'escrivien en un paperet, no ara que va tot per ordinador, no, en un paperet. Varen fer una festa en l'escola del meu germà, va ser la primera vegada que vaig anar allà. Vore, jugar a futbol en els mestres del meu germà, vore com feien una paella grandíssima per a totes les famílies. En aquest moment jo vaig pensar, jo vull ser com aquestes persones. Aquestes persones li han canviat la vida al meu germà, a Jordi. Per a mi, aquests són els mestres que me varen influir.
2: Que fort, la veritat és que...
0: Que història més xula. Clar, també estem dient que a tots ens han marcat en algun moment de la nostra vida un mestre que realment tots els alumnes li marca un professor, i ara te pregunta la inversa. Què has après o què t'han donat a tu tots els alumnes que han passat al llarg de la teua carrera com a docent?
1: Moltíssimes coses.
0: Sí.
1: Moltíssimes. No te pots imaginar. Ahir, per exemple, vaig anar amb els meus fills a veure una obra de teatre i n'hi havia alumnes. Alumnes que tinc enguany i alumnes que tenia l'any passat. Mestre, i el meu fill. Pare, que ja tens
0: ahí... Que ja t'han reconegut, no?
1: Això és supersatisfactori. És supersatisfactori. De sobte que estigues en el cole, en l'escola, i que arribe una antiga alumna i diu, és que vinc a fer pràctiques. Com que a fer pràctiques? Sí, que estic estudiant magisteri. Uau! I per què? Perquè m'agradava el que feies.
0: Que guai. I la paciència se té que treballar tots els dies, perquè, clar, jo tinc dos, bueno, nosaltres tenim dos, i jo n'hi ha vegades, i clar, són nostres, vull dir que al final els tens carinyo perquè t'ha tocat, però en el vostre cas, quan tu tens una aula amb 20 xiquets, cada un del seu pare i de la seva mare, n'hi haurà que tindre moltíssima paciència en ells, o no?
1: Sí.
0: O és una altra manera de treballar en ells?
1: A veure, els mestres tenim un poder que els pares no tenen. La veu de mestre.
0: Ah, des de veres.
1: Te poses així, en serio. Xics, va, anem a fer algo, que si no, i ja se queden ahí, va. O alces la mà, o fas qualsevol cosa. N'hi ha, cada mestre té el seu llibre, no? Que n'hi ha alguno que té la mirada esta assassina, que... Oh! Ah. Però això ja cada vegada funciona menys.
0: Però esa mirada assassina en els pares no funciona.
1: Eh? No. I lo de la veu seriosa tampoc.
2: Clar, Francesc, volia preguntar-te, i se va per de pare i de professor, canvia molt a l'hora de tractar d'entendre els xiquets? Perquè quan estàs a casa has de llevar-te ese disfraz de professor o esa imatge de professor i ser el pare. Canvia molt la forma de comunicar a un xiquet quan eres professor i eres pare a la mateixa vegada?
1: Jo crec que canvia, per supostíssim que canvia. Tal vegada el moment quan els meus fills arribaven a casa i tenien deures i tal, i te posaves clar. ahí ja tenies el rol de profe. De tota manera, els meus fills...
0: Tenia la mirada que... assassina.
1: No. Els meus fills... vaig a dir un taco, però se descollonen en mi. És que la veritat és com és. Vaig per qualsevol puesto. Anem ahí a un parc, per el monte, a un museu. Jo es comença a explicar coses. Pare, ja estàs una altra vegada.
0: Fent de profe.
1: Que no... Deixa de fer de profe i te toca callar i dir, bé, no passa res.
0: Quants anys portes, Francesc?
1: Mira, enguany
0: sí?
1: He fet 26 anys.
2: 26 ja, mare meva.
0: I suposa que no tens ni pretensions ni idea de jubilar-te, clar, eres molt jove.
1: A veure, jo jubilar-me, jo jugué a la loteria. Si toca, toca. Però
0: luego estiraries a faltar, no?
1: Això és segur. Ja me buscaria jo una feina...
0: Unes extraescolars o algo, no?
1: Sí, algo que tinguera temps.
2: Francesc Nogales, moltes gràcies per estar així en el dia del docent. Era una manera de reconèixer, no?, aquesta tasca que feu i com cuideu als nostres nanos en el dia tras dia, que sí que és de veres que no fem aquest reconeixement, però jo crec que cal reconèixer la vostra tasca i com feu les coses, Francesc.
1: Gràcies a vosaltres, de veritat.
2: Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa perquè ja està preparat per ahir Carles Navarro.

0: La vesprada és tot per l'aire.
1: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
0: Enguany, el dia gran dels valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
1: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
0: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
1: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre.

0: el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Continuem tot per l'aire després de parlar amb Francesc Nogales, millor profe d'Espanya, valencià de l'any 2021. És moment d'anar amb les notícies també d'actualitat, no? Perquè estem en un punt calent d'actualitat hacia la ciutat de València, on ja està Carles Navarro, i aprofitem que també s'ha convocat oficialment aquestes eleccions del 29 de novembre. I clar, anem a fer una barreja d'absolutament tot per a veure com és l'ambient ara a la plaça de l'Ajuntament de València amb Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs?
2: Què tal? Bona vesprada, companys. Pues mira, així estic, en esta acampada, com he dit abans, en la acampada reivindicativa per la vivenda, en este campament que, com vostè ha avançat abans, té unes 300 tendes, ja són 300 tendes i estan muntant-ne més, i hi haurà al voltant d'unes 600 persones aproximadament. Unes tendes que estan completament organitzades, han creat inclús carrers, vies, no estan amontonades, estan una al costat de l'altra. De fet, hi ha molta gent que està, a la gent que ve nova per a sentar-se així en la plaça de l'Ajuntament, està distribuint-los per a que no se fiquen tots al mateix lloc i per a que no siga un muntó de tendes sense ordenar. Per a que vos feu una idea, vosaltres, Maria i Dani, m'imagino que molts dels que ens estan escoltant, l'acampada, el campament, ocupa tot el que ocuparia la mascleta. La mascleta, les mascletades de falles.
1: Sí.
2: L'acampada ocupa tota aquesta zona que delimita la gàbia de la mascleta, que és una zona prou gran. Està molt prop de les cases de flors, de les floristeries que estan així a la plaça de l'Ajuntament. I en aquests moments està celebrant-se una xerrada informativa sobre l'acampada com a mesura de pressió. Hi ha dues persones encarregades de l'organització d'esta acampada que estan donant aquesta xerrada amb molt d'èxit, per cert, perquè hi ha molta gent que està així escoltant les històries, els consells que conten les dues persones que estan ara en aquests moments donant la xerrada. Com dic, és una acampada molt organitzada, és una acampada on hi ha molta gent, és una acampada que té també moltes activitats programades i és una acampada indefinida, perquè no se sap quan van a desmantelar este campament, però com dic, és una acampada molt organitzada. Estic ara en estos moments en un punt del campament on està ple de menjar, està ple de beguda, així se centralitza tot el que la gent ve a donar, tot el que la gent ve a aportar a esta acampada. Així se fa una espècie d'inventari, s'agrupa per categories, i si algú dels que està quedant-se així en l'acampada necessita algo, ve i ho demana. Jo no sé si puc preguntar.
3: Sí,
2: molt bona vesprada. Una xica que està així en l'organització, me pots explicar què és això exactament, quin és este punt?
4: Hola, bon dia. Estem categoritzant tot el que entra.
2: Sí.
4: I jo, per exemple, estic escrivint...
2: Pots parlar en castellà, no te preocupes.
4: Sí, vale, mejor. Pues estoy escribiendo todo lo que entra, nos lo traen desde ahí, que son el punto de recogida. Y yo estoy categorizando eso, lo que entra, y luego ella está categorizando lo que sale.
2: O sea, entén que totes les persones que venen a donar algo ho deixen allí en el punt d'informació de recollida i després vos ho duen així. Què és el que esteu recollint? Què és el que accepteu? Quines són les donacions que esteu rebent?
4: Tenemos de todo, de hecho, es que tenemos mucho de todo. Tenemos comida, agua, leche, cosas para desayunar, tenemos compresas...
2: Sí, productos de higiene de primera necesidad.
3: ¿Y quién lleva esas?
4: De verdad que pedimos desde aquí que si alguien necesita algo, que no le dé vergüenza venir, que tenemos de verdad que muchas cosas.
2: ¿Y es tan fácil como las personas que se están quedando así a acampar, venen así, vos ho demanen y vosaltres el seu doneu?
4: Sí, así es. Aquí lo piden, apuntamos los que se llevan y así tenemos más o menos un registro y perfecto, ¿no? Es así.
2: Digamos de orden, ¿no?
4: Sí, lo estamos intentando organizar todo bien para que no haya caos, estar lo más organizados posible.
2: Moltíssimes gràcies. El teu nom?
4: Marina.
2: Marina, moltes gràcies. Ha sigut molt amable. Marina ens ha contat ja com funcionen, perquè així, clar, se passen 24 hores. Així han de menjar, han de beure, han de netejar, han d'escurar els plats, han de cuinar... Així hi ha una persona que inclús... a veure si puc colar-me... Bona vesprada. Així és el punt de fer cafè, entenc? Este és el punt del cafè?
3: Sí, sí, sí.
2: Escucha, ¿cuánto tiempo lleváis aquí?
3: Ay, mogollón, desde por la mañana.
2: ¿Sí?
3: Desde hace dos días, sí.
2: ¿Y os vais a quedar hasta...?
5: Això no se sap, ¿no?
2: Lo que fas a falta... Bueno, gràcies, gràcies. Costa, Dani Maria, costa...
4: No volem parlar.
2: Bueno, se suposa que hi ha gent de l'organització que se dedica a la comunicació.
4: Sí.
2: El que passa és que, bueno, encara no estan com molt ben organitzats per a atendre als mitjans de comunicació. Uh-huh. Les persones que estan acampades, pues, depèn de la persona que te trobes. Pues Marina, la del magatzem, ens ha parlat perfectament, amb un somriure en la boca, ens ha explicat tot el que estan fent, però hi ha altres persones pues, que, bueno, pues, potser per timidesa els costa un poc més.
4: I què tipus de persones? Sobretot gent jove, gent major...
2: Hi ha gent jove, sobretot gent jove, gent que ve així perquè té, bueno, pues, té una reivindicació en comú, però gent major, la que s'apropa, la que està així és perquè s'apropa a apoyar la causa, la que s'apropa a donar menjar o materials que necessiten, com ens explicava Marina, però sobretot és gent jove la que està així, tant organitzant l'acampada com quedant-se en aquestes tendes de campanya. Gent, a més, jove, molt jove, més jove que jo, més jove que tu, Maria, que som de la mateixa quinta, però ara en aquesta xerrada que vos comentava abans, que ha començat fa uns minuts, ara ja te dic, hi ha molta gent que ve a apoyar la causa. Bona vesprada. Veus?
4: No
2: volen. T'apropes i la gent, la gent no vol parlar, no sé molt bé per què, però bueno, suposa que i vull pensar que és timidesa.
1: I Carles, digues. I la gent que no la que està acampada, sinó la que està al voltant passejant per la plaça de l'Ajuntament o que està, per exemple, de trànsit perquè va al treball i es topeta a mitja acampada que està agafant força, a lo millor això sí que pot parlar i donar la seva opinió d'una imatge que no és normal, perquè estem parlant de la plaça de l'Ajuntament de València, una plaça molt transitada i que a més, si no m'enganye, en 4 dies o en 3 dies tenen eixa mascleta pel 9 d'octubre i no sé si es podrà fer o no si està l'acampada encara vigent.
2: Sí, efectivament, Dani, tot el que has dit té raó. Vaig a veure si puc parlar amb persones que estan així, passen, miren... Hola, què tal? Bona vesprada. Me podeu contestar un parell de preguntes? Són molt fàcils, no hi ha càmera, és ràdio, no vos preocupeu. Entenc que no formeu part de l'acampada, no?
6: No.
2: No. Què opineu, ara que esteu així mirant?
6: A ver, yo creo que muy bien, la verdad, es algo que se tendría que hacer. Y bueno, se ha volcado toda España además. Entonces yo creo que más, los chavales lo están haciendo muy bien, muy organizado. Parece que todo muy limpio además. Entonces no sé, yo veo bastante bien.
2: Hi ha un tema polèmic i és que el 9 d'octubre està ahí a punt de celebrar-se, queden 3 dies. Així a la plaça de l'Ajuntament estan programats molts actes que no saben si se podran celebrar per l'acampada. Vosaltres, com ho veieu?
7: Està clar que, siguent un cas que el 9 d'octubre se repeteix tots els anys, però la situació de la vivenda és molt més important. O sigui, cal garantir que tot ciutadà tingui una vivenda digna i en qualitats i en possibilitats econòmiques, perquè i un 9 d'octubre pues, baixar o pujar la senyera potser ara no és lo important. O sigui, hi ha situacions més importants com és ara la vivenda i és ara i ara que estem reaccionant i lluitant pels drets, pues cal posar el foco ahí y no en un acte que se repiteix any tras darrere any, que és el 9 d'octubre, però és el dia del poble valencià.
6: Sí, y también pueden convivir, yo creo que las dos situaciones, si hay con respeto y en general, igual pueden convivir perfectamente las dos.
2: Perfecte, Maria, moltíssimes gràcies. Gràcies. Esta és la opinió, Dani,
1: tota la raó,
2: de dos persones. Digues, Dani, digues, sí, que no t'ho he escoltat.
1: Que tota la raó, que poden convivir les coses sempre que n'hi hagi respecte, i anem a veure com evoluciona tant una cosa com l'altra, perquè sí que és de veres que clar, el problema de la vivenda està ahí, sí que és de veres que no s'ha fet el que tocava durant molts anys.
8: Però també és de veres que el president del govern, Pedro Sánchez, este matí ha dit que ha convocat eleccions. Per lo tant, suposa que la vivenda serà el tema central de tota la campanya electoral de tots els partits, però també és de veres que no n'hi ha, jo crec, una solució immediata per a tota la gent que està ara mateix acampada en la ciutat de València i en més ciutats del
1: sí,
8: nostre país.
1: Sí, i a més, Carles, també vull preguntar-te, n'hi ha molta policia? N'hi ha un cordó de seguretat? O estan... suposo, jo vaig estar ahir...
8: Si tenen supervisió, no?
1: Vaig estar ahir a la plaça de l'Ajuntament i n'hi havia... era una acampada pacífica, hi havia un ambient amb tot el respecte del món, però n'hi ha molta policia, n'hi ha una zona com acordonada per a que no hi hagi incidents, perquè l'altre dia sí que és de veres que en aquesta marxa cap al Palau de les Arts va haver problemes. Suposo que a la plaça de l'Ajuntament la situació és molt tranquil·la.
2: És molt tranquil·la, Dani, és molt pacífica. Tu mateixa pogueres comprovar ahir per la vesprada. Mira, que jo puga veure en estos moments 1, 2, 3, 4, 5 policies locals i dos cotxes de la policia local. Esta és la vigilància que jo en estos moments tinc a la meua vista.
8: Per a 600 persones.
2: Per a 600 persones, més tots els que estan passant i totes les amenaces que han rebut, perquè no sé si heu llegit a la premsa, que els acampats han rebut, s'han apropat a aquesta zona, grups de gent increpant-los i recriminant-los les seues actuacions. Jo també pensava que anava a haver més seguretat, més presència policial, i és veritat que la presència policial que hi ha en aquests moments és més ben discreta i diria que inclús la normal en un dia que no hi haguera una acampada d'aquestes característiques així a la plaça de l'Ajuntament. No sé si per la nit es reforçarà la seguretat o no, però en aquests moments ja t'he dit 6 policies i 2 cotxes de policia. I mira, uno se'n va. Així és que queden 3 policies i un cotxe de policia.
1: Lo que està clar és que quan no n'hi hagi acampada, si se'n van pronte serà bona senyal, perquè pot dir que n'hi ha una solució.
8: Una solució, correcte.
1: Que n'hi ha una solució i això és el que tots volem. Carles, alguna coseta més per la plaça de l'Ajuntament?
2: De moment no, com dic, una situació molt tranquil·la, molt pacífica, gent completament organitzada, una protesta completament organitzada i tranquil·la, i per lo que m'han pogut dir abans d'entrar és que això, esta acampada és indefinida, independentment de que hi hagi un 9 d'octubre o no.
1: Estarem pendents. Gràcies, Carles.
2: A tu, adeu, a vosaltres, adeu, adeu.
8: Adeu,
1: i
8: Carles.
1: Nosaltres, que, clar, anàvem a parlar amb un politòleg, però és que se'ns ha tirat el temps damunt i jo crec que és millor guardar aquesta entrevista per a més endavant del programa.
8: Sí,
1: avui.
8: Abans de que finalitzi el programa podrem parlar amb José Luis Sauquillo, que és politòleg, i ell ens podrà explicar què significa
1: esa convocatòria d'eleccions
8: anticipades
1: avançada.
8: I sobretot com va afectar a tots els partits polítics a nivell nacional i també així,
1: clar,
8: en
1: perquè,
8: clau valenciana.
1: Clar, perquè jo tinc molts dubtes, perquè jo no sóc un home de política, jo sóc un home d'esports, però clar, a qui beneficia, a qui perjudica? En clau valenciana, com podem llegir el que ha convocat este matí Pedro Sánchez? Quines conseqüències pot tindre també a la política valenciana a l'hora de poder convocar o no eleccions?
8: De moment, en lo de l'acampada, l'alcaldessa de València, María José Català, ja li ha dit a la delegada del govern i candidata a l'alcaldia per el Partit Socialista,
1: Pilar Bernabé,
8: ja li ha dit Català a Bernabé que espera que faça tot el possible per a que el 9 d'octubre se celebre amb total normalitat, que no té ninguna intenció ni de suspendre, ni d'aplaçar, ni de reubicar qualsevol acte del 9 d'octubre. Per lo tant, li ha ficat la pilota en mans de Pilar Bernabé, que com a delegada del govern ara té que decidir què fa amb aquesta acampada.
1: Sí, perquè hem de dir que la delegada del govern és l'encarregada de la Policia Nacional.

0: Correcte.
1: I és la que, en teoria, ha de, entre cometes, que s'entenga, fer-los fora, si n'hi ha algun problema o si n'hi ha algun acte, com és, per exemple, el 9 d'octubre, on hi ha una mascletà programada en la mateixa plaça de l'Ajuntament, com si fos un dia de falles.
0: Correcte.
1: I per això, aquestes declaracions de l'alcaldessa de València de que no va a ficar en un altre lloc qualsevol acte. Però no només parlarem d'això, perquè després del bullet informatiu tenim Horatge, tenim una balladora, tenim també un amic meu que ve així a presentar el seu llibre.
0: Amic
1: que
0: teu és amic, i de Topúria.
1: I de Topúria. Tindrem també True Crime, tindrem també a Lourdes Álvarez, que es donarà consells de família, i tindrem moltes més coses. Saps a on?
0: A on?
1: Així, en Tot per l'Aire. Fem una xicoteta pausa, anem al butlletí informatiu, perdó, amb tota l'actualitat del moment, i a la tornada escoltem ja tot el que ens ha de dir també Carles Navarro, que de l'acampada de la plaça de l'Ajuntament se'n va al barri de Patrais, que estan en festes, dia gran. Enhorabona, vinga, una pauseta i tornem.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: És la notícia del dia, ja ho saben. Pedro Sánchez ha decidit finalment avançar les eleccions i convocar-les per al pròxim 29 de novembre. Després de meditar i fer consultes durant tot el cap setmana, després també de la derrota dels decrets d'habitatge al Congrés, ho ha anunciat este matí. La dissolució de les Corts es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. Les Corts quedaran dissoltes, però no inactives. I el govern tampoc. Demà mateix el Consell de Ministres, ordinari en este cas, tornarà a aprovar els decrets de l'habitatge i els portaran a la Diputació Permanent del Congrés. Allí el bloc d'esquerres encara manté la majoria sense necessitar Junts per Catalunya. Els ministres de Sumar ja han avançat que els decrets inclouran alguns canvis, però que mai comportaran, diuen, una rebaixa en les mesures de protecció. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura.
2: Va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. Ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección de lo que ya había.
1: Aconseguir una nova majoria progressista més forta és una de les raons que Sánchez ha esgrimit per avançar les eleccions.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
1: I apenas uns minuts després de l'anunci, el president popular Alberto Núñez Feijóo ha comparegut per a celebrar, ha dit la notícia. El PP ha insistit que, per fi, els espanyols podran elegir. Un per fi que, a jutjar per com han anat repetint-lo dirigents populars al llarg del matí, es pot considerar ja el primer lema de la precampanya popular.
4: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello. Para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
1: Vox també es felicita per l'avançament electoral, però comencen a posar en dubte la netedat del procés i recomanen no votar per correu. La convocatòria d'eleccions ha agafat l'esquerra del PSOE sense candidat i sense una coalició definida. Volen presentar el 17 d'octubre la nova versió de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli. I a falta de la decisió definitiva, la ministra Mònica García, que figura en moltes quinieles com a cap de cartell, no es descarta.
5: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso.
1: Si la presentació del Front Ampli es manté per al 17 d'octubre, es farà ja sense sorpreses perquè el termini per a presentar coalicions a les eleccions s'acaba un dia abans. I també per això Podem proposa celebrar primàries obertes els dies 14 i 15 d'octubre. On sembla que ja descarten participar en aquest Front Ampli és en Compromís. El síndic Joan Baldoví diu que estan disposats a acollir altres formacions, però que la marca serà valenciana.
6: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
1: I l'Ajuntament de València ha atorgat este migdia la distinció de fill adoptiu de la ciutat al futbolista de Foios, Ferran Torres.
7: 2. Concedir la distinció de fill adoptiu de la ciutat de València a favor de Ferran Torres García en reconeixement a la seva projecció internacional com a futbolista format a València.
1: En el mateix acte, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rebut la medalla d'or concedida per l'Ajuntament de València a la ciutat autònoma en el marc dels honors i distincions que lliura amb motiu del 9 d'octubre. Abans d'acudir a l'Ajuntament del Cap i Casal, el president Pérez Llorca ha rebut Vivas en el Palau de la Generalitat. La ciutat autònoma rebrà també l'alta distinció de la Generalitat divendres.
8: Voy a proponer para el próximo miércoles que la alta distinción de la Generalitat en esos galardones que otorgamos el 9 d'octubre, día de nuestra tierra, sean para la ciudad de Ceuta, para toda su población.
1: I el president de Ceuta s'ha mostrat molt agraït per aquestes distincions.
9: Transmite a través de València, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España. transmite que lo que está en juego en Ceuta no es solo la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, es la integridad y la soberanía del conjunto de España. Transmite, querido presidente, y te lo agradezco de corazón, que Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende y que Ceuta es España.
1: I un apunt sobre l'oratge, Lluís Obiols, sembla que comencem una setmana més tranquil·la que l'anterior.
10: Més tranquil·la, però sobretot a partir de dimecres, perquè aquesta vesprada hem d'estar pendents de nou de les tronades. De fet, a les 6 s'activa un avís a tot l'interior de la província de València per tempestes que poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyades de ratxes de vent de fins a 70 km per hora i de granís. De fet, ja comencen a entrar les tempestes, bàsicament per la zona de les valls del Vinalopó, la Costera, la Canal de Navarrés, s'aniran estenent, però avui difícilment aplegaran a la costa, no serà com la matinada passada. Amb tot, localment, com diem, poden ser fortes, especialment en zones interiors del centre. Demà augmenta el risc de ruixats i tronades. De fet, demà al matí ens alçarem amb molts núvols, sobretot més compactes a l'interior, ja es pot escapar alguna gota a la plana d'Utiel Requena, a la vall de Cofrents i ara, i a partir de migdia les tempestes demà aniran a més. De fet, demà de vesprada, entre vesprada i poqueta nit, podrien ser generals i localment fortes, especialment fortes a l'interior, però també a plegar al Golf de València i fins i tot a les comarques d'Alacant. Demà de vesprada, menys risc de pluja al litoral de Castelló. Per tant, un dimarts de seguiment perquè tindrem tempestes localment fortes. El que no ens abandona és la calor. Avui s'ha arribat als 30 graus a Orihuela, 29 graus a Requena, a Cases del Río, o 29 graus, per exemple, a Cox, 27 a Castelló de la Plana, 27 a València, 28 a Alacant. Demà continuarem amb temperatures molt altes, de cara a dimecres, de vesprada alguns ruixats al nord, i a partir de dijous oratge més tranquil, però també més fresc.
1: Una setmana no tan tranquil·la, Lluís. Gràcies.
10: No tan tranquil. S'ha de seguir l'octubre.
1: Gràcies, Lluís Obiols. En esports, acaba de fer el sorteig de tercera ronda de la Copa de la Reina amb dos integrants valencians. El València visitarà el Club Deportivo Samper de Coslada, de segona federació i debutant en la competició, mentre que el Llevant, que està en segona divisió, s'enfrontarà a un primera, l'Eibar. L'eliminatòria a partit únic es disputarà els dies 3, 4 i 5 de novembre. I a més, en tenis, ja tenim finalistes als tornejos asiàtics. A l'Obert de Tòquio, el vigent campió de Tòquio, Carlos Alcaraz, disputarà demà a les 11 la final. Això després de guanyar el duel espanyol contra Jaume Munar, que l'ha posat en dificultats en el primer set. El murcià ho ha contrarrestat pujant el nivell en el segon i donant un recital en el tercer, que ha guanyat per 6-1. Carlos Alcaraz analitza el partit.
11: Jaume es un jugador muy, muy complicado, que al final tiene un estilo de juego que

0: que te hace dudar muchas veces, sobre todo en qué tiro elegir. Jugar agresivo, pegar a la bola lo más fuerte que pueda y no dejar que el partido lo lleve en sus manos, ¿no? Yo creo que eso ha funcionado y la verdad que muy contento de poder jugar otra final aquí en Tòquio.
1: Tornem amb més notícies a les 7.
2: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: ¿Qué pasa?
4: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
3: ¡Qué tranquilidad!
4: Pues sí, damos un paseo.
5: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
8: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
9: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.

0: Continuem així a Toper l'aire, a mi se ritme tropical. Per què, Maria?
1: Home, que avui li he ficat la lambada a Lluís Obiol perquè ell me va dir... Tenim una temperatura tropical, pues, més tropical que la lambada, no?
2: Sí, sí, bona vesprada, bona vesprada, sí, sí. Però jo trobo que això de la lambada ja ha quedat un poc, no?
1: Amb tant ritme. Antiquat?
2: Sí.
0: Te ho he dit, quin antigor.
2: No, clar, és que jo diria que ja la gent de...
1: Ja, la gent
2: de
1: jove,
2: menys,
1: no?
2: De menys de 30 anys, pot ser, eh? No sé, eh?
1: Tu no has ballat mai la lambada?
2: Jo sí, però jo ja m'agradaria tindre 30 anys, però no els tinc.
1: Ja pentinis canes.
2: Saps? Vull dir... Sí, no, però
1: escolta,
2: bueno.
1: Escolta, t'hem cridat perquè n'hi ha un titular que fica... AEMET anuncia 4 dies consecutius de pluges en la Comunitat Valenciana. Això és de veres?
2: Això és de veres. A veure,
1: és que la Comunitat Valenciana és molt gran.
2: És molt gran. Depèn de... Avui hi haurà tempestes, demà hi haurà tempestes, dimecres també, però menys. Dijous encara podria ploure un poquet. I a partir de divendres, que és el dia... el 9 d'octubre,
1: sí.
2: En principi serà un dia prou tranquil. Prou tranquil, tot i que divendres de vesprada no es descarta alguna gota al sud. Bàsicament al Baix Segura. A veure, anem per parts.
1: Val.
2: Anem per parts, perquè, clar, estos titulars...
1: Clar.
2: De moment, avui, ara s'ha activat un avís per tempestes a l'interior, bàsicament interior, província de València,
0: val.
2: 20 litres per metre quadrat en una hora. De fet, es repeteix un poquet el patró d'ahir, però ahir les tempestes van començar més a poqueta nit,
1: sí.
2: Però avui no creiem que no plegaran a la costa.
1: Ahir
2: va ploure bona cosa, a última hora del dia, per exemple, a la ciutat de València,
1: sí.
2: I fins i tot al Baix Maestrat, de nou, Benicarló, Peníscola, han arreplegat quantitats de pluja que han arribat als 90 litres per metre quadrat a Benicarló. Una altra volta. Diguem que el Baix Maestrat, des de dijous, divendres, ja en alguns punts porten més de 250-300 litres per metre quadrat. Avui tenim aquesta situació, deies, de temperatura tropical, però és que avui, per exemple, hem aplegat els 30 graus a Orihuela, 27 a Castelló de la Plana, 27 a València, 28 a Alacant. Per tant, de l'interior destaquen, per exemple, els 25 a Begís, que és una temperatura molt elevada.
1: Molt alta, sí.
2: 26-27 al Coll. Per tant, continuem amb aquestes temperatures tan elevades i, sobretot, amb molta humitat.
1: Sí.
2: No sé, però este matí jo he hagut d'anar a Sueca i tens esta sensació de...
1: De bochorno,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Pegalós.
2: I estem ja a 5 o 6 d'octubre, no? A partir de dijous...
1: Val.
2: O sigui, avui tenim esta situació. Demà es manté la temperatura elevada. Demà tindrem més ruixats i tronades. Demà sí que podrien ser generals.
1: Val.
2: I a plegar a la costa. Atenció demà de vesprada i a poqueta nit. Val. Perquè seríem fortes.
1: Sí.
2: Vale? Sí. Demà haurem d'anar seguint esta situació de tempestes. Dimecres de matinada. Encara algunes pluges. Sobretot centre i sud. Al nord ja... deixaria de ploure i entraria el vent de mestral. Quan entra el vent de mestral, que és vent de nord, és vent més fred, però és vent més sec. Baixa la temperatura i no hi ha precipitacions. Diguem-ne que ja no tindríem esta aportació marítima,
1: mm-hmm.
2: Ja no tindríem esta humitat que amb el vent de llevant. Això ja seria a partir de dijous al centre i al nord. Però tenim un embossament d'aire fred, el que es coneix com una dana, que se situarà a la zona del Golf de Cadis a partir de dijous, divendres. En funció de si se situa un poquet més cap al nord o cap al sud, podríem tindre un cap de setmana, ja a partir del 10 d'octubre, amb més pluges, però concentrades especialment en zones del sud. I amb vent de gregal, perquè si al nord tenim vent de mestral, al sud tindríem vent de gregal, i aquest vent, que és de nord-est...
1: Sí.
2: Arriba molt humit a la zona de la Safor, la Marina Alta. Per tant, podríem tindre a partir de divendres i dissabte algunes pluges en aquesta zona.
1: Més en Alacant.
2: Més en Alacant i el sud del Golf de València. Tot indica que hi ha al nord, o sigui,
1: a Castelló...
2: Castelló, des del Xúquer, Pagamunt, hi ha la situació a partir de dimecres... No, a partir de dijous, tranquil·litat.
1: Ah, però demà en tota la Comunitat Valenciana.
2: Temperatures més baixes.
1: Val.
2: Ja estaria. Sí, ja toca. I de moment, el 9 d'octubre no perilla, sí que podríem tindre alguna gota a última hora del dia entre la Safor, la Marina Alta, també al Baix Segura, però en principi el 9 d'octubre seria un dia prou tranquil. O sigui que 4 dies, després de tot el que t'he explicat jo, o que vos he explicat jo, titularíeu 4 dies?
0: No, que va.
1: Titularia, estate pendent...
2: 3 i mig.
0: 3 i mig, no, i depenent de la zona.
1: Estate pendent de l'horatge d'apunt i de Lluís Obiol, o sigui, ja està.
2: 3 i mig, 3 i mig. Però, és el que ha plogut i sobretot els llamps que hem tingut,
1: Perquè... Per la nit també, Que s'ha donat
2: la nit. Molt. De fet...
1: I este cap de setmana un mini huracà i també?
2: Al final no es va formar.
1: En el Mediterrani, no?
2: Sí, era el que va deixar tantes pluges a, bàsicament, Barcelona i Girona. I al final van ser com un... el que es diu tècnicament és un sistema convectiu. Convectiu és sinònim de tempestes,
1: sí.
2: Perquè hi ha convecció, puja l'aire, no? L'aire càlid, puja, ascendix i es forma el núvol i precipita. I al final el que es va formar és, com podríem dir, que un sistema de tempestes molt fortes, però sí que alguns models, de fet la NOAA, l'agència americana, sí. La que segueix els huracans, va dir dissabte al migdia deia que hi havia probabilitat d'entre un 10 i un 20% que es formara, que aquesta estructura acabara tenint característiques tropicals. Per això que diem que el mar està... Tot depèn de la temperatura de l'aigua del mar. Però finalment no es va formar, però... Jo és el que he intentat explicar este cap de setmana i, ja aprofite estos minuts que em brindeu.
0: Sí, clar.
2: Per dir que, clar, que nosaltres tenim situacions que no... O sigui, el Medicà, que és... la unió de Mediterrani i Huracà. Ah. Medicà.
1: Ah, Medicà.
2: Medicà.
1: Vale.
2: Medicaid seria...
1: L'hem batejat com Medicaid.
2: Sí, com Medicaid. Però no només... nosaltres tenim situacions meteorològiques, per exemple, ha plogut moltíssim al Baix Maestrat estos dies i no teníem ni dana, no teníem ni Medicà, teníem molta aportació marítima, molta humitat, un poquet d'aire fred en altura, tampoc calia molt, i clar, i com que tenim muntanyes molt a prop de la mar, de seguida es formen... ascendix l'aire, no? Amb la qual cosa que no cal ni un Medicà ni una dana. Una dana et pot deixar molta precipitació, però també et pot deixar molta precipitació d'altres situacions. Clar.

0: preparat també el següent convidat, José Luis Sena, que ens parlarà del seu nou llibre, Ovejas Millonàries, asiento per l'aire.
1: Estàs escoltant Tot per l'aire, en Apunt Ràdio.
2: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
1: Enguany, el Dia Gran dels Valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
2: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
1: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
2: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Apunt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. La vesprada és Tot per l'aire.

0: continuem en Tot per l'aire i és moment de parlar amb un dels protagonistes que jo tenia moltes ganes de convidar, perquè és que esteu a l'streaming, ja esteu veient així el llibre, també la gorra, i clar, ho hem anunciat abans, que avui venia un amic, que venia una persona que s'ha superat molt i que, Maria, ja està així assentada amb nosaltres.
1: Sí. Perquè hi ha persones que naixen per seguir el camí que els marca la vida i n'hi ha altres que decidissin obrir-se el seu propi camí. Persones que davant de cada colp, en lloc de parar, tornen a alçar-se, que han conegut l'èxit però també el fracàs i que han hagut de començar de zero més d'una vegada. Avui parlem amb una d'aquestes persones, amb una persona que ha convertit les dificultats en aprenentatges, els fracassos en oportunitats i la seva manera de pensar diferent en una forma de vida. Ell és José Luis Sena, autor de Oveja Negra Millonària i creador d'Oblak, una marca de gorres que ha trobat en persones com Ilia Topuria una manera de representar aquesta filosofia de no seguir mai al ramat. Avui volem conèixer l'home que hi ha darrere de la marca, les caigudes, els èxits, les decisions, els riscos i, sobretot, què significa realment atrevir-se a ser una ovella negra.
0: Què tal, amic? Com vas?
2: Molt bé. Castellà o valencià? Com
0: tu vulguis, com tu vulguis.
2: Vale.
0: Tenia moltes ganes d'estar així amb nosaltres. Demanem perdó perquè estaves convocat per el divendres, però va passar el que va passar i t'hem traslladat avui. Però, clar, és que vens amb el teu llibre, que és una experiència personal. Jo me l'he llegit, m'ha agradat molt i m'ha sorprès molt perquè és una història de superació.
2: Sí.
0: Totalment.
2: Sí, total.
0: Des de principi a fi, i a més, la teua vida és que està marcada per moments molt durs des de que eres molt jove. I clar, jo volia preguntar-te, això t'ha servit per a formar-te com a persona, però també al món dels negocis com a aprenentatge per a tot el que venia després.
2: Total. M'encantaria parlar en valencià, però no, la castellà. Meva audiència no va a comprendre
0: castellà, molt. Castellà. Mentre ho entengues...
2: Total, sí, perfecte. Sí, lo que me pasó en el pasado me ha condicionado, pero también me ha enseñado lo que es la resiliencia. Uh-huh. Esto me ha costado muchos años de entender, porque cuando eres pequeño y vas creciendo y te pasan todo el rato adversidades y ves que a tus amigos no le pasan, dices, ¿esto qué es?

0: Sí, ¿no?
1: No lo dudéis.
0: Y si fas alguna conferencia también, estás a Valencia o la Comunidad Valenciana, también avisa'ns y anem a escoltarte y a donarte suport.
1: Vale. Vale.
0: Moltes gràcies, amic.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres anem a continuar perquè recordeu que ara arriba el butlletí informatiu. Jo així amb la gorra, eh? M'agrada molt, és que són les millors. Nosaltres anem a continuar i a la tornada anem a moltes més coses, com per exemple anem a parlar de True Crime, anem a parlar també de consells a casa i família i també a les festes de Patrais, que estan amb Carles Navarro, que està caminant cap allà. Una xicoteta pausa i tornem a Tot per l'Aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El PSOE ha reunit esta vesprada a Madrid la seva executiva federal per a estudiar la situació després que Pedro Sánchez haja decidit avançar les eleccions. A l'entrada de la reunió, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha acusat el líder de Vox, Santiago Abascal, i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de desacreditar el sistema electoral espanyol. Ho ha fet després que els dos líders de la dreta qüestionaran la netedat del procés en les pròximes eleccions. Abascal ho ha fet així.
2: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
1: Y esta ha sido la respuesta de Bolaños.
3: Quiero decirle tanto a la señora Ayuso como al señor Abascal, estos dos portavoces de Pepe Vox, les quiero pedir solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar.
1: Això després que Pedro Sánchez, com dèiem, anunciara este matí l'avançament electoral al 29 de novembre. Una decisió que, entre altres raons, ha justificat per la necessitat de recompondre una nova majoria progressista més forta.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
1: La dissolució de les Corts es publicarà demà en el butlletí oficial de l'Estat. Quedaran dissoltes, però no inactives, i el govern tampoc. Demà mateix, en el Consell de Ministres Ordinari, tornaran a aprovar els decrets de l'habitatge i els portaran a la Diputació Permanent de la Cambra. Allí el bloc d'esquerres encara manté la majoria sense necessitar Junts per Catalunya. Els ministres de Sumar ja han avançat que els decrets inclouran canvis, però mai comportaran rebaixa de protecció. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura.
5: Va a haber algunas variaciones, los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. Ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección de lo que ya había.
1: Minuts després de l'anunci de Sánchez, el president popular Alberto Núñez Feijóo ha comparegut per a celebrar la notícia. Ha insistit que per fi els espanyols podran elegir, un per fi que ha jutjat per com l'han repetit després dirigents populars al llarg de tot el matí, es podria considerar ja el primer lema de la precampanya popular.
6: Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario. Por fin podremos votarlo, por fin podremos elegir, por fin la palabra la tiene España.
1: Esta convocatòria d'eleccions ha agafat l'esquerra del PSOE sense candidat i sense una coalició definida. Volen presentar el 17 d'octubre la nova versió de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli. A falta de la decisió definitiva, la ministra Mònica García, que figura en moltes quinieles com a cap de cartell, no es descarta.
7: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí, depende de un consenso.
1: Si la presentació del Front Ampli es manté per al dia 17 d'octubre, es farà ja un poc de sorpreses perquè el termini per a presentar coalicions a les eleccions acaba un dia abans. I també per això Podem proposa celebrar primàries obertes els dies 14 i 15 d'octubre. I on sembla que ja descarten participar en aquest Front Ampli és en Compromís. El síndic Joan Baldoví diu que estan disposats a acollir altres formacions, però que la marca serà valenciana.
8: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
1: I aquest avançament electoral no comportarà, de moment, canvis en les acampades que es mantenen en diferents ciutats espanyoles en defensa d'un habitatge digne. A València, l'acampada, organitzada a la plaça de l'Ajuntament, començarà a les 8 una nova assemblea per a parlar sobre el seu futur. Esta acampada planteja ara problemes d'infraestructures i de mobilitat molt importants de cara a les celebracions previstes per al 9 d'octubre. Actes com la processó cívica o la mascletà necessiten fer ús de la plaça de l'Ajuntament on ara estan instal·lades les tendes. De moment, l'alcaldessa Maria José Català diu que no pensa canviar cap acte de l'agenda i demana la intervenció de la delegació del govern.
9: Yo voy a solicitar a la delegación de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro Día Grande.
1: I en els esports, el Villarreal s'està entrenant a hores d'ara amb el focus posat en el pròxim partit de Lliga. Dissabte juguen al Bernabéu contra un Real Madrid on Mbappé continua de baixa. Avui el francès, molt qüestionat pel madridisme, tampoc s'ha entrenat. Pel que fa a la primera ronda de la Copa del Rei, l'equip groguet debutarà contra el Manacor de Tercera Federació. Són els líders del grup 11 i l'emparellament amb un rival Champions en este municipi de Mallorca ha sigut molt ben rebut, com remarca l'entrenador Miquel Aguado.
10: Que ser coherentes y realistas de que nos viene un equipo top de Europa ahora mismo. Yo personalmente prefería el Valencia. Bueno, a nivel de club creo que el presidente está muy contento porque, bueno, te viene un equipo Champions y quieras o no te da una repercusión muy grande y nosotros pues somos un club humilde que lo necesitamos.
1: L'eliminatòria a partit únic es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Tornem amb més informació a les 8.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
12: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. L'Alcalatén 103.7. A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.

0: Continuem en Tot per l'aire, ja són les 7 i 8 de la vesprada. I abans no ens ha donat temps perquè teníem molta actualitat, però ara sí anem a parlar de política. I no de política des d'un punt de vista de l'actualitat, sinó perquè volem entendre les coses que passen i com ens afecta a tots els valencians i valencianes. La política espanyola ja està oficialment en compte enrere. Pedro Sánchez ha anunciat este matí que avança les eleccions generals i que els espanyols tornarem a les urnes el pròxim 29 de novembre. La decisió arriba només 3 dies després que el Congrés tombara els 2 decrets de vivenda del govern, una derrota que ha tornat a posar damunt de la taula la falta d'una majoria parlamentària suficient per a tirar endavant algunes de les seues mesures. Per això Sánchez ha decidit, per tant, posar fi abans d'hora a la legislatura i traslladar ara la decisió als ciutadans. I per això nosaltres ens fem moltes preguntes, com per exemple, per què ho ha fet? Què hi ha darrere d'esta decisió? Per què ara? Quina lectura política té este avançament i com canvia el tauler de joc a partir d'aquest moment per a tots els valencians? Ho volem analitzar amb una mirada política més enllà de l'anunci i de les reaccions dels partits. Per això parlem ja amb el politòleg José Luis Sauquillo. José Luis, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, què tal, Dani? Bona vesprada.
0: El primer de tot, José Luis, volem conèixer un poc què significa, des del punt de vista polític, que Sánchez hagi decidit convocar eleccions ara. Què significa?
1: Doncs, a veure, jo crec que ha sigut el reconeixement, no?, que ha tingut el president Sánchez a una causa ja greu d'ingovernabilitat, no? Vull dir, és de veres que des de fa molt de temps, des de 2023 que governa este mandat, el govern espanyol ho ha tingut prou difícil, no?, a nivell del Congrés, de la Cambra Baixa, sobretot, i més difícil de la Cambra Alta, en el Senat. No està amb això, això ha produït que qualsevol tipus de normativa, de legislació, d'iniciativa governamental o parlamentària es complicava prou i era debat i era fruit d'un consens i d'una negociació prèvia en els partits de l'espectre de l'esquerra del Partit Socialista Espanyol. Uh-huh. Aleshores, jo crec que ha sigut un moment o és el moment de convocar eleccions i ho dic perquè la crisi social de la joventut, que això s'ha vist, no?, reflexat en les convocatòries, manifestacions o diferents acampades convocades per sindicats o per agrupacions o grups de joventut, doncs això ha sigut ja com que molt cridaner perquè el govern o ha sigut el seu ingredient o el que ha fet en el còctel que es tractara, no? En qualsevol cas, crec que no sé, vull dir, m'han preguntat molt, no?, el fet de resultat, són d'hechos, les enquestes, jo no sé com quedarà la cosa perquè per davant tenim molts dies de molta entrevista, d'una precampanya, d'una campanya, de coalicions, de convocatòries, de candidatures, de cap, la persona que vaig al cap de cada circumscripció, uh-huh. N'hi ha molta campanya todavía, no? Demà comença el dia 6, hi ha molta cosa que dir, molts anuncis, a veure què passa en els partits també de l'esquerra, però el que està clar és que la ingovernabilitat en un partit com Junts, que ha fet i ha desfet en el Congrés i ha demostrat que se governava en molts moments des de Catalunya i no des d'Espanya, ha provocat que Sánchez tinguera la capacitat legal que li dona la llei, la LOREC, la Llei Orgànica de Règim Electoral General, i jo, per mi, ha sigut una decisió ben presa i en un moment molt bo, també t'ho dic.
2: Per què, José Luis, ese moment tan bo? És a dir, per què ara i no d'ací uns mesos? Quina importància té el moment que ha triat Pedro Sánchez?
1: Doncs, Maria, perquè la veritat és que ja la societat, no només la joventut, sinó que han passat moltes coses, no?, en l'Estat. A nivell governamental han passat moltes coses i no puc jo, en 10 minuts que me doneu, repassar l'actualitat nacional ni molt més. Però han passat tantíssimes coses que quan més espere, més desgast n'hi haurà cap al govern i cap a la figura de Sánchez, no? Mm-hmm. Jo crec que Ceuta ja va crear, en l'ideari col·lectiu nacional, va crear un canvi de paradigma, no?, en la gent, no? Vull dir, com un conflicte territorial, òbviament afectava la sobirania nacional, això està prou clar, no? Però un conflicte molt sectorial

0: de una ciutat, Ceuta i Melilla, que són ciutats autònomes, que vull dir, el rei va ara d'ací a poquet, el rei Felip VI, no? Però no és Madrid, ni és València, ni és Barcelona. Vull dir, el cas una ciutat ha creat dins de l'àmbit espanyol, pues, hem tornat al patriotisme, al nacionalisme espanyol, hem tornat a fet que el desgast siga tan gran cap a, sobretot, més que cap al govern, cap a la figura del president, perquè el govern doncs ha estat quasi tot l'estiu. És cert que Sánchez va estar per allí el 30 o el 31 de juliol, no recordo bé la data exacta, però és de veres també que els ministres han estat pendents d'aquesta greu, no? D'aquests fets que han succeït en Ceuta. Però encara que hagi sigut així, jo crec que és impossible defendre ja, defendre l'errada o la poca capacitat que ha tingut en molt de temps el govern de Sánchez de ficar mesures cap a tot això que estem parlant, no? De l'habitatge, la vivenda i totes les efectes que ha causat en la gent jove i la gent també gran i en tot tipus de la societat espanyola.
1: Uh-huh. Parlaves de la vivenda, els dos decrets que han caigut tenen precisament, no? Adelant electoral. Pot convertir-se la vivenda en un dels grans temes d'esta campanya electoral?
0: Jo crec que sí, a veure. La vivenda i l'habitatge estan en marc conceptual i del partit d'esquerres. Vull dir, jo crec que la família, no?, està dins de lo que és el conservadorisme espanyol, igual que la bandera està dins d'un marc conceptual patriotisme, doncs l'habitatge sempre ha sigut, se troba molt còmode els partits de l'àmbit de l'esquerra del PSOE i del PSC i del PSOE, no? No està mai això, hem de dir que el fracàs que ha tingut, almenys segons el meu parecer, òbviament, el fracàs de legislar, el fracàs de la convalidació d'este decret llei, és de veres que s'ha legislat mogolló en estos 3-4 anys, des del 2023, ha sigut, el decret llei ha sigut la ferramenta més utilitzada, no?, del govern. També ho era abans en Rajoy, això hem de dir també per fer justos en tots. Però encara que sigui així, que el decret llei ha sigut una ferramenta molt utilitzada, i això vol dir que qui governava i qui legislava era l'executiu i no el legislatiu, vull dir que això és important, la separació de poders, doncs encara que això hagi sigut així, no podem oblidar que qualsevol decret llei marcat per un govern, per un executiu, després s'ha de convalidar per la cambra baixa, per el Congrés. Val? Uh-huh. Este fet ha produït que ja li preguntaven fa el dimecres o dijous passat, li preguntaven a Sánchez perquè se parlava per ahir que Junts anava a votar en contra de la convalidació del decret llei d'habitatge. Era el dimecres. Dijous se reunia Junts en la seu en Barcelona. Vull dir, qui dubtava? Qui dubtava que anava a votar? No. Vull dir, Junts és un partit, ho hem comentat este matí i també a la televisió, és un partit de tinte conservador, encara que té, òbviament, molt de calat independentista, nacionalista i català, no? Però és un partit que aglutina una massa de votants i d'electorat prou burguesa i, òbviament, prou tenedora d'habitatge. En un tema tan sectorial com aquest, doncs, òbviament, Junts anava a votar en contra. Jo ho tenia prou clar, almenys això pareixia. Semblava que anava a ser així i va ser així. En qualsevol cas, és un tema que se troba com de l'esquerra en general, no només el Partit Socialista en l'habitatge. El que passa que no sé com faran, quina volta li donaran, Maria, al tema per diluir les errades i enfortir les propostes. Clar, uh-huh. És que la situació és difícil per la joventut, sobretot, i per a molta gent que viu de lloguer en la resta de l'estat.
2: Clar, i José Luis, i en clau valenciana, com podem interpretar el que està passant ara amb les eleccions al govern espanyol? Perquè, clar, molta gent es pregunta, i així a la Comunitat Valenciana, què va passar? Com s'interpreta? Com podem llegir en clau valenciana tot això?
0: Clar, doncs jo, al meu parecer, portem molt de temps parlant en la Comunitat Valenciana, en el territori valencià, portem moltíssim de temps parlant de l'infrafinançament, no?, que patim els valencians i les valencianes. Doncs sabem que un tema clau en esta, en tot el que ha sigut el mandat de Sánchez, este últim, ha sigut el, la nova norma de finançament cap a les autonomies o regions espanyoles. Doncs esta norma estava a puntet d'eixir i que l'executiu tenia obligació a l'agenda d'enviar al Congrés per a la seva votació, doncs això queda en un forat. Això queda en un poal, en un poal que jo veiem un poquet el sondeig, les enquestes i el tota la demoscòpia que sí. Es presenta en els mitjans de comunicació i en grans empreses enquestadores, doncs no pense que el que ve vagi a ser solucionador d'aquest tema de finançament, perquè de veure que han sigut temes més nacionalistes que patriotisme de l'Estat. En qualsevol cas, a veure què fa Compromís també, que és l'únic partit que tenim en la Comunitat Valenciana, més de València, doncs ho havia dit, pense el seu líder, Baldoví, no? que vol també tractar aquesta coalició del Frente Amplio, que a veure també com està qui va encastelar, i si el Frente Amplio, si el ministre, si Mònica García, o si en qualsevol cas si Irene Montero. Crec de veres que a nosaltres, els valencians i les valencianes, la convocatòria d'eleccions, doncs, més enllà de que ens agrada més o menys el govern espanyol, doncs, els actors polítics jo crec que han de canviar.
2: Però,
0: han de canviar perquè...
2: I José Luis, molta gent es pregunta, clar, les autonòmiques valencianes es poden avançar, per què no les avancen? A qui beneficia o a qui perjudica si n'hi ha un avançament i les fan coincidir? O no ho veus probable?
0: Jo penso que no se van avançar les, un superdiumenge que diuen o que diuen els politòlegs i tota aquesta estratègia electoral que n'hi ha moltes vegades davant d'una convocatòria d'eleccions. A veure, òbviament, la convocatòria conjunta d'unes eleccions generals autonòmiques, aquesta competència, sabem que així en la reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià, en la fórmula Camps, de fa ja molt de temps, el president de la Generalitat, en este cas Pere Llorca, pot, quan vulgui, en majúscules, pot convocar o avançar les eleccions autonòmiques. Jo crec que la mateixa, en el context del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, en el context de la figura de Pere Llorca, en la lluita que n'hi ha en Vicent Mompó, en la història que tenen també del Partit Popular, òbviament, li agradaria a tots, d'una manera molt poc organitzada. Val? Per tant, jo crec que una convocatòria avançada a nivell autonòmic valencià és prou difícil, encara que de tota manera, l'últim diumenge de maig del 27 n'hi haurà eleccions municipals en tot l'estat, i en algunes autonomies. Per tant, jo crec que aquesta convocatòria conjunta que habitualment es fa de les autonòmiques conjuntament de municipals són les que habitualment estem acostumats i el més normal a nivell electoral i de comportament polític.
2: Vinga, Maria, l'última.
1: No, jo, ja que està Sauquillo, m'agradaria preguntar-li, perquè Pedro Sánchez ha dit que necessita una majoria progressista molt més ampla. L'avançament també obliga l'esquerra a prendre decisions en temps rècord i a negociar possibles aliances. Pot ser que amb tot això també vol jugar Pedro Sánchez? Estem davant d'un intent de buscar una majoria nova que li permeta governar? Quina lectura fas tu?
0: I jo crec que Sánchez se vol llevar tota l'esquerra de damunt d'ella, en general, tota l'esquerra. Òbviament, el front ampli, com se vulgui dir en valencià en castellà, pot donar i donarà, imagine, una conformació parlamentària de suma, una aritmètica parlamentària de numerets que serà bo per a les forces d'esquerres. Òbviament, no va coaligar, no? Esquerra Republicana no coaligarà mai o difícilment en el bloc de la dreta. No estava això, crec que lo que vol Sánchez en aquest moment és traure múscul en mateixa i deixar-se de a banda el que ve a la seva esquerra. No obstant això, he de dir que a mi, particularment, el que ve a la seva esquerra penso que és també una regeneració. Avui parlàvem en televisió esta vesprà sobre la figura d'Irene Montero i jo difícilment veig a Irene Montero com a que encapçala la llista d'este front ampli. No? En qualsevol cas, l'aritmètica, els números, el Congrés, són 350 diputats i diputades. Si no s'aconsegueix la majoria, no se nombra un president del Congrés, del govern, I això depèn de molts partits, Maria, de moltíssims partits. Partits nacionalistes canaris, que només tenen un diputat, o una diputada en aquest cas, partits d'Aragó, partits PNB basc, partits, molts partits de l'àmbit, òbviament, català, i partits de tot el territori nacional. Aleshores, el que hem de fer i hem d'assumir, i això és exactament de donar classe, que parlava abans en francès, un mestre que va fer superbé, parlant d'ací en A punt, doncs, igual que els mestres donen consciència i donen i ensenyen a moltes coses, també han d'ensenyar, no, a civisme, a democràcia i aquest tipus de coses, no? Perquè és de veres que... i a negociació, no? Perquè a les d'ara, difícilment, qualsevol govern va governar si no fa una negociació en altres partits del seu bloc. És impossible que un partit governi Espanya a soles.
2: Clar.
0: Necessitarà d'altres partits, o bé del mateix bloc, o d'algun partit que no se situï molt ni en un bloc ni en altre.
2: José Luis Sauquillo, politòleg, moltes gràcies per estar així amb nosaltres a Punt Ràdio, a Tot per l'Aire. Estarem molt pendents d'aquesta evolució. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Daniel.
1: Un beset, adeu.
2: I jo crec que és moment ara ja de parlar amb el nostre convidat, també amb la secció de True Crime de Successos, Crònica Negra.
3: Obrim el cas amb Javier Martínez.
2: Hem estat a punt de no tindre secció perquè, clar, la setmana passada debat de política general, esta setmana es convoquen eleccions, però Javier Martínez, estás así y a moltes coses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena esperada.
4: Sí, hemos tenido un fin de semana intenso, dos apuñalamientos.
1: Uf, bueno, en el mateix cap de setmana, és una barbaritat, Javier,
4: sí, sí,
1: ¿no?
4: La verdad es que sí. Y bueno, y además en unas circunstancias totalmente diferentes. Y desde la última vez que hablamos también, pues ha aparecido un cadáver flotando, sin extremidades, sin cabeza, en la playa de la Almardá, en Sagunto. Hemos tenido también la detención de un delincuente que estaba atemorizando a todo un pueblo, a Tueja, ¿no?, durante años. En fin, que no hemos parado. Los periodistas de sucesos hemos tenido, sobre todo este fin de semana, con esos dos apuñalamientos.
2: Es como siempre el que tú huigues de estos apuñalamientos.
4: Bueno, el sábado sobre las 9 de la noche, en un parque cercano a la calle Dolores Alcaide, en el distrito de Jesús, un chaval de 18 años que estaba con sus amigos, eran seis jóvenes de entre 16 y 18 años, pues habían quedado para jugar a fútbol y estaban sentados en un parque hablando de sus cosas. Fueron atacados por una quincena de pandilleros, miembros de una banda latina. Cuando ya se acercaban hacia ellos, vieron sus malas intenciones, ¿no? Porque se estaban tapando la cara y bueno, sabían que iban a por ellos. La historia acabó, dentro de lo que cabe, podía haber sido peor, porque bueno, en ese momento los jóvenes, las víctimas, no saben cómo reaccionar. Como estaban acorralados, pues no huyen, pero uno de los jóvenes se da cuenta de que le iban a coger la mochila, entonces él intenta pues eso, que no se la roben, y de forma sorpresiva uno de estos individuos, uno de los pandilleros, saca un machete de grandes dimensiones y le asesta una cuchillada al cuerpo, que gracias a un rápido movimiento que saltó, porque estaba esto que te sientas encima del banco, ¿no? Que
2: sí, pones
4: los pies en el asiento y te sientas sobre el respaldo. Bueno, pues pegó un salto ahí rápidamente y el corte fue de 20 centímetros. Fue... Y bueno, se rozó la tragedia porque no le afectó a ningún órgano, pero vamos, si no llega a saltar, pues podríamos estar hablando de un suceso más grave. Y en ese momento, claro, ya se vieron la violencia inusitada, ¿no?, de estos jóvenes, y salieron todos corriendo. Y los ladrones aprovecharon para llevarse, pues, tres patinetes eléctricos que tenían. Esto, como digo, ocurrió el sábado por la noche en el distrito de Jesús. Aún no los han detenido. El joven herido durante 200 metros, que fue lo que le duró la carrera, ¿no? Él iba mirando para atrás y vio que no le seguían, ya empieza a pedir ayuda.
2: Sí.
4: Y fueron, bueno, sus amigos ya se reagrupan cuando ven que estos individuos habían ido con los patines, y fueron los miembros de una falla, que la vamos a mencionar, si me permitís, porque
2: sí,
4: fue la falla Carretera Escribá, Cooperativa San Fernando. Cuando llamaron al casal y salieron y vieron a este chico, pues sacaron una silla y lo estuvieron, le le prestaron los primeros auxilios que llegó la ambulancia y las primeras patrullas de la policía.
1: Pero lo que estás contando, Javier, realmente el objetivo era robar a estos choves, ¿no? Furtarle el que portaban, ¿o quién objetivo era?
4: Sí, porque las víctimas no tienen antecedentes ni pertenecen a ningún otro grupo, ¿no? Porque algunas veces sí que se...
1: Estaban tranquilos en un parque, ¿no? Supose, charrando, ¿no? Es que claro, no.

0: Visca només el viatge,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, exacte, que no treballi. Gràcies,
0: gràcies, Javier. Gràcies.
1: Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb Carles, que està ja preparant-se amb les festes de Patrais.
2: A Punt Ràdio. Les vesprades al teu gust.
3: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
2: Enguany, el Dia Gran dels Valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
3: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
2: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
3: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.
1: Continuem en directe, en tot per l'aire, són les 8 menys quart i se n'anem cap a Patrais, cap al barri de Patrais, on estan en festes tota la setmana. I ja tenim ahí a Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani i Maria. Què tal? Com esteu?
1: A veure, què estàs fent per ahí? Què estàs fent per ahí?
4: Pues mira, en estos moments hi ha com una espècie de fritur. Dani, Maria, ah? Una espècie de fritur, és una ruta pel barri de Patrais teatralitzada. El nom és algo aixina com Ruta Macabra o algo així.
0: Ui,
1: el true crime.
0: Mos ve bé després de parlar
4: no,
0: de Javier.
4: Sí, exacte, Javier Martínez. A més, Javier Martínez podria sucar molt d'esta ruta, perquè una de les localitzacions per les que va passar esta ruta teatralitzada és pel carrer del conegut com Crim de Patrais, el cas Maje.
1: De Maje.
4: Ah. Claro, i Javier Martínez és un gran coneixedor d'ixe cas. També van a passar per la finca dels horrors d'ací de Patrais, que és una finca que des de que es va construir en els anys 70 ja han succeït unes nou morts en estranyes circumstàncies, tot en el mateix edifici. Sí,
1: quines festes!
4: També... Ja molt entretingudes, perdona, per a qui li mol el tema del true crime, mira, si, Dani.
1: Sofia diu que vol anar.
0: Si ho haguérem sabut, Javier podria haver anat ara. Li podríem haver enviat
4: clar,
0: a Patrais.
4: Efectivament, sí. Clar, efectivament. Per això deia que podia sucar molt d'esta ruta i aportar molt de lo que així ha passat. Escolta'm, em vaig amb Antonio, que és el que està narrant un poc tota la història. A veure si puc... Antonio, bona vesprada, estem en directe.
5: Hola.
4: Escolta, menuda ruta teatralitzada macabra.
5: Sí, sí, macabra. Aquí en Patrais tenim molta història i tenim també fets realment també que luctuosos, que a la gent també li agrada conèixer-lo i conèixer també aquesta història que va fer que alguns espais tingueren que recollir aquesta situació tan negra del nostre barri.
4: Hem començat en la plaça de Patrais, ara estem fent una parada. Això és una ruta teatralitzada. Veig que ahí tenim un actor preparat. Què és el que va a passar ara, Antonio?
5: Pues, juntament estem ara en un espai, en una avinguda que es diu Avinguda Tres Forques, i pare ser que l'origen eren tres forques, de les forques de que separa el gra de la palla, o tres orques.
4: Tres orques.
5: Això és, tres orques que segurament alguns diuen que ajusticiaven a la gent fora de la ciutat. I bé, esta teatralització va de dir la justícia d'aquella època com es menejava.
4: Menuda història té el barri de Patrais. Vaig entrevistar a gent per així. Moltíssimes gràcies, Antonio. Dani...

0: Maria, vaig a entrevistar a gent que ha vingut així a aquestes rutes. A veure si me
1: són veïns del barri, són veïns del barri.
0: Vaig a preguntar. Bona vesprada.
2: Hola, buenas.
0: Estem en directe per a la ràdio. Eres d'ací veïna de Patraix?
2: No, bueno, yo trabajo cerquita del barrio y me muevo mucho por aquí.
0: ¿Y por qué te has apuntat a esta ruta?
2: Porque me interesaba mucho conocer la historia del barrio y me llamaba mucho la atención todo lo que era la historia macabra, que no conozco nada de todo esto de esta zona.
0: ¿Y de momento lo que porten de ruta, qué es, qué te has semblat, qué te ha paregut?
2: Súper interesante, de verdad que yo no me imaginaba que el barrio, o no lo habría pensado nunca, que tuviera una historia tan arraigada y tan interesante.
0: De les parts de la ruta, que es el que més te interessa o més curiositat te suscita?
2: De verdad, la parte macabra.
0: El cas Màger.
2: Sí, me interesa mucho porque no me imagino que puede ser.
0: Bueno, pues que disfrutes. Moltes gràcies. Gràcies. Perdona, si no eres de Patraix, però d'on eres?
2: De Mislata.
0: De Mislata. Dani Maria, que han vingut des de Mislata.
3: A
0: bona vesprada. Bona vesprada, tampoc. És que així la gent no vol parlar. És com en l'acampada. Bones tardes, senyora.
4: Perdón.
0: No, tranquil·la. D'on és vostè?
4: Jo, de València.
0: És d'ací del barri?
4: Sí.
0: Sí? I per què s'ha apuntat així a la ruta?
4: Hombre, porque me apetece volverlo a ver cada día.
0: Sí. Li interessa la part macabra de la història del barri?
4: No l'he visto nunca. O sea, he oído algo, pero no, ahora quiero verlo.
0: Sí? Bueno, pues la deixa que s'entretinga, ¿eh? Bueno, hi ha moltíssima gent, Dani Maria. Jo he comptat abans com unes entre 40 i
1: 50 persones. 40 persones fent la ruta macabra?
0: Sí, el free tour este que s'han muntat així en Patraix. Molt bona vesprada. Perdona que t'interrompis, que estem en directe. Eres d'ací del barri?
5: Sí, de tota la vida.
0: De tota la vida. Coneixies la part de la història que vos estan contant?
5: Aquesta història no la coneixia, no.
0: Aleshores, per què has decidit apuntar-te a esta ruta?
5: Por mi suegro. Apunta a mi suegro.
0: Però t'ha obligat el teu sogre?
5: No. Quería venir. A ver, no me apetecía mucho que era lunes, pero mira, al final me ha animado y es muy bien, ¿eh?
1: Carles.
0: Digues, Dani, digues.
1: Pregúntale si coneixia a Màger.
0: Ara li ho pregunto. Me pregunta el presentador del programa, Dani,
3: que també és macabre.
0: Sí, que també és molt macabre. Que si coneixeu a Màger?
5: No.
0: No sabíeu qui era?
5: No.
0: Espera, que me'n vaig a per el sogre.
3: El sogre, jo crec que
1: el sogre igual sí, eh?
0: El nom de Màger li sona?
6: La viuda de Patraix?
0: Sí, senyor, la viuda de Patraix.
6: Viuda, crec que era així, no? Viuda?
0: Sí, la viuda de Patraix. La coneixia personalment?
6: No, he vist la pel·lícula.
0: Ah, ha vist la pel·lícula?
6: Sí.
0: I s'imaginava que en el seu barri passen coses aixina, com el crim de Patraix, com el cas Màger?
6: Sí que la... Me lo puedo imaginar, porque en todos los sitios cruzaban, ¿no? En todos los sitios pasarán cosas y alguna cosa macabra tiene que pasar,
0: sí.
6: Como en todos los sitios. No aquí solo en Patraix, sino en todos los sitios.
0: Lo que pasa es que así en Patraix tenéis historia.
6: Ahora conoceremos más. Para eso estamos aquí, para conocer la historia más fehacientemente.
0: ¿Ha obligado al Chandra a apuntarse a la ruta?
6: Sí.
0: ¿Ah, sí?
6: Sí. Ah. No, es una broma. No, mi hija también, los dos han venido y muy encantados. Tony Pla es una persona que nos ha explicado muy bien todo y la verdad es que estamos muy contentos.
0: Perfecte, pues a continuar disfrutant, ¿eh? Gràcies.
6: Gràcies.
0: La gent pareix que desconeixia un poc què és el que havia passat així en el barri. Tot i és que ens dediquem al periodisme, als mitjans de comunicació, sobretot pues, treballant en apunt, era molt normal que coneguérem sobretot el cas Màger, que per a mi, Dani, és un cas fascinant.
1: És espectacular. Sí. Carles, està el guia turístic està explicant,
3: no?
1: Pots apropar un poc el micro per a veure com ho conta?
0: Vale, vaig a apropar el micro. No és el guia turístic.
1: Vos conte.
0: Com són rutes teatralitzades, ara mateix n'hi ha un actor vestit de negre, amb un barret de copa, i està contant una història. Està contant una història que va succeir ací al carrer Torís, que és on estem. Vaig a veure si puc apropar un poc el micro. Voleu escoltar-lo, aleshores?
3: Sí,
0: un
3: poquet.
0: Sí? Ara s'ha callat.
7: Estan llenes de monedas, todas ellas manchadas de sangre. Pero he llegado al tan lejos que ya no puedo parar. No puedo volver atrás y borrar todo lo que hice. Ojalá pudiera...
1: Està molt guai,
7: No me miréis así.
0: Està molt bé, Dani. De veres, està molt bé. L'home li està posant moltíssima passió. és un actor amateur, però li està posant moltíssima passió.
1: Pensava que anaves a dir que anaves

0: És a dir, és un veí del barri que també ho ha viscut en primera persona.
1: A mi
2: bueno, esperem que no, eh?
1: Lo que me sorprèn molt del barri és que les festes duren més d'una setmana.
0: Sí, clar,
1: vull dir,
0: clar.
1: Que realment...
0: Fa més coses, fa més coses, a més de
1: sí,
0: la ruta macabra.
1: Va començar a ir diumenge, Carles, però que realment n'hi ha com una festa molt arraigada dins del barri de Patrais.
2: Així és, les festes començaren a ir, com tu has dit, Maria, el 4 i acaben el 12. El 12 d'octubre, dia de la Festa Nacional,
1: sí.
2: Acaben i no tenen només una activitat en marxa. Ara mateix n'hi ha dos activitats en marxa. Vull dir que hi ha moltíssimes activitats per a tots els públics. Ara mateix acaba l'actor, està fent la reverència, el públic li està aplaudint. Però, com diem, tenen més d'una setmana de festa amb moltíssimes activitats per a tots els públics. N'hi ha concurs de paelles, hi ha tardeo, hi ha rutes teatralitzades com aquesta. Hi havia una exhibició també de cotxes de policia per part de la policia local i de la policia nacional. Hi ha activitats per a xiquets, hi ha activitats per a tots, inclús per a vosaltres. Vosaltres que teniu fills, podeu mirar el programa, Dani,
1: sí,
2: Maria,
1: sí, sí,
2: i si vos quadra...
1: Sí, sí, n'hi ha un,
2: sí, sí.
1: Un fum d'activitats.
2: Si vos quadra, podeu treure els crios així a Patrés perfectament.
0: Em crida l'atenció que primer fan l'exhibició de cotxes de policia i després la ruta macabra.
1: Per a que els detinguin, no? I n'hi ha algun... Jo és que és la primera vegada que conec que en Patrés fan festes d'esta magnitud, no? Festes populars. Però n'hi ha algun... alguna explicació d'esta festa, si és només perquè el barri és gent festera i vol fer coses juntes o perquè, no sé... Té una explicació, no?, de fer unes festes durant més d'una setmana.
2: Però, Maria, tu te penses que en algun barri o en alguna zona de València
1: excusa,
2: la
1: no?
2: festa no
1: excusa.
2: Va estar, claro, no va estar
1: ja,
2: present.
1: També
2: el barri de Patrés té una... Digues.
0: Sí,
2: digues,
0: que és un barri que abans va ser municipi. Va ser municipi abans.
2: Sí, per sí, això...
1: Sí, sí, sí.
0: I per això...
1: continua la
0: per
1: tradició.
0: Per tractar de mantindre la identitat, la tradició...
1: De municipi.
0: Des
2: mira, que tinc ací Antonio, que a més és el president dels veïns d'ací de Patrais. Antonio, que m'estan dient des de l'estudi que les festes duren molt. Com és que este barri té unes festes tan llargues i tan importants?
3: A veure, són les festes del barri, pràcticament, de referència a nivell de tota la ciutat. Té aquest reconeixement de festa de la ciutat i també té un plantejament que no fan de molt de temps, però són festes d'interès turístic local.
1: Uh-huh.
3: I ja el 1930 es feien el que eren les verbenes, les concentracions de la gent del barri, i d'ahí van replegar-lo fa 32 anys de manera interrompuda, inclús en l'època del Covid, van estar fent aquestes activitats que tenen aquest contingut de reconeixement turístic, de reconeixement social i participatiu. De manera intergeneracional, tenint la possibilitat de que la gent durant un temps, en la tardor i sobretot al voltant del 9 d'octubre, tinguem les festes de referència a nivell de tota la ciutat.
2: Uh-huh. Tu participes en tot com a president dels veïns de Patrais?
3: No me toca una altra d'estar de fer la ruta, d'estar ficant coses el que puc, perquè la meva condició física no me deixa fer més, no? Però és veritat que la continuïtat i el treball cada any se repeteix el que és l'estructura bàsica d'aquest reconeixement turístic, i cada any canviem, enguany en dedicat a la diversitat. Per això tenim una gran quantitat d'activitats dins de la diversitat sexual, funcional, cultural i a nivell de gènere.
2: Molt bé. Perfecte, Antonio, moltíssimes gràcies a continuar. Ara anem així? On estem?
3: Sí, parem així, perquè anem a ensenyar on estava l'alqueria de Pontons.
0: Ale.
3: On va estar l'arxiduc de Carles, el rei d'Espanya i també emperador a nivell europeu.
0: Molt bé, Carles.
2: Quanta gent famosa, digues, Dani.
0: Que molt bé, que m'agraden molt les festes i que a veure si ens dona temps a anar esta setmana, no, Maria? Perquè...
1: Home, clar, fins al dilluns que ve n'hi ha coses
0: festa.
1: Per a fer.
0: Gràcies, Carles.
2: A vosaltres, adéu, adéu.
1: Adéu, Carles.
0: I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa perquè ja estan preparats els companys d'informatius, i a la tornada anirem amb la secció de Lourdes, que avui ens conta coses de família i de com les parelles, a lo millor, si no...
1: S'organitzen
0: bé. Trenquen.
1: O com l'or...

0: desordre pot afectar positivament,
1: positivament
0: a les parelles.
1: A les parelles. Anem a fer una xicoteta pausa, se n'anem ara al butlletí informatiu i la tornada, moltes més coses, així a Punt Ràdio. A tot per l'aire.

0: I esta convocatòria d'eleccions ha agafat l'esquerra del PSOE sense candidat i sense una coalició definida. Volen presentar el 17 d'octubre una nova versió de Sumar, ara amb el nom de Front Ampli. A falta de la decisió definitiva, la ministra Mònica García, que figura en moltes quinieles com a cap del cartell, no es descarta.
1: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí, depende de un consenso.
0: Si la presentació del Front Ampli es manté per al 17 d'octubre, es farà ja amb poques sorpreses perquè el termini per a presentar coalicions a les eleccions acaba un dia abans. I també per això Podem proposa celebrar primàries obertes els dies 14 i 15 d'octubre. On sembla que ja descartem participar en aquest Front Ampli és en Compromís. El síndic Joan Baldoví diu que estan disposats a acollir altres formacions, però que la marca serà valenciana.
2: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Construir des d'ací, des del territori valencià, una marca que ajude a aconseguir una majoria social progressista en el Congrés, però feta des d'ací.
0: Este avançament electoral no comportarà, de moment, canvis en les acampades que es mantenen en diferents ciutats espanyoles en defensa d'un habitatge digne. A València, l'acampada, organitzada en la plaça de l'Ajuntament, començarà a les 8, ara fa uns minuts, hauria d'haver començat una nova assemblea per a parlar sobre el seu futur. Esta acampada planteja ara problemes d'infraestructures i mobilitat molt importants de cara a la celebració de tots els actes previstos per al 9 d'octubre, actes com la processó cívica o la mascletà que necessiten fer ús de la plaça de l'Ajuntament, on ara estan instal·lades les tendes. De moment, l'alcaldessa Maria José Català diu que no pensa canviar cap acte de l'agenda i demana la intervenció de la delegació del govern.
3: Yo voy a solicitar a la delegación de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro Día Grande.
0: I pel que fa als esports, en estos moments comença l'homenatge que l'associació del xicotet accionista del València Club de Futbol li fa al capità, José Luis Gallà. Volen reconèixer la seva valenciania, diuen, i la fidelitat d'un jugador amb més de 400 partits disputats amb el València. El de Pedreguer porta des dels 11 anys lligat al club, des que entra a l'acadèmia. L'associació considera que lateral esquerre representa el sentiment dins del futbol professional per haver rebutjat ofertes d'equips molt grans de la Lliga Espanyola i Europa, deixant d'ingressar quantitats molt importants de diners per a quedar-se en el seu club. En l'acte li donaran una rèplica exacta de la bandera fundacional de l'aleshores València Futbol Club del 1924, com es feu aquell any amb el seu capità Eduardo Cubells. És tot, tornem amb tota la informació del dia a les 9 en el Contrapunt.
4: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hi ha dies que es conten i dies que es viuen. I el 9 d'octubre és el dia per a sentir-nos més orgullosos que mai de la nostra història, de les nostres arrels i del nostre futur.
4: Enguany, el Dia Gran dels Valencians es capgira a la ràdio. La ràdio autonòmica es desplega de nord a sud per a portar-te la cobertura més gran de la nostra història en directe. 7 hores d'emissió ininterrompuda.
5: Des del cor de la processó cívica fins a l'últim racó del nostre territori. Tot l'equip de Matí Directe s'unís a les veus més conegudes de la casa en un desplegament tècnic amb ganes de contar-te-ho tot.
4: Entrevistes, història, música, anàlisi, emoció a peu de carrer i el batec d'un poble que celebra la seva identitat. 7 hores per a reviure junts el passat i somiar amb el futur.
5: El pròxim 9 d'octubre, deixa que te ho contem tot. Especial 9 d'octubre. Viu el teu dia en la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A Punt Ràdio. A l'Alt Vinalopó, 95.0.

0: Només hem començat a parlar de la romàntica.
1: Però estic d'acord en tot el que ha dit. Gràcies, Lourdes.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Donaré una abraçada molt forta a Jordi.
2: Le daré un abrazo y
1: gràcies,
2: más cosas.
1: Gràcies, Maria.

0: tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a Punt.

0: La festa de la Copa ja està ací i ens fixem en la Unió Esportiva Tavernes, que arriba in extremis i es vora les cares amb el València. Un somni per a molts dels seus jugadors que arriben en el cor blanc i negre. Altre que està fent història és el castellonense, l'equip de Vilanova de Castelló, que afronta la seva primera eliminatòria en Copa, rebrà l'Almeria. Repassarem els emparellaments dels nostres equips i escoltarem les primeres reaccions mentre en estos moments està parlant Luis de la Fuente i Dani Olmo d'aquest duel que tenen demà contra Croàcia per a tancar la finestra de la Nations League. A més, estarem en l'homenatge que li està fent l'associació del xicotet accionista del València al capità José Luis Gaya. Repassarem l'actualitat poliesportiva dels nostres, amb especial atenció a l'entrenador de l'Eleman Conqueridor, que ha guanyat este cap de setmana el trofeu Ciutat de València. Per cert, la convocatòria electoral per al 29 de novembre ja ha fet ajornar la Marató Internacional Elx-Alacant, que està buscant nova data. La cita coincidís també amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, que posa fi al Campionat Mundial de Motociclisme a Cheste, però esta es mantindrà. Soc Eva Casany, amb Juan Alpuente al control tècnic. Entrem ja en matèria.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
0: I primeres reaccions en les que tenim ja dels emparellaments d'aquesta primera ronda esperadíssima de la Copa del Rei, que es disputaran tres dies 27 i 29 d'octubre. Nou equips valencians estaven en el bombo i la grossa se l'han dut la Unió Esportiva Tavernes, que s'enfrontarà al València.
2: Arribar que volien tots i ojalà es prenen el camp i puguem tenir un magnífic dia de futbol.
0: Molta alegria entre els jugadors, perquè hi ha molts que són del València, tenen l'equip al cor i serà una cita especial. Escoltem Àlex Magraner i Joan Talens, a més de Carlos Espive i del Poble, i que ha seguit este sorteig des de Las Rozas, on està concentrat amb la selecció absoluta.
3: És un orgull per al poble que venga un Primera Divisió i serà una fiesta. A veure si puc ir 100%, que si coinciden voy a bajar, perquè al final són tots mis amigos los que están jugando.
4: Ha sigut una sorpresa, mos toca el València, l'equip que de la meva vida és...
5: Sofrirem, òbviament, però bé, anem a afrontar-ho amb moltes ganes, disfrutar-ho i sabent que és un orgull tant per al club com per al poble.
0: Un equip que juga en regional i arriba justet a esta eliminatòria després de superar a nit in extremis i en penals al Maracena. El veïnat vol continuar el somni.
6: Mira, estic tremolat dels nervis, l'alegria que tinc.
7: És una eliminatòria complicada, però són 11 contra 11. Són 11 contra 11.
8: Això ningú s'ho pensava, i ara a disfrutar, i ara a veure si mos deixen jugar així al camp, perquè si n'hi ha molt que tocar.
0: I és que la federació ha de veure si es complissin les condicions requerides de capacitat i il·luminació, veurem com queda. Mentrestant, el Llevant iniciarà este camí de Copa contra el Tarancón. El director esportiu Héctor Rodas valora el duel.
9: Lo veremos, lo analizaremos, pero bueno, al final es una forma también de llegar a equipos humildes, equipos que a lo mejor no tienen la oportunidad de que equipos de Primera División vayan allí, y es una fiesta para ellos y para nosotros una eliminatoria más.
0: I el Villarreal debutarà contra el Manacor de Tercera Federació. Són els líders del grup 11 i ja poden imaginar que l'emparellament amb els groguets en este municipi de Mallorquí ha caigut molt bé. Miguel Aguado és el seu entrenador.
10: Hay que ser coherentes y realistas de que nos viene un equipo top de Europa ahora mismo. Yo personalmente prefería el Valencia, pero bueno, a nivel de club creo que el presidente está muy contento porque bueno, te viene un equipo Champions y quieras o no te da una repercusión muy grande y nosotros pues somos un club humilde que lo necesitamos.
0: I l'Elx viatjarà a Múrcia per enfrontar-se al Pinatar de categoria regional en un duel inèdit en esta competició. Un territori pròxim i habitual de les seues pretemporades i concentracions. Pepe Contreras és el secretari tècnic del Club Blanchavert.
11: Un poco expectante por dónde va a ser el terreno de juego y el campo donde se va a dar el partido. En estos partidos donde el rival es de inferior categoría, intentar hacer las cosas como toca, porque sabemos que hay muchas sorpresas en estas eliminatorias y no queremos ser una de ellas, sino que queremos dejar la eliminatoria para nuestro lado lo antes posible y creemos que con nuestras armas...

0: partido para también dar minutos a los que vienen de alguna lesión o han tenido menos oportunidades en Liga. Creo que va a ser una oportunidad muy buena para poder ese paso adelante.
1: Esperen reacció encara del Castelló, que esvora les cares amb el Conquense, de l'Eldense, que viatjarà a Mallorca per a visitar l'Atlètic Balears, i del Deportiu Alcoyano, que s'enfrontarà al Mallorca. Però escolten. Era un sorteig molt especial a Vilanova de Castelló perquè el castellonense afrontava la primera eliminatòria de Copa. Rebrà l'Almeria. Directiva, jugadors i cos tècnic han dinat ja junts per esperar a ser rival. No els podia tocar un primera, però no li restava convoi. Escolta'm el president Miguel Ángel Pla i el capità Carles Badal.
2: Un equip de segona divisió que està fa pocs anys en primera divisió, pel club ja és un hito jugar la Copa del Rei, pues, que te toca un equip d'esta índole, pues, brutal, la veritat que molt contents. Nosaltres hem de donar la guerra, és molt, molt, molt complicat, però anem a disfrutar-la, perquè jo crec que serà una festa en el poble, perquè la gent vinga, disfrute i ho passem bé.
3: Bueno, pues molt content, un poble de 7.000 habitants que vaig a viure algo així és increïble. Intentarem competir tot el que es puga.
1: De moment ja estan pagats, perquè saben que serà de segur un dia històric. I este sorteig enceta una setmana en la que torna la Lliga. El València no ha entrenat este matí, però tot i tindre descans, jugadors com Torbi, Rioja, Copete i Tàrrega han acudit a la ciutat esportiva de Paterna. També d'Anjuma, amb molèsties, però que no el fan perillar diumenge al Sardinero. I fa uns minuts ha començat l'homenatge que l'Associació del Xicotet Accionista del València li fa al capità José Luis Gallá en reconeixement a la seva valenciania i fidelitat d'un jugador que ha disputat més de 400 partits amb el València. Volen commemorar que Gallá representa actualment la imatge del club i del valencianisme i que és un dels jugadors que millor encarna aquest sentiment del futbol professional. Valoren que siga un dels pocs jugadors de l'actualitat que hagi rebutjat ofertes d'equips importants grans de la Lliga Espanyola d'Europa i haver deixat d'ingressar quantitats importants de diners per a quedar-se en el seu club i ajudar-lo quan es feia falta. El lateral de Pedreguer porta des dels 11 anys lligat al club des que entra en l'acadèmia i és un exemple per als joves que sempre han deposat els seus interessos del club per als d'ell. En l'acte li han donat una rèplica exacta de la bandera fundacional de l'aleshores València Futbol Club de 1924. En aquesta última temporada que jugarà a Mestalla volien fer un acte com el d'aquell any amb el seu capità, Eduardo Cubells. I aquestes són les paraules de Gallá.
4: Que estoy muy bien, estoy creo que en un buen momento ahora, después de este inicio, pues ahora creo que me estoy encontrando bien, con buenas sensaciones, y nada, al final, en una trayectoria hay momentos más difíciles, momentos más fáciles, momentos donde salen las cosas y otras no, pero bueno, creo que ahora las cosas van a empezar a salir mejor. Creo que tenemos ahora toda la temporada por delante y estoy seguro que vamos a mirar hacia adelante.
1: Pronto veurem a Gallá les ordres de Aguirre, mentre està enquistada la negociació per a renovar-lo. Va rebre una oferta molt a la baixa, de vora el 80% menys del que estava cobrant de Ron Gurley per dues temporades. Veurem com evoluciona ara. I el Llevant torna a la feina demà per a preparar el partit de dilluns que rebrà el Sevilla. I el director esportiu del Club Granota, Héctor Rodas, ha estat este migdia en el programa de la una, el partit de la una d'esta ràdio. I a banda de valorar el que han escoltat ja de la Copa, ha detallat com veu l'equip i com els ha vingut esta parada de seleccions.
5: Creo que ha competido en todos los partidos, en un Levante diferente al del inicio de la temporada pasada. Seguimos con esa conexión con la gente que creo que es muy importante para lograr algo tan difícil como la permanencia. Aprovechar el para que bueno, los lesionados que teníamos sí que se intenten recuperar, para bueno, los nuevos jugadores también que les está agotando ese proceso de adaptación pues puedan entrenarlo y el míster también que bueno, que se adapten un poco también a su juego y creo que ha venido bien.
1: L'objectiu clar se l'esperaran, mantindre la categoria sense patir tant com l'anterior, però Rodas destaca que està vivint una major comunió de l'afició amb l'equip.
5: Yo estaba como aficionado y como jugador en segunda o incluso en segunda B con 3.000 personas y ahora pues ves el campo que no hay ni capacidad de sacarse nuevos pases, porque lo he preguntado por unos amigos hoy. Entonces quiere decir que yo creo que la gente se está animando también a ser del Levante. Luego me motiva mucho ver gente muy joven también, que antiguamente pues no se veía tanta. Y quiere decir que bueno, que el Levante está creciendo, que el Levante tiene proyectos de futuro y que juntos pues vamos a crecer.

0: Els que sí que han tornat a la feina han sigut l'Elche, el primer este matí, i el Villarreal esta vesprada a les 6 i mitja. No deixa la copa de costat, però tenen el focus posat en el pròxim partit de Lliga. Dissabte juguen al Bernabéu contra un Real Madrid, on Mbappé no ha entrenat este matí, molt qüestionat, però sí ho ha fet en solitari esta vesprada. I en segona sí que hi ha hagut lliga este cap de setmana, però el Castelló no va tindre el seu millor dia a Castalia. Va acusar les baixes i les lesions i acabaren empatant contra el Ceuta. Este resultat manté l'equip invicte, però no va ser suficient per a recuperar el lideratge, que es queda en mans de l'Eibar. El Sorelluig ara estan segons a un punt i el segueix l'Almeria tercer a dos. Pablo Hernández valora així la derrota.
1: Queremos jugar bien todos los partidos. Obviamente la gente espera mucho de nosotros porque sabe de lo que somos capaces, pero esto es muy largo, va a haber partidos como el de hoy en el futuro y perderemos partidos. Que cabeza arriba, que confianza plena, que esto nos tiene que reforzar para saber que en cuanto bajamos un poco el nivel pues se complica el ganar partidos, pero que en cuanto a esfuerzo, actitud, lo que corren, lo que presionan, no se le puede achacar nada y decir nada, darle la enhorabuena por ese aspecto y a pensar ya en el siguiente.
0: Un avís clar de Pablo per evitar que l'Almeria continuï retallant distàncies. La remuntada contra el Burgos amb gols de l'Escorellut Chipenga i Miquel de la Fuente fa que els andalusos passen d'estar a 4 punts del Castelló a només 2. Per contra, dos exprimeres con Girona i Mallorca empataren sense gols i es queden a 6 punts des de Pablo Hernández, que ara tindran dos partits com a visitants contra l'Andorra i les Palmes. Per cert, que el comandant Morales ha sigut presentat amb l'Oviedo als 39 anys. José Morales firma pel que resta de temporada amb el club asturià i es retrobarà amb Julián Calero. I una altra arribada és la de Joseba Echeverría a la banqueta de l'Albacete. El nou tècnic substituís Alberto González i intentarà redreçar el rumb d'un equip que encara no ha guanyat en aquestes jornades lligueres. I en estos moments acaba de finalitzar la roda de premsa prèvia a l'últim partit d'esta finestra de seleccions. Espanya té per davant la primera oportunitat de certificar el pas a quarts de la final de la Nations League. En ese duel que demà s'enfrontarà a Croàcia a les 9 més quart podria ser clau. Avui han completat la segona sessió de treball a les Rozas i després han viatjat a Split, on els rebrà demà una desconcertada rival que encaixa la pitjor golejada a sa casa 0-7 contra Anglaterra en l'últim duel. Este de la Fuente arriben a este partit com a primers de grup amb l'intenció de sumar ple de victòries, però no refien d'un rival que ve amb l'orgull ferit. Luis de la Fuente.
2: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. En los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente. No refleja la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra, para nada. Sí es verdad que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejarse ya de la clasificación, pero sobre todo de seguir la línea que estamos manteniendo en todo este tiempo.
0: És el quart partit en 11 dies. Això farà que el seleccionador torni a fer rotacions, a més de les baixes de Ferran Torres, Nico Williams i Fabián. Dani Olmo va donant pistes del futbol croat, on va jugar 5 anys en la Lliga amb el Dinamo de Zagreb. Olmo també ha parlat sobre el rival, una Croàcia que espera que reaccione després d'aquesta dura derrota de dissabte.
3: Pues una Croàcia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
0: En este partit estrenaran la camiseta blanca amb dos estrelles. Abans d'ici els han fet la foto de família, cos tècnic i tots els jugadors, i en ells estava Carlos Espí, que podria debutar demà amb l'absoluta. Estarem ben pendents. Mentrestant, la sub-21 s'enfronta també demà a Romania, en Eivissa, un partit decisiu per al pas directe per a l'europeu de l'any que ve. Una victòria segellaria aquest pas, mentre que si empaten caldria veure la diferència de gols amb Finlàndia, que juga a la mateixa hora contra Kosovo. El seleccionador de la sub-21, David Gordó, ha comparegut a más del último entrenamiento.
4: Nosotros tenemos mucha hambre de conseguir la clasificación, de lograr una victoria muy importante y de finiquitar esta fase de clasificación con una victoria y siendo primeros del grupo. Los chicos se lo merecen, han trabajado mucho durante todo este año, han jugado a un nivel altísimo y esperemos ser capaces mañana de jugar a ese nivel, de demostrar el hambre y las ganas que tenemos por clasificarnos y poner la guinda al pastel. Y también creo que tenemos una responsabilidad con toda la gente de Ibiza, con todos los niños que sé que mañana van a venir, que disfruten, ¿no?, de ellos, viéndoles hacer un gran partido y consiguiendo una victoria.
0: Ya guanyen en Romania la nada per 0-2 i Romania ja està eliminada. Afronten el partit amb tres canvis. L'eixida per molèsties de Fer López, que no s'ha cobrit, les del sancionat Jesús Rodríguez i el davanter Carlos Espíquez en la nata a l'absoluta. Els han substituït Carlos Ruiz, Chupe del Màlaga i el mitja punta de l'Atlètic Club, Peyo Canales. I per cert que ja està en marxa el compte enrere per al comiat de Messi amb la selecció d'Argentina. Serà l'últim ball com a jugador internacional de l'albiceleste demà al Monumental de Buenos Aires en un amistós contra el Benín i ja estan preparats molts homenatges dins i fora.
5: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
7: Dona empoderat, el microcrema.
0: També s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina i té dos integrants valencians. El València visitarà el CD Sant Pere de Coslada, de segona federació i debutant en la competició, mentre el Llevant, que està en segona divisió, s'enfrontarà en primera, l'Eibar. L'eliminatòria serà partit únic i es disputarà en 3 dies, 3, 4 i 5 de novembre.
5: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
6: Ganamos todos.
5: Juguen elles, guanyem tots.
0: I avui és un dia clau per al futur de l'Eurolliga i el València Bàsquet està ja en marxa com una assemblea a Itàlia per a decidir les 8 franquícies que passaran a formar part de forma permanent de la competició, de la màxima competició europea. Caldrà veure si arriben després a un acord amb l'NBA per la seva expansió a Europa. Entre els 14 clubs candidats a convertir-se en franquícia permanent està el València Bàsquet. El conjunt taronja ha passat el primer tall econòmic i ara són els 13 clubs propietaris de la competició els que estan votant si l'inclouen. Els cànons d'entrada ronden els 50 milions d'euros i entre tots els candidats s'han oferit fins a 800 milions. La reunió definitiva serà demà.
8: Esports a punt.

0: que esperas ajustar ya?
1: Una semana también un poco diferente, un poquito menos de entrenamiento, pero puedo aprovechar que cada uno juega un poquito para estar ya preparado para lo que viene. Yo sé que va a estar ahí a 100% y el equipo no va a bajar el nivel.
0: Y además la afición ha disfrutado ya en el No Molest este fin de semana. ¿Qué mensajito les mandas?
1: Pido para que sigan nosotros, que nos apoyen, que vengan al No Molest, porque es muy importante. Sé que los resultados influyen mucho para que las personas vengan al pabellón, pero la lucha que enseñamos en todos los partidos hasta hoy ya está demostrando que es un espíritu que los aficionados le encantan, ¿sabe? Más do que solo vencer, es pelear hasta el último punto. Y si tenemos esto, pues muy seguro que más personas van a venir a No Molest. Día 24 creo que es el primer partido de liga ahí en casa. Ya invito a todos que vengan, porque cada persona que esté en el pabellón es una fuerza más para empujarnos a buscar la victoria.
0: Pablo, espero que con este gen competitivo que les estás imprimiendo sea una grandísima temporada llena de éxitos. Gracias por atendernos y hablamos más adelante. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, es un placer hablar con vosotros.
2: Sports a punt.
0: I en tenis ja tenim finalistes. Els tornejos asiàtics en marxa. L'Obert de Tòquio, el vigent campió Carlos Alcaraz, disputarà demà a les 11 la final. Això després de guanyar el duel espanyol contra Jaume Munar, que l'ha posat en dificultats en el primer set, però el murcià ho ha contrarrestat pujant el nivell després i guanyant el tercer per 6-1. Carlos Alcaraz analitza el partit.
3: Jaume és un jugador muy, muy complicado, que al final tiene un estilo de juego que te hace dudar muchas veces, sobre todo en qué tiro elegir. Jugar agresivo, pegar a la bola lo más fuerte que pueda y no dejar que el partido lo lleve en sus manos, ¿no? Yo creo que eso ha funcionado y la verdad que muy contento de poder jugar otra final aquí en Tokio.
0: I el seu rival pel títol serà Lehecka, que ha passat per damunt de Becherot. I a l'Obert de Pequín, l'australià Àlex de Minyaur, format Alacant, s'enfrontarà a Novak Djokovic en la final. El serbi, que té un balanç de 33 victòries i cap derrota al torneig xinès, s'ha beneficiat de la desqualificació de Daniil Medvedev, que li ha pegat una pilotada a un aficionat. A més, Cristina Buxa manté la participació espanyola en dobles junt a Nicole Melinchar Martínez. Demà jugaran contra Ellen Pérez i Demi Schuurs.
4: Ara silenci. I silenci. I el dau del xiu. Pel mig. Medit. 15.
0: En pilota parlem de la Champions de Llargues, que s'ha celebrat este cap de setmana a Montserrat a la Ribera Alta. L'equip local es proclama campió després de vèncer en semifinals al neerlandès KBKN per 40-25. I en la final al Club de Pilota Valenciana, la rectoria per 40-30. Amb el títol per als de Montserrat es posava el punt i final a un intens cap de setmana de pilota als carrers del municipi. La competició ha reunit 13 equips de diferents punts d'Europa i ha deixat grans partides, emoció i molt d'ambient en este torneig. Pel que fa a la Copa, en Raspall ahir es pugué veure en directe per la televisió de punt el duel entre Iván i Brisca contra Marraí, Lorja i Bosio. L'equip del Res d'Ontinyent s'emporta la victòria 25-10. Escoltem Iván.
5: Molt content pel nivell, per les sensacions pròpies. Al final ha sigut un procés costós perquè vinc de lesió, també el fet de canviar de preparador pues, són un poc de canvis i penso que estic adaptant-me molt bé. Molt contents per mi i per Brisca i al final lo important és el resultat, que ens emportem els dos punts, ells no puntuen i hem de seguir així.
0: I en escala i corda, l'infermeria no para de créixer. Esta mateixa vesprada han sabut que Xiner serà baixa per a demà el trinquer de Dénia. El resto acaben molestes al turmell i no estarà disponible. Davant d'esta absència, l'equip ha canviat. Tomàs II jugarà en el trio, junt a Julio Palau i Muedra II, i s'enfrontaran a Alejandro Gilari. Acabem repassant alguns titulars. En bàsquet femení, Marta Suárez ja ha completat el seu fitxatge amb el València Bàsquet. La interiora asturiana de 24 anys i 1,90 signa per 3 temporades fins a juny de 2029. A més, la judoka hispano-cubana Ayumi Leiva del projecte FER ha guanyat el bronze al Mundial de Judo de Bakú i la 10K ha esgotat els dorsals per a l'edició de 2027. Acabem lamentant la mort d'Àngel Arroyo amb 70 anys, una de les llegendes del ciclisme espanyol que queda segon en el Tour de França del 83. Descansa en pau. Nosaltres ho deixem així, es queden ara amb l'informatiu demà a les 8:30. Més esport a punt, que acabem de passar una bona vesprada.

0: Esports a punt.
1: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
2: Són les 9 de la nit i això és Contrapunt. Avui no hi ha dubte sobre el gran titular de portada a eleccions generals el 29 de novembre. Al control de so, José Navas i Víctor Pascual. Finalment, després de reflexionar i fer consultes durant tot el cap de setmana i després també de la derrota dels decrets de l'habitatge al Congrés, Pedro Sánchez ha decidit avançar les eleccions i, com acabem de dir, les ha convocat per al pròxim 29 de novembre.
3: PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral, tot i que els populars diuen que Sánchez pretén amagar així la corrupció i els d'Abascal sembren dubtes sobre el vot per correu. Sumar anuncia una refundació en l'anomenat Front Ampli.
2: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres convocaran una vaga general, encara sense data, per la crisi de la vivenda. Responen així a les demandes del sindicat d'inquilines i a les mobilitzacions que s'estan produint en reivindicació d'un habitatge digne.
3: I la convocatòria d'eleccions no sembla haver afectat de moment la continuïtat de les acampades per una vivenda digna que s'escampen per tot Espanya. A València, la mobilització planteja ara problemes de mobilitat importants de cara a les celebracions del 9 d'octubre.
2: I és notícia d'última hora de la vesprada. Els sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres convocaran una vaga general per la crisi de la vivenda. Responen així a les demandes del sindicat d'inquilines i a les mobilitzacions que s'estan produint en reivindicació d'un habitatge digne. Xavier García del Valle.
3: Sí, bona vesprada. Les centrals diuen que donaran tot el suport a la vaga que es convocaria durant la tardor i podria celebrar-se poc abans de les eleccions generals. El sindicat d'inquilines ha rebut amb gran satisfacció este suport anunciat pels sindicats. Alicia del Río.
4: Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva 10 días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna. La huelga será obra de todo el pueblo, será obra del poder popular. Y aún tienen que sumarse muchos sindicatos y movimientos sociales. Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda.
3: Confíe en poder donar una data para la vaga a finales de esta semana.
1: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
2: I un dels punts informatius de la vesprada era la seu de Ferraz, la seu del PSOE, a Madrid. La valenciana Rebeca Torró, secretària d'Organització, serà la coordinadora general de la campanya electoral socialista juntament amb Maria Jesús Montero i Cristina Narbona. Decisió, com deien, d'una executiva federal reunida esta vesprada a Ferraz, que dona el seu suport unànime a Pedro Sánchez i que diu que ixen a guanyar, a detindre a la coalició d'ultradreta per tal de defendre drets com el de la vivenda. Ens ho conta Carles González.
5: Ni un Clevilla Ferraz, l'executiva federal del PSOE, 100% sanchista, tanca files i es posa en mode campanya electoral ja. Primer, l'escenari. Cal detindre el trumpisme mundial que representen Abascal i Ayuso amb les seues advertències sobre no votar per correu. I és un dos en un binomi aglutinador. Félix Bolaños es ministro de Presidencia y Justicia.
6: Les quiero pedir solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo.
5: La valenciana Rebeca Torró, secretaria de Organización, coordinará la campaña electoral en dos personas de la total confianza de Sánchez, pesos pesants del partit, l'exministra i vicesecretària Maria Jesús Montero i la presidenta Cristina Narbona. Posen el focus en Mari Carmen, en la vivenda, i tot és una disjuntiva. Cal triar.

0: Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
1: Sí, el día menos uno de campaña, porque es el día menos uno, ya estamos con cuatro derechos recortados, yo no me quiero imaginar cómo vamos a llegar al día de la reflexión. Igual nos quitan hasta el derecho a respirar. Así que cuando los socialistas decimos que el 29 de noviembre esto va de derechos o de derechas, creo que no nos equivocamos.
2: Trata de elegir entre tener más derechos o que algunos tengan privilegios.
0: La convocatòria d'eleccions ha aconseguit una cosa extraordinària en el PSOE. Per primera volta en molt de temps, també Page estava d'acord.
3: I això ha sigut esta vesprada, este matí, finalment després de reflexionar i fer consultes durant tot el cap de setmana i després també de la derrota dels decrets de l'habitatge al Congrés, Pedro Sánchez ha decidit avançar les eleccions i convocar-les per al pròxim 29 de novembre.
4: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
3: Sánchez va comunicar ahir diumenge de vesprada l'avançament electoral al rei Felip VI. La dissolució de les Corts es publicarà demà al butlletí oficial de l'Estat, Xavier.
5: Sí, les Corts quedaran dissoltes però no inactives, i el govern tampoc. Demà mateix, el Consell de Ministres ordinari tornaran a aprovar els decrets de l'habitatge derrotats divendres i els portaran a la Diputació Permanent del Congrés. Allí el bloc d'esquerres encara manté la majoria i no necessita el vot de Junts per Catalunya. Els decrets que tornaran al Congrés tindran una redacció diferent, però, segons la part de Sumar en el govern, no comportaran una pèrdua de protecció. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura.
6: Que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. Ninguna. Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección de lo que ya había.
5: En la compareixença institucional que ha fet Sánchez al Palau de la Moncloa, sense preguntes, no ha avançat res sobre estos decrets. Sí que ha insistit a demanar una mobilització per a aconseguir una nova majoria progressista, ha dit, més forta.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Los españoles y españolas tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
5: També ha fet un breu balanç de les fites d'esta legislatura, de fer front a guerres i a les catàstrofes naturals que han impactat en la ciutadania i de la lluita contra les elites econòmiques que no es presenten a les eleccions i volen continuar controlant el país, ha dit. Fronts que Sánchez considera que ha hagut de mantindre oberts sense l'ajuda de la que considera la pitjor oposició possible.
4: Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
5: També ha parlat d'aprovar mesures contra l'especulació immobiliària i per l'accés a la vivenda, sense mencionar la derrota dels decrets de l'habitatge, ha recordat el malestar social que això ha produït i també ha reconegut que ell no ha fet tot el que tocava.
4: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto.
3: I només conèixer l'anunci de Sánchez de convocar noves eleccions, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparegut amb una declaració institucional des de la seu de Gènova, que ha començat amb un per fi, i on ha dit que és l'única bona notícia que Sánchez ha donat i amb què es tancarà una etapa fosca.
7: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
3: En opinió de Feijóo, no són unes eleccions qualsevol, perquè la ciutadania haurà d'escollir entre un projecte d'ambició personalista o un projecte de país, Xavier.
5: Sí, i el líder nacional del PP també ha cridat a guanyar Sánchez i tot el que representa i a escollir, ha dit, entre corrupció o decència. En la seva opinió, Sánchez avança les eleccions per por que es conega

0: l'abast dels futurs casos de corrupció.
1: Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población.
0: Núñez Feijóo també ha dit que els reptes que Espanya té per davant només són comparables als de fa 50 anys, que cal reconstruir el país, però que l'oposició no s'ha de confiar perquè, diu, l'etapa de Sánchez encara no s'ha acabat.
2: I més reaccions. En Vox també valoren positivament l'avançament electoral. Diuen que és una gran notícia, però també comencen ja a sembrar dubtes sobre la netedat del procés. Santiago Abascal.
3: Yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Abascal també ha començat ja a posar condicions a un possible govern de coalició amb el PP. Considera que només serà possible si Feijóo accepta 3 principis irrenunciables: prioritat nacional, desregulació i reemigració.
2: I en l'altre costat del tauler polític, l'avançament electoral ha agafat amb el peu canviat els grups de l'esquerra del PSOE. Sumar vol posar en marxa un nou front ampli, amb Yolanda Díaz fora de la carrera. La incògnita ara és qui serà el líder o la lideresa. Esquerra ja ha rebutjat formar part d'esta confluència i Podem reclama primàries obertes per a formar part del grup.
0: Sí, després de l'anunci de Sánchez, l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, força la màquina per a la seva reconstrucció. Es presentarà com a front ampli, que de moment inclou Sumar, els Comuns i Més Madrid. El dubte ara és saber qui liderarà la formació.
4: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí, depende de un consenso.
0: És l'oferiment que ha fet, sense descartar-se, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García. La presentació oficial serà el 17 d'octubre. Des de Podem, Irene Montero es postula com a candidata a unes primàries obertes amb Sumar.
5: Las elecciones del 29 de noviembre tienen que ser unas elecciones para que baje el precio de la vivienda y se acabe el negocio de la especulación inmobiliaria. Por tanto, unas elecciones para votar a la gente que puede hacer esos cambios posibles. Os ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre.
0: Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, guarda silenci, però el seu líder, Oriol Junqueras, marca distàncies amb el front ampli.
2: I diuen que no els ha agafat... Diuen que no els ha agafat, com dèiem, amb el peu canviat, però el ben cert és que els partits polítics a la Comunitat Valenciana han d'afanyar-se per a confeccionar les candidatures. Compromís entre ells, que encara ha de decidir si ho fa en solitari. El seu sindical Escorts aposta per fer-ho amb marca pròpia. Àlex San Jaime.
6: Compromís reunirà la seva executiva esta mateixa setmana per analitzar el nou escenari. En les eleccions del 2023 va concórrer dins de la coalició Sumar. Per a aquestes, Joan Baldoví reivindica fer-ho al marge de Front Ampli, la confluència on estudien presentar-se les formacions a l'esquerra del PSOE.
7: Amb tota rotunditat, no anem a estar en aquestes reunions. Avui parlar de noms és prematur, com diem els valencians, Déu provirà.
6: La millor de les notícies per al PP i Vox és la cita amb les urnes, una oportunitat per a fer front a les polítiques del govern espanyol, segons el síndic popular Nando Pastor.
8: L'oportunitat d'elegir entre dos models, el model de la corrupció o un govern limpio de la mano del Partit Popular.
6: I des de Vox, seguint la línia de Santiago Abascal, el síndic José María Llanos qüestiona la netedat del vot per correu.
9: A acudir presencialmente a las urnas porque será siempre mejor un voto presencial que un voto por correo.
6: Els líders del PP i PSPB només s'han pronunciat per les xarxes socials. Diana Morán diu estar preparada per a guanyar les generals. Juan Fran Pere Llorca també ho veu com una oportunitat. Miguel Barrachina, portaveu del Consell.
10: I a los valencianos, nos ha castigado con la peor financiación durante 8 años.
6: Ens enfrontem a dies frenètics per a confeccionar les candidatures. En apenes 2 setmanes, del 21 al 26 d'octubre, han d'estar elaborades i aprovades per a presentar-les davant la Junta Electoral.
2: I després de l'anunci d'avui anem a tractar d'aclarir quina seria la cronologia d'aquestes pròximes setmanes. El BOE, com hem dit, publicarà demà la dissolució de les Corts i posarà en marxa el calendari electoral. Demà ja es podrà demanar el vot per correu. El dia 16 acaba el termini per a presentar coalicions i les candidatures de partit únic s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre. Totes les candidatures seran proclamades el 2 de novembre.
0: Sí, i entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre, atenció també perquè es farà el sorteig per a designar membres de les meses electorals, si això li pot tocar a qualsevol. La campanya es farà entre els dies 13 i 27 de novembre. El 28, ja sabem, la jornada de reflexió i el 29, la jornada electoral. Les noves Corts hauran de constituir-se en un termini de 25 dies. Per tal d'evitar fer-ho el dia de la nit de Nadal, la Constitució serà probablement el 23 de desembre.
2: I deixem ja tot este bloc que parla d'este avançament electoral que ocupa avui bona part de l'actualitat informativa i ens ocupem d'altres assumptes. L'Ajuntament de València ha atorgat este migdia la distinció de fill adoptiu de la ciutat al futbolista de Foios, Ferran Torres.
11: 2. Concedir la distinció de fill adoptiu de la ciutat de València a favor de Ferran Torres García en reconeixement a la seva projecció.
2: I en el mateix acte, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rebut la medalla d'or concedida per l'Ajuntament de València a la ciutat autònoma en el marc dels honors i distincions que lliura amb motiu del 9 d'octubre.
0: I abans d'acudir a l'Ajuntament del Cap i Casal, el president Pere de Llorca ha rebut Vivas en el Palau de la Generalitat. La ciutat autònoma rebrà també l'alta distinció de la Generalitat divendres.
12: Voy a proponer para el próximo miércoles que la alta distinción de la Generalitat en esos galardones que otorgamos el 9 d'octubre, día de nuestra tierra, sean para la ciudad de Ceuta, para toda su población.
0: I el president de Ceuta s'ha mostrat molt agraït per aquestes distincions.
13: Transmite a través de València, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España. Transmite que lo que está en juego en Ceuta no es solo la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, es la integridad y la soberanía del conjunto de España. Transmite, querido presidente, y te lo agradezco de corazón, que Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende y que Ceuta es España.
14: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
2: Coses. Avui han eixit en llibertat provisional sense mesures cautelars les 5 persones detingudes dissabte a València durant la manifestació pel dret a la vivenda. S'enfronten a delictes de desordre públic, atemptat, danys i lesions. Recordem que alguns dels manifestants van llançar objectes contra la policia, qui va disparar gasos lacrimògens per a dissoldre la multitud. I la convocatòria d'eleccions i l'anunci que els decrets d'habitatge derrotats al Congrés tornaran a ser votats no sembla haver afectat de moment la continuïtat de les acampades per una vivenda digna que s'escampen per tot Espanya.
0: Sí, i a València la mobilització planteja ara problemes de mobilitat importants de cara a les celebracions del 9 d'octubre. Actes com la processó cívica o la mascletà necessiten fer ús de la plaça de l'Ajuntament on ara estan instal·lades les tendes. De moment, l'alcaldessa, Maria José Català, diu que no pensa canviar cap acte de l'agenda i demana la intervenció de la delegació del govern.
15: Yo voy a solicitar a la delegación de gobierno que haga todo lo posible para que los actos se celebren con absoluta normalidad. No tengo la intención de suspender, aplazar, demorar o cambiar de ubicación ninguno de los actos que se celebran con motivo de nuestro Día Grande.
2: I a les 9 i 19 minuts de la nit parlem d'un altre dels epicentres informatius de les places dels acampats per l'habitatge. En el cas de València, com acabem de dir, estem pendents de la celebració del 9 d'octubre, divendres a la plaça de l'Ajuntament. Víctor Vidal, quins plans tenen els acampats?
16: Bona nit. Així a la plaça de l'Ajuntament de València continua l'acampada pel dret a l'habitatge. Ja són unes 400 les tendes de campanya instal·lades en la plaça i els participants mantenen la protesta per reclamar mesures que permeten l'accés a un habitatge a preus assequibles. Ara mateix estan reunits en assemblea informativa per analitzar les possibles accions

0: Després que l'alcaldessa de València hagi demanat a la delegació de govern que garantisca els actes i les celebracions pel 9 d'octubre. Este migdia també han acordat un manifest amb les seues principals reivindicacions. Entre elles demanen una baixada dels preus tant del lloguer com de la compra, més habitatge públic i l'expropiació de pisos en mans de grans propietaris i fons d'inversió i que es paren els desnonaments. Aseguren que l'objectiu de l'acampada és mantindre la pressió sobre el problema de l'habitatge i fer una crida a una futura vaga general.
1: Gràcies, Víctor Vidal. Escoltem ara Hugo, portaveu de l'acampada de València.
2: L'acampada és indefinida, és a dir, vamos a quedarnos, pase lo que pase, vamos a quedarnos todo lo que podamos. Eso significa que intentaremos por todos los medios sobrevivir al 9 de octubre. Independientemente de quién gobierne, independientemente de cómo prosiga esa situación, nosotros seguiremos aquí hasta que tengamos lo que queremos.
1: I canviem ara d'escenari. A la plaça de la Muntanyeta d'Alacant ja es compten més de 70 tendes de campanya i els concentrats asseguren que no se n'aniran fins que no s'atenguen les seues peticions. Isabel González, bona nit. Com estan els ànims?
3: Bona nit. Sí, a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant hi ha unes 70 tendes de campanya acampades des de dissabte a la nit i pujant. De moment ens han dit que no tenen cap intenció d'abandonar la plaça, independentment del que la Diputació Permanent del Congrés aprove o no demà un altre decret, Mari Carmen, o de que es convoque una vaga general. Diuen que continuaran fent pressió als carrers, i places perquè el govern siga el que siga, els escolte i prenga mesures per a parar els desnonaments, baixar els preus de la vivenda, els preus de lloguer i acabar amb els fons voltors. Des del Sindicat de Vivendes de Carolines estan molt satisfets amb la resposta ciutadana i no confien que un procés electoral porte alguna solució. Per això continuaran amb la protesta i fent una tasca molt didàctica sobre el problema de la vivenda a tota la gent que s'acosta a la plaça, que és molta. Escoltem Elena Bronchalo, que és la portaveu del Sindicat de la Vivenda de Carolines.
4: De moment les forces són prou bones, o sigui que la intenció és aguantar i continuar fent formacions, xerrades i organitzant-nos entorn de la vivenda.
1: I canviem d'assumpte. Els alcaldes de la Torre i Sedaví han coincidit avui a declarar davant de la jutgessa de Catarroja que no van rebre avisos d'emergències quan la Dana inundava els seus pobles el 29 d'octubre.
5: Sí, l'alcalde de la pedania de la Torre ha dit que l'aigua va arribar de colp, com una onada, i el de Sedaví ha relatat que quan van rebre les alertes ja estaven inundats. A la Torre van morir, recordem, 12 persones i a Sedaví 9. És una crònica de Santi Hernández.
6: L'alcalde pedani de la Torre ha declarat al jutjat de Catarroja que la inundació va arribar com una gran ona, que ningú s'esperava perquè damunt tot el dia havia fet sol. Ha dit que no va rebre cap alerta de l'Ajuntament de València ni de la Direcció de l'Emergència de la Generalitat, que no sabia ni que hi havia reunit un secopal a l'Ajuntament i que no va poder avisar la policia local perquè quan es va inundar la pedania es van quedar sense llum ni comunicacions. Escoltem el Rafael Arnal.
7: Allí no ve ningú avís, només que el de l'alcaldessa, que jo li toqui i li diu no tinc ni coneixement de res de lo que m'estàs parlant. Si ella no tiene coneixement, ¿cómo anem a tindre nosaltres de lo que estava passant?
6: També ha declarat avui l'alcalde de Sedaví que ha coincidit a assegurar també que no va rebre cap avís, que el poble es va inundar minuts abans de les 8 i que quan va arribar les alert tot estava negat ja. Escoltem l'alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.
8: Sedaví no va ploure cap gota d'aigua, jo no he rebut mai cap avís de que venia una inundació, de que s'anàvem a ofegar. De fet, està que ni quan teníem l'aigua ja se va rebre cap avís.
1: I este dilluns ha començat la segona fase de la campanya d'enguany de vacunació de la grip i la Covid. Victòria Masso.
9: Sí, la població diana en esta fase són els majors de 60 anys, dones embarassades, persones de risc i personal sanitari. Hem estat en un centre de salut a Aldaia, a l'Horta Sud, i hem comprovat com la gent té molt present els beneficis d'immunitzar-se.
10: Quan me constipava tenia que estar en el llit de la febre que me donava i des que me vacune, pues no.
11: Porque si coges esa enfermedad no te coge tan fuerte. Estamos, y ya la edad que tengo.
10: Todos los años, no fallo.
9: Des que va començar esta campanya, s'han vacunat 3.000 majors en residències i 3.800 escolars. Cal remarcar que a partir de novembre la vacunació s'obri a tota la població. En este sentit, el conseller de Sanitat ha recordat com d'important és vacunar-se. Escoltem Marciano Gómez.
12: Hay que promocionar y prevenir la enfermedad en aquello que se pueda. Y la vacuna es un medio absolutamente eficaz.
1: I a Brasil, el candidat de la dreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident condemnat per intent de cop d'estat, ha guanyat les eleccions. En segon lloc ha quedat Lula da Silva, actual president, però com cap d'ells ha superat el 50%, s'haurà de celebrar una segona volta per veure qui serà el president del país.
12: Flavio Bolsonaro ha aconseguit una inesperada victòria i ha afirmat que la raó per la qual l'han votat 56 milions de brasilers és perquè han apostat pel canvi. Bolsonaro, diputat i senador, i amb 24 anys d'experiència en política, ha aconseguit el 47% dels vots, pel 45% de l'actual president. Lula da Silva, molt decebut, ha reconegut que pensava que guanyaria en la primera volta. La investigació Bolsonaro per corrupció no ha dissuadit els que confien en ell com a hereu de l'extrema dreta que va representar son pare, a qui ha promès indultar només arribi al càrrec. El 25 d'octubre se celebrarà una segona volta i la clau la poden tindre els vots a la resta de candidats que han acumulat el 7% dels sufragis. Són partits de centre i dreta, amb més proximitat ideològica a Bolsonaro. Molts analistes pensen que l'enfrontament de Lula amb Donald Trump per la imposició d'arancels ha pogut ser decisiva a l'hora de votar. El nord-americà mai ha amagat la relació especial amb els Bolsonaro, amb pare i fill, a qui va rebre al despatx Oval fa 4 mesos.
1: I continuem al món, en este cas a Rússia, alarma per un possible brot de pesta pulmonar a Sibèria.
5: Sí, els Estats Units i la Unió Europea vigilen de prop la situació on s'han posat diversos hospitals en quarantena arran de la misteriosa mort d'una científica. Moscou assegura que la situació està sota control. Arturo Monedero.
13: Una científica de 28 anys d'un institut especialitzat en pesta mor a Sibèria en circumstàncies encara per esclarir. Es tracta d'un cas amb ressò immediat en els mitjans internacionals.
14: Plague in Siberia.
13: Desenes de persones que van tindre contacte amb la víctima estan sota vigilància i s'ha aplicat la quarantena en almenys 4 centres sanitaris. Des de Moscou mantenen que la jove va faltar arran d'una pneumònia d'origen desconegut i neguen cap accident amb tubs d'assaig o patògens al laboratori. El portaveu del Kremlin demana confiar en la informació oficial i no fer cas a rumors ni especulacions. L'organisme sanitari del país assegura que no ha detectat cap cas de pesta, ni símptomes ni contagis. Cal vigilar-ho perquè la malaltia podria propagar-se ràpidament, advertís l'administració nord-americana. La Unió Europea també monitora la situació i reclama informació transparent.
1: I temps ara per a la informació de l'oratge. Lluís Obiols, bona nit.
15: Bona nit. Estem pendents dels ruixats i les tronades que justament ara entren per la plana d'Utiel-Requena, per la vall de Cofrents a Llora. Recordem que tota aquesta zona està en avís perquè poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora. Són tempestes que no arribaran a la costa, no passarà com la nit passada i que ja han descarregat especialment en punts dels ports. Tenim un altre nucli entre els ports que s'ha dirigit al Baix Maestrat i que ha deixat 15 litres per metre quadrat a Morella o 15 litres també per metre quadrat a la Mata. Temperatures avui altíssimes, 30 graus a Orihuela, 28 al Ginet, 28 a Moixent, al voltant de 27 a València, 28 a Alacant, 27 a Castelló de la Plana. També temperatures molt altes en zones interiors. Demà es mantenen les temperatures elevades. Dijous sí que ja notarem un descens de la temperatura i demà de nou hem d'estar pendents dels ruixats i les tronades. Esta pròxima nit i matinada, com diem, en punts interiors. Demà al matí una treva, però amb molts núvols, de nou sensació de basca, de nou molta humitat, temperatures elevades i a partir de mitjan matí i migdia ruixats i tronades que tornaran a formar-se a l'interior i que arribaran a la costa. I a diferència d'avui, demà sí que podrien, de fet és molt probable que apleguen a la costa, especialment àrea del Golf de València, per tant demà a poqueta nit o a última hora del dia, atenció a les tronades que també descarregaran en punts com la Safor, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l'Horta, també s'esperen alguns ruixats demà de vesprada a la zona del sud, a les comarques d'Alacant, i menys risc de pluges demà a la zona del litoral de Castelló. Per tant, un dimarts de calor, un dimarts de tempestes, dimecres de matinada quedarien tempestes al sud, dimecres de vesprada es reactiven al nord, especialment Baix Maestrat, al Maestrat i Ports, i dijous baixarien les temperatures i la situació ja seria més tranquil·la.
1: Gràcies, Lluís Obiols.

0: a bajar porque al final son todos mis amigos los que están jugando.
1: Ha sigut una sorpresa, si mos toca el València, el equipo que té la meva vida és brutal.
2: Sofrirem, òbviament, però bé, anem a afrontar-ho amb moltes ganes, disfrutar-ho i sabent que és un orgull tant per al club com per al poble.
3: Estaran pendents de la revisió del camp per part de la federació per a determinar si complissin les condicions requerides d'il·luminació i capacitat. El Llevant iniciarà el camí en la Copa contra el Tarancón. El director esportiu Héctor Rodas valora així el duel.
4: Lo veremos, lo analizaremos, pero bueno, al final es una forma también de llegar a equipos humildes, equipos que a lo mejor no tienen la oportunidad de que equipos de primera división vayan allí, y es una fiesta para ellos y para nosotros una eliminatoria más.
5: I en el cas del Villarreal,
3: debutarà contra el Manacor, que és el líder del grup 11 de la tercera federació, mentre que l'Elx viatjarà a Múrcia. Allí s'enfrontarà el Pinatar de categoria regional en un duel que és inèdit en esta competició. A més, és un territori habitual de les seues pretemporades. Pepe Contreras és el secretari tècnic del club Blanchabel.
6: Un poco expectante por dónde va a ser el terreno de juego y el campo donde se va a dar el partido. En estos partidos donde el rival es de inferior categoría, intentar hacer las cosas como toca, porque sabemos que hay muchas sorpresas en estas eliminatorias y no queremos ser una de ellas.
3: El que fa el Castelló es vorà les cares amb el Conquense, l'Eldense viatjarà a Mallorca per a visitar l'Atlètic Balears i el Deportiu Alcoyano s'enfrontarà al Mallorca.
5: I també, Eva, era un sorteig especial avui per a Vilanova de Castelló.
3: Sí, perquè el castellonense, el seu equip, afronta la seva primera eliminatòria en Copa. Rebrà l'Almeria. Escoltem el president Miguel Ángel Pla i el capità Carles Badal.
7: Pel club ja és un hito jugar la Copa del Rei, pues, que te toca un equip d'esta índole, pues, brutal.
8: Eh? Un poble de 7.000 habitants que vaig a viure algo així és increïble. Intentarem competir tot el que es puga.
3: I a tot això, torna ja a la Lliga este cap de setmana. Mentre arriba este moment, l'Elx i el Villarreal han entrenat avui, Llevant i València han descansat, però tot i això, jugadors com Otorbi, Rioja, Copete i Tàrrega sí que han anat a la ciutat esportiva de Paterna. També Danjuma, amb molèsties, però no perilla per al diumenge en el Sardinero. I esta vesprada fa només uns minuts. L'associació del xicotet accionista del València li ha fet al capità, José Luis Gallà, un reconeixement a la seva valenciania i fidelitat. És un jugador amb més de 400 partits disputats amb el València i ell s'ha sentit així.
9: Estoy creo que en un buen momento ahora, en una trayectoria hay momentos más difíciles, momentos donde salen las cosas y otras no, pero bueno, creo que ahora las cosas van a empezar a salir mejor, creo que tenemos ahora toda la temporada por delante y estoy seguro que vamos a mirar hacia adelante.
5: I ja està a Croàcia la selecció, que demà disputa, Eva, l'últim partit d'esta finestra de seleccions.
3: Sí, que s'ha fet una miqueta llarga, no? 4 partits. Tenen per davant la primera oportunitat de certificar el pas a quarts de final d'esta Lliga de les Nacions. Els de la Fuente arriben al duel com a primers de grup i a la intenció de sumar el ple de victòries, però no refien del rival, que ve amb l'orgull ferit.
10: Croacia para mí es un equipo fantástico. En los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente. Que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido.
3: Ja acabem amb tenis. El vigent campió de Tòquio, Carlos Alcaraz, disputa demà la final del torneig contra el txec Lehecka. A Pekín, l'australià Leslie Miñaur s'enfronta a Novak Djokovic en la final. El serbi s'ha beneficiat de la desqualificació de Daniil Medvedev perquè li ha pegat una pilotada a un aficionat. Així que passa més descansat.
5: Gràcies, Eva Casany.
3: Adéu.

I Capella de Ministrers, el que estan escoltant, se suma a les celebracions del 750 aniversari de la mort de Jaume I amb el seu últim disc, El Conqueridor, música en temps de Jaume I. La formació proposa un viatge a l'edat mitjana a partir de tres universos musicals. 16 temes corresponen, componen este treball que explora el món que envoltava al Conqueridor, amb el qual recuperen obres vinculades

0: Dades a monestirs, catedrals i repertoris medievals al costat de composicions de trobadors.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.

0: Són les 9 i 36 minuts de la nit i encetem el nostre espai dedicat a l'entrevista. Avui, dedicat, òbviament, a l'avançament electoral. Tenim amb nosaltres a Joan González, sociòleg. Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: I amb ell volem parlar d'aquest avançament electoral que avui, tot i ser esperat, perquè era una de les possibilitats que tots esperàvem a primera hora del matí, no deixa de ser una notícia sorprenent, perquè fa només 5 dies o 6 dies era una possibilitat que pràcticament no considerava absolutament ningú. Pedro Sánchez ha decidit finalment avançar les eleccions i convocar-les per al pròxim 29 de novembre, després de meditar i fer consultes durant tot el cap de setmana i després també de la derrota dels decrets d'habitatge al Congrés. El president del govern ho ha anunciat este matí a les 9 en el Palau de la Moncloa.
2: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Y la disolució de les Corts es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. I des que Junts va anunciar dijous de nit que no anava a donar suport als decrets de vivenda, es va accelerar l'opció d'avançar eleccions, cosa que ha passat finalment este matí. L'entorn del president del govern ho va alimentar des del matí de divendres. S'obria pas la idea de la finestra d'oportunitat que oferia la possible mobilització de l'esquerra després que el Congrés tombara els decrets de l'habitatge. Joan, ha sigut esta idea de la finestra d'oportunitat la que ha decidit Sánchez a avançar les eleccions? Com ho veus?
1: Completament, sí. Ha trobat la millor oportunitat, una oportunitat que pot haver estat cultivada o no, però també ha sigut circumstancial, és el que passa en el context. Una persona en qualsevol govern autonòmic o local o nacional o internacional pot plantejar-se la millor campanya del món, però pot passar alguna cosa que siga l'assumpte central, que siga la mateixa campanya. Què està passant? I ja preguntes la que sempre s'ha de fer un bon polític, una bona política, per veure en quin moment pot plantejar un canvi o quedar-se on està.
0: Tu, com a sociòleg, com a expert, analista polític, en ixe presumible balanç de pros i contres que haurà barallat Sánchez i el seu entorn durant el cap de setmana, què imagines que hi havia escrit en eixe full o en eixe paper o en eixe dossier en el que hi haurien pros i contres, òbviament.
1: I sí, però n'hi havia una...
0: Sí, digues.
1: No, disculpa, n'hi havia una cosa que pesava més ara que en les passades eleccions. En les passades eleccions pesava en exclusiva guanyar. En exclusiva. En aquestes eleccions, no. En aquestes eleccions pesa guanyar, faltaria més. Guanyar no, governar, o sigui, arribar a poder fer un govern. Però també n'hi ha una part molt personal, un interès propi, ja no per guanyar i ser president del govern, sinó per aconseguir uns grans resultats que pot aconseguir-los encara que no governi. Perquè sempre en política dic que enfront tenim els adversaris, però en casa tenim els enemics. I Sánchez sap que n'hi ha un partit socialista rodant tapaje a Felipe i a molts càrrecs institucionals i també alcaldies, etc., que estan recriminant quin escenari anava a deixar-los en les eleccions locals i autonòmiques, i crec que això, doncs, és... Jo crec que pot estar prou estovat, prou tranquil, perquè, bueno, més enllà de les eleccions i de tot el que ve, per suposat. Però sí que està a aquest nivell de dir, jo puc aconseguir uns bons resultats i després d'estar 8 anys en el govern, això és el que es queda. Vull dir, és guanyar o guanyar més per a Sánchez. Ho té tot. Està 8 anys que no li tocaven a ell, no? I aleshores, això és poder eixir com ell volia, no? Aleshores, ixe interès, ixe matís no estava en les passades. En les passades havia de ser president del govern. I ara n'hi ha un component de dir, vale, és un bon moment, és un bon assumpte i puc treure uns bons resultats. Aleshores, això també fa que estiga més relaxat en la convocatòria i que n'hi haurà més números perquè ho farà.
0: Sí, atenent a les enquestes, n'hi ha una... Bueno, a les enquestes i al moment polític actual, i tenint en compte també tot el que ha passat en relació a la vivenda, podria ser una manera d'anar a l'oposició, però amb un bon resultat electoral i mantindre la pau dins del partit.
1: Jo en esta casa, en Apunt, fa molts mesos que he dit que si Vox trauria uns grans resultats, que pot traure'ls, si el Partit Popular, que també pot passar, fa una bona campanya i reconduïix vot conservador que torni a casa, no, però si Vox continua i potent i el Partit Popular no fa una bona campanya, pot donar-se la circumstància de que pugui governar el Partit Popular més Vox, però siga la llista més votada, la de Sánchez. Pot passar. I això perquè Sánchez ara té en exclusiva un assumpte per a ell, no? Ell ha convertit la campanya electoral en Mari Carmen, que és un arquetip, que és un assumpte que li ve de cara. O sigui, ara la campanya electoral va sobre l'habitatge, que també he de dir que tots els baròmetres i enquestes, baròmetres és de govern, o sigui, com van els governs, i les enquestes, doncs, com van els partits. Les enquestes diuen el què i els baròmetres el per què. Doncs en tots els que fem, en tots, l'habitatge és un assumpte transcendental, transversal. O sigui, que clar, moltes alcaldies diuen, però si és que no és un assumpte meu, ja, però si preguntes al veïnat quin problema és l'habitatge, no? Molt. Aleshores, clar, és un assumpte que, com han dit també en la premsa Ivan Redondo, és un assumpte que ixe és prioritat nacional, no? Ixe sí que és molt prioritat nacional. I el fa seu, independentment de que fins ara hagi fet més o menys, però ara el fa seu. Què ha dit avui Feijó? Se'n va per cinquena vegada a Ceuta. Per què se'n va a Ceuta? Perquè no té l'habitatge. Perquè tampoc té l'economia, que és un assumpte molt del Partit Popular. O sigui, l'economia li va ajudar a Aznar després de Felipe i li va ajudar a Rajoy després de Zapatero. L'economia sol ser una qüestió en campanya electoral la qual rendibilitza el Partit Popular. Però no la té. I aleshores, clar, ha d'anar a qüestions d'identitat, de bandera, que solen ser de l'extrema dreta, de l'extrem dret de l'escala ideològica, que és Vox. Aleshores, Feijó ha de plantejar una campanya molt difícil i plantejada molt bé, perquè el territori que ara va per cinquena vegada a Ceuta, la migració és un assumpte a la seva dreta. I aleshores, insistís, que és complexa la campanya per Feijó. Se l'ha de treballar molt. O sigui, en punt de partida, jo veig millorar a Vox, per a rendibilitzar la campanya electoral aquesta, que al Partit Popular, que haurà de treballar-la molt per a treure uns resultats bons.
0: I estaves parlant precisament ara de la vivenda, que es convertirà, sens dubte, en l'eix central de la campanya electoral. Però hi ha dubtes sobre la traducció o la traslació d'aquesta indignació social de les protestes per la vivenda, d'aquesta traducció o traslació en vots. A priori es considera que això beneficiarà el camp de l'esquerra, però com ho veus?
1: Bé, Sánchez té un problema i és que a la seva esquerra no queda ningú perquè s'està menjant a tot el món, no? Aleshores, això és la primera qüestió. A la seva esquerra hauria d'haver un partit, una agrupació, un front, com li vulguem dir, rendibilitzar els vots, que recollir els vots que no van a votar-li al PSOE. És curiós, però així a la Comunitat Valenciana sí que està. O sigui, per això Compromís no se'n va en aquest front. Així està. O sigui, així un problema que té el PP, sobretot en la província de València, no és que en tinga més, però en la província de València se pronuncia una miqueta, i és que sí que rendibilitza Compromís prou bé els bois que se'n van del PSOE. Per això Compromís està...

0: més fort i no vol diluir-se de nou en un front. Per tant, l'esquerra és un problema per a Sánchez. Respecte a l'habitatge, com tu dius, és cert, el 15M passaren molts anys, passaren molts mesos, fins que ho va rendibilitzar Podem en aquella època. O sigui, no és fàcil que de les places se'n vagin a les urnes. De fet, hem vist alguna pancarta contra Sánchez i fins i tot contra Sumar, no?, directament en aquestes places. Però no obstant, clar, si a mi me pregunten contra qui va, segur que contra els tres partits que l'altre dia votaren que no, no?, els decrets. Aleshores, no és que vagi cap al PSOE, però sí que almenys és amable, no?, directament. És una qüestió més amable.
1: I una altra qüestió també que es planteja és si este clima en relació a la vivenda, este clima tan efervescent, es mantindrà fins al 29 de novembre, que és quan es produiran les eleccions, o l'actualitat, que avui en dia és tan canviant i tan ràpida, farà que aparega una altra qüestió que desplace això del focus.
0: Doncs, molt bé, jo crec que dones en la diana, poden passar moltes coses. La política, efectivament, i més darrerament, poden passar moltes coses. Poden haver sorpreses. No descarte ninguna injerència internacional amb els interessos que siga, com ja ha passat, no? Per a mi, clarament, lo de Marroc, diga Sánchez el que diga, perquè vol tindre bones relacions, doncs va estar una qüestió organitzada o inspirada des del govern marroquí, i també, doncs, perquè n'hi ha aliats que li venia bé divertir-se una miqueta contra Sánchez, malgrat el desastre i totes les circumstàncies que ha dut, no? Però, evidentment, poden passar més coses perquè n'hi ha interessos en que Sánchez, que és un personatge internacional que està posicionat d'una manera, això té riscos, no? Igual que Zapatero, doncs, d'on ha vingut la denúncia de Zapatero i d'on ha vingut la informació? Doncs, les mateixes persones que tenen interès en que una figura com la de Sánchez, doncs, no estiga liderant una oposició a una manera de practicar la política arreu del món. També poden haver al revés també alguns assos més en la mà de Sánchez. Evidentment és molt intuïtiu, és molt ràpid i tampoc descarte que a banda d'aquestes qüestions que poden aparèixer d'injerències internacionals o no, també Sánchez tinga més assos en la màniga perquè es pot tindre, no? Respecte a l'assumpte que dius tu de com pot allargar-se, això és el que va intentar Sánchez perquè té aquest assumpte directament. Li ha vingut de cara i la campanya la va a vincular a l'habitatge perquè és un assumpte, com diem, transcendental. Què té a favor Sánchez, malgrat que costi de creure? Doncs, o almenys treballarà ell per a fer-ho creure. Hi ha una cosa que és l'storytelling, contar el que vas a fer, i una altra l'story doing, que és el que has fet. Evidentment, vivim en una societat molt polaritzada, té moltes persones a favor, moltes persones en contra, moltíssimes, n'hi ha un clima molt fort, molt polaritzat, però jo crec, i ja ho va fer ahir Sánchez, que intentarà dir, jo he aconseguit, per exemple, que l'atur estiga en el 9%, 22 milions de persones en la Seguretat Social i una economia que va per davant en Europa, i des d'això té compte que és possible que l'habitatge jo el toque, perquè fins ara no m'han deixat. Per allà anirà ell. Donarà el xicle per a tota la campanya? Doncs el Partit Popular va intentar que no. El PP és el que ho ha d'intentar, perquè Vox no va eixir de la bandera i de la identitat i del seu territori de comunicació, que és molt eficient, però és molt limitat, però molt eficient, perquè és molt bàsic, però molt... se comprèn perfectament per el seu electorat, que és el que desitja, i jo crec que qui té que fer un gran esforç intel·lectual d'estratègia és el Partit Popular per a diferenciar-se de Vox, per a aconseguir un vot més del PSOE que pugui anar-se cap al Partit Popular, etc. L'estratègia que més s'ha de pensar és la del Partit Popular, perquè és qui ara mateix no té el que se denomina en comunicació política un territori de comunicació clar en aquestes eleccions. Identitat i seguretat està en mans de Vox, perquè ho lidera per la seva idiosincràsia pura, i Sánchez va centrar-se en un assumpte dient he aconseguit altres coses. Aleshores, per l'esquerra de Sánchez i el Partit Popular són qui tenen més feina en aquesta campanya electoral.
1: Abans d'aprofundir una miqueta més en aquesta estratègia del PP i de Vox, sí que volia que aprofundirem també una miqueta més en aquest storytelling que estaves comentant tu, no? En aquest relat que fa el propi Pedro Sánchez, no? I a lo millor aquesta imatge del manual de supervivència, de

0: L'home resilient, l'home capaç de superar 1000 adversitats, serà un altre dels motors, no?, argumentals d'esta campanya.
1: Aquesta campanya té una cosa molt bona en comunicació política, que és l'arquetip que se denomina l'objecte màgic, o el tòtem, no?, directament. Jo sempre dic que tu pots veure la pel·lícula de Spider-Man o la de Superman o la de Batman, però si lleves l'aranya, la kriptonita o la rata penada, no n'hi ha pel·lícula. És l'element màgic, allò que descriu tota la pel·lícula. En política, a vegades alcaldies, presidències, qui siga, intenta contar moltes coses, perquè creu que al contar moltes coses la gent va comprendre més tot el treball que ha fet, però no és així. Habitualment cal centrar-se en una, sobretot en una bona història. És a dir, si vols contar moltes coses, conta-les una a una, de forma diferent, o tot en una història. Així n'hi ha un arquetip. Està l'aranya de Spider-Man, sí que està. És Mari Carmen com a arquetip, no? Va a centrar-se en el decret Mari Carmen, va a treballar per Mari Carmen, i a veure, la campanya, evidentment, n'hi ha molt de temps, i com has dit tu, la política és molt canviant, i el Partit Popular pot aconseguir, o Vox pot aconseguir, que apareguen altres assumptes de rellevància i treballar-los, no? I com he dit abans, també poden aparèixer altres influències. Però a veure, este va a centrar-se en l'assumpte més transcendental en investigació social, en el que més importa a tota la ciutadania. Aleshores, que tinga eixa manilla, per això convoca, perquè té eixa manilla, i en aquesta ocasió no és que aconseguisca la presidència, és que si trau molts bons resultats, després d'estar 8 anys de president del govern, se'n va anar content a casa, que serà dramàtic per a molta gent, però per a ell i per a l'ego particular, doncs, i acabar en Europa o acabar en l'ONU, doncs, va ser una qüestió que li agrada. Per això era més probable que se convocaren aquestes eleccions.
0: Com dèiem, avui ja s'han marcat les línies de campanya d'una manera molt, molt clara per part de tots els partits, sobretot per part de l'esquerra, del Partit Socialista i del que n'hi ha a l'esquerra del Partit Socialista, que està en plena refundació, però recuperant el que estàvem comentant fa uns instants, davant d'aquest referèndum sobre la vivenda que proposarà l'esquerra, quina és l'estratègia que pot plantejar el PP i Vox, encara que a Vox pràcticament ja no li fa ja no li cal plantejar estratègia, perquè ja li ve donada, no?, pel propi desgast del govern.
1: Vox és una marca que és una marca com altres extrems drets de l'escala ideològica de qualsevol país, que quan tu fas una enquesta i preguntes per què voten a Vox o al PP o al PSOE o a Podem, dona igual. Cada uno en aquests partits contesta una cosa. Algunes persones per experiència, altres per tradició. En Vox és canvi. Caiga qui caiga, qui siga. Aleshores, a Vox se li va votar per el canvi. Això ho té Vox, quasi en exclusiva, directament. Més que el Partit Popular, que hauria de ser experiència, fiabilitat, millora o altres elements, no? Però canvi és Vox. Així i en qualsevol país. Que caiga qui siga. Aleshores, té un territori també molt limitat al voltant de la igualtat, de l'EGTB, de l'Agenda 2030. És un mantra que repeteixen en qualsevol país, que qualla, està com que destil·lat, és un discurs que va adreçat a un públic, no té ninguna aspiració, diferència a Vox, de Ciudadanos o de Podem, que no aspiren a passar al PP ni al PSOE, com aspiraven Podem o Ciutadans, i sap que té un territori i defensa un territori en l'escala ideològica, en el número 9 i 10, on el PP no pot arribar si no s'abandona el centre. Aleshores, està a gust, i està a gust, i ara mateix ja fort, no? Per ahir. El Partit Popular, com deia, doncs, és un partit que ara està una miqueta orfe del seu element central, que són els diners, directament, no? És que, fins i tot, l'assumpte de l'habitatge, igual que el de l'economia, són assumptes del Partit Popular, equalitzen amb el Partit Popular. El que passa és que el mantra de cal construir més, avui en dia està en dubte, aquest mantra, no? Que aquest mantra sí que és del Partit Popular. Molt Adam Smith, bueno, no n'hi ha habitatges, estan cars, fent-ne més i s'abaratiran. Però bueno, com avui en dia s'opina, en general, no està tot en construir, perquè, evidentment, si construïxes i se venen des de 5.000 euros, perquè n'hi ha molta gent d'altres països o molta gent amb molts diners que pot comprar-los per a invertir, doncs va i resulta que la gent que el vol per a viure, doncs no el té. Aleshores, el tema de l'habitatge, que com l'economia era molt del Partit Popular, ara no ho és tant. Val? Almenys compartís protagonisme amb el PSOE, ni més ni menys, que en aquest assumpte és neonat, completament. I aleshores, després, a l'esquerra del PSOE, doncs, evidentment, Sumar crec que se considera com un mini-PSOE. Sempre falta com que una Esquerra Unida, falta un Podem, però si me pregunten per la empatia que genera Podem, crec que és molt poca, tant Pablo Iglesias com Irene Montero. I aleshores, i assumpte de la empatia en totes les enquestes també ens agrada treballar-lo moltíssim, no? Perquè te deixa caure per a un manestirs, entre altres molts elements en la investigació. Crec que genera poca empatia, ho hem vist en les darreres eleccions, i crec que els seus resultats van a ser molt limitats. A on falta també que s'organitzen molt i n'hi ha molt de treball per a fer? Bé, la resta de partits, la confluència de partits que puga fer-se, que ja pues, Podem no va, no va compromís, i hauran d'articular un missatge de que és possible arrossegar el PSOE cap a l'esquerra, perquè també he de dir que no crec que el PSOE haurà fet algunes coses si no haurà tingut a eixa esquerra, a la seva esquerra, i hauran de vendre la utilitat que té votar a eixe front, no? Això encara està per veure, perquè la campanya els ha pillat en el peu canviat a l'esquerra del PSOE, i al Partit Popular, encara que estiga content de que convoquen, també crec que té molta feina per fer. Ixos dos partits, la confluència a l'esquerra i Partit Popular, més treball. Vox, mantindre el seu territori. I PSOE, una oportunitat.
0: Una última qüestió, Joan, abans d'acomiadar-te. M'agradaria... S'està parlant molt d'aquesta possibilitat de mobilització de l'esquerra amb tota aquesta qüestió de la vivenda, convertint-se en un tema efervescent i preocupant i indignant a bona part de la població. Creus que això, més enllà de mobilitzar a l'esquerra, podria també llevar-li vots a votants de... O sigui, fer que votants del Partit Popular, per exemple, deixaren de votar al Partit Popular?
1: Jo crec que la societat està molt polaritzada, i no crec que hi hagi tant de moviment entre blocs ideològics com algú pot pensar. Entre blocs ideològics. Una altra cosa és que la batalla... Troia, o sigui, està en l'assumpte de la mobilització i l'abstenció de l'esquerra, directament. És el que ha passat en Aragó i en altres comunitats. L'esquerra, sociodemogràficament, malgrat que ja s'ha matisat molt això, però l'estat espanyol és un país progressista i europeista. Van canviant les coses, però encara ho és. Aleshores, l'esquerra s'ha de quedar en casa per a que el Partit Popular i Vox guanyen. S'ha de quedar una part a casa, com ha passat en les comunitats autònomes on han governat directament. Això va a mobilitzar a la ciutadania. En quin grau? No ho sé. A hores d'ara no ho sé. Però vaja, sí que mobilitza, n'hi ha efervescència, i n'hi ha tres esferes. La local, l'autonòmica i la nacional. Abans, tu veus els resultats que eren premonitoris del que venia després, les locals, les nacionals i les europees. I podies dir el que venia respecte a les anteriors foren les que foren. Avui dia no, n'hi ha tres esferes per separat. La local, l'autonòmica i la nacional. De fet, així està l'estat espanyol. Per una banda, arrasaven en les comunitats autònomes del Partit Popular mentre Sánchez mantenia el govern, no? Aleshores, l'esfera nacional juga en l'esfera nacional directament. L'esfera local, ja t'assegure que juga en l'esfera local. Les darreres 15 enquestes que han pogut fer, per exemple, d'àmbit local, el titular és qui està es queda, siguen ciutats de Partit Popular o de PSOE, no ve una caiguda com la del Botànic en l'àmbit local, i així doncs, es tracta de l'esfera nacional, que està, com estem parlant, estava el peix venut fa 3 setmanes. Hem de recordar que fa 3 setmanes les places estaven plenes de banderes d'Espanya per una qüestió d'identitat que capitalitza Vox, però en la qual també està el Partit Popular, i 3 setmanes després estem parlant d'una acampada antisistema i progressista que s'ha d'encarar a algú.
0: Gràcies, Joan González, pels teus anàlisis. Bona nit.
1: Gràcies a tu. Fins ara.
0: Ens deixem ara amb la tertúlia i amb Gustavo Clemente.
2: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. Doncs ja està. S'ha acabat la reflexió de Pedro Sánchez després d'un cap de setmana pensant, reunint-se, imaginem, parlant amb els seus, mirant enquestes i, presumiblement, mirant també el calendari. El president del govern ha arribat a una conclusió, que reflexionar està molt bé, però votar està encara millor. Eleccions generals el 29 de novembre, 54 dies, 54 dies perquè Espanya passe de la política de blocs a la política de mítings, de les votacions al Congrés a les votacions a les urnes. I de les matemàtiques parlamentàries, que últimament són una cosa molt semblant a la geometria impossible, a les matemàtiques electorals, perquè el problema de Sánchez era que no li eixien els números al Congrés. I així governar es converteix en una espècie de mercat de dilluns. Tu em dones això, jo et vote allò, i ja veurem què fem amb el país. Fins que divendres junts va tombar els decrets d'habitatge, com saben, i així acaba la legislatura tal com la coneixíem. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge segurament una oportunitat, i això també té mèrit, convertir el problema més seriós que tenen milions de ciutadans en una oportunitat electoral abans que ningú tinga temps per convertir-lo en una solució. El president diu que hi ha una majoria de bloqueig al Congrés, que l'oposició bloqueja, que alguns confonen pactar amb renunciar i bloquejar amb vèncer. I ara, davant d'este panorama, ha decidit preguntar-li al conjunt d'Espanya. Què decidisca Espanya? Que els espanyols trien, que trien si volen avançar o retrocedir, diu. Una pregunta senzilla, si no fora perquè ningú no ha explicat encara on està exactament la casella de ni una cosa ni l'altra. Perquè Sánchez ha fet avui un discurs que tenia un poc de balanç de legislatura, un poc de manifest electoral i un poc de primer míting de campanya. Ha parlat de l'economia, de les fites del govern, dels errors comesos, del futur del país i, naturalment, del PP i de Vox. La pitjor oposició de la història democràtica, ha dit. Pedro Sánchez també ha admès errors. No tots, clar. Això hauria sigut massa demanar per a un dilluns de matí. N'ha reconegut alguns i ha defensat que el govern ha fet tot el que estava a les seues mans. Ara bé, si ho ha fet tot i no ha aconseguit aprovar pressupostos, no ha pogut traure avant bona part de la seva agenda legislativa i no ha celebrat ni tan sols un debat sobre l'estat de la nació, potser el problema no era només que les mans estigueren massa ocupades. I ara arriba la pregunta important. Per què ara? Per què el 29 de novembre? Per què després de 3 anys de legislatura i just quan el govern ha comprovat que el Parlament és una màquina extraordinària per a fabricar disgustos per als seus interessos? Doncs bé, la resposta de Moncloa és que entenen que hi ha una oportunitat, que el carrer està mobilitzat, que l'habitatge ha generat un malestar que pot convertir-se en suport electoral, interpretem, que les dades demoscòpiques conviden a pensar, per als interessos del govern, que pot haver partit, i això és probablement el més interessant de tot. Per què Sánchez no ha convocat eleccions perquè la legislatura estigui esgotada? Les ha convocades perquè considera que esperar, al seu parer i als seus interessos, podia ser encara més perillós, insistint, per als seus interessos, que votar en este moment. I això ens deixa davant d'una paradoxa preciosa de la política. Un president que fa 3 anys defensava que les legislatures duren 4 anys, acaba descobrint que hi ha anys que duren menys. Ja és la tercera vegada, per cert, que Sánchez convoca eleccions anticipades, el 2019 perquè no tenia pressupostos, el 2023 després de la patacada socialista en les municipals i autonòmiques, i ara, el 2026, perquè Junts li ha tombat els decrets d'habitatge i perquè a Moncloa han decidit que potser la millor manera de superar un Parlament ingovernable és canviar-lo. Una idea tan senzilla que quasi sembla enginyosa. Ara bé, falta la part complicada. Guanyar. Perquè convocar eleccions és fàcil, el decret cap en un paper, la data ja està escrita, la campanya té principi i final,

el que no sabem és com acabarà. Sánchez demana als seus que es mobilitzen. El Partit Popular intentarà convertir la votació en un plebiscit sobre Sánchez. Vox intentarà convertir-la en un plebiscit sobre Sánchez. I la resta intentarà explicar-nos que sense ells no es podria governar. És a dir, durant els pròxims 54 dies tots tindran raó i després, el 29 de novembre, només un tindrà els vots. Així que bona nit de nou, s'acaba la legislatura, comença la campanya, comença també aquesta meravellosa etapa de la política espanyola en què tots els partits ens explicaran que no estan pensant en ells, sinó en nosaltres, que no volen poder, que volen solucionar els nostres problemes, que no estan fent campanya, que estan escoltant i que les enquestes no els importen. Naturalment, en parlarem per posar el contrapunt.

0: I per intentar entendre tot este embolic, o almenys fer veure que l'entenem, avui tenim una taula de luxe. Ens acompanya des d'Alacant Toni Cabot, que ha vist prou campanyes electorals per a saber que quan un polític diu que no està pensant en les eleccions, probablement està pensant en les eleccions. Hola, Toni, bona nit.
1: Salutacions, Gustavo, molt bona nit i perfecta l'entradeta que has fet.
0: També està amb nosaltres David Maroto, que avui tindrà faena perquè explicar què ha passat, bé, pot ser relativament senzill, però explicar què passarà a partir d'ara ja és una altra història. Hola, David, bona nit.
2: Bona nit, Gustavo.
0: Tenim Alba Juan, una periodista també com ells, però alhora politòloga, que ens ajudarà a posar una miqueta de llum en este panorama en què tots els partits asseguren que tenen claríssim què necessita la Comunitat Valenciana, què necessita Espanya, just després de passar-se 3 anys discutint sobre qui tenia la culpa que no es poguera fer res al respecte. Hola, Alba, bona nit.
3: Bona nit.
0: I completa la taula Sònia García, que avui arriba en un moment especialment interessant, perquè en política ja saben, quan falten 54 dies per a unes eleccions, res és innocent, cap declaració és innocent, cap foto és casual, i sobretot no hi ha cap enquesta que no tinga amo. Hola, Sònia, bona nit.
3: Hola, bona nit, així és, todo siempre calculado en política.
0: Toni, David, Alba, Sònia, poseu-vos còmodes perquè tenim 54 dies per aguantar-nos. Així que a veure com els resistim. 54 dies perquè els polítics intenten convèncer-nos que estan pensant en el futur de tota la ciutadania mentre miren de reull, evidentment, el seu propi futur. I nosaltres, com sempre, així per a tractar de contar-ho. Comença la nit, comença la tertúlia, comença la campanya, comença la partida. Si haguereu de resumir la situació política espanyola d'esta nit, en este moment, en una sola frase, quina seria, Toni?
1: Pues, finalment, per coherència, no? Això seria la frase que jo utilitzaria, la decisió d'avançar estàticament coherent, no? Perquè no tenia capacitat de governar i ha buscat pues, el millor marc possible per a fer la campanya, no? Per això ja sabien des de fa temps, o sigui, que arriba tard, no? Des del moment en què no tenia possibilitat d'aprovar cap pressupost, Sánchez ja havia tingut que desistir de continuar en la Moncloa, però només per fer cas a lo que ell pensava quan estava en l'oposició i era Rajoy el que tenia davant en el poder en aquell moment. Va haver declaracions clars que després es van recordar, recordar ara en aquesta entrevista que li va fer Pepa Bueno, que dia clarament que sense pressupost no es pot governar. Bueno, pues ja portem tota la legislatura 3 anys i mig sense poder aprovar un pressupost.

0: agost, i era una autèntica vergonya que deixen sense donar aquest pas esta guerra encara en el poder. Bueno, avui han escoltat aquest discurs, que és eficaç com a missatge de mobilització, pot ser eficaç, però és molt pobre com a rendició de comptes, no? Admetix, com has dit tu, aquests errors, però en abstracte, i atribueix als altres, a la posició, tot el que és concret, no? Però el PSOE, que el risc és que el votant desencantat, que ell mateix reconeix i satisfet, pues ho percebisca finalment aixina, o exactament aixina. Però bueno, com dius, tenim 54 dies, ara i per fi hi ha eleccions, que és precisament la campanya i el cartel que ha aprofitat el PP per a posar ja, per a significar-ho en tots els seus membres i per a deixar-ho clar ja en Gènova, i per lo que preguntaves, la decisió d'avançar, per a mi és tàcticament coherent.
1: Com definiries la situació en este 5 d'octubre a les 10 i 11 minuts, Sònia?
2: Bueno, la situación en España es el intento de ser sometida a un engaño colectivo en el que el presidente del gobierno intenta convencer a la opinión pública, a la población, de que nos estamos sometiendo a un plebiscito por la vivienda pública, de que hay que ir a las urnas para intentar conseguir una casa de una manera asequible, y es una tesis totalmente falsa, porque lo que de verdad nos sometemos es a un intento de Pedro Sánchez de volver a perpetrarse en el poder después de estar aguantando 3 años de manera prácticamente inconstitucional, al incumplir la Constitución o presentando presupuestos, al estar completamente rodeado de casos de corrupción, y lo que tiene es miedo de ver cómo va a acabar, cómo puede ir cayendo por corrupción a medida que vayan avanzando los casos de hidrocarburos, de Ábalos, de Coldo, de su mujer, de Begoña Gómez, de Ceuta, que también está judicializado, ya hay muertos y un largo etcétera, lamentablemente, y que ahora encuentra esa ventana de oportunidad para intentar justificar esa salida decente en busca de rascar votos, y que no engañen a la población, porque es lo único que intenta, perpetuarse en el poder. Él, yo lo dijo anteriormente, quiero estar 4 años más, si puedo 8 años más, y ahora no convoca elecciones por la vivienda, convoca elecciones para conseguir ese objetivo, para estar 4 años más y para estar 8 años más.
1: Alba.
3: Pues la meva definició seria un poc d'una olla express, no? Jo crec que el que hem vist estos últims mesos ha sigut una tensió que s'anava incrementant mes a mes per aquests casos que comentàvem i que portem comentant ja en diversos programes, pues de corrupció, diferents qüestions que han anat sumant pressió cap al govern, un govern que, com hem comentat, no estava sent capaç d'aprovar els pressupostos, i al final els pressupostos són la marca de la teua legislatura, i no poder fer-ho perquè no tens suficient suport, perquè al final Junts una vegada s'han acabat les qüestions territorials i els seus interessos territorials li ha llevat la mà, la mateixa mà que li havia ajudat a pujar a esta legislatura, és la mateixa mà que l'ha soltat i ara ha fet que convoqui eleccions, no? I en aquest sentit, pues, s'anava incrementant la pressió, sentíem ese so, no, d'aquesta olla express que se va poc a poc posant a tope, però claro, com comentàvem, ha trobat el moment de fer-ho. Si això haguera passat fa 3 o 4 mesos en unes altres circumstàncies, la situació electoral del PSOE seria molt més feble, perquè estaríem parlant de casos de corrupció. Si haguera sigut en ple estiu, quan estàvem en el tema de la migració, seria encara més complicat. Claro, i ara ens trobem una situació un poc diferent, perquè el marc en què parlem estos dies és de la vivenda, que en general és un marc més favorable a l'esquerra, i això ho sap, inclús les enquestes que han anat en estos dies demostren que inclús persones vinculades a la dreta, votants de dreta, pues tenien certa bona valoració de mesures per a limitar qüestions com la vivenda. Aleshores, pues bueno, és una manera per a mi de frenar el colp, però per a mi no evitarà que canvie en este context del govern cap a una dreta, segurament les pròximes eleccions.
1: David, fa Sánchez una jugada estratègica o una fugida cap avant?
4: Se mantiene fiel a lo que ha hecho siempre, ¿no? El fin justifica los medios. Es algo que lo hemos visto desde incluso su guerra interna orgánica en el partido por recuperar Ferraz, y prueba de ello son tres legislaturas que convoca elecciones anticipadas, ¿no?

0: l'assumpte i com analitzeu el que s'està vivint a molts carrers i com este problema social, que ho és evidentment, la falta d'habitatge, evidentment els preus són massa alts, hi ha massa demanda, hi ha massa especulació, en fi, hi ha unanimitat en reconèixer això, però el que s'està vivint a hores d'ara, la forma que està manifestant-se part de la població, quina reflexió vos mereix i també quina reflexió vos mereix en tant en quant estem en un procés electoral. Alba.
1: Doncs això jo crec que estem veient el resultat d'una situació límit, vull dir, això s'ha especulat durant molts dies, sobretot per part de la dreta, que Mari Carmen era una espècie de creació artificial i que havia sigut tot en una estratègia electoral i que havia eixit del no-res, i no obstant això en els carrers estem veient el contrari, que era pues, una flama que faltava poc per encendre i que al final ixa ràbia continguda d'una generació o dos que està perdent aquesta oportunitat de futur, pues, s'està veient en el carrer, en sol, ara ho estem veient en Barcelona, se va veure el dissabte a València. Ens podem parlar, no?, de quines són les mesures o les maneres de fer les coses per part de diferents grups, perquè així està el sindicat de llogateres, per altra part hi ha grups també vinculats a la vivenda, al tema de les hipoteques, o sigui, hi ha diferents grups i hi ha diferents interessos cadascun. De totes maneres, jo crec que coincidien en que s'havia de fer alguna cosa, i aquesta cosa, per una part, jo crec que havia d'haver sigut un pla estructural cohesionat i coordinat amb les autonomies, que són les que tenen també delegada aquesta competència, i evidentment en un pla estructurat en anys que contemple la vivenda de VPO, que contemple, com hem comentat, pues, esa limitació de lloguers, com hem comentat, esa limitació a les persones que vulguin especular amb la vivenda, a aquestes empreses, no?, que tenen 100-500 vivendes en una mateixa ciutat i que al final acaben incrementant i acaparant aquests preus. Aleshores, són moltes mesures que jo crec que s'havien d'haver fet de forma cohesionada i a llarg termini, i me dona la sensació de que jo crec que també la ciutadania progressista i no progressista ha pogut veure tot això del decret com una cosa que s'ha fet a correcuita. Vull dir, la ministra va dir que s'havia tardat mesos, que s'havien tardat anys, però clar, encara que fora aixina, fiquem, la sensació de fora és que s'ha fet en 10 dies, i la frase era que s'havia fet en 10 dies el que no s'havia pogut fer en 8 anys, no? Sí que és veritat que s'han fet mesures en la llei estatal de vivenda, que també s'aplicaven per les autonomies, el tema de casa 47, vull dir, s'havien anat implementant coses, però clar, no a la mateixa velocitat i no en la mateixa força que a l'altre costat que tenim el mercat privat de la vivenda, que any rere any puja, incrementa un 10, un 15% i sos preus, i el mateix piso que costava en 2010 100.000 ara està costant 300 o 400.000, vull dir, i aquesta capacitat o aquest increment tan bèstia no se pot equiparar en un creixement a nivell de VPOs, perquè necessitaries una inversió bestial per a poder anar al mateix ritme que el que va la inversió privada, però sí que és cert que hauria d'haver fet falta algo molt més estructural i a llarg termini.
0: Sonia, sobre les protestes socials.
2: Sobre las protestas y sobre todo sobre los disturbios, me gustaría distinguir en que no es la respuesta de una olla a presión de la gente que está cansada del acceso a la vivienda, porque yo creo que hay una mayoría social silenciosa de esas personas que estamos cansadas de las dificultades que se tiene para acceder a una vivienda, y que por cierto que si el gobierno quisiera realmente solucionar, por ejemplo, podría decir que la primera vivienda estuviera libre, exenta de pagar impuestos, y se ahorraría 20.000 euros, o sea, de hoy a mañana valdrían las viviendas, que una vivienda media hoy en día son 200.000, mañana valdrían 20.000 euros menos. Mira qué fácil, pero es que de eso no les interesa hablar. Y sobre los disturbios, es que estamos viendo aquí en pantalla, y lo tenemos aquí, y lo pueden ver también los oyentes en cualquier canal de televisión, que las personas que están en primera fila, las que están quemando contenedores y vallas y cajas de cartón en Barcelona, igual que ocurrió el sábado en Valencia, y lo digo análisis por observación, porque yo estaba ahí dentro y recibí el gas pimienta, son personas que van encapuchadas. Es que, ¿lo veis? Esas personas que están encapuchadas salen así de su casa. Una persona que va con el rostro cubierto desde salir de su casa es porque tiene intención.

0: menos ya habitual, pues grupos de extrema dreta que també pues se posicionen contra les manifestacions, però no representen, per exemple, a altres grups cívics que també se manifesten en o se congreguen en aquests actes del 9 d'octubre. Aleshores, pues bueno, depenent de com se faci, podem posar-ho dins d'aquest marc de protesta o seria ja un altre marc.
1: Pero es cierto lo que decía Sonia en cuanto a la de la manifestación del sábado, que hubo un fallo de protocolo de organizativo de por parte de reacción del gobierno de Polinacional, porque se sabía, tal cual había sido el caldo de cultivo de la última semana, que terminar la manifestación frente a un congreso de inversores inmobiliarios suponía un peligro mayor que acabarlo en la Plaza de la Virgen, en la Plaza del Ayuntamiento o en cualquier otra parte de la ciudad. Ahí hay un error de planificación que se podía haber subsanado a lo largo de la semana cambiando el recorrido y no se hizo. Y es cierto que en cuanto al número de agentes destinados a ese dispositivo, viendo que finalmente la manifestación superó las 6.000 personas según los datos que dio la propia delegación y que muchos de ellos terminaron la marcha en ese lugar, pues evidentemente hubo un fallo de coordinación en el dispositivo policial.
2: Toni.
3: Sí, les protestes no s'han apagat amb aquest anunci electoral, però sí que estan canviant d'objectiu. Van a començar com a pressió per a que s'aprovaren els decrets i ara apunten a dos fronts, no? Uno, mantindre el carrer mobilitzat durant la campanya i preparar una, com han dit, una possible vaga general que tindrà lloc en el mes de novembre. I mentre el govern intenta salvar les mesures per una altra via parlamentària, com han dit. Mira, en premsa ibèrica fa uns anys van posar en marxa el Foro Mediterrani. Dins d'aquest Foro Mediterrani, en el diari Informació, en el meu diari, van agarrar l'assumpte de la vivenda i es va formar un grup de professionals, Antonio Martínez de Pimesa, Elena Begunza, tenim al DTM, al director general del DTM, Cristóbal Ruiz, altre empresari també significatiu, com és en el del sector, etcètera, etcètera. Bueno, este matí tenim un grup de WhatsApp i el debat s'ha agarrat un punt molt interessant, no? I es diria que en activisme, mobilització, ciutadanes i moviments assemblearis no va solucionar-se el problema de la vivenda. Almenys coincidien tots, a més, votants podran legitimar les polítiques que s'aproven i esperem que siguin bones polítiques per a solucionar el problema de la vivenda. Els d'ara, des de luego, no serveixen. I això és una opinió unànime entre els professionals. I és de lògica. A veure, ho han dit, han estat 8 anys en el poder i han tingut que esperar a que haguera aquest moviment en Mari Carmen per a fer en 24 hores, en 4 dies, dos decrets que després la pròpia ministra no va saber explicar en roda de premsa. En això va solucionar-se el problema de vivenda? Per supost que no.
2: Quines expectatives tenen aquests primers espais del sector de l'habitatge, Toni, en este procés electoral? Ja interpretem del que dius que interpreten com a oportunista tot este debat o que s'hagi hagut d'arribar al cas Mari Carmen per a posar en el centre polític el que ara es defineix com una gran emergència, si no ho ha sigut abans, perquè ho és ara, però en estos dies que queden fins al 21 de novembre, tenen alguna mena d'esperança en unes polítiques útils per part d'uns i altres, políticament parlant, Toni, o condix l'escepticisme general?
3: Apostàvem per un canvi de política perquè la que ja s'ha posat en marxa, s'ha posat en pràctica fins ara, des de luego no ha donat ningun resultat. Aquí l'únic que han escoltat han sigut anuncis de que anaven fent les vivendes i finalment és que no s'ha fet res, no? Els gestors professionals de la vivenda, i que són molts en Espanya i porten molts anys treballant seriosament en la provisió de vivenda amb escassissos mitjos molt reduïts, comparteixen aquesta opinió, i el que està clar és que ja que el millor que pot vindre ara són unes eleccions i el que guanyi té que fer una política clara de vivenda.
2: Sonia.
4: Bueno, sobre la política de vivienda, es verdad que en estos últimos días me he dedicado a buscar cuánta vivienda pública ha hecho el gobierno. Y hay un baile de cifras tremendo. O

0: Entonces, por parte del PP, la estrategia va a ser intentar, pues, no poner tanto el foco en la vivienda, sino en Ceuta, precisamente. Habrá otros frentes, evidentemente, pero el PSOE sí que se la va a jugar todo a una. Se la va a jugar a eso, a la vivienda, y bueno, ya está visto que en general a los derechos sociales, a los servicios sociales, bueno, tiene más que perder, porque ya se ha visto también que el resto de partidos también han hecho una fuerte apuesta por los servicios sociales y se va a centrar más en la vivienda, sí, hasta el último momento.
1: Alba.
2: Pues sí, com hem comentat, jo intuïs que serà el tema principal, també perquè per la importància que té, és un tema pues, estructural i que ja hem vist en les anteriors campanyes i que continua sent un problema latent. Jo crec que un dels anàlisis que sempre ja portem temps fent és que l'habitatge era una qüestió fonamental per a l'esquerra si volia continuar revalidant la seva posició, no? Perquè al final també l'habitatge, a partir d'ahí se conflueixen moltes coses. Una vegada tu tens un futur, un assentament, una seguretat, ja pots construir la teua vida, diguem, posar en lloc una conciliació familiar i començar a construir, no?, el teu sentit de vida. I jo crec que a partir de totes aquestes ramificacions seran les que construïsquen el seu discurs. També perquè és una qüestió que jo crec que ja sé que en Barcelona, València, Galícia, Màlaga, afecta a tota Espanya i en general a la majoria de ciutats, de grans ciutats del món. I sí que és veritat que Ceuta, a partir d'un problema internacional i d'una qüestió estructural i puntual, jo crec que a lo millor a nivell emocional sí que ha arrastrat molt, però sí que a lo millor costa molt que això s'allargui, que la crisi de Ceuta se pugui allargar 2, 3, 4 mesos més. A lo millor ho veig un poquet més complicat que algo tan estructural com l'habitatge, encara que per part del PP i Vox veig que això a lo millor serà la qüestió, no? Juntament amb la qüestió de la prioritat nacional de Vox, que ja portava inclús abans de Ceuta, pues traient a la palestra.
1: Quina postura esperes, Alba, del PP i Vox sobre l'habitatge en esta campanya?
2: Pues jo veig que intentaran allunyar un poc aquesta temàtica, no? Perquè al final és una temàtica que en general l'esquerra se sent còmoda, com hem comentat, i la dreta pues, tendeix a sentir-se més còmoda en qüestions com la migració. I bueno, així hi ha una qüestió que crec que, sobretot per part de Vox, encara que també pel PP, que la vivenda, si se trau als discursos, sol ser per vincular-lo, per començar a parlar d'ocupació, propietat privada, vull dir, el mar, que és completament altre del que estem veient o parlant en el carrer o en les manifestacions. Aleshores, jo crec que si se parla d'això, se voldrà reinterpretar com un atac a la llibertat, com un atac a la propietat privada, i pot ser per ahí també puga fer o intentar fer campanya PP i Vox en això.
1: David.
3: Yo, sobre lo que preguntabas de cuánto va a durar la vivienda en la campanya, en el momento que las caravanas salgan de Madrid, en cuanto los mítines se desplacen a ciudades, a provincias, entiendo que los argumentarios virarán hacia lo que puede ser perjudicial para el contrario y lo que puede ser beneficioso para el que hace el mítin en cada región, ¿no? Evidentemente, cuando se produzcan los mítines en Valencia, entiendo que la Dana va a ocupar un lugar central en todos, ¿no? Cuando vayan a Cataluña, entiendo que el PSOE utilizará la debilidad de Junts. Cuando vaya a Andalucía, hablará de los cribados de cáncer. Y entiendo que esto la oposición también lo va a hacer, porque cuando te vas al territorio, evidentemente puedes hacer más daño cuando le estás hablando de lo que primer impacto tiene. Y sobre las diferencias en cuanto a política de vivienda de PP y Vox, entiendo que llegarán a un acuerdo si finalmente ganan las elecciones y tienen que hacer gobierno en coalición, porque han demostrado en gobiernos autonómicos y municipales que han sabido llegar a acuerdos, pero de momento veo diferencias grandes entre lo que uno piensa y el otro dice. Lo que hemos escuchado a Feijóo de construir masivamente vivienda pública y que hace falta mucha vivienda en España, tampoco se parece mucho a lo que hemos escuchado de Abascal y de Hernández Quero, de que hay que prácticamente deportar o coquetear con deportar a millones de personas, porque es el principal problema, ¿no? Que en 4 o 5 años ha aumentado millones la población de España y se han construido 500 viviendas. Mientras uno aboga por construir viviendas, el otro está abogando por echar a gente. Creo que ahí van a tener que hacer un ejercicio de entendimiento y llegar a un punto común con concesiones de ambos bandos.
1: Tony.
4: Sí, yo creo que la vivienda va a ser el clavo en el que va a agarrarse el PSOE y Pedro Sánchez en esta campaña. Ahí está el punto fort del PSOE, el més dèbil pot ser del PP, que acaba de votar en contra d'aixòs decrets de vivienda, i això és just el que ha precipitat les eleccions. Feijóo no ha explicat aquest vot ni ha presentat una alternativa concreta, mentre que Sánchez calcula que podrà presentar-lo com el partit que va tirar aquestes mesures antidesaucions, i el discurs de Feijóo no respon a aquest atac, sols ara ho esquiva. Per així de tot, fica tu que jo el que pense que el PSOE, primer, jo vaig parlar amb diversos dirigents del PSOE en les últimes hores, o els socialistes, i el temor està en quedar-se per baix, no, en fer el ridícul, en quedar-se per baix del centenar d'escons, més que guanyar, algun optimista trobat, però quasi tots pensen que aquestes eleccions es tenen perdudes.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
1: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
0: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges, de 7 a 10 del matí. Fem Banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la ràdio valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
3: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8 i mitja a 9 de la nit.
3: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio Autonòmica. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
4: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
0: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire, en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres, de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la comunitat valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit. Les 11 i 5. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Juan Alpuentes, del control de so, vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android. I, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, Instagram 90 minuts, ràdio 90 en lletra, TikTok 90 minuts, ràdio 90 en xifra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. WhatsApp amb la vostra veu, 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quina defensa alinearies a Santander? Torna a la Lliga este cap de setmana. Per tant, vos preguntem quina defensa alinearies a Santander: lateral dret, lateral esquerra i parella de centrals. La primera divisió de futbol torna després de molt de temps. No sé si teniu ganes de que tornarà la Lliga, suposo que sí, no sé què penseu respecte a este paro internacional XXL que s'ha posat de moda i que va continuar les pròximes temporades. En tot cas, torna el futbol en primera. La primera divisió no té partits des de diumenge 20 de setembre. Diumenge 20 de setembre. I l'últim partit disputat abans de la pausa va ser el triomf de la Real Societat davant del València Mestalla per 2-3. Esta pausa respon a la implementació de la nova finestra internacional unificada de FIFA, que fusiona, sabeu, els descansos de setembre i octubre en un únic període comprès entre el 21 de setembre i el 6 d'octubre de 2026. Durant aquestes setmanes, la competició de clubs es deté per complet, mentre les seleccions nacionals disputen fins a 4 partits oficials. Espanya juga demà a les 9:45 contra Croàcia, que aplega després de ser aplanada per Anglaterra per 0-7, i ha parlat precisament Luis de la Fuente d'aquella pallissa.
1: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional, finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores, y lo del otro día fue un accidente del fútbol. Pues como fue el 7-1 aquel de, creo que fue el Mundial de Brasil, de Argentina a Brasil, el 6-1 de España a Alemania y a Argentina, eso pasa una vez en la vida. No refleja la verdadera, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra, para nada. Y sí es verdad que este resultado pues puede servir pues un poco más de motivación. Obviamente, como deportistas que somos, como profesionales, pues eso te toca. Y en lo más profundo, pero el fútbol es el fútbol y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejarse ya de la clasificación, pero sobre todo de seguir la línea que estamos manteniendo en todo este tiempo.
0: De la Fuente también se queixa de este formato. No le agrada el actual formato de la Liga de Nacions y de comprimir 4 partidos en un període tan curt de temps, que a nosaltres, els que volien futbol en primera divisió, se'ns ha fet llarg. Espanya competirà demà i a partir del cap de setmana la competició de la Lliga tornarà divendres que ve, 9 d'octubre, amb l'inici de la jornada número 8 de Lliga. És la jornada 8 de Lliga, que jo crec que ja se'ns havia oblidat. Obrint també el partit entre el Màlaga i l'Espanyol. A les 9, divendres 9 d'octubre, jugaran Màlaga i Espanyol. Repassem la resta de la jornada. Dissabte 10 d'octubre, a les 2, Rayo Vallecano Athletic Club. A les 4 i quart, Deportiu Alavés Atlético de Madrid. 6 i mitja, Barça Getafe. 9, Real Madrid contra el Villarreal. Diumenge 11 d'octubre, a les 2, Elx Real Club Celta de Vigo. 4 i quart, Real Societat Deportiva de la Coruña. 6 i mitja, Real Betis Club Atlético Sassuna. A les 9, Racing de Santander València. I dilluns 12 d'octubre, Levante Unió Esportiva, que jugarà contra el Sevilla. Després, en tertúlia, s'ocuparem de l'última hora del València, dels nostres, fonamentalment del València, i anem a repassar de seguida ja amb Carlos Gallardo el sorteig de la Copa del Rei, primera eliminatòria de la Copa del Rei. S'ha sortejat este matí i ara de seguida repassarem tots els emparellaments. Són les 11 i 10 minuts. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts.

0: s'ha produït l'emparellament.
1: Ara. Primera divisió València.

0: Espanya crida a Marc Santos, el jugador del Levante ha rebut la citació de la selecció espanyola sub-17 per a la disputa de la ronda 1 del Campionat d'Europa de la categoria. Santos forma part de la convocatòria facilitada pel tècnic David Tenorio per a participar en esta competició que se celebrarà a Liechtenstein del 9 al 10 d'octubre i on Espanya jugarà contra l'equip anfitrió Israel i Suïssa. El Levante jugarà en Copa, d'altra banda contra el Club Deportivo Tarancón. Una alegria per al rival i un dia més en l'oficina per als Granota, com ha explicat en el partit de la una Héctor Rodas.
1: Es una forma también de llegar a equipos humildes, equipos que a lo mejor no tienen la oportunidad de que equipos de primera división vayan allí, y es una fiesta para ellos y para nosotros una eliminatoria más.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de València ha acollit avui el solemne acte de lliurament dels honors i distincions de la ciutat 2026. Entre les altes distincions concedides, València ha saldat un deute històric amb el lliurament a títol pòstum del títol de fill predilecte per a José Ballester Gozalvo, fundador i primer president del Levant Futbol Club, origen de l'actual Levant Unió Esportiva, pioner de l'esport valencià, advocat, pedagog i jurista. Prefería el València, però els ha tocat el Villarreal. El camí del Villarreal en esta edició de la Copa del Rei, on l'equip groguet vol trencar la maledicció de les últimes temporades, començarà a Manacor, líder del grup balear de tercera ref. El seu entrenador, el valencià Miquel Aguado, estava eufòric que hi preferia el València, però els ha tocat un rival de Champions.
2: Que ser coherentes y realistas de que nos viene un equipo top de Europa ahora mismo, y yo personalmente prefería el Valencia. Bueno, a nivel de club creo que el presidente está muy contento, porque bueno, te viene un equipo Champions y quieras o no te da una repercusión muy grande, y nosotros pues somos un club humilde que lo necesitamos.
0: 9 persones s'enfronten a una petició de pena de fins a 6 anys de presó per apropiar-se de diners de la venda d'entrades dels partits de l'Elx entre 2007 i 2013. El juí arrencarà este dimarts a l'Audiència Provincial d'Alacant, amb seu a Elx, i continuarà el 20 d'octubre. Concretament, es juzguen 9 persones, entre elles diversos empleats de l'Elx Club de Futbol, acusades d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs i d'un delicte continuat d'apropiació indeguda per suposadament realitzar una venda fraudulenta d'entrades per a partits que l'equip jugava a casa i quedar-se amb els diners. D'altra banda, en Copa, l'Elx s'enfrontarà a la Unió Deportiva Pinatar de Múrcia. El castellonense en la Copa del Rei. El sorteig de Copa ha sigut especial per a la Unió Deportiva Castellonense de Segona Federació, que estarà en una eliminatòria de la competició del CAO per primera vegada en la seva història. El rival és l'Almeria de Segon Divisió. Escoltem el president del club, Miguel Ángel Pla.
3: La valoració és espectacular, perquè dins de lo que ens podia tocar, la veritat que el toca un equip de Segona Divisió que està fa pocs anys en Primera Divisió. Pel club ja és un hito jugar la Copa del Rei, pues, que te toca un equip d'esta índole, pues, brutal, la veritat que molt contents. Nosaltres hem de donar la guerra, és molt, molt, molt complicat, però anem a disfrutar-la, perquè jo crec que serà una festa en el poble perquè la gent vinga, disfrute i ho passem bé.
0: La DUK València esgota els dorsals per a l'edició del 2027. La prova d'enguany la va guanyar el suec Andreas Almgren, batent el rècord d'Europa amb una marca de 26 minuts i 52 segons, un registre que va igualar 2 setmanes després a la DUK Faxa Castelló. A jornada per eleccions, la Marató Internacional Elx Alacant, prevista per al 29 de novembre, s'ajorna a causa de la nova convocatòria d'eleccions generals prevista per a aquest dia. Els ajuntaments de les dues ciutats i l'organització de la prova, el Club Atlètic Montemar, treballen per a buscar una nova data. Escoltem José Manuel Alventosa, organitzador de la Marató, parlar dels problemes que suposa este ajornament de la prova.
4: En cuanto lo ha dicho, a los 10 segundos me ha llamado el concejal de Deportes de Elche, ya para activarlo todo. El único problema principal que hay, sobre todo, es que de los casi 4.000 que hay inscritos ahora mismo, pues el 45% vienen de fuera de España, con el consiguiente problema de la reserva que tienen de vuelos y de hoteles.
0: La cubana Yumi Leiva, residenta a València i esportista del projecte FER, ha aconseguit la medalla de bronze al campionat del món de judo, que

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.
1: Me he pasado media vida intentando encontrar...
2: Son las 11 y 18 minutos. Habitualmente, si no está Montalt, así no sona Revolver. Ya sabeu que es gustos musicals de Montalt. Y els meus no tenen res a veure, pero este es un homenatge per a Manolo, que va estar uns 10, diríem, en boxes. No sé si tardarà una setmana, algo més en aparèixer. No vos tenia que dir això, però vos ho vaig a dir. Manolo s'ha anat a Turquia, va posar-se moño, així que en unes setmanes tornarà amb la seva nova moqueta capilar. I el fet de que sonara no te rigues, Juan Alpuentes, anava a posar-se moño, ell no volia que la gent ho sabera, però va vindre així un nou Manolo. Quan torne Manolo serà un nou Manolo, perquè serà un Manolo amb moño, amb moñassa. Ell ha parlat amb la gent del València, amb Anil Murti, que va anar sent allà cap a Turquia. Hi ha més empleats del València que anen cap a Turquia. Montalt, que té bon lligam amb ells, ha parlat amb ells, li han recomanat una clínica especialitzada, i quan torne ja portarà una bona moñassa. Per tant, sona Revolver en homenatge a Manolo Montalt. Ui, ara ja parlant en sèrio, sorteig, és de veres, lo del moño de Manolo. Sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Comença una nova edició de la Copa. Dilluns s'ha celebrat el sorteig d'esta primera fase de la competició, que enguany té a 9 representants valencians, 4 de primera, Villarreal, València, Llevant i Elx, 2 de segona divisió, Castelló i Club Deportiu Eldense, 2 de segona federació, l'Alcoià i el Castellonense, i un de categoria regional que arriba des de la ronda prèvia, com és el Tavernes, que ahir va tombar en la tanda de penals el Maracena. Este últim, el Tavernes, va enfrontar-se un dels equips de primera divisió, en el que és el gran premi que té l'equip per arribar a este nivell de la competició. El rival, ja ho sabeu, serà el València Club de Futbol. En total, en esta ronda participen 117 equips, dels que 112 van entrar ja en acció. Els altres 4, que són els que juguen la Supercopa, Madrid, Barça, Atlético de Madrid i Real Societat, no participaran fins a 7 anys de final. Les eliminatòries d'esta primera ronda es disputaran a partit únic entre el dimarts 27 i el dijous 29 d'octubre. És a dir, ja ho tenim ahí damunt. No hi haurà VAR i hi ha un criteri geogràfic per tal d'evitar grans desplaçaments als equips. A més, ja sabeu que els grans juguen en els camps dels menuts. Així han quedat els emparellaments entre els nostres equips: Unió Esportiva Tavernes València, Unió Deportiva Pinatar Elche, Club Deportivo Tarancón Llevant Unió Esportiva, Club Deportivo Manacor Villarreal Club de Futbol, Unió Esportiva Castellonense Unió Deportiva Almeria, Club Deportivo Alcoyano Real Mallorca, Unió Deportiva Conquense, Club Esportiu Castelló i Atlètic Balears, Club Deportivo Eldense. I això són els emparellaments que afecten, que interessen a esta sintonia, a la de la ràdio de Apunt, a 90 minuts i al Punt a Punt. Però busquem que vos doni més dades un expert, direm, en el futbol amateur i en el futbol modest, que vos acompanya tots els caps de setmana en la sintonia del Punt a Punt, que narra diferents partits d'equips modestos, de primera també, de segona o de tercera ref, i que conduís diumenges abans de que arribi a les 11:90 minuts el programa, un gran programa de futbol modest com és el futbol més nostre. És Carlos Gallardo, que ja està en la sintonia de 90 minuts. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
3: Molt bona nit.
2: Bé, doncs has de donar-nos detalls, no pildoretes d'informació interessants d'esta primera ronda d'estos emparellaments valencians en la Copa del Rei, Carlos.
3: Sí, primer dir que el rival del Tavernes, que ha sigut el València, pues era la grossa de Nadal per al conjunt de Tavernes de la Valldigna. De fet, quan entres tu al camp del municipal de Tavernes, pots veure en el pavelló Carlos Pellicer, que està al costat, n'hi ha un cartell, una pintura d'estes de carrer que el València ha dut a terme durant diverses localitats de la comunitat valenciana, que es pot llegir "Viu un somni" amb imatges de jugadors en xiquets i xiquetes a la samarreta del València i amb un autobús dibuixat que fica penya valencianista la Valldigna. És a dir, que ja era un preludi de lo que podia passar, i el gran desig per a la població de Tavernes de Valldigna, que ahir va viure una nit molt màgica, inolvidable, passant en la tanda de penals davant el Maracena. I una curiositat que m'ha dit, que molts pocs jo crec que sabran, i me l'ha dit un fidel seguidor de l'espai de futbol més nostre, que és Víctor, és d'Ontinyent, i m'ha comentat que Alberto Albenhózar, que és el jugador de l'Sporting d'Alcázar, del futbol regional de Castilla-La Mancha, que s'ha classificat per a la Copa del Rei, ha sigut qui obria les boles dels equips del futbol regional en el sorteig de la federació este matí. Pues ell va ser jugador de l'Olímpic i de l'Ontinyent, de fet va aconseguir l'ascens amb l'Ontinyent a segona B de Miguel Ángel Mullor allà davant el 2018 en aquella eliminatòria davant de la BSB. Així que relació ja de, en el futbol valencià d'ahir sí que obria les boles.
2: Més cosetes, del... Carlos.
3: Sí, i mira, per parlar d'altres equips, per exemple, en l'Elx li ha tocat el Pinatar, l'Unió Deportiva Pinatar. És un club que esta temporada passada va aconseguir l'ascens de la segona regional del futbol de la regió de Múrcia a la primera regional. Va canviar de nom, abans era San Pedro Pinatarense i ara es diu Unió Deportiva Pinatar. Me diuen que he parlat amb un company de la premsa i de Múrcia que la seva intenció és jugar en el seu camp, que es diu José Antonio Pérez, però si no ho aconseguís, si no passa la inspecció per part de la Federació Espanyola de Futbol, intentarien el Cartagonova, que és un poc el camp del futbol que està en el futbol professional més pròxim que té. I té un jugador, Hicham Kalowa, que potser algú li sona, perquè va ser el futbolista més jove en marcar un gol en l'Almeria en primera fa unes temporades, perquè el Manchester City, Chelsea i Liverpool el volien, però me diuen que tenia un entorn molt complicat a aquesta edat, en 16-17 anys, debutant en primera, el que a voltes passa en aquests futbolistes que es parla molt d'ells i que, de fet, ha tornat a jugar uns anys a la Lliga del Marroc, ell és marroquí, va passar també per el Castelló una molt curta estància i ha passat ja per molts equips de la segona i la tercera i ara està jugant com a aficionat en aquest club del futbol aficionat de la regió de Múrcia. Altres equips de la primera de València, el Llevant, li ha tocat el Tarancón, que és un equip clàssic de la tercera de Castilla-La Mancha, que la temporada passada va viure la millor temporada de la seva història, seguint subcampió de Lliga, en un Jorge Cañete, entrenador, que ja porta 4 temporades. I allí tenim, per exemple, el jugador alacantí Kiko Pomares, que va jugar en l'Elx i en l'Hèrcules, i també a Sebas Chalbut, un jugador valencià-venezolà, que ha jugat en l'últim any fa uns anys en l'Orihuela, per exemple, i la seva xespa és xespa natural, és estrany a voltes xespa natural perquè ja molts aposten per la xespa artificial, però en el cas del Tarancón, el Llevant es trobarà una xespa artificial. El Villarreal, que era també un dels equips més desitjats, no?, per estos equips, li toca viatjar a les Illes Balears a enfrontar-se al Manacor, un altre equip clàssic de la tercera, en este cas de les Illes Balears, i ahí té de capità Chato. Chato, que és un futbolista d'Ontinyent, que va formar-se a l'Alcoyano, va jugar també al Cira, a l'Olímpic, però que des de fa 6 temporades, per motius ja familiars, es va marxar allí i és el referent d'aquest conjunt del Manacor, que veia en xarxes socials com celebraven, que li havia tocat un equip Champions com era el del Villarreal. Ja passant, per exemple, un altre equip que va viure esta Copa com algo molt especial, el Castellonense, per primera volta en la història, aquest equip que tota la vida ha estat en el futbol regional, que fa no res,
2: s'estrenava en tercera. Saps que estic absolutament enamorat de la Unió Deportiva Castellonense i del seu presi, eh?
3: Sí, és impressionant. És que ha passat de tota increïble. La vida del futbol regional, de 6 play-offs, li va costar 6 play-offs per aconseguir l'ascens de preferent a tercera. Després d'això, el segon any, va jugar aquests play-offs davant el Burgos, que va perdre en els penals, i després, a la tercera temporada, en tercera, va aconseguir aquest ascens, i ara, de quina forma espectacular està en segona federació, pues li ha tocat a l'Almeria. Ell parlava quan estava ahir en el punt de punt esta setmana, este diumenge, en el camp del Eliseo Pla Ramírez, del pare de l'actual president, que va començar a invertir en este club per aportar-lo el més al possible, i en diuen que volien el més gran possible. No pot tocar un primer, pues que toca un segona, però volem el més gran, així que se plene i volem viure això com una experiència i que vinga el més gran possible. Però jo crec que de segona divisió l'Almeria, que té ahí per exemple,
2: té un pressupost de primera divisió, pràcticament, de l'Almeria. Sí, sí.
3: Ahí t'ha dit Penga, el que hi va destacar tant en el Castelló. És un equip de segona, però que fa olor des de fa temporades en primera, el que passa que no acaba de donar-hi ese pas. El Alcoyano que s'enfronta al Mallorca, i quan parlem de l'Alcoyano i quan parlem del Collao, parlar de Copa del Rei és parlar de coses majors, no? Tots recordaran aquesta eliminatòria davant el Real Madrid, que va eliminar el 2020 en aquella eliminatòria un poc especial perquè era porta tancada per la pandèmia, pues jugarà... Hi ha dos jugadors, Pablo Carbonell i Raúl González, d'aquell Alcoyano, que continuen i que ara tenen l'ocasió d'enfrontar-se a este Mallorca de segona divisió de Luis García, que anem a veure. Jo crec que l'Alcoyano i Castellonense poden tenir possibilitats, perquè estos equips de segona divisió que veuen la Copa, que no la veuen tan atractiva perquè s'estan jugant molt la Lliga perquè volen apujar, a voltes se solen despistar més en la Copa i jo veig opcions ahí de que puguen donar la sorpresa. Després, el Supercastelló també ahí de la segona visitarà a un històric balompèdic a Conquense, però atenció, perquè l'any passat va entrar un nou grup inversor, en César Navas, algú recordarà, del jugador del Real Madrid, del Màlaga, pues va a entrar en inversors d'energies renovables, també en Luis Alonso, que porta una agència de representació de jugadors, i van invertir molt. De fet, podeu veure les imatges en xarxes socials del seu vestuari.
2: Les he vist, que té, sí. Zona
3: crioteràpia, presoteràpia, zones de descans en sofàs i zona d'àrea en jocs i en videoconsoles per als futbolistes. O sigui, jo crec que els jugadors del Castelló poden estar tranquils, perquè a voltes en aquests camps te trobes vestidors que hi ha alguns que són complicats, però així van estar comodíssims. En un conquense que té l'ambició d'aconseguir l'ascens en primera federació esta temporada, i d'ací tres s'ha marcat anar al futbol professional i l'entrena un Robert Gutiérrez, un entrenador que és de crec que és de Jaén, però que va passar per la pedrera de l'Alcoyano i que, de fet, en les últimes temporades s'ha rumorejat molt en la possibilitat de que arribara a la banqueta del Collao. I té de segon entrenador a Mario Cartagena, entrenador d'Elda, que va dirigir a la Nucía. I, per últim, el Lense, que visita un Atlètic Balears, un dels equips era Coco de la primera federació, invertia moltíssim, va caure el Pau de la segona federació, porta dues temporades invertint molt un empresari alemany, Wolfman, li ha eixit molt mal perquè ha arribat al playoff, però sempre ha caigut, i aquesta temporada ha dit que d'invertir baixava el seu pressupost, ha apostat molt per jugadors de la zona de les Illes Balears, i de moment li està costant en aquesta estrena de Lliga aquesta temporada en segona federació, però és una història. Després del Mallorca, l'Atleti Balears és el gran equip de les Illes Balears. Després ha aparegut l'Ibiza amb més potencial econòmic, però històricament l'Atleti Balears estava en aquesta lluita per el Mallorca per ser un poc la referència del futbol balear.
2: Pues les dades d'estos emparellaments de Copa que afecten als equips valencians, la grossa, deia Carlos, com si fos la grossa de Nadal, li ha tocat al Tavernes i tenim en comunicació amb el seu presi, el presi del Tavernes, a Salva Talent. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Bé, pues, com diu Carlos, vos ha tocat la grossa de Nadal, eh? Amb el València en la Copa.
4: Sí, això pareix.
2: Has estat, sí, este, matí, molt... has estat este matí en sorteig, veritat?
4: Sí, sí, he estat allà a Rozas.
2: Què tal l'experiència?
4: Bé, molt bé. La veritat és que il·lusionats i molt xula l'experiència. Per a viure-la.
2: Has estat acompanyat per Carlos Espí, veritat?
4: Sí, han tingut la sort de que estava entrenant i he parlat amb ell aquest matí i li he dit que anàvem cap allí i m'ha dit que quan acabava de dinar es passaria a veure-mos. I sí, he estat allí amb un company amb nosaltres fins que se n'han anat ja per a viatjar.
2: Ah, hi ha un testimoni també important que vull que escoltem, que és el de Carlos Espí. Este matí, quan se li ha preguntat, perquè com que estava present i ha sorprès en el sorteig de Copa, Carlos Espí, se li ha preguntat directament pel Tavernes. Este és Carlos Espí.
5: Tu diràs, és un orgullo para el pueblo, para todo el pueblo, que venga un Primera División y será una fiesta, como tú dices.
6: Vas a estar ahí animando, bueno, si tus compromisos te lo permiten, ¿no?
5: Eso me están diciendo, que a ver si puedo ir, 100% que si coinciden voy a bajar, porque al final son todos mis amigos los que están jugando, y es un orgullo.

0: Però sí, Carlos Espí, al teu costat. Carlos Espí, molt pendent sempre del Tavernes, que bonic.
1: Sí, està molt pendent perquè damunt

0: Es va for sí, no, que comentava Presi Salva, que ell és que es va formar allí i que té els seus amics de tota la vida, ho ha comentat en alguna que altra entrevista, que a ell li fa molta il·lusió com els seus amics van a voler jugar quan estava en el Levant, a la Ciutat de València i ara pues, al Real Madrid o a la selecció espanyola, i a ell també li fa molta il·lusió anar al camp del Tavernes de Medina i veu jugar i veure jugar a Morenet, a Joan Talens, a que han sigut els seus i són els seus amics.
1: Estas son, sí, sí, son cosas del fútbol de toda la vida, Salva, que se agradecen, ¿no? Que molen, ¿no? Que un exfutbolista que ya toca el sim de la professionalitat, que acaba de firmar pel Real Madrid, bueno, pues encara se'n recorda, ¿no? Dels seus orígens, de quan començà a jugar de nano allà en el Tavernes, i s'acosta a veure el club i els seus amics.
2: Sí, sí, clar, és lo que ve sent. L'any passat estava en Levant, i l'any passat era quasi tots els fins de setmana. El dissabte que li coincidia que no jugava o que jugaven en diumenge ells i tal, per proximitat, pues estava al camp, que et dona compte que ja és el que t'ha dit Carlos, que crec que tres jugadors de quatre són amics de quadrilla, ja que ell segueix arrelat a seus amics.
1: Arriba al camp i, a més, ahir passa total i absolutament desapercebut.
2: Sí, com un mes. Exacte. Un mes. Ara té un poquet més d'això, de al·licient, pues, saludar-lo i animar-lo, perquè està al Madrid, però és normal. Quan ve, si ve dos voltes, a la tercera ja és com normal. O sigui, és el xic que ve tots els dies a veure els seus amics.
0: I com me dieu, és que no és que se fique en la tribuna, en la zona principal, no, no, i se fica en el cantó, darrere de la porteria, en els seus amics, en la colla, ahí, en un cantó, se solen ficar ells, i si no és perquè passes al costat, a lo millor ni el veus.
2: Correcte. Així és.
1: Salva, m'interessa la situació del camp, si el camp el validarà la federació per a que se pugui jugar contra València, si teniu problemes, no sé, en banquetes, en graderia, llum, en la llum, que és habitual, no? Sempre el que revisa la federació. Saps ja alguna cosa? T'han dit alguna cosa ja o encara és pronte?
2: Home, he estat parlant aquest matí en el tècnic de la federació que es dedica a lo de l'audiovisuals i la llum. I és el que més li preocupa.
1: La llum.
2: I hem estat parlant i m'ha dit que si no passaràs demà em tocaria, vindrien a veure-ho, perquè en principi la il·lusió i el que volem és jugar així. Entonces també ha vingut aquest matí l'alcaldessa amb nosaltres allà a les Rozas i hem estat parlant que com de part de l'alcaldessa i del govern que tenim així, estan dispostos a tirar-ho tot avant. Entonces tot el que ens manen pues, ho farem. Ja està.
1: En aquest camp teniu arbres, els arbres serien algun impediment, les banquetes serien també impediment o no?
2: No, segons ha dit el tècnic, que demà em tocaria i vindrien a veure-ho, però en principi el que més hi preocupava era el que és la llum i poc més, perquè les graderies, la graderia és nova, com ell que diu, els seients es van canviar farà molt poc, i el que puguem afegir de grada supletòria intentarem posar-ho tot al màxim.
1: Tant de bo se jugui a Tavernes, però si no se jugara a Tavernes, se jugaria Guillermo Lagüe Gandia, en el Luis, en Alcira. Teniu previstes seus per si de cas federació no valida el camp del Tavernes o de moment no penses en això?
2: De moment no pensem en això. No pensem en això perquè, ja el dic, la intenció és jugar així, 100%.
1: En la ciutat, bueno, tu acabaràs de... Hauràs arribat fa poc a Tavernes. Com ha sentat en la ciutat, com ha sentat en el poble l'emparellament també del València?
2: Ah, bé, molt bé, home. Jo he arribat farà una horeta al poble. El que passa és que, clar, he estat parlant amb tota la gent que teníem així. I, uf, ja el dic, un somni. Perquè si tot, la majoria també són molt valencianistes, el poble és molt valencianista en si, i, bueno, que mos la vaig a tocar des d'una, el que has dit tu, la grossa de Nadal.
1: Pot ser un bon al·licient també per a que l'equip millore també en Lliga, no? No heu començat massa bé en Lliga, però sí.
2: Sí, no hem començat massa bé per això, perquè hem tingut molts canvis en guany, hem tingut 6 canvis en plantilla, 6 jugadors nous, el cos tècnic, entrenador, sistemes de joc, o sigui, ha nascut una miqueta de renovació en tot, i pues, ara que estem una miqueta agarrant-li a la línia, també hem tingut moltes baixes, i i estem, que està costant molt poquet agarrar-nos.

0: Però bueno, calculo jo que a poc a poc anirem tirant tots davant.
1: Carlos, la última teua per al presi.
2: Sí, bueno, destacar per això les baixes. L'equip va anar al partit d'anada amb 13 jugadors només del primer equip i tots juvenils. I l'altra cosa, un ADN molt de Baller, molt de tavernes, perquè Javier Pelegrí, Morenet, Edu Alberola, Brines, Jordi Meló, Joan Talens, la majoria són jugadors de tavernes de la Valldigna i els que no són, són de la zona. I jo volia fer-te una pregunta a la vessant econòmica, perquè en el partit d'anada us preocupava també un poc, clar, el partit d'anada a Granada, això se posava una despesa, crec que era d'un 6.000 euros per al club, la federació aportava 1.000, i clar, estàveu molt interessats a veure si aconseguim que es plen el camp del partit de tornada davant el Maracena, ho vau aconseguir. I també es parlava molt aquest estiu d'aquest fitxatge de Carlos Espí per el Real Madrid, que suposava per al Tavernes, que al no ser un traspàs internacional no suposava res, sí que va rebre diners quan va tindre fitxa com a futbolista professional Carlos Espí en el Llevant, però no li canviava la vida. Ara suposa que el que s'espera davant el València, això sí que va ser un al·licient econòmic també molt important per al club, Salva.
0: Sí, home, esperem que siga, esperem que tot el que puguem de fer de graderia i fer de que vinga l'aficionat al camp, intentar acollir les màximes places possibles per a poder aportar la màxima gent possible al camp. I a veure també el que ens dona pues, la federació i des d'imatge i tot això, és que com encara no
1: estem parlant de res.
0: Correcte, no tenim encara exactament números reals, però suposa que segons hem parlat en gent que ja ha jugat, que sí que és un al·licient considerable.
1: Un al·licient econòmic important. Bé, pues, conforme passen les dates, tindrem més detalls d'aquesta eliminatòria de Copa tan bonica per a la gent de Tavernes i tornarem a parlar amb Salva Talens, el seu presi. Presi, enhorabona pel sorteig, que no tingueu problemes en el camp i a partir d'ahí que l'eliminatòria contra el València bueno, pues, siga molt emotiva i siga molt bonica. Gràcies per atendre el 90 minuts. Salva, gràcies. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Carlos, el mateix. Estarem pendents de qualsevol informació que ens oferisca respecte a esta eliminatòria de Copa del Tavernes per a contar-la en esta sintonia, la del 90 minuts. Carlos Gallardo, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: Són les 11:39, com que està sí ja reunida la tertúlia, està Imalidón, està Fernando Gómez, està Nacho Rodilla, anem a fer un alto en el camí, una pausa per a la publi i de seguida obrim ja la tertúlia. Hemos venido con flores de
3: venganza. Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado.

bona nit, benvingudes i benvinguts a una nova setmana de l'Hora de la Cultura. Soc Arturo Rico i arrenquem programa i també arrenquem setmana. Una nova setmana en la que vos acompanyarem en una Hora de la Cultura i en la que intentarem que se n'aneu un poquet més tard a dormir també. Avui de matí escoltava dins d'un tall d'una entrevista a un psicòleg. Sí, jo també tinc que confessar que també faig scroll de vegades i que em deixa portar per TikTok. Però podríem dir diàriament, però bueno, cada vegada menys. I era una entrevista en la que parlava sobre lo poc que estem preparats per a que les coses no acaben així com esperàvem. Sembla que avui en dia ho tenim que tindre tot planificat, controlar els microgastos, controlar l'estalvi, els viatges amb mesos d'antelació, els dinars i sopars amb amics, uns sopars i uns dinars que anotaràs al calendari i afegiràs, possiblement recordatoris setmanals per a no oblidar-te. Sembla que moltes vegades quedem fins i tot per costum, perquè no volem enfrontar-nos a dir que no.

0: Si no he complit el pla, és que he fracassat. Si una història s'acaba, significa que ens vam equivocar quan la vam començar? Doncs la veritat és que possiblement no. Perquè una cosa no hagi durat per sempre no vol dir que no hagi valgut la pena. I perquè renunciar a un pla també pot ser una manera de cuidar-nos. Hi ha portes que es tanquen, camins que s'interrompen i projectes que no arriben al lloc que havíem previst. Però moltes vegades és precisament ahir, quan deixem de controlar-ho tot, quan comença alguna cosa nova. I de nous començaments anem a parlar també esta nit, perquè coneixerem la nova etapa de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València amb el seu coordinador Josep Valero. També obrirem aquesta porta a la nostra agenda per a recórrer alguna de les propostes culturals que ens espera este dimarts i en el pretext ens asseurem al voltant d'una tassa de cafè per a descobrir tot el que s'amaga darrere del seu aroma. Parlarem de la seva història, l'economia, cinema, literatura i, sobretot, de moltes converses. Així que ja ho sabeu. Comencem la setmana, comencem el programa i recordem que, fins i tot, quan alguna cosa no és com esperàvem, sempre pots tornar a començar.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: com va ser en costum estes setmanes, estos dies, així al meu costat, està la nostra companya Lorena Alegre. Molt bona nit, Lorena.
1: Què tal, Arturo? Molt bé.
0: Així estem, arrencant setmana, i arrenquem parlant d'arts escèniques, perquè la Universitat de València inicia durant el curs 2026-2027 una nova etapa per a les seues arts escèniques amb un model de gestió renovat que s'estructura a través d'aquest nou pla estratègic de transició i consolidació de l'Aula d'Arts Escèniques 2026-2029. Una programació que aposta per una concepció més integral de l'activitat escènica que connecta la creació, la formació, la investigació i que ve acompanyada de la nova identitat artística de la Sala Matilde Salvador, una sala, recordem, ubicada al Centre Cultural La Nau, la creació de festivals i plataformes com Nauteu, un nou festival de teatre universitari, o fins i tot l'impuls d'iniciatives com el nou Club de Públic Universitari, entre moltes altres accions. Dijous passat va ser l'acte de presentació d'este nou pla estratègic que va comptar amb una cuidada posada en escena per a presentar el nou equip i va comptar amb la projecció de dos audiovisuals i una escena d'improvisació de la nova professora de dansa a la Universitat de València, Noelia Arcos, acompanyada també, que va estar pel músic Xavi Laserdisc del col·lectiu Pencham. Per a parlar d'este nou pla, comptem avui amb Josep Valero, que ell és nou coordinador de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València. Molt bona nit, Josep, i gràcies per estar ací en l'Hora de la Cultura.
2: Bona nit. Un plaer estar ací amb vosaltres.
0: El plaer és nostre, Josep. Conta'ns un poquet més al voltant d'aquest nou model, perquè tenim entès que és un nou model que gira al voltant de cinc àmbits, no? Uh-huh. Estem parlant de programació i creació, formació i memòria, públics i territori, aliances i cooperació i internacionalització. Quins són les principals activitats, principals de cadascun?
2: Bueno, és veritat, iniciem una nova etapa i hem volgut dotar-la d'una coherència, d'un criteri que conjunte totes les accions que d'alguna manera més anecdòtica o més simbòlica s'estaven fent entorn a les arts escèniques universitàries i que fins ara pues, no se'ls havia donat el color i l'acollida que mereixeria dins d'una comunitat universitària activa com qualsevol universitat on hi ha molts estudiants, on hi ha molts professors també interessats per l'art escènic i en definitiva on hi ha molt d'interès de públic i de gent que s'acosta a les nostres infraestructures a gaudir i a crear i a contar històries a través de les arts escèniques. I per tant, comencem en esta nova etapa, com has dit, conjuminant tot això en cinc línies d'acció que en este primer any activarem 21 de les accions.
0: 21 de les accions que es diu ben pronte, no?
2: Sí.
0: Perquè al final les arts escèniques jo pensem, no?, que és una cosa molt transversal, independentment d'aquella matèria que estigui estudiant l'estudiant, és una cosa molt transversal que qualsevol, no?, li pot agradar i pot ser una afició que puga tindre també.
2: I això és un dels objectius.

0: Justament. A nosaltres ens agradaria moltíssim que qualsevol estudiant que entrara a la Universitat de València, paral·lelament al seu, als seus estudis de grau, poguera fer una experiència completa d'art escènic, bé siga en teatre, bé siga en dansa, bé siga a través de les altres activitats que tenim relacionades a l'aula, que poguera acompanyar els seus estudis de grau reglats amb un itinerari formatiu que des de primer fins a quart els dotara d'una experiència i d'una vivència que difícilment és esborrable i que és molt útil també per a la seva vida professional.
1: Parlàvem abans de la importància que ha tingut el teatre en molta gent que, encara que no s'hem dedicat, ens ha ajudat a comunicar-nos, a parlar, a improvisar, i en este cas el teatre serà transversal per tota la gent de la universitat que vulga, des de professors, ficàvem exemples, no? Si vols comentar tu, però de gent a la que li faria bé el teatre, però la seva professió futura fora la que fora, no? Per exemple.
0: Exacte. Sí, sí, sí, com bé dius, a moltes professions li fa falta el teatre. Jo diria que a totes, no? Però sí que és veritat que això és un altre dels debats que sempre estan oberts, no? Quina obligatorietat ha de tindre la pràctica escènica en l'educació infantil o en l'educació juvenil, no? Però sí que és veritat que una persona que vol estudiar magisteri, una persona que estudia filologia, una persona que estudia comunicació audiovisual, periodisme, el teatre li fa molt de bé, perquè per una banda sap expressar-se millor, per altra banda sap tindre una dicció més neta, per altra banda sap triar també quines emocions han de actuar quan estàs contant una història o quan estàs contant les notícies del matí o de la nit, no? I per tant jo penso que és molt necessari i molt atractiu el fet de que totes les persones que vulguen aproximar-se o acostar-se a l'art escènic tinguen en l'aula d'arts escèniques una possibilitat real no només de fer teatre, sinó també de fer dansa, de crear guió, d'escriptura creativa, de dramatúrgia.
1: I cada vegada més, la veritat és que totes les professions necessiten de comunicació, no? I avui en dia sempre parlem de les xarxes socials, però és de veres que ha de ser paral·lel la comunicació del teu treball, del teu expertise en un sentit, i però poder-ho comunicar en molts llocs, en el qual pues, encara se fa més necessari en tots els àmbits. Però volíem comentar un poquet aquests festivals, plataformes com Nateu, un nou festival de teatre universitari. En què consisteix aquesta iniciativa concreta?
0: Bueno, este serà una de les accions més visibles que tindran lloc al mes d'abril de 2027. El Festival Nauteu replega els dos acrònims més grans que tenim en l'aula d'arts escèniques, la Nau, la nostra antiga universitat, i el TEU, que és d'una manera històrica que des de temps de les missions pedagògiques de la República pues, ja se coneixia als grups de teatre universitari, els teatres universitaris, de la Barraca, del BU, etcètera, etcètera. I hem volgut mesclar aquests dos acrònims i fer el Nauteu, que serà el primer festival, jo crec que de la nova etapa d'arts escèniques. Han hagut molts intents de fer un festival de teatre universitari a la Universitat de València, però mai acaben de quallar, no? I aleshores el que hem volgut fer és celebrar aquesta convivència que tenim amb altres grups de teatre de l'estat espanyol i també d'Europa, amb Ourense, amb Granada, amb Lyon, amb Alacant, a Castelló, i poder-los trobar tots en la nau, fer una programació de les seues propostes teatrals i que també siga l'espai on després presentar el Premi d'Escriptura Creativa. Fins al moment no s'havien presentat els Premis d'Escriptura Creativa que se feien a la nau des de vamos, te diria que el 1988, crec recordar que és el primer premi que s'ha fet, i mai s'havien muntat els Premis d'Escriptura Creativa. Aleshores hem fet un conveni molt xulo amb l'Escola Superior d'Art Dramàtic pel que fa a que els directors egressats puguen agafar el text i amb alumnes de l'aula d'arts escèniques puguen muntar els textos. Per tant, serà un espai de trobada, de convivència, i també ens permetrà després fer un intercanvi real al territori. És a dir, ells venen ací i nosaltres després anirem allà a presentar les nostres produccions.
2: Estarem molt atents a aquest mes d'abril de l'any que ve, no, de 2027, pendents també d'aquest festival, d'aquesta nova era, no, també que estàvem comentant. Si estem parlant, Josep, ara d'iniciatives, anem a endinsar-nos un poquet en aquest nou club de públic universitari. Qui podrà formar part d'aquest club i també què va aportar, què aportarà?

0: aquests membres pertanyen a aquest club?
1: El Club de Públic Universitari és un títol que ens hem inventat per a ordenar totes les col·laboracions que teníem amb sales de teatre de la ciutat de València, principalment, pues, com pot ser la Sala Russafa, la Sala Inestable, etcètera, etcètera, que fins ara n'hi havien convencions amb l'estudiantat, amb la comunitat universitària, i mai s'havien donat a conèixer. I aleshores hem volgut dotar-lo d'un títol, dotar-lo de fins i tot d'un carnetet pel qual qualsevol membre de la comunitat universitària, siga professor, estudiant, petegàs, etcètera, puga anar amb la seva app, amb la seva aplicació del mòbil, a una de les sales de teatre conveniades i puga tindre una oferta del 50%, del 30% en l'entrada dels espectacles de temporada estable. Però és que, a banda d'això, un dels objectius és crear nous públics, és a dir, que la gent, sobretot els estudiants, la gent jove, puga acudir, puga anar al teatre, puga conèixer què s'està fent en les arts escèniques valencianes, en el panorama valencià, no? I que coneguen totes els nous espectacles, les noves propostes, els nous llenguatges que s'estan posant en marxa, no? I aleshores jo crec que és molt necessari, si la nau vol ser aquesta llar de creació d'emergències, de nous públics i de investigació i de reflexió entorn a les històries teatrals, jo crec que el Club de Públic Universitari pot afegir moltíssim a esta causa.
0: Clar, Josep, perquè si mirem, si analitzem un poquet ese públic al que li agrada les arts escèniques, a qui va al teatre, estem parlant d'un públic jove o no, generalment?
1: No tant com ens agradaria. Clar. No tant com ens agradaria. El públic jove ve quan coneix a la gent que és a l'escenari. Val? O ve quan verdaderament hi ha un interès o ve social, o perquè el tema siga interessant, o perquè en la pròpia classe de filologia els han dit que vagin a veure aquest espectacle perquè és interessant per després fer el treball de l'assignatura, no? Però hem notat una mancança de relació contínua, d'interès per l'art escènic i per vindre a una sala a apagar el mòbil i a estar gaudint i que se te remoga la panxa amb totes aquestes emocions que t'està transmitint l'actor o el ballarí de turno que està en l'escena, no? I justament és el que volem, que la gent jove reconega la nau també com un refugi. Un refugi on cuidar-se, on destapar-se, on expressar-se, on criticar-se, on remoure's i on també pues, posar-se en dubte, no? Perquè el teatre, si té una funció social, jo crec que això és la més important de totes.
2: Sí. Perquè sí que, bueno, va estar present en la presentació el director general de l'IBAC. Tenir una clara aposta per integrar aquests públics joves, de quina manera, no? Quina és la relació que heu decidit fer, no?, amb l'IBAC.
1: Clar, és que qualsevol institució pública que se dedica a fomentar polítiques públiques de joventut hauria de tindre entre els seus objectius dotar d'espais d'expressió artística i de creació i de reflexió entorn a l'art de la joventut. I fins ara havíem col·laborat puntualment per al projecte Sen Erasmus, etcètera, però mai havíem provocat una col·laboració estable on l'Institut Valencià de la Joventut pues, també aportara a quasi 500.000 d'inscrits de carnet jove que té en la comunitat valenciana, que aportara els espais joves de creació que n'hi ha al seu abast, i en la ciutat de València és molt clar amb la Universitat de València. Aleshores, què oferim als joves? No només el fet de que vinguin com a públic a la Sala Matilde Salvador, sinó també que puguen aprofitar-se de totes les iniciatives que al llarg del curs posem en marxa d'arts escèniques per a ells i per a la comunitat universitària.
2: O sigui, que feu un conveni ahí bilateral, d'alguna manera. És de veres que has esmentat l'escena Erasmus de la Universitat de València, que és algo que en lo que tu has treballat, has sigut cofundador i codirector, i tens una llarga experiència en eixa gestió cultural territorial, en direcció de certàmens com el concurs de teatre Vila de Mislata. Tot este bagatge és el que ara vols afegir a l'aula, no? De quina manera o què has volgut aportar?
1: Bueno, jo soc d'aquestes persones que han amat l'aula de teatre. És a dir, jo quan vaig començar a estudiar filologia, jo crec que l'any ja era alumne de l'aula d'arts escèniques, que en aquell moment es deia aula de teatre i que coordinava el gran, el mític, l'històric Pep Sanchis, i que ens va permetre la possibilitat de, fins i tot de professionalitzar-nos, perquè vam estar col·laborant en l'aula de teatre fins que crearem la companyia Crit. És a dir, que d'ahir passarem a la companyia Crit i ja després a fer la nostra carrera com a creadors i com a productors culturals. I per tant, jo sí que coneixia d'arrel les mancances que necessitava l'aula de teatre i a banda me feia moltíssima il·lusió posar-les en marxa perquè havia patit i havia sentit les errades, les mancances, els intents frustrats, el fet d'intentar fer una cosa i que no arribi. I bueno, pues ara m'ha tocat a mi ser el coordinador de l'aula i gràcies a Déu m'han donat, bueno, gràcies a Déu no, gràcies a Albert Moncusí, al nou vicerrector de Cultura, i a Cristóbal Suri, al gerent de la Fundació General, que han confiat en la meva persona per a tirar endavant aquesta nova etapa. Per tant, molt il·lusionat i molt esperançat de que verdaderament se note un canvi real i categòric en tot el tema de l'aula d'arts escèniques.
0: Clar, perquè Josep, ara va posant antecedents als oients. Quins són els orígens que té l'aula de cultura de la Universitat de València? I clar, volem saber també quina havia sigut la seva trajectòria fins al moment d'ara i la seva importància. Quina importància havia tingut?
1: L'aula d'arts escèniques és una de les més històriques, de les més antigues, segurament d'Europa. Val? Les primeres representacions teatrals amb estudiants universitaris estan localitzades allà per l'any 1531 amb Joan Àngel González i Llorenç Palmireno, i que ja es feien al claustre de la nau, no?
2: Que hi ha la Sala Palmireno,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, que hi ha la Sala Palmireno, que està a la Facultat d'Història, que va ser una de les sales mítiques, no?, del teatre universitari. Ja des d'aquella època, des del 1531, comença la història del teatre universitari. Després fem un salto en el temps i arribem al 1933, quan se crea la Companyia El Búho, que és una espècie de companyia igual que la Barraca de Federico García Lorca, però amb estudiants universitaris de València, i que va estar comandada primer per Federico Miñana, després per Damaso Alonso i després per Max Au. És a dir, que ahí és nada. Però és que just 15 anys després arriba Carola Reig, que va ser la primera dona que va coordinar, dirigir una aula de teatre, en aquell cas un TEU, un teatre universitari valencià. Després ha estat els intents del Teatre Club en el 56 amb José María Morera, un altre dels històrics del teatre, amb García Ferrando, Tomás Abad. Després naixen els TEUs de Dret, de Medicina, de Lletres, amb José Luis de la Calleja. Se crea l'aula de teatre per Sánchez Sinisterra, dels històrics del teatre, i ahí pues, col·laboren gent com Juan Antonio Lacomba, Manuel Bayo, Raimon, gent que després va ser pues, mítica, no? Després ja en el 79 se inaugura la sala teatral del campus de Blasco Ibáñez, que en el 92 passaria a dir-se Aula Palmireno, Sala Palmireno, sí, en homenatge a Llorenç Palmireno. En el 85 se funda per Antoni Tordera, catedràtic de teatre de la universitat, la primera aula de teatre moderna de la Universitat de València i la primera companyia estable de la universitat, que es deia Quart Estudi. I en el 91 se crea Eina Teatre, que després passaria a dir-se Assaig, grup de teatre de la Universitat de València, ja amb tot el recorregut que va fer i que encara està fent Pep Sanchis com a director del grup. I, pues, aquesta història no ha parat. Clar, vull dir que ahí tenim un caldo de cultiu grandíssim per a reivindicar-lo també.
0: És important.
2: Tu has comentat que vols que la nau siga la llar de les escèniques, no? D'alguna manera, què penses que esteu fent perquè siga aquesta llar, no? Perquè acull a tota la comunitat universitària i als més joves, no? O sigui, és un punt de trobada per al sector cultural valencià? És un poquet la idea?
1: També ho és. També ho és. Nosaltres no podem competir, ni volem tampoc, competir amb les grans sales de teatre. Les sales de teatre tenen el seu circuit professional, el seu públic fidelitzat. I nosaltres som una altra cosa. Som una sala xicoteta en el cor de la ciutat, on no només se fa una programació estable de teatre, sinó que a banda d'això pues se provoquen tallers de teatre, se fan monogràfics, se fan premis d'escriptura, se fan mostres,

0: L'Escola d'Art Dramàtic, el Conservatori Superior de Dansa, venen allí i mostren les seues creacions, i per tant estem creant un diàleg constant entre el més nou, que és el lema, el lema d'enguany, no? I, i estem creant el caldo de cultiu de lo que després serà la, la professió consolidada. És a dir, nosaltres diem en l'espot, no sabem si ho entendràs a la primera, no sabem si t'agradarà, però el que sabem és que el que vas a veure en la nau és el més nou. Perquè estem convençuts de que nosaltres hem de acollir aquesta emergència, fins i tot aquesta preemergència i aquests processos de creació que després se converteixen en grans obres de teatre i de dansa.
1: Clar, perquè ara, a dia d'avui, va existir també aquesta convivència, no?, entre la dansa i aquesta programació teatral en la sala Matilde Salvador. De quina manera conviviu? De quina manera aneu a conviure?
0: La, la dansa passa a ser estructural en la programació, ja no és residual, ja no és simbòlica, sinó que passa a tindre un 50% de presència en la programació, però a banda d'això recuperem i consolidem el taller i grup de dansa de la Universitat de València, que ha estat dirigit fins a l'any passat, no l'altre, per Jesús Joshua Cienfuegos, Jesús Mascaros, Christine Clu, gent molt, molt important del món de la dansa valenciana, i que enguany, després de fer una crida a projecte on s'han presentat 11 candidatures magnífiques, ha guanyat Noelia Arcos, que és ballarina, creadora, agitadora cultural, una persona que està molt, molt, molt acostumbrada a fer processos de work in progress amb alumnes, que és entrenadora de la granja de ballarins professionals, i que estem molt il·lusionats perquè, perquè serà, pues, la segona poteta, no? O diguem-ne, no, la tercera poteta, no? Perquè és el grup Assaig de Teatre, el grup de dansa de la Universitat de València i Escena Erasmus com a projecte internacional. Per tant, estem molt, molt orgullosos i molt esperançats i molt il·lusionats de veure a Noelia fer el seu treball ja.
1: Normal.
2: Sí, volíem preguntar-te que quin seria, pues, aquesta conjunció entre els grups tradicionals com l'Assaig i ells, però ja mos ho has explicat també, aquesta atracció juvenil que vols que tinguin, no? Perquè jo, el dubte que me ve pensant en dansa, o sigui, abans tots podien fer teatre, no? Tots podran fer dansa? Tots els estudiants?
0: Bueno,
2: han de tindre algunes condicions especials o com?
0: La dansa és més complicada perquè és dansa contemporània, i aleshores sí que, al igual que en escena Erasmus, han de passar per un procés de càsting, que diguem, però mira, per exemple, enguany s'han apuntat, tenim totes les places cobertes i totes les places van a passar a formar part de, del grup de dansa, és a dir, donem l'oportunitat a totes les persones que vulguin fer dansa que la facin. Ara bé, elles mateixes se n'adonaran de on està el nivell posat i de si el seu cos permet pues, aprofundir i estar a l'alçada i complir amb els objectius de la dansa. La dansa necessita d'un entrenament constant, necessita d'un bagatge previ, encara que siga molt xicotet. Necessita també d'una il·lusió, i si no se donen aquests punts, segurament siga més complicat per a l'alumne o l'alumna continuar en el grup. Però està obert a tots. És a dir, anem a democratitzar el fet de que per ser comunitat universitària puguen estar en el grup de dansa, puguen estar en el grup de teatre i fins i tot puguen optar a ser part de la companyia Escena Erasmus.
1: Si mirem esta mateixa tardor, estem contemplant propostes com Jo nací en un surco de judías o el projecte Diversos mapes del silenci. Quin fil conductor està uneix aquestes obres d'esta temporada, i què es va trobar, si ens pots desvelar fins on pugues, què es va trobar aquest espectador que vaig a veure-les?
0: La sala Matilde Salvador passa a tindre unes quantes línies de curadoria, diguem-ne, artístiques, de direcció artística, entre les que estan les propostes innovadores i d'investigació escènica, la creació emergent, els nous llenguatges contemporanis, la revisió de clàssics, els processos de desenvolupament, les pròpies iniciatives que partisquen de la Universitat de València. I dins d'aquest nou model de sala, Matilde Salvador, hem volgut crear una etiqueta que es diu vincle, que són les persones que, sobretot dones, creadores, que han sigut fins fa 3-4 anys alumnes de qualsevol grau de la Universitat de València i que ara ja s'estan professionalitzant. Iniciem la temporada amb Clàudia Serra, que va ser alumna de Filologia Catalana, que ja ha guanyat premis de dramatúrgia i que acaba de crear la seva companyia professional i una plena teatre.

0: que ens presentarà el seu últim espectacle preciós. Després tenim a Patri Garrigues, que també va ser alumna de Sena Erasmus, que va estudiar història a la Universitat de València i que ha creat un primer espectacle amb la seva nova companyia La Ponenta, que ens parla també de la Dana i de com una casa d'Alzira enviu diverses riuades i s'endú la memòria històrica d'eixa família i com eixa memòria històrica d'eixa família acaba desfent-se per un fons buitre. Entonces és una proposta molt bonica per a commemorar el segon aniversari de la Dana, però també per a fer visible tot el que està passant ara mateixa entorn a l'habitatge i en dos propostes xulíssimes de dones creadores superjoves que estan petant-ho allà on van. Després ve el cicle de Teatre Escalante, l'Escalante a la Nau, que ens presenta dos produccions, una de País Basc i Catalunya i una altra de Múrcia, Jo nací en un surco de judías i coses que caen del cielo. I després continuem amb dansa, amb Paula Segarra en Atelier, la proposta d'Ani Egnó de La perra coja, que parla sobre un avortament il·legal i com una dona ha de enfrontar-se a aquesta vergonya social, no? i a aquesta por fins i tot. I després vendrà una de les grans novetats de l'aula, que és els projectes interdisciplinars. Els projectes interdisciplinars són un projecte que ens hem inventat des del Vicerrectorat de Cultura, que és mesclar a totes les aules. És a dir, que totes les aules culturals de la nau, que són arts escèniques, música, història, memòria democràtica, poesia, etc., cinema, puguen contaminar-se i puguen parlar de coses comunes, de històries que poden emocionar, de històries que poden aportar moltíssim a la formació i a la cultura general des d'aquest punt de vista interdisciplinari. El primer serà el de Diversos mapes del silenci, que està comissariat pel catedràtic Antoni Tordera, fundador de l'Aula de Teatre, i que no puc desvelar més perquè m'ha dit que ell vol vindre a la ràdio a contar-ho.
1: Perfecte, perfecte. Anotat queda.
2: En Antoni, de segur.
1: Per exemple, tota la trajectòria de Pep Sanchis, que jo vaig anar a una de les seues aules, també, com comentaves, tots els que hem estudiat a la Universitat de València hem passat per ahí, molts de nosaltres. I com aprofiteu tota aquesta experiència? Perquè ja està de retirada, estarà, si vol, o no?
0: Això ho ha de decidir.
1: Però vull dir que té molta experiència. També volia fer-te dos preguntes en una, i també eixa gent gran, no?, que ja podem considerar és que comencem a partir de 50-55, també tenim cabuda ahí, no?, en el teatre de la universitat.
0: Sí.
1: Com ho articuleu, tot
0: a veure,
1: això?
0: Per una banda està Pep Sanchis, com has dit, l'històric, no?, porta 40 anys donant classes i creant espectacles amb el grup de teatre de la Universitat de València, i enguany hem traçat l'itinerari formatiu, hem acabat d'organitzar tot aquest itinerari formatiu en teatre que desenvoluparà Pep Sanchis en les seues classes de primer nivell, de segon nivell i d'assaig grup de teatre, i encantadíssims i agraïdis, molt agraïts de tota la tasca que ha fet i de tot el que deixa de bagatge. Ell sí que és veritat que està a les portes de la jubilació, de la guanyadíssima jubilació, però està encara molt, molt batallador.
1: Clar, és que els artistes no volen jubilar-se mai.
0: I amb moltes ganes de fer coses molt xules, que a més està preparant una coseta per enguany que també serà molt xula. Això per una banda, i per altra banda, sí, renovem el conveni que tenim amb la Nau Gran, que és, diguem-ne, la universitat per a majors de 55 anys, i també hem creat el grup de teatre de la gent gran, o en un taller que dirigirà l'actriu i pedagoga Júlia Fortanya, que és una actriu joveníssima que està guanyant molts premis amb un curtmetratge que acaba de fer que es diu La Barraca, i que s'ha integrat en l'equip d'arts escèniques de la Universitat de València. Per tant, possibilitats per a tots i en ganes de que tot el món, a partir del teatre, conte moltes coses i se senta molt realitzat.
2: I Josep, abans de finalitzar aquesta entrevista, voldríem saber, si mirem de cara a futur, quina empremta personal t'agradaria deixar en aquesta aula d'arts escèniques ara que inicieu aquesta nova etapa?
0: Jo l'altre dia vaig dir que nosaltres arribem a la nova etapa i no hem inventat res. És a dir, hem heretat un llegat que ens ha donat i que nosaltres l'única cosa que hem de fer és imaginar les noves etapes, defensar-les i provocar coses noves, no? Jo crec que el llegat que puga quedar ho dirà el temps. El que sí que te puc dir és que tot el que comencem ara està ple d'emoció i està ple d'il·lusió, i que quan entrem per la porta pel matí comencem a xillar com a xiquets perquè estem molt emocionats en tot allò que se'n ve, no? Per tant, jo crec que el millor llegat és contaminar aquesta emoció i aquesta il·lusió per un teatre universitari que té moltes arrels i que hem de reivindicar-les per a construir el futur, i ara més que mai.
2: Ara més que mai, reivindicar aquesta importància del teatre i la importància també com a transformador social, i aquesta transformació ha de començar per la gent més jove, per la universitat també. Així que esperem i vos desitgem el millor. Nosaltres estarem atents, ja ho sabeu. Així, en l'Hora de la Cultura sempre tindreu les portes obertes. Josep Valero, ha sigut un plaer, nou coordinador de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València. Un plaer tindre't així esta nit en l'Hora de la Cultura. I simplement donar-vos moltíssima sort per aquesta nova etapa.
0: Gràcies per estar sempre ahí. Bona nit.
2: Bona nit.

0: I sobre este seguirem, com cantava Obrint Pas. Arrenquem. La gent d'allà migrant al dimarts, amb Obrint Més Agenda Cultural, este dimarts, perquè ja és dimarts 6 d'octubre, i comencem amb una proposta que podem visitar al llarg del dia. I és que l'IBAM acull Apoteosis Now, de la fotògrafa Cristina de Middel. Es tracta d'una exposició construïda com una autèntica cascada d'imatges plena de mites, incerteses, mutacions i realitats manipulades que ens convida a pensar si, envoltats de tantes fotografies, encara som capaços de mirar amb claretat. La mostra es pot visitar de 10 del matí a 7 de la vesprada al Centre Julio González de l'IBAM. Recordem, al carrer Guillem de Castro.
1: Ja de vesprada, a les 6, el Palau de la Música ens proposa una nova sessió de Cine Culpable, esta vegada amb Carolina Iglesias. La còmica gallega, coneguda també com a Percebes i Grelos, i per projectes com Vàlides i el podcast Estirando el Xicle, compartirà amb el públic eixa pel·lícula que pot ser no apareix en les llistes de les millors de la història, però que ella podria veure 5 vegades seguides des del sofà. Serà a l'edifici del Palau, situat al Passeig de l'Arbereda.
0: I també a les 6 de la vesprada, però esta vegada a la Filmoteca, a l'edifici Rialto de la plaça de l'Ajuntament, es projectarà El cochecito, de Marco Ferreri, una comèdia negra de 1960 escrita per Ferreri i Rafael Azcona, en què un home jubilat s'encabota a comprar-se un vehicle motoritzat com els que utilitzen els seus amics. La projecció forma part de l'homenatge dedicat a Pere Portabella, productor d'esta pel·lícula i figura imprescindible del nostre cinema.
1: A les 7 de la vesprada, l'octubre Centre de Cultura Contemporània, al número 12 del carrer de Sant Ferran, acull la primera sessió de Parlem del País Valencià en Acció. Es tracta d'un nou cicle impulsat per Acció Cultural del País Valencià per a conversar amb representants dels partits valencians sobre els problemes del present i les propostes de futur. La trobada inaugural comptarà amb Joan Baldoví, síndic de Compromís a les Corts Valencianes.
0: I també a les 7, al Centre Cultural Nave Tres Ribes, dins del Parc Central, trobem No m'interrompis i altres formes de no quedar-nos callades. Una trobada organitzada per Pecados Patriarcales en què les participants compartiran experiències, idees i estratègies davant de situacions com les interrupcions constants, l'apropiació d'idees o aquells comentaris als quals sempre trobem la resposta perfecta quan ja és massa tard. Es podrà participar o simplement pots acudir també sols a escoltar fins a les 9 de la nit. I tornem després també a eixa Filmoteca, un poquet més tard, si abans era a les 6. Ara ja se n'anem a les 8 de la vesprada, perquè continua l'homenatge a Pere Portabella amb Los Golfos, el primer llargmetratge de Carlos Saura, produït pel mateix Portabella. La pel·lícula segueix un grup de jovens dels suburbis madrilenys que intenta escapar d'una vida marcada per la precarietat. Un d'ells vol convertir-se en torero, però per aconseguir-ho necessitem diners i acaben iniciant una carrera delictiva. Una peça clau per a entendre la renovació del cinema espanyol dels anys 60. I per a tancar aquesta agenda, ja ho sabeu, aquesta agenda del dimarts 6 d'octubre, ho fem amb música, com ens agrada, encara que aquesta nit ens arribi a través de la dansa. I és que a les 8, al Teatre Olímpia, es rep el ballet de Kif amb el Jack dels Cignes, una de les grans obres del repertori clàssic. L'amor, màgia i la lluita entre el bé i el mal es troben en la història del príncep Siegfried i Odette, i sa jove, condemnada a viure convertida en cigne pel malvat Von Rothbart. Una ocasió per a retrobar-nos en la coreografia clàssica i sobretot amb la música inconfusible de Piotr Ilyich Tchaikovsky. I amb ella se n'anem, amb Tchaikovsky escoltant el Swan Lake.

0: I si abans escoltàvem i se vai del Xicotet Signe de Tchaikovsky, hem passat a Juan Luis Guerra. Ahí se ojalá que llueva café, i això sol pot indicar que avui també és dilluns i com ens agrada tant les costums i a l'hora de la cultura, doncs tocava un altre, un pretext diferent. I, però bueno, jo estaré així contant-vos un poquet al voltant del café i tindré també així al meu costat a Lorena Alegre, que no sap molt bé, perquè jo mantenc sempre el secret, un poc de tot el que anem a escoltar i del que anem a parlar en esta secció. Lorena, el primer és el primer. T'agrada el café o no?
1: Sí, m'agrada molt el café.
0: Molt?
1: M'agrada molt, el que passa és que no puc prendre molt perquè si no me fico molt nerviosa. No sé, n'hi ha gent que no li afecta, però a mi m'afecta prou. Entonces és com que m'he de controlar sempre aquest plaer que me dona prendre-ho, però bueno.
0: Doncs ens passa el mateix, Anem a intentar esbrinar un poquet sobre esta beguda, anem a contar un poc la seva història, anem a parlar fins i tot. No estem en cadena de valor, però també anem a parlar un poc d'economia, del conegut com l'or negre, que el coneixen al cafè, perquè recordem el cafè, per a qui no ho sàpiga, cotitza en bolsa. I és que hi ha aromes que pareix que tenen memòria, que tenen moltíssima història, per exemple, del pa acabat de fer o el de la terra quan plou. I per descomptat, si parlem d'aromes, d'un aroma que pot parlar de matins també, és el del cafè. És un aroma capaç d'omplir una casa abans de que s'encenga del tot

0: del dia, que ens acompanya mentre intentem ordenar els pensaments al matí, la feina que tenim que fer. Moltes vegades el cafè podríem dir que arriba abans de parlar pel matí. És el primer que fem per activar-nos.
1: No em digues res si no m'he pres cafè. Jo tinc una tassa a Michelema tal qual. El primer, el cafè.
0: Jo sóc del club també, de que al principi del no puc ni parlar, necessito el primer cafè del dia. Però és que és el que parlem. El cafè és molt més que una beguda. És una pausa, és una invitació i fins i tot és una manera també de mesurar el temps, no? Com dir, ui, l'últim cafè me'l faig a les 6 de la vesprada i a partir d'ahir ja no. Quantes converses importants han començat amb un quedem per a fer-nos un cafè? Moltíssimes. Quantes decisions, quantes reconciliacions, quantes entrevistes de treball o quantes històries d'amor s'han cuinat davant d'una tassa? De vegades diguem que fem un cafè encara que després demanem qualsevol altra cosa, però iniciem pel cafè. El cafè ja no és només allò que bevem, és la fi, és l'excusa que utilitzem per a trobar-nos. I darrere d'aquest gest, que és tan quotidià, hi ha també una història immensa. Una llavoreta que naix dins d'un fruit roig en terres tropicals i que passa per moltes mans, que travessa continents i que acaba convertida en una de les mercaderies agrícoles més importants del planeta. Ja ho hem comentat al principi, i és que no és casual, que alguns l'anomenen l'or negre, perquè el cafè sosté milions de famílies, genera treball al llarg de tota la seva cadena de producció i és una font essencial d'ingressos per a nombrosos països. Així que avui obrim este pretext amb una tassa entre les mans per a descobrir tot allò que s'amaga darrere del seu aroma.

0: I és que has vist, tot el món li agrada el cafè, o pràcticament tot el món. Si primer ho cantava Juan Luis Guerra, ja ho canta Frank Sinatra.
1: Sí, sí, sí, no, esta cançó no l'havia escoltat, però m'encanta Frank Sinatra parlant del cafè.
0: Una cançó completament dedicada al món del cafè. I és que anem a contar un poc la història al voltant del cafè, perquè encara que parlem dels grans de cafè, en realitat el que utilitzem són ixes llavors d'un fruit conegut com la cirera del cafè. El que passa és que aquesta cirera, quan madura, el fruit adquireix habitualment un color roig intens i es recolecta. Es pot fer bé a mà o bé mitjançant certs procediments mecànics. Després es retira aquesta polpa, les llavors es renten, es deixen assecar amb tot el fruit, això sí, segons el mètode emprat, i obtenim el denominat cafè verd. Clar, nosaltres la imatge que tenim del cafè no és verd. El cafè és oscur, és marró oscur o fins i tot quasi negre. I és que encara faltarà torrar-lo. És el moment ahí en el que apareixen bona part dels aromes i sabors que reconeixem. Després l'anem a moldre, fer passar per aigua pel cafè per extraure'l en la beguda. Per tant, darrere d'una tassa que consumim en uns minuts, hi ha un procés agrícola i artesanal que pot durar mesos. L'origen de la planta és situat a Etiòpia, però les primeres proves sòlides del seu cultiu i del consum de cafè com a beguda ens porten al Iemen, cap al segle XV. I és que la famosa història del pastor Caldi, que hauria descobert els efectes del cafè després d'observar com les seues cabres s'excitaven en menjar unes baies roges, és una llegenda molt bonica, però això sí, molt malauradament, no està documentat històricament, perquè seria un naixement del cafè com el comunicà ara, meravellós. El que sí sabem és que el cafè es va estendre pel món islàmic i que les cafeteries es convertiren en espais per a conversar, per a escoltar música, compartir notícies i parlar de política. Més tard, ja sabem, al segle XVI i al segle XVII, la beguda va arribar a l'Imperi Otomà i a Europa, des d'on començaria un viatge global que també estaria lligat al comerç colonial. I és que així apareix una de les grans contradiccions del cafè. És una beguda quotidiana per a nosaltres, però un producte vital per a milions de persones que viuen molt lluny d'on es consumeix. Segons la FAO, fins a 25 milions de famílies agricultores depenen del seu cultiu i aproximadament el 80% de la producció mundial està en mans de xicoteis productors. Estem parlant de països com el Brasil, Vietnam i Colòmbia com a grans països productors, mentre que Europa i els Estats Units es troben entre els principals mercats consumidors. El problema és que una part important del valor es genera després de que aquest cafè abandoni el país d'origen.

0: Vogue més a prop, cafè pels més cafeteros, de detallets. I mentre sona de fons, intentem donar resposta a això que comentàvem al principi. No puc fer molts cafès perquè altera. Quin efecte real té el cafè, no?, en el nostre cos? És que durant molt de temps hem escoltat afirmacions molt contradictòries sobre el cafè. Que és bo, que és roïn, que ens activa, que ens altera. I com sol passar, doncs, com moltes coses en la vida, la resposta depèn de la quantitat, de la persona i del moment en què es consumeix. Perquè la cafeïna el que fa és estimular el sistema nerviós central, augmentant temporalment i s'està d'alerta i ens ajuda a reduir la sensació de cansament. A més, el cafè, ja que ressaltar-ho, també conté aquests compostos antioxidants, entre ells els polifenols. Diferents revisions científiques s'han observat que un consum moderat s'associa amb un risc menor d'algunes malalties, especialment si parlem de diabetes tipus 2 i determinades afeccions hepàtiques. També una menor mortalitat general. L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària considera que per a la població adulta sana, una ingesta de fins a 400 mg de cafeïna al dia no planteja en general problemes de seguretat. Això sí, no significa que necessàriament 4 cafès, perquè la quantitat de cafeïna canvia molt segons la varietat, la grandària de la tassa i la preparació. Per exemple, un expresso d'uns 60 ml conté aproximadament 80 mg. També cal saber parar. Després, però, de l'hora de dormir, pot alterar la son. Vosaltres ja sabeu, si esteu escoltant el programa i no teniu que treballar o agafar el cotxe, no se feu cap cafè, que fa falta també descansar de vegades, eh? Però és que hi ha una propietat del cafè que no apareix en cap etiqueta nutricional. I és aquesta capacitat més social, la capacitat de reunir-nos. El cafè turc, per exemple, està reconegut per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial, perquè la seva preparació i el seu consum representen hospitalitat, amistat i conversa. I aquesta dimensió social també la podíem dir que la coneixem bé així, perquè el cafè després de dinar, el de la pausa en el treball, el que s'allarga durant hores amb una amistat o aquell que demanem perquè encara no volem tornar a casa. Pot ser la gran virtut del cafè no siga només mantenir-nos desperts, sinó també oferir-nos un lloc i un moment per escoltar i per a parlar. Me podria acostumar, ja t'ho dic, cafè pels més cafeteros. I Lorena, si et sembla, anem a parlar breument de cinema.
1: Perfecte. If you don't like it here, we go down to Taco Bell. Something maybe that's more your style. What are you saying, man? You're saying like I'm a, like a Taco Bell kind of guy? How long have you been living in LA?
2: Oh, well, we've been here about 7 years.
1: I do love visiting LA. It's a great place to visit. It's even a nicer place to leave.
3: Do you smoke?
4: Only when I drink coffee. I drink a lot of coffee before I go to sleep, and I can dream fast.
5: That's how my dreams work.
6: Well, how's Johnny?
7: Who?
6: Jimmy. Tommy.
0: Any 2003, Jim Jarmusch va reunir en Coffee and Cigarettes, Cafè i Cigarros, 11 curtmetratges rodats en blanc i negre al llarg de diversos anys. En tots ells es repeteix una mateixa escena. Dos o tres personatges asseguts al voltant d'una taula compartint cafè, cigarrets i una conversa que no sempre arriba en lloc. Per la pantalla passaven intèrprets i músics com el cas de Roberto Benigni, Kate Blanchett, Steve Buscemi, Bill Murray, Iggy Pop, Tom Waits o fins i tot els membres de Wu-Tang Clan. Molts d'ells interpretan versions molt deformades, exagerades i directament absurdes dels mateixos. Era una sèrie de curtmetratges en els que el cafè no era exactament el protagonista, però sí que era l'element un poc que fixava tot i que ho feia tot possible. I és que ho comentàvem abans, és l'excusa

0: per a seure, per a allargar una trobada, per a omplir els silencis, fins i tot per a entendre un poquet més, per a conèixer més a la persona que tenim davant, no? En esta sèrie de curtmetratges, Jim Jarmusch anava construint la pel·lícula amb converses mínimes, malentesos, rivalitats, pauses incòmodes i gestos molt quotidians. Perquè anem a pensar-ho bé. Quantes vegades heu quedat amb algú per a prendre un cafè quan en realitat allò que necessitàveu era parlar? Segur que de moltíssimes. La tassa es queda al centre de la taula mentre al seu voltant estan apareguent temes tan humans com les inseguretats, les diferències socials, l'enveja, l'admiració i la dificultat que moltes vegades tenim per a comunicar-nos.
1: Todo el café de esta zona se consume en el mundo occidental. No existe otro café de tanta calidad. Pero nos pagan muy poco por él.
2: El valor total de los contratos de café negociados el año pasado fue de unos 140 mil millones de dólares.
1: Estos trabajadores reciben 4 beer con 50 céntimos, menos de medio dólar al día.

0: I a l'Oren avui, com m'agrada tant el cafè, he decidit que en canvi d'una sessió de cinema anàvem a tindre en dos.
1: Molt bé, molt bé.
0: I és que el cafè, de segur que ho saps, s'hi dona per a molt, a part dels cinemes, per a documentals. I amb esta segona parada cinematogràfica hem abandonat la ficció i hem viatjat fins a l'origen del producte amb Black Gold, Oro Negre. Un documental dirigit pels germans Mark i Nick Francis i estrenat l'any 2006. Es tracta d'una pel·lícula que segueix Tades Mesquela, responsable de la Unió de Cooperatives de Caficultors d'Oromia, una organització que aleshores representava més de 74.000 productors etíops agrupats en més d'un centenar de cooperatives. Mesquela recorria aquestes zones a cafeteres d'Etiopia i viatja per diferents països buscant compradors disposats a pagar un preu que permeta a aquests agricultors mantindre les seues famílies i continuar cultivant cafè. I és que Black Gold mostra una cadena llarga i desigual, en la qual el valor del cafè augmenta a mesura que s'allunya de la terra, mentre els que assumeixen bona part del treball i del risc que comporta aquest treball continuen sent els més vulnerables. I és així on el títol adquireix el seu sentit. Anomenen el cafè Or Negre pel seu enorme valor comercial, perquè la pel·lícula, este documental, ens obliga a completar un poquet aquesta pregunta d'or per aquí. Perquè Black Gold no pretén que deixem de prendre cafè, sinó que coneguem millor allò que consumim i que ens preguntem per l'origen, la seva traçabilitat, les condicions de producció i el repartiment del benefici. Perquè darrere de cada tassa, ho tenim que recordar, no hi ha únicament aroma, cafeïna o plaer. També hi ha una terra, moltes mans, una economia global i persones que intenten viure dignament del seu treball.

0: Ja en la banda surcoreana Hoa i el I Can Be Nice, centrem en la literatura. Però una literatura que es dona molta pau. Tu coneixes el concepte, Lorena, healing fiction?
1: No, no, no sé.
0: El healing fiction és un concepte, un estil de llibres que s'ha posat molt de moda en els últims anys. És un tipus de novel·la asiàtica que es coneix com a ficció reparadora o reconfortant. El que són històries ambientades en cafeteries, en llibreries, en restaurants o botigues de barri, i en les que es parla, hi ha personatges que són o que estan cansats o solitaris o ferits per la vida. Són històries en les que no solen haver grans aventures ni conflictes espectaculars, i l'únic que trobem són converses, gestos quotidians i persones que aprenen a escoltar-se. Mira, a mi jo me n'he llegit un parell i a mi m'ha agradat.
1: Jo crec que algun sí que he llegit, però sí que és de veres que no coneixia el terme, però sí que m'agrada molt aquest tipus de històries xicotetes que t'ajuden a reconnectar d'alguna manera.

0: manera.
1: Doncs si et sembla, com que avui és dilluns, no és dijous, Mar Hernández, encara queden uns dies perquè ens recomana llibres, anem a recomanar també el pretext 2.
0: Perfecte.
1: Per una banda, tenim Bienvenidos a la librería de Hyun Nam Dong, de l'escriptora sud-coreana Hwang Bo-reum. Este és uno que parla de Jeong, el personatge principal que abandona la seva vida que ha construït perquè ja no la fa feliç i obre una llibreria al seu barri de Seul. Per altra, també tenim una molt coneguda, que de segur els oients coneixeran, és Antes de que s'enfríe el café, del japonès Toshikazu Kawaguchi. És aquesta possibilitat de recuperar el passat en aquesta situació es torna literal en una cafeteria amagada de Tòquio. No vaig a desvelar més, un, perquè se'ns acaba el temps, i dos, perquè també vull que incitar els oients a que se compren estos llibres. Així que, a posar l'última cançó i se n'anem.

0: Avui és que hem descobert que dins d'una tassa de cafè cap molt més que una beguda. Ja sé, les històries, camps cultivats a milers de quilòmetres, milions de persones que viuen del seu treball i una economia global que no sempre és justa. I és que el cafè no ens resol la vida ni pot canviar el passat, però sí que ens concedeix una pausa per a mirar-nos, escoltar-nos i recordar que no tot ha de passar tan de pressa. No fa falta que siga tot tan immediat. Així que, amb esta reflexió, amb esta tenda de Laura Esparza Llester, Lorena, nosaltres se n'anem, no?
1: Se n'anem. Ara bona ja no so... nit. No sé si amb tant de cafè
0: no.
1: Dormirem
0: ara
1: bé
0: ja,
1: o no.
0: Ara
1: però...
0: ja no falta cafè. Ja demà de matí, quan s'alcem, i abans de dir qualsevol cosa. Nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, de 12:30 a 1:30 de la nit, així en l'Hora de la Cultura, en Apunt Ràdio. Fins a demà, ja ho sabeu, feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: A Punt Ràdio. A Elda 96.2. Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Molt bona vesprada, soc Loren Donat, ja hi som, amics i amigues, és La Flama. Arrenquem una setmana molt especial. S'acosta el 9 d'octubre, una data marcada en roig en el calendari de tots els valencians i valencianes. I la comunitat ja respira ambient de festa, de tradició i de celebració. Avui posarem el focus en una de les grans cites d'aquest dia, la gran desfilada de moros i cristians de València, la mitja lluna mora i la creu cristiana. Una espectacular posada en escena que tornarà a omplir els carrers de música, color, pólvora i, sobretot, molta i molta història. I què millor que conèixer tots els detalls d'esta desfilada. Qui seran els seus protagonistes? Com serà el recorregut que podrem veure? I com es prepara una cita que cada any reuneix a milers i milers de persones? Però La Flama no ens quedarem en València. La Flama no ens quedem en València perquè si alguna cosa té la nostra terra és que quan arriben les festes, cada poble i cada ciutat té alguna cosa que contar. Avui viatjarem fins a altres localitats que estos dies estan celebrant les seues festes, recuperant tradicions i omplint els seus carrers d'activitats.

Festes patronals, música, cultura, pólvora desfilada i moltes històries que ens recorden l'enorme de la riquesa festiva de la nostra comunitat valenciana.

0: I per continuar recorrent l'actualitat festiva de la nostra comunitat, tenim amb nosaltres, com cada setmana, els nostres col·laboradors de sempre, Omaira López Beltrán i Fran Casales. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
1: Bona vesprada, Loren. Així estem, preparats ja per al 9 d'octubre.
0: Fran, preparant tot el que ve este cap de setmana llarg en la comunitat valenciana?
2: Aixina és, un cap de setmana molt important per a tots els valencians, on la, mai millor dir, la valenciania fent gala, per supost.
0: Clar que sí, abans de ficar-nos en matèria, anem a omplir d'històries que ens porta l'actualitat festiva. Anem a conèixer tot el que tenim preparat per avui. El nostre sumari, com sempre, els emporta nostra companya Omaira López Beltrán.
1: Avui en La Flama tenim per davant un programa carregat de festes, tradició i molta actualitat. El 9 d'octubre està cada vegada més a prop i començarem a calfar motors amb una de les grans cites del calendari festiu de València, la gran desfilada de moros i cristians. Coneixerem tots els detalls d'esta espectacular desfilada del Cap i Casal, des de la seva història i els seus orígens, fins al recorregut, la participació i tot el que podrem trobar este 9 d'octubre als carrers de la ciutat. També tindrem temps per a l'actualitat fallera, perquè les candidates a falleres majors de València 2027 continuem avançant en el seu procés i estos dies estan afrontant diverses proves. Coneixerem en què consisteixen i com estan vivint les candidates aquestes jornades tan importants. Ens anirem fins a Quatretonda, que ja ha començat a viure les seues festes de moros i cristians amb el pregó i els salardos. Descansen un cap de setmana i es preparen per a celebrar la seua gran trilogia del 16 al 18 d'octubre. I acabarem el nostre recorregut a Gandia, on avui arriba a la seua fi la Fira i Festes 2026, unes celebracions en honor a Sant Francisco de Borja, que acomiada en esta edició amb dues cites molt especials, una gran mascletà i la solemne processó.
0: Pendent de tot això estarem en este matí vesprada que tenim ací, pendents de totes les festes de la nostra comunitat valenciana. Però, amics i amigues, es centrem sobretot en la nostra ciutat, en el Cap i Casal, ací, en la ciutat de València, perquè, amics, mira com sonen els moros i cristians. Mira, mira, mira com sona. Mira, mira, mira, mira, mira. I sí, amigues, ara fiquem el focus en una de les grans cites d'aquest 9 d'octubre. Perquè si n'hi ha una imatge que omplirà els carrers de València de música, color, pólvora i tradició, és Issa, que és la gran desfilada de moros i cristians que es celebra este divendres amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. I per a conèixer tots els detalls d'este gran esdeveniment, avui l'estudi algú que coneix molt bé de tot el que va i el que n'hi ha darrere d'aquestes celebracions. Ens acompanya José Rubio, president de la Federació Valenciana de Moros i Cristians, de FEMAMIC. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Lo primer de tot, José, enhorabona per este cap de setmana, que ha sigut un cap de setmana, que és l'antesala de tot el que anem a viure este 9 d'octubre, on hem celebrat ja la entraeta infantil, on hem tingut el, com no, les embaixades, i després el alardo, que s'ha suspès per la meteorologia.
3: Sí, nuestras fiestas, realmente nuestro calendario de actividades arranca prácticamente el día 25, que se hizo el pregón, el viernes 25 de octubre. Lo hicimos en el Palacio de la Exposición y nuestro pregonero fue Vicente Baidal. Estuvimos allí con la concejala de fiestas y tradiciones, Mónica Gil, que fue quien cerró el acto. Los capitanes, bando moro, bando cristiano, el capitán moro de este año. Es el mismo capitán del año anterior, lo que tiene prácticamente hace como un recorrido largo entre capitanía y capitanía, ya que no pudimos hacer la entrada del año pasado, fue suspendida, intentamos aplazarla, pero se nos fue muy complicado entre permisos y solicitudes, decidimos prácticamente pasarlo al año 2026. Lo que ocurre entonces es que las capitanías, pues, les faltaba ese día, ¿no? Les falta el día de la gran entrada.

0: Junta Directiva decidimos que había que esas capitanías que prolongaran su reinado de capitanes y pues este año son las mismas capitanes. El capitán Salvador Lluch Aymar es el capitán del bando moro, de la comparsa de Coordinadora Moros y Cristianos de Ciudad Bella, y la capitana cristiana es Susi San Andrés, de la corsaria de Corsaries del Mare Nostrum. El primer acto, ya he dicho, hicimos el pregón y ellos estuvieron allí presentes junto con nosotros, junto con Berta Peiró, que es la padrina de la fiesta de Moros y Cristianos de este año.
1: Pero que os apiquen, Berta Peiró, fallera mayor de Valencia del 2025, que participa activamente también en los Moros y Cristianos.
0: Sí, las padrinas son las falleras mayores de la fiesta del año anterior. Junto con su corte de honor, crean la escuadra de las Uríes y son las que desfilan siempre un año posterior a su reinado en lo que es la entrada de los Moros y Cristianos del 9 de octubre. Está tan cogido de la mano eso que hasta nuestros propios estatutos está esa constancia, ¿no? Que la padrina de la fiesta es la fallera mayor del año anterior junto con las Urías.
1: Yo m'agradaria saber com ha evolucionat els Moros i Cristians en el Cap i Casal, a la ciutat de València, perquè ja fa uns anys que es començaren celebrant en este 9 d'octubre i han agarrat més força, n'hi ha més gent participant.
0: Este año tenemos récord de todo. De todo es de todo, es decir, tenemos récord de comparsas, hay más comparsas que nunca, hay 36 comparsas, 18 moras, 18 cristianas. Hemos podido equilibrar entre el bando moro y el bando cristiano, que esto lo que hace también al mismo tiempo es que cierra un poquito la entrada a poder incorporarse más comparsas, ¿no? Porque llega un momento que tenéis que limitarlo por espacio, tiempo, por coordinación, no se puede abrir y decir que desfile todo el que quiera porque no se puede controlar y esto es un poquito complicado, ¿no? Entonces, tenemos el cupo hecho ahí, 18 comparsas moras, 18 cristianas. Este año es cuando hemos llegado a ese cupo. Siempre había más cristianos más moros que cristianos, pero este año eso ya ha sido ahí controlado. El número de comparsas de este año son también batimos récord, son 80 comparsas, 80 escuadras las que compiten. Y también batimos el récord, al ver más escuadras, con el número de bandas de música. Son 43 bandas de música las que participan en la gran entrada de Moros y Cristianos del Cap i Casal.
1: És una barbaritat la gent que participa i, sobretot, lo difícil que és coordinar a tota la gent en el cor de la ciutat de València, fer aquesta gran desfilada. I després la quantitat de turistes, no?, que s'envolten als carrers per a gaudir d'este meravellós dia del 9 d'octubre i d'esta entrada de Moros i Cristians.
0: Aunque el nombre de esta federación se fundó como Federación Valenciana de Moros y Cristianos, puede decirse este nombre, aparte me la pregunta mucha gente, sobre todo gente de los medios de comunicación. Hombre, pero vosotros perteneciréis a toda la provincia de Valencia, ¿no? Vosotros, como pone Comunidad Valenciana, Moros y Cristianos, esta federación se hizo para cubrir las fiestas de Moros y Cristianos del Cap i Casal. Pero, nunca mejor dicho, que la gente que participa en los Moros y Cristianos aquí son gente de todas las provincias. Las bandas de música, el 80% de la banda de música son bandas que vienen de fuera, vienen de Quart de Poblet, vienen de Manises, vienen de Paterna, vienen de Silla, vienen de Nàquera, vienen de Sedaví, vienen de Bolbaite, vienen de Peralba, vienen prácticamente de bandas de música de toda la provincia de València.
1: De fet, els ballets que tenen les capitanies, molts anys han sigut d'Ontinyent, d'Alcoi, que també han participat activament en la festa, i les capitanies suposo que estaran ja molt engestides, molt preparades, i que ens van a deleitar dos grans capitanies, tant la mora com la cristiana.
0: Sí, siempre, todos los años, siempre vienen los ballets, aunque venga algún ballet que venga también de aquí, de poblaciones más cercanas, incluso de la ciudad de Valencia, hay alguna academia que también utiliza sus ballets. Siempre tenemos ballets como ópera, como el ballet Master, como el ballet de Pilar Bulufer de Alcoi. Els ballets suelen venir de totes aquestes zones.
1: Jo el que dic, el president, abans des del president ha sigut moro de quina comparsa?
0: Yo soy moro de nacimiento.
1: De tota la vida.
0: De tota la vida.
1: Portes des de ben menut.
0: Sí, jo porto de molt menut. Jo porto molts anys, jo pràcticament quasi he nascut moro. Jo vaig fundar una comparsa, bueno, la meva història ve de com vaig a parlar en valencià, la meva història ve de comparsa en comparsa, votant d'una comparsa, votant d'una altra, estàs així, estàs allà. I ja l'any 2019 se me fica la idea de dir, bueno, si aspira a algo, ja que no haig fet ja dins de moros i cristians, perquè entre altres coses soc cabo d'esquadra, soc cap d'esquadra. I dic, bueno, vaig a veure si puc fer-me una comparsa, al meu gust, al meu estil i al meu gust, perquè...
1: O sigui, que eres fundador de la comparsa.
0: Sí, jo soc fundador de la meva comparsa, junta la meva dona.
1: I quants sou en la comparsa? Quants esteu ara associats a la comparsa?
0: En la meva comparsa som ara 35 festers.
1: Ah, són prous, eh?
0: Tres esquadres.
1: Tres esquadretes, tres que feu allí, i després, clar, tots participeu així en València, però també en alguna localitat del voltant que participa també la comparsa?
0: Sí, si parlo de la meva comparsa en concret, el mateix any que se farà la comparsa se farem un traje oficial, i a més el farem en Ixaidea, se'l farem en Castalla, i se'l farem en Ixaidea per poder fer el que diuen els bolos per als pobles, no? I nosaltres participem pues, en Manises, en Ribarrotxa, en Pobla de Farnals, en la Pobla de Vallbona, en quasi en qualsevol poble que ens inviten, nosaltres estem allà.
1: A vosaltres estem els pobles, però els més menuts participen molt en la festa i estan vinculats a la festa, perquè se fa també la entraeta infantil que s'ha fet des de cap de setmana ahir al costat, en el cor de la ciutat de València, en el barri del Carmen.
0: Sí, l'any passat una de les coses que recuperarem l'any passat va ser justament el desfile de l'entrada infantil, perquè per circumstàncies, des de que vingué la Dana i vingué el Covid i tot això, pues això pareixia que s'havia perdut un poquet. L'any passat se ficaren com una banda, una part del nostre projecte és recuperar justament l'entrada en moros i cristians infantil. I sí, es començaren bé l'any passat, però enguany és un 40% més de gent que ha participat en l'entrada infantil.
1: És una barbaritat la quantitat de gent que participa.
2: I també Maira, l'entrada infantil la Fallera Major Infantil de València també, de l'any 2025, però, i la seua Cor d'Honor.
1: Any de rècord, tot. Any de rècord, han participat tot el món.
2: Jo volia saber, José, que contares als nostres oients el recorregut exacte que va tindre esta entrada per a que vulga anar a Vorela, que sàpiga on té que posar-se i quin és el millor punt.
0: El recorregut és el que s'ha estat fent fa els quatre últims anys, des de que se va peatonalitzar la zona del trosset del carrer La Pau cara al carrer Sant Vicent. Ahí trobarem un obstacle i se feu un giro i girarem per el Poeta Querol a buscar el carrer de les Barques i per ahí entrar a la plaça de l'Ajuntament i finalitzar en Marquès de Sotelo. El recorregut és així, es comença en la Glorieta, girem per el carrer La Pau, tot el carrer La Pau avant, fins a Poeta Querol, passem per ahí per el Marquès de Dosaigües, i girem després el carrer Les Barques, entrem dins de la plaça de l'Ajuntament, fem un altre giro, ja encarant a l'avinguda de Marquès de Sotelo, i el millor recorregut, jo lo que dic és que el que se vulgui assentar i agarrar una caïra...
1: Que s'afanye.
0: Que no se'n vagi més tard de les 3 o 3 i mitja perquè no s'assentarà.
2: Perquè no n'hi haurà puesto. I quina duració tindrà, més o menys?
0: Està calculat perquè a les 9 menys quart o les 9 estigui acabat. Entrarà, com sempre, les uries en... A més, també, això va ser un rècord i no ha passat mai. Una altra cosa de rècord. Com l'any passat no poguérem fer l'entrar, l'any passat la padrina de la festa que feia l'entrar era Maria Estela, en la seva Corte d'Honor. Entonces, en guany, clar, vam pensar, dir, bueno, esta padrina no li pot faltar això, perquè si no, esta padrina, pues això. Entonces, ixen les dos padrines. Tenim dos padrines i dos esquadres d'Uries, les del 2024 i les del 2025. També és un rècord, també és un rècord. Pues està calculat perquè a les 9 menys quart, o les 9 com a molt tard, finalitzi ahir en les tribunes on la padrina, en este cas Berta Peiró, li té que donar l'espasa a la fallera, a la fallera major d'enguany, que serà la padrina de la festa de l'any que ve.
2: I a quina hora comença, perdó, Loren, a quina hora comença exactament? A les

0: 5 de la vesprada?
1: Vaig explicar un poquet també el començament, perquè és algo també que s'anava a fer l'any passat, però no se pogué fer, entonces havent repetit perquè crec que era interessant. Nosaltres, la Junta Directiva, volia que els pobles afectats de la Dana participaren en el que és l'entrada, a veure què podien fer perquè ells participaren. I bueno, l'entrada es comença realment a les 4 menys quart des de la porta de l'Ajuntament cara al punt d'eixida, cara a la Glorieta. Ahí se fa el que se diu la baixada de Glòria. És el banc cristià, tots els representants de totes les comparses, un representant de cada comparsa, en el seu traje, va junt al cap d'esquadra que l'any passat va guanyar el premi, és el cap que fa la baixada tant en el banc cristià com en el banc moro. Això es comença a les 4 menys quart, a les 15:45, un poquet més pront, simplement per el que vaig a dir ara. Tenen que arribar a les 4 i mitja en punt, al punt de final, s'apartaran del mig, i a les 5 menys quart eixirà un comboi, una espècie de pelotó, un pelotó on van els pobles invitats, invitaran a 16 pobles, de 16, 11, digueren que sí, que volien participar, que li feia molta il·lusió. I se tracta de que ve el president de la federació o de la coordinadora d'aquests pobles que fan festa de moros i cristians, en el seu capità moro, el seu capità cristià i es porta estandards. Vere, se farà hi un pelotó, un grup ahí d'unes 60 persones, van a un ritmo dianer, porten música dianera, un passo doble dianer, i van acompanyats per la Unió Musical de Sedaví, de Santa Cecília de Sedaví. Després, darrere d'ells, va un grup de teatre, van fer la escenificació de l'entrada de Jaume I a la plaça de l'Ajuntament. És el grup que feu l'Ambaixà, van a darrere. Estos homes eixiran a les 16:50, a les 5 menys 10, i a les 5 menys 5 eixirà un equip que va, l'estandard de la federació ho porta un soldat de Jaume I, tot armat, tot ple de xapes, tot el seu traje metàl·lic, acompanyat d'un desfile de 3 guerrers que van darrere d'ell, i portaran un cavall negre que anirà fent el hueco entre el que és el teatre i el que és l'estandard.
2: Un cavall batidor,
1: un cavall batidor, sí, un cavall batidor. Mm. Porta la senyera, porta una manteta que porta la senyera de València.
2: Com si fos Jaume I entrant a la ciutat. Correcte. Una representació de lo que seria Jaume I.
1: No, diguem que és el marcar que la Federació de Moros i Cristians vol fer-li, ja ho farem en el pregó i en tots els altres ho havem fet, l'havem fet una coletilla a Jaume I, entonces al ficar aquesta banderola ahí en damunt del cavall, pues, bueno, és una representació.
2: Li dona força.
1: Sí, perquè Jaume I va davant. Ell va davant, porta ahí.
2: Ella porta tot.
1: Ell porta tot el seu arreglo.
2: Jo el que dic que a les 4 de la vesprada tot el món que estarà al carrer, perquè és com aquell que diu quan es comença l'entrada de moros i cristians del Cap i Casal de València.
0: Però si vols cadira a les 3 de la vesprada.
2: Si vols cadira, t'has d'anar a les 12 del matí o a les 11 del matí, perquè si no trobes cadira. I que te la guarden, perquè és complicat trobar una cadira i gaudir de l'entrada de moros i cristians, perquè s'ompli de moltíssima gent. Turisme, valencians, la gent de les localitats que han vingut a veure el 9 d'octubre la processió cívica del matí i després es queden moros i cristians. Una autèntica barbaritat de festa que s'ha omplir de color, de tradició i sobretot, com no, de marxes moros i cristianes, on lluirà el cel de València. Sí, sí, clar, parla, no te preocupes.
1: N'hi ha, Raere, és que no volia que això se n'anara.
2: No, per favor, té que estar tot desgranat.
1: És molt important el que vaig a dir. Raere, de donde van, on es comença el pelotó dels pobles de representació, raere d'això, va un cavall negre que va representant al capità moro, que va ser en l'any 2018, que falta l'home, i porta la seva dona en l'espasa del capità i li van fent ahí un honor a aquest capità.
2: Quin moment més emocionant. Crec que és un dels moments més emotius que anem a viure.

0: en la nit de l'entrada de Morts i Cristians. Estàs emocionadíssim ara mateix, perquè és veritat que, clar, tot això pues, t'emporta al record i sobretot recordar a les persones, no?, que han participat activament en esta de festa de Moros i Cristians del Cap i Casal. Jo crec que el millor no és parlar, sinó viure-la, convidar a tota la gent a viure esta entrada de Moros i Cristians, donar l'enhorabona, José Rubio, per tot el que estàs aconseguint, i sa vertebració que anem a viure de l'any 24 a l'any 25, recordant les persones que mos han deixat en el camí i que van estar presents i patents en esta entrada de Moros i Cristians, by les emocions i les vivències d'este moment on la mitja lluna i la creu cristiana ompliran el cel de la ciutat de València. Gràcies, José Luis, per estar amb nosaltres. José Rubio, perdona, jo m'havia anat, que claro, ja m'havia anat. José Rubio, que estarem nosaltres allí, estarem al costat vostre, clar que sí, al costat dels Moros i Cristians de la ciutat de València en aquestes emocions, en aquestes vivències. Gràcies, José. Te queda molt de treball per davant, eh? I molts nervis. Hoy està tot preparat i engestit.
1: Bueno, preparat està tot. Sempre n'hi ha alguna coseta que se queda darrere, ahí va, falta això, falta l'altre, falten les invitacions, que este ve, que no ve... Caires, tot el món demana caires, caires, caires no n'hi ha, és que no n'hi ha caires, no n'hi ha espai, no n'hi ha temps, perquè les caires que se monten, això és com fer una pel·lícula, les caires no se poden muntar hasta que no acaba la disparar, i la disparar acaba a les 2:30, i de les 2:30 hasta les 3:30, en una hora, n'hi ha que muntar les grades, n'hi ha que escampar les caires. No n'hi ha puesto per grades. A vosaltres ens agradaria muntar 7, 8, 10 grades i invitar a tot el món. Però és que no pot ser.
0: Bueno, pues, és molt gran. Que vagin corregint, que a vosaltres les cadires no, però el temps apreta. Nosaltres anem a fer, José Rubio, gràcies per estar amb vosaltres. Anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida després d'escoltar els Moros i Cristians del Cap i Casal.
2: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio. Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
3: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Si et trobes en un lloc d'alt risc de nevades, procura tindre sempre un mínim d'aliments de llarga duració al repòs. I tindre sempre a punt la farmaciola, així com ciris, llanternes i piles carregades. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.

I després d'esta xicoteta pausa, tornem a la flama en Aciena.ràdio perquè l'activitat fallera no se deté. Estem en la recta final, estem ja a prop del 9 d'octubre i a prop del dia 13. Volvem a viure l'epicentre del cor de cadascuna de les candidates a Fallera Major de València del 2027. Continuem afrontant les diferents proves dins d'aquest procés d'elecció. Uns dies intensos

0: en els quals els candidates han de demostrar no sols els seus coneixements sobre falles, sinó també conèixer de prop el món faller, les seues tradicions i tot el que representa ser una de les màximes representants de la nostra festa. Anem a contar en què consisteixen aquestes proves que estan ara les xicones, les senyoretes, afrontant en estos dies de nervis, d'il·lusió i de passió. Mayra López Beltrán, Fran Casales, estem ja a punt de conèixer els noms, restes dies.
1: Sí, resta només, bueno, una setmaneta. Una setmaneta justa, perquè serà la setmana de, serà el dia 13.
0: Tenim dilluns, que recordar que el dilluns 12 tindrem un especial de la telefonada hacia les 12 del migdia en La Flama, en Apunt Ràdio, per a que tot el món escolte, perquè anem a desgranar minut a minut i anem a fer les quinieles de qui pot estar ahir.
1: Coneixerem totes les escoltarem a totes elles en les entrevistes que els vas fer tu en l'encontre en els mitjans de comunicació. I no res, este cap de setmana ha sigut un cap de setmana ple d'actes i ple d'agenda. És a dir, n'hi ha que dir que el divendres, per l'alerta, se van suspendre els 6 primeres trobades de nou, perquè elles dimecres, i és a dir, dimarts i dimecres, tingueren els encontres en els mitjans de comunicació. Sí. I ja divendres, dijous i divendres ja se suspengueren proves en el jurat per l'alerta meteorològica. Clar, afecta a tot.
0: Sí, perquè ha sigut un cap de setmana on hem viscut l'oceanogràfic, les senyoretes, les xiquetes han anat al Museu Fallero.
2: S'han fet sobretot aquestes proves un poc més visuals i més de cara a tota la societat, que com ja vaig dir en programes anteriors, crec que és molt important que aquestes xiques tinguin el contacte amb tota aquesta població a la que van a representar, i d'aquesta manera també pues, crec que és el que forma aquestes ganes que tenim tots, no?, de quan les vegem ahí tant en llocs emblemàtics lluint, és quan nosaltres podem dir oh, que
0: però
2: se ve,
0: una cosa important. Ha sigut el cap de setmana, bueno, el divendres, el moment de prendre les mesures a les candidates
2: també,
0: per a fer estratges, que és important també, perquè tenen que anar corregent. I la que és que el dia 13, al dia següent, com aquí que diu, per al matí, se'n va a elegir el color de l'espolín com a fallera major de València.
2: Literalment, perquè no n'hi ha temps de teixir un espolí a mà.
1: És que anem ja en el compte enrere, per a les falles.
0: I després, esta setmana n'hi ha una prova. Ha estat primer de tot les entrevistes en les pares i les mares de cadascuna de les xiquetes i senyoretes, que ha estat esta setmana en el jurat. Però n'hi ha una prova molt bonica, que és el moment de l'assaig de la proclamació. Qui estarà de totes com a fallera major? Qui farà de fallera major?
1: Bueno, de normal fan dos o tres, no? No fan només una a la prova.
0: Se fa un sorteig
1: i dos o tres pues, tenen la possibilitat de pujar aquestes escales com a falleres majors. Este cap de setmana hem pogut veure l'estand de fallera en dos vestits diferents, perquè el dissabte tingueren una prova per l'oceanogràfic per lo matí, i per la vesprà també anaren de vestides de valencianes.
2: Sí, a la Basílica, no?
1: Que anaven a Basílica.
0: Al Museu de la Basílica i després a la Basílica.
1: Sí, i després també les hem pogut veure les majors de còctel, que això sempre ens agrada molt, veritat, Fran? Veure-les de còctel.
2: Sí, home, el dia... només que hem pogut veure el que és l'entrada a aquesta prova. Després ja ha sigut una forma més íntima i tal, però com dic, és aquesta forma un poquet espectacular també de mantenir-nos enganxats al procés i als looks, que també ens agrada.
0: Jo te dic una cosa, i l'altre dia ho parlava no Mayra, elegir el color és fonamental per a aquestes proves. El color és un identificatiu de la personalitat de la persona. Qui elegís un color, qui elegís un altre, perquè també crida l'atenció d'una forma o una altra. O sigui, que atenció, perquè no,
2: clar,
0: això...
2: És explorar lo millor de cadascuna, crec jo, i com a candidata crec que elles també tenen que posar-se a prova de dir el meu 100%, tenen que aprofitar l'oportunitat. I ho estan aprofitant,
1: A mi me va passar el dissabte per la vesprada. Anava jo a Palau i de camí passe per la porta del Palau de l'Exposició i me veig a totes les xiquetes, a les infantils, totes posades en les escales, en els seus vestides, estaven totes guapíssimes, estaven fent-se fotos i estava el jurat també. I clar, jo...
2: Les xiquetes que també van anar al Museu Faller.
1: Sí, per lo matí de valencianes, i per la vesprada tenien aquesta prova en el Palau de l'Exposició. I jo, com a bona doctora fallera... Pues me vaig apropar un poquet a veure a totes les xiquetes.
0: I ahir per la vesprada, les majors, també.
1: Sí, però ahir no me pilla de paso.
0: No, ahir vaig anar jo.
1: A mi ahir no me pilla de pas.